0: construir cap habitatge protegit durant el 2025.
1: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
2: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
1: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració.
0: Esports. El Barça ha presentat aquest dimarts a Rodri, que signa per 4 temporades, i ha dit que el club blaugrana ha estat sempre la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi aquest dimecres el trofeu Joan Gamper. També s'ha de fer oficial en les pròximes hores la incorporació del lateral portuguès João Cancelo pel Barça.
1: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per 3 temporades, i ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: A la Lliga, l'Atlètic de Madrid debuta aquest dimecres contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, objectiu del Barça, no marxarà de l'Atlètic.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'aler pivot lituà, Aurimas Majauskas, que estarà a prova durant la pretemporada.
0: I en handbol s'ha disputat el 36è torneig Ciutat de Granollers. L'equip femení del Granollers ha guanyat 27-25 al Zúric i el masculí s'ha imposat per Altun per 34-31.
3: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
5: Com més calor fa,
6: més fresca et fem la tarda.
5: Les millors tardes d'estiu
6: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: de fusta, amb Miqui Puig.
1: Hi som tots? Sí, som tots, arrenquem. La pista és a punt, la bola de mirall ja gira i els plats escupen el beat, la sintonia. Sou a la ràdio Inquieta i Cat, són les 8 del vespre, de dilluns a dijous. Potser ens has baixat ja i descarregat a migdia, perquè és a les 12, quan a 3Cat Cultura i l'aplicació per mòbil o tauleta gaudeixes de la nova sessió diària. Miqui Puig als plats, Galta Vermell, des de la cabina et saluda i et diu que et preparis, perquè la sessió és d'aquelles de recordar. Novetats, alguna capbussada del passat i cançons que els darrers dies ens estan agradant en sobremanera. Agafeu-vos fort, perquè arrenca una nova sessió de la pista de fusta. Van arribant novetats del que ha de ser el nou disco d'Aparat.

cada detall la fa créixer més. I'm of Maybe. És la tornada d'Aparat. En Sasha Ring, la marradera d'aquest projecte, va pedar el 2019 i a poc ha anat fet cançons noves que ara aviat veuran la llum en un nou disc. I que, fe de Déu, a vegades parar ajuda a agafar més esbranzida. I'm of Maybe, detalls preciosistes, bateries com un metrònom, com si el crowd rock tornés a casa. Aparat ha tornat i jo trobo la meva col·lecció de CDs meravelles com aquesta. Un grup que es deia Music Instructor, un àlbum anomenat Electro City i aquesta animalada anomenada Technical Lover.

Aquesta petita meravella era dintre un disco de 1998 d'una banda anomenada Music Instructor, Electric City of Music Instructor. Era un disc ple d'electro, de balada soul, on aquesta tècnica lover amb la veu de Maya B, Tallbox i Ray, deixa una llavor que llavor en gent com Chromio n'ha fet tota una carrera. Un dels CDs de la meva col·lecció em servia per viatjar amunt i avall, per preparar d'altres sessions, per anar a veure amics a l'hospital, per anar a veure la mare i per voltar amb el meu dia a dia. Nou single d'Arlo Parks, Two-Sided.

0: Carlo Parks ja és una artista consolidada, amb estil, amb intensitat i amb coses com aquest Two-Sided, avançament del nou disco, Ambiguous Desire, fer de la intensitat, de la pressió, una cançó.
1: Disco, disco music.
2: Like it. Tots a la pista. Miki Puig als plats.
1: Disco, disco music.
2: Pista de fusta, dance club.
1: Yo. Disco, disco music.
3: Amb Miki Puig, la secta del ball és a Sarró.

Li pots dir obsessió, però quan m'agafa per una cançó ja saps que la repeteixo i la faig èxit. Si més no a casa, si més no a aquestes hores, quan estem emetent Pericat. El projecte Mina, el segell de quilòmetre zero, aigua salada, i aquesta discotec són novetats que arriben a la pista i que vull que no deixeu de sentir mai. Apunteu el nom, Sis Demes. Això és d'un naïf.

un segell europeu com més Mouthfeist Trap, amb una recopilació anomenada We Are Friends, que arriba ja al volumen 12, fent debutar artistes com aquest. Es diu Systems, arriba des de UK, i aquest Nuff és una mostra de que el techno amb tocs àcids no descansa mai. La pista de fusta encara té més novetats.

0: Marticciotti i Porky Pong. Amb aquest nudell la claven violins. Un orgue en la vella escola del gospel i una veu que funciona. Recorda que ets i cap, que són les 8 del vespre i que això és la pista.
1: His pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista. Mickey Puig, Mickey Puig, els plats.

Els Fuckers abraçant la pista de ball en el seu àlbum de debut, Castellà O. I aquesta Lucky, amb punt a cada lletra, així ens ho demostra. Alessandro Ricci ens proposa fer un reposado, com el tequila, com la cúmbia rebajada. A vegades funcionen i altres no. Posar coses llatines, i en aquest cas, funciona.

Alessandro Ricci a les xarxes socials diu que és un italo finlandès que la música de ball Reposado, així ens es diu aquest track que funciona. I ara imagina't una mica de ritmes trencats firmades per Ryan R. Discordia, novetats que van tocant a la porta i que diuen Mickey.

0: tum tum tum tum. Ve des d'Ibissa, es diu Ryan amb Y, posa AR entre parèntesis, i el segell Deep Clicks li publica aquest Discordia. Senzilla, molt senzilla, de cara a un moll de l'os, de cara a barraca, i funcionant. Ets ICAT de la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta.
1: Qui no balla no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
2: Music. En digital o a l'FM, cada dia tens Pista de Fusta.
0: Miqui Puig et presenta novetats, i totes són per ballar, percussions, sintetitzadors, productors del món que ens demanen cançons per fer-nos més feliços. Ser un snort. You wanna want. Anota els noms, fes-els servir per la teva col·lecció particular i comparteix

un altre italià que fa servir el minimalisme, la mínima expressió, perquè el track funcioni. Es fa dir ser un snort. I aquest You Wanna One és la punta de l'iceberg de tota una vida fent cançons de ball. Apunta dels noms, gaudeix-los i sempre que puguis parla amb els teus amics i els dius que la pista de fusta és a punt. Que cada tarda arriben peces noves. The Passion. Es diu Sergio Villas, The Running Man en fa el remix i torna a ser una peça d'aquelles que ens ha de fer trontollar la vidriera.

0: La peça original la signa Sergio Villas. Es diu The Passion i en un EP de remixes del Running Man i incorpora tota aquesta percussió electro gairebé contra maluc perquè la peça sigui encara més interessant. A mig camí del Tecno i del House, Sergio Villas i The Running Man ens han deixat aquest The Passion.
1: Pista de fusta, Dance Club.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I això és una tarda de novetats. Infinikit Refracture. Comença així, et penses que no farà mal i n'acaba fent.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Unió Europea pressiona Espanya perquè faci tornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: El Partit Popular fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicepresidenta de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions.
1: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
5: Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes.
1: Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Bete o Caramelos. L'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes

0: La temporada els ha dit que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi aquest dimecres el trofeu Joan Camper. També s'ha de fer oficial en les pròximes hores la incorporació del lateral portuguès João Cancelo pel Barça.
1: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: A la Lliga, l'Atlètic de Madrid debuta aquest dimecres contra el Màlaga sense Julián Álvarez, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone, el seu entrenador, ha dit que l'argentí, objectiu del Barça, no marxarà de l'Atlètic.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro Marijal Lakovic i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas, que estarà a prova durant la pretemporada.
0: I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 davant d'Austràlia.
2: Fins aquí les notícies.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Cada dia a 7, tot costa.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crim.
4: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
5: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
6: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
7: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
8: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
6: Comencem.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia de KTFM. Dijous, avui és dia de programa especial, i avui aquest programa especial girarà al voltant de la figura dels Sopa de Cabra. 40 anys de Sopa de Cabra, que es van celebrar, entre altres coses, l'altre dia al lliurament dels premis de la revista Enderroc, a l'Auditori de Girona, amb una presència estel·lar dels germans Roca, dels tres, i amb un text que em va semblar espectacular, llegit per el Pitu Roca, que és el sommelier, el que en sap de vins, i que va fer, doncs, una glosa al voltant de la figura del Sopa de Cabra, o de la història del Sopa de Cabra, i citant bona part de títols de les millors cançons o dels millors discos que han deixat al llarg de la seva trajectòria. Són 40 anys, això es diu aviat, i són 40 anys que hem volgut celebrar amb un disc que recull un bon grapat de cançons enregistrades en directe a diferents espais. Ja us ho explicarem, aquest primer Camins en directe a Cap Roig l'agost del 2026, al Festival dels Jardins de Cap Roig, i amb moltíssimes, moltíssimes col·laboracions. Ja sabeu que estan girant, continuen girant també durant aquest 2026, celebrant aquests 40 anys, i amb un directe, doncs, que continua sent un directe excepcional. A partir d'aquí, a vegades amb alguna baixa, la del Josep Tió, el guitarrista, que per problemes de salut en alguna ocasió no puja damunt de l'escenari, l'Oest de Franc és qui ara està substituint a la guitarra el Tió quan no hi és, però en bona part d'aquests concerts sí que el sentireu. I a partir d'aquí, un munt de col·laboracions, com us deia, i de fet, comencem allò pel boc gros, perquè aquesta versió de l'Empordà, que està enregistrada en directe al Palau Sant Jordi el novembre del 2022, hi participa, doncs, una llarguíssima llista de convidats. I els Amics de les Arts, i el Xerí Marester, que havia estat guitarrista del Sopa de Cabra durant una llarga temporada, i els Catarres, el Guillem Soler dels Buhos, el Joan Dausà, el David Caravent de Mishima, l'Alfred Garcia, el Ginestà, el Ramon Miravet, la Judit Nederman, la Su, el David Rossell i els Tiets. Tots ells, conjuntament amb Sopa de Cabra, reinterpretant l'Empordà.

Versió coral de l'Empordà, d'una de les cançons, evidentment, de les més populars, més conegudes i més universals de la Sopa de Cabra, amb aquesta cridòria que sentia una mica de fons, que eren veus de la gent que havia anat participant en aquell concert del novembre del 22 al Palau Sant Jordi. Insisteixo, els Amics de les Arts, Xeri Marastel, els Catarres, Guillem Soler dels Buos, Joan Dausà, David Carabent de Mishima, Alfred García, Ginestà, Ramon Miravets, Judit Nederman, Su, David Rosell i els Tiets. I alguns d'aquests els anirem escoltant ara amb algunes cançons, diguéssim, que també formen part d'aquest directe. Tot això està publicat en un àlbum que es diu Grans Èxits i Estimats Fracassos. I és que en aquest cas el Sopa de Cabra han volgut també enregistrar o han volgut posar en aquest recopilatori algunes de les cançons que no han sigut de les més famoses ni de les més conegudes. No és el cas de les que escoltareu ara, perquè podríem dir-ne que tot el contrari. També està enregistrada en directe al Palau Sant Jordi el 2022 i col·laboren aquí amb Sopa de Cabra l'Alfred García i el David Rosell. El David Rosell havia estat guitarrista dels Brams, que per cert ara anuncien que tornen, i habitualment està girant també amb els Catarres i és un dels productors habituals en bona part dels artistes que estan triomfant avui en dia a Catalunya. Un veritable mestre de la taula de so i de la producció discogràfica. El Boig de la Ciutat, en directe des del Palau Sant Jordi, el novembre del 2022.

I David Rosell, s'ha de dir, que estava a la guitarra aquí acompanyant aquest Boig de la Ciutat amb Alfred García. Us deia que són diversos directes, no només hi ha aquests dos, els que ja hem escoltat, el de Cap Roig del 2025 i el del Palau Sant Jordi, que és el majoritari, perquè aquí és on hi ha moltes col·laboracions, al Palau Sant Jordi el novembre del 2022, però també hi ha alguns enregistraments que estan fets, diguéssim, que en alguns llocs que no apareixen tant en l'àlbum, però que han volgut al Sopa de Cabra agafar-ne alguna cançó. Per exemple, hi ha Malassant, que està enregistrada en directe a Girona el desembre del 2017, això és del més antic, conjuntament amb un directe que hi ha a Porreres l'agost del 2016, i també hi ha alguna cosa en directe des d'Empúries del 2020. Per tant, estaríem parlant d'uns 5 o 6 escenaris, si no m'erro, i insisteixo que majoria, sobretot predominant, d'aquestes col·laboracions que vam tenir al Palau Sant Jordi el novembre del 2022. Aquí en tenim una altra, amb una altra d'aquelles cançons que tampoc requereix de masses presentacions. Mai trobaràs Sopa de Cabra amb Búhos, Ginestar i Tiets, o Detallets, com us vingui de gust. Ginestar!

Jo, en aquest cas, prefereixo l'original, eh? No tinc res contra cap dels que estan aquí, perquè, a més, doncs, tots són molt bona gent. Buhos, Ginestar, els tiets... però a mi m'agrada com a versió l'original del Mai trobaràs. A vegades és el que té una mica aquesta amalgama de col·laboracions, aquesta entrar i sortir de gent. Sempre és molt lluit, diguéssim, damunt d'un escenari, però al final el resultat, siguem sincers, moltes vegades un prefereix escoltar les versions originals. Almenys a mi això em passa. No ens movem d'aquest directe perquè, de fet, encara tinc tres col·laboracions més que vull compartir amb vosaltres. N'hi haurà més, eh? Però de moment seguim al Palau Sant Jordi. El novembre del 2022, evidentment, entrades exaurides, tot a vessar, amb un sopa de cabra platòric i, a més, un sopa de cabra platòrics. I acompanyats, això sí, de generacions més joves, una de les coses que sempre ha fet, la banda de Gerard Quintana, sempre ha estat molt alerta i molt atents i molt oberts de bat a bat a les possibles col·laboracions, no només en els directes, sinó també col·laborant amb discos i col·laborant amb gent jove, cosa que se'ls ha d'agrair. Aquest és el Seguirem somiant. Sopa de cabra, en aquest cas acompanyats dels Catarres.

Seguirem somiant amb Sopa de Cabra, amb els Catarres i amb els acords del Wish You Were Here, que també hi apareixen, de Pink Floyd, en aquesta cançó. Avui estem fent un recorregut dins d'aquests programes especials que fem els dijous aquí al Delicatessen, al voltant d'aquest àlbum que han publicat el Sopa de Cabra i en el que doncs, es recreen en els seus directes des del 2016 fins al 2025. El disc es diu Grans Èxits i Estimats Fracassos, àlbum que serveix per celebrar 40 anys de carrera discogràfica del Sopa de Cabra. Seguirem amb dues cançons més enregistrades des d'aquest Palau Sant Jordi. Aquí la gràcia està, evidentment, en sentir com queden aquestes col·laboracions. El tema també és conegut, Els teus somnis. La col·laboració aquí és de Ramon Mirabet.

aquí el crit de Ramon Mirabet, llarga vida al sopa. Doncs mira, llarga vida, 40 anys són els que celebren. Sempre he pensat que aquestes dues veus, la de la Ramon Mirabet i de el Gerard Quintana, empaltaven a les mil meravelles. De fet, una vegada van col·laborar ja plegats fa molt de temps, i a més a més amb una tercera veu que també quedava a les mil meravelles, que era el Santi Balmes dels Love of Lesbian. Són aquestes trobades que es produeixen de tant en tant, i algunes d'elles queden enregistrades, com és el cas ara d'aquest àlbum de Sopa de Cabra, i algunes doncs es perden a la nit dels temps. Això també era de Sopa de Cabra, jo diria que sí. Si et quedes amb mi és un altre dels grans clàssics que van triar en aquest repertori del directe del Palau Sant Jordi, insisteixo, novembre de 2022, i qui van triar per col·laborar amb aquesta cançó va ser a la Su. Sopa de Cabra i Su, Si et quedes amb mi.

Avui escoltant el Sopa de Cabra amb molts convidats i de moment aquí plantats o palplantats en aquest concert del Sant Jordi de l'any 2022. Però ara volia obrir un petit parèntesi perquè, no sé si ho sabeu, per si no ho sabeu, us ho explico. El dia 21 d'aquest mes d'abril, això és un dimarts, dos dies abans de Sant Jordi, tenim concert Delicatessen.

Tessa Rose Jackson, holandesa que viu a mig camí entre Holanda i Londres, amb unes cançons realment meravelloses d'un últim àlbum que es diu The Lighthouse, que ha escrit des d'una casa perduda així enmig del camp a França, i que em sembla un disc inspiradíssim. De fet, és un d'aquests àlbums que jo l'he vist en algunes de les llistes del Bo i Millor del passat 2025. Llistes de mitjans foranis, diguéssim. Aquí no. Aquí estem per altres coses. Però si esteu vosaltres per coses interessants, doncs ja sabeu, d'entrar a la pàgina web d'ICAT-FM, hi ha una pestanya que posa experiències i allà us explicaran molt fàcilment com aconseguir un parell d'invitacions. I un cop allà, les cerveses les posa Estrella Damm, gratis, i la música la posem nosaltres. O sigui que, vaja, és un planasso. Tessa Rose Jackson, que serà la nostra artista internacional, i sempre ens agrada també descobrir algun artista d'aquí i de casa, i per aquesta ocasió, dia 21 del mes d'abril, tenim aquest senyor que ens ha captivat des del minut zero. Es diu Jan Nieto.

Això es diu Motorboat i és de Jan Nieto, des de Mataró, des d'un àlbum que es diu Elija, que es va publicar l'any passat, 2025, que estarà presentant en aquest concert Delicatessen del dia 21 d'abril, el dimarts, antiga fàbrica Estrella Damm. Obrim portes a les 7 de la tarda, comença Jan Nieto a partir de 7:45 del vespre i estareu d'hora a casa, sense cap tipus de problema. Diria que no hi ha futbol, espero que no n'hi hagi, és un dimarts, o potser sí que n'hi ha. Ara no ho sé, sempre ens atrapa el futbol de pel mig. Sí, com sigui, doble concert amb Tessa Rose Jackson, amb Jan Nieto, i les entrades o les invitacions, que és gratuït, les podeu aconseguir a través de la pàgina web de ICAT-FM, allà on posa experiències i us ho expliquen tot la mar de bé. Nosaltres ara tanquem el parèntesi i tornem a Sopa de Cabra.

podré tornar enrere. La Judit Nederman, que cantava al principi, i amb el David Carabén, dels Mijima, que cantava al final. Per cert, Mijima tenen nova cançó, l'escoltarem, ben aviat, perquè a mi tot el que fan Mijima, la veritat és que sempre m'atrapa. I últimament s'han dedicat molt a fer versions, ja sabeu, de les últimes, aquest podríem haver fet més discos, versió de Bad Bunny, ni més ni menys. Però el que ens ocupa avui és els directes de Sopa de Cabra, ens en queden dos al Palau Sant Jordi, penso que amb col·laboracions realment... No, sí, dos al Palau Sant Jordi amb col·laboracions que són inevitables. Una és aquesta que escoltareu ara, El Far del Sud, gran cançó de Sopa de Cabra, amb la companyia inestimable del senyor Joan Dausà.

0: acabarem amb aquests dolços plans, que està enregistrat a Porreres l'agost del 2016 amb la companyia del Quartet Brossa. Quartet Brossa és un d'aquests quartets de corda oberts, també col·labora amb moltíssima gent. De fet, ho van fer amb els Astro ara fa molts anys enrere, però ho han fet amb moltíssims artistes diversos, i és d'aquestes bandes que realment, o d'aquestes formacions que realment valen la pena sentir, tant amb col·laboració com quan ells actuen, evidentment, com a Quartet Brossa. I amb ells acabarem avui aquest recorregut. Evidentment, el disc de Sopa de Cabra és doble, té moltes altres coses, no us l'he posat sencer i de bon tros. Si us ve de gust, doncs ara la feina és vostra. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat. Sigueu exigents amb la bona música i ara ja no tornem fins dilluns, com sempre, a la mateixa hora.
1: Aquesta cançó, contem amb ella amb el Quartet Brossa i es diu Dolços Plans.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ja està en marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple el desplaçament infinit per la pantalla, també anomenat scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que eren conscients que perjudicaven els joves. El judici es fa a Califòrnia davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidi.
2: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
1: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, podria enfrontar-se a multes de 200.000 milions de dòlars si resulta culpable i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials en les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Unió Europea acull a Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
1: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència del tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista.
3: Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols de Venezuela i Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, que ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes.
1: Madonna obté la majoria de les nominacions als premis de la música MTV. La reina del pop supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. La Perla, de Rosalía, ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo de música llatina, en què competirà amb Shakira, Karol G i Bad Bunny. El fabricant xinès de robots humanoides, Unitree Robotics, ha debutat aquesta matinada a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%.
3: La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Unitree està valorada ara en més de 9.000 milions de dòlars i compta, entre els seus inversors, amb gegants tecnològics

0: després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi aquest dimecres al Gamper. També s'ha de fer oficial la incorporació en les pròximes hores del lateral portuguès João Cancelo pel Barça.
1: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Momín, per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I a la Lliga, l'Atlètic de Madrid debuta aquest dimecres contra el Màlaga sense Julián Álvarez, que no ho va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone, l'entrenador, ha dit que l'argentí, objectiu del Barça, no marxarà de l'Atlètic.
2: Fins aquí les notícies.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: La nit del 19 d'octubre de l'any 2007, l'Alejandro Ponsoda, l'alcalde de Polop de la Marina, atura el seu cotxe a les portes de casa seva. Just quan prem el botó per obrir la porta del garatge, algú s'acosta a la finestreta del conductor i dispara un tret que acaba amb la seva vida. Sembla una execució, una acció feta per sicaris. La Guàrdia Civil ressegueix totes les hipòtesis. La principal, les disputes polítiques a l'Ajuntament en una zona marcada per l'especulació urbanística. Alguns testimonis apunten a una mala relació entre l'alcalde i un sector del seu equip de govern, encapçalat per Juan Cano, el número 2 del Partit Popular. De fet, després de l'assassinat de l'Alejandro Ponsoda, és Juan Cano qui és investit nou alcalde de Polop de la Marina. Els investigadors sospiten d'ell, però no tenen cap prova que el vinculi amb el crim. Paral·lelament, també investiguen la vida personal de l'alcalde, molt desconeguda per tothom i també per la família. Descobreixen que els darrers temps havia incrementat la despesa telefònica i que la majoria de trucades eren evidents i números de tarot. Un d'aquests vidents explica a la Guàrdia Civil que l'alcalde li preguntava com enamorar un monitor d'esports del poble i que aquest tema li havia suposat discussions amb gent del seu equip de govern. També investiguen si alguna de les seves relacions sexuals o amoroses podien haver portat a que algú decidís matar-lo. 2 anys després, però, el cas continua estancat. Ni detinguts, ni proves clares sobre el mòbil del crim. Els investigadors no saben cap a on tirar. Qui va matar l'alcalde de Polop? I per què? 2 anys després del crim, tot està per aclarir.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Som a Polop de la Marina, un municipi de l'interior de la costa alacantina, a 14 quilòmetres de Benidorm i a 140 de València. El 19 d'octubre de l'any 2007 ja han matat l'alcalde, l'Alejandro Ponsoda, disparant-li un tret al cap. 2 anys després no hi ha cap detingut. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha investigat l'Ajuntament i la vida de l'alcalde. Han descobert lluites de poder al voltant de l'especulació urbanística i una doble vida d'un home públicament estimat. Però no han aconseguit res que assenyali qui o quins van ser els responsables de l'assassinat. Tenen moltes sospites, però cap certesa. Fins que apareix algú que diu que va rebre l'encàrrec de matar l'alcalde. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.

0: dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Han passat 2 anys des que van matar l'alcalde de Polop. La Guàrdia Civil i el jutjat d'instrucció número 2 de la Vila Joiosa només van a les palpentes. No troben cap indici prou significatiu que els posi sobre una línia clara d'investigació. La periodista Gemma Peñalosa va seguir a fons el cas.
2: La investigació era com un callejón sin salida al principio. Había muchas sospechas, pero en realidad no había ninguna certeza. Los agentes no tenían a qué acogerse. Entonces, pues, se quedó parada. Pero la UCO nunca se olvidó de esto y estuvo 2 años trabajando muy duro.
1: Diu que treballaven dur, però amb pocs resultats palpables. 2 anys després de l'assassinat, diversa de la gent amb qui han parlat els han donat pistes de l'actitud que Juan Cano tenia amb l'alcalde. Aquestes actituds no passen desapercebudes als investigadors. Quan després dels 2 primers anys s'entreguen el seu informe al jutjat, deixen constància d'aquestes sospites amb una anotació.
3: Lo que sí parece claro es que el actual alcalde de Polo, Juan Cano, ha sido el principal beneficiado de la muerte de Alejandro Ponsoda, aunque sea únicamente dentro del ámbito político, planteándose este equipo de investigación no solo la posibilidad de que su muerte haya sido orquestada por Juan Cano y sus colaboradores, sino que el asesinato haya sido un aviso o amenaza al propio Juan Cano, planeado por terceras partes interesadas en conseguir algo del ayuntamiento, a lo que pudo haberse negado Alejandro en su día.
1: Apunten directament a la figura de Juan Cano i els seus col·laboradors, a qui consideren el principal beneficiat de la mort de l'alcalde. Recordeu, però, que després d'investigar a fons Cano i el seu entorn i de tenir els seus telèfons punxats més de 10 mesos, més enllà d'alguns testimonis que declaren que tenien mala relació, la Guàrdia Civil no té cap prova que els vinculi amb l'assassinat. Aquesta conclusió, però, té una altra repercussió directa. Fetes totes les cerques i interrogatoris que han pogut, els investigadors donen pràcticament per descartat que l'activitat amorosa o sexual de l'alcalde pugui tenir cap cosa a veure amb l'assassinat.
4: Es va descartar enseguida. La UCO va fer investigacions en quan, per exemple, una que li llegia el tarot al don Alejandro Ponsoda, però esta via es va descartar enseguida, perquè no va veure que per ahí no n'hi havia, no veia que n'hi havia resultat per a lo que és arribar a detindre els presumptos autors.
2: En estos años nunca me he pronunciado sobre esta vida, a mí no me gusta llamarla oculta, pues su vida personal y su vida íntima, y cada uno pues hace lo que quiere, cuenta hasta donde quiere. Fueron una de las líneas de la investigación, pero fue poco tiempo en lo que esto estuvo sobre la mesa de los investigadores, porque se dieron cuenta que no se investigó, por supuesto, se investigó todo, pero esto no llegó a buen puerto, vamos.
1: Aparcat, doncs, el camí de la vida privada de l'alcalde, els agents de l'UCO es concentren en tot el que té a veure amb la gestió de l'Ajuntament. Estan convençuts que qui va prendre la decisió de matar-lo ho va fer per algun tema vinculat amb la vida política i els problemes que se'n deriven. El crim de l'Alejandro Ponsoda s'havia convertit en un cas mediàtic. La premsa hi estava especialment a sobre perquè el gener d'aquell mateix 2007 hi havia hagut un cas molt similar al poble de Fago, a Osca. Allí també havien matat a trets l'alcalde Miguel Grima, també del Partit Popular. D'això ja en parlarem un altre dia perquè conec una mica la història. Conscients de la situació, l'equip de l'UCO de la Guàrdia Civil convoca un gabinet de crisi. El cap de la investigació, el comandant Enrique Gómez Bastida, agafa la paraula i exposa la situació. Han passat més de 2 anys i no tenen absolutament res. No han pogut localitzar les armes. L'informe balístic no és determinant. No hi ha testimonis ni càmeres que puguin identificar els autors, ni tampoc hi ha cap resta d'ADN per enlloc. Res de res. Amb aquest escenari, el comandant els planteja 2 opcions als seus homes. O donen la investigació per tancada, o prenen la decisió d'anar cap a una altra possible resolució en forma de prova indiciària. I aquí hem de fer un aclariment. Què és això d'una prova indiciària, Albert?
5: Una investigació per prova indiciària o per prova indirecta es dona quan no hi ha proves directes que permetin resoldre un cas. Imatges, testimonis clars, restes d'ADN... Quan no hi ha res de tot això, com passa en aquest cas, una opció que tenen els investigadors és intentar donar per acreditats uns fets basant-se en un cúmul d'indicis, tots diferents entre ells i d'origen divers, que, ajuntats un al costat de l'altre, quadrin i construeixin un relat amb sentit. Detalls que per si sols no aporten respostes sòlides, però que junts aconsegueixen explicar una història amb sentit.
1: Una història amb prou sentit per poder anar després a explicar-la a un judici que convenci el jurat. Un fet que no acostuma a ser fàcil. De la cimera de crisi de Luco en surt el compromís de volcar-se amb aquesta segona opció. Tenen una hipòtesi. Algú enfadat per algun conflicte polític va encarregar la seva mort. Ara necessiten poder-la defensar i demostrar.
6: Como hipótesis, respecto a la autoría material de los hechos, se trabaja con la idea que los mismos fuesen el resultado de la contratación por parte de uno o varios autores intelectuales de las personas que finalmente llevaron a cabo la ejecución material del ataque. Respecto a esta autoría material, se inició como línea de investigación la identificación de personas relacionadas con el entorno físico de la comarca de la Marina Baixa, en la que se encuadra el término municipal de Polop de la Marina, y que estuviesen implicados en hechos de las siguientes características: delitos de tenencia ilícita de armas, en cuyas diligencias se hubiesen intervenido armas de características similares a las utilizadas en los hechos; delitos de amenazas, coacciones, extorsión, homicidio y asesinato, en las que los autores actuasen a instancias de tercero o bajo precio o recompensa.
1: L'advocat Guerri explica què va fer la Guàrdia Civil per intentar avançar.
4: Pero es que van a estar después de 2 años que no avanzaban en buscando una trama urbanística o buscando en el entorno de Alejandro Ponsó. Lo que va a decir el capitán de la UCO, pues entonces lo que van a hacer es intentar cambiar la vía, pues por el tema de los bajos fondos de lo que era de Benidorm, a través de esportes de discoteca y a través de esportes dels clubs d'alterne.
1: Els investigadors havien previst aquesta opció des del moment que van veure l'escena del crim. La manera com havien executat l'alcalde i el fet que fossin com a mínim 2 persones ja els havia portat a pensar que podia haver estat obra de sicaris. Fins ara, però, s'havien centrat a descobrir primer l'autoria intel·lectual, els instigadors, qui hauria tingut algun interès a fer que algú matés l'alcalde. 2 anys després, decideixen capgirar-ho i comencen a buscar per sota, trobar qui va prémer el gallet. En paraules del comandant de la Guàrdia Civil, Enrique Gómez Bastida, l'única manera de poder trobar alguna cosa és sortir al carrer i moure tots els delinqüents de la zona. Radiografiar qui té capacitat per accedir a aquest tipus d'armes i per utilitzar-les i, sobretot, per executar un encàrrec d'aquestes característiques. Els investigadors s'infiltren als ambients nocturns. Així ens ho ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, que no ha volgut que el gravem, però ens ha explicat coses. Li hem posat veu. Sentim com i per què van voler mimetitzar-se amb el que ell diu la nit.
7: La noche es como un parque de atracciones. Está el empresario, el político, el traficante de drogas. Y la prostitución es el punto de unión que los une a ellos y todo lo malo de la sociedad. Y allí se crea un submundo. Compartir noche genera unos lazos muy fuertes, vinculados al sexo, al consumo de cocaína, unos vínculos que luego no se reproducen fuera de este entorno, se quedan en la noche. Nexos que se sustentan prácticamente solo en torno a la prostitución y que luego, diariamente, no tienen contacto alguno.
1: Els investigadors passen mesos barrejats en aquell submón fins que arriba el 15 de juliol del 2009 i, de sobte, topen amb un element que donarà un gir a la investigació.
2: Entonces hay un... Luego le llaman el testigo protegido que decide hablar. Y resulta que este señor era el portero de un burdel de tercera categoría que había en Finestrat, muy cerca de Benidorm.
4: El testigo protegido entra en escena porque al cambiar la línea de investigación, lo que es la UCO comienza a tener entrevistas entre la gente que se movía por los bajos fondos de lo que era las poblaciones de Benidorm y toda la contorna. Uno de justamente estos señores era el porter del club Mesalines.
1: Els investigadors tenien el porter del club Messalina a la llista de possibles candidats. L'Albert Mercader, que ha parlat amb el comandant de la Guàrdia Civil, ens explica com va anar la cosa.
5: Una nit, mentre eren al club Messalina, el comandant Gómez Bastida surt a fora parlant amb ell. Quan s'identifica com a Guàrdia Civil, l'home es comença a posar nerviós. És d'origen portuguès i parla castellà amb un accent molt marcat. Amb els nervis, fins i tot costa d'entendre'l. Li diu que es tranquil·litzi, que aquesta vegada només té interès per parlar sobre l'alcalde de Polop. I que si en sap alguna cosa, li pot sortir a compte col·laborar amb la investigació. Això, per algú que tingui un passat poc clar criminalment parlant, pot ser una bona oportunitat per intentar arribar a acords amb la policia. El porter del Messalina accedeix a parlar amb els investigadors a canvi que se li garanteixi l'estatus de testimoni protegit.
1: La jutgessa accepta protegir-lo i el citen a declarar. Què li diu el testimoni protegit a la jutge?
5: Que a l'agost de l'any 2007 treballava com a porter d'aquest club Messalina, un prostíbul de Finestrat a les afores de Benidorm. Una nit, uns homes el van anar a buscar i li van oferir diners a canvi de matar l'alcalde de Polop.
1: Abans, però, és important que situem bé el lloc, perquè serà clau en aquesta trama.
5: El club Messalina havia estat un dels clubs més emblemàtics de la Marina Baixa, especialment a finals dels 80 i principis dels 90. En aquella època no era gens estrany veure-hi circular polítics, empresaris i gent de diners de la zona per tancar i celebrar els seus negocis. Després d'aquesta etapa d'esplendor, però, la zona va entrar en decadència i va convertir-se en un territori de negocis i tractes més aviat foscos.
1: Si heu vist la pel·lícula Huevos de Oro, del meu estimat i enyorat Bigas Luna, amb el Javier Bardem i la Maribel Verdú, justament alguna de les escenes es van rodar al Messalina. El cas és que ara un testimoni diu que una nit, mentre hi treballava de porter, al voltant de les 3 de la matinada, una de les cambreres va sortir a buscar-lo i li va dir que anés a la sala VIP, que allà hi trobaria els amos del local amb uns senyors que volien parlar amb ell. La conversa, segons relata el porter del local, va anar més o menys així.
8: Buenas noches. Te hemos llamado porque queríamos saber si aún te dedicas a todo aquello. ¿Te interesaría hacer un trabajo de los que ya habías hecho antes?
9: ¿De qué se trataría exactamente? Si es ir a exigir un cobro o excrementar a alguien, puedo hacerlo.
8: No, de este tipo de trabajo no. Algo más intenso, de los que hacías hace tiempo en África.
9: Uf, ¿de quién se trata? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
10: Hay que matar a un tío que está tocando las pelotas a este, a mi amigo, el alcalde de Polop.
11: Y por el dinero no te preocupes, este lo pone. Y también te podemos dar las armas si hace falta.
10: Y tú tranquilo, que si este no pagara, ya lo haría yo. Por el dinero no será.
9: No sé si me interesa. Y si me interesara, no quiero hablar aquí delante de tanta gente. Solo seguiré hablando si me pagáis 35.000 euros. La mitad esta semana para cerrar el acuerdo. El resto, una vez que el trabajo esté hecho, en pagos de 900 euros ingresados en distintas cuentas.
8: Queremos que hagas el trabajo. La forma de pago ya la concretaremos.
9: Si no es con las condiciones que os digo, no habrá trabajo. Vuelvo a la puerta, que la he dejado sola. Ya hablaremos con menos gente delante.
10: Dile a las chicas que vuelvan a entrar y que traigan champán.
1: ¿Qui són aquests homes que haurien ofert diners al porter del Messalina a canvi de matar l'alcalde? A la seva declaració davant de la jutgessa, els identifica clarament. Diu que quan entra a la sala VIP s'hi troba 5 persones. Un és Pedro Hermosilla, el propietari del club. L'acompanya Ariel Gato, alias Marco, un home d'origen uruguaià que feia de gerent del bordell. Identifica també Salvador Ros, un home de Polop que tenia una empresa de calçats. També hi ha una dona rossa i una darrera persona a qui recorda que anomenaven el director. El recorda perfectament perquè és guenyo, té un ull estràbic. Quan li ensenyen una fotografia, no dubte, és ell. L'home que li oferia 35.000 euros a canvi de matar l'Alejandro Ponsoda era Juan Cano, el tinent d'alcaldia d'urbanisme de l'Ajuntament de Polop.
2: Les dice que Juan Cano era conocido en los ambientes nocturnos como el director, porque él estaba al frente de una sucursal de lo que era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Entonces le llamaban el director, al otro le llamaban el zapatero, se llamaban todos por motes un poco. Dice que eran asiduos a este local. Entonces el testigo protegido dice que a él le ofrecen ejecutar al alcalde, pero que los 35.000 euros que le ofrecían le parecieron muy poco y que dijo que no. Entonces le pidieron, según él, que buscara pues a otras personas que pudieran hacerlo.
1: Per primera vegada en 2 anys, els investigadors creuen que han topat amb un fil prou sòlid per agafar-s'hi i que encaixa perfectament amb una de les línies d'investigació que tenien obertes, que un dels seus adversaris polítics hagués planificat i encarregat la seva mort per algun tema que encara no saben. Però l'adversari és del mateix govern, Juan Cano, que era regidor d'Urbanisme i que va arribar a l'alcaldia precisament després de l'assassinat de l'alcalde. El porter del club va dir que no havia acceptat els 35.000 euros per matar l'alcalde i afegeix que al cap d'uns dies el van tornar a anar a buscar a la porta del local i li van tornar a demanar que pugés a la zona VIP. Allà explica si va tornar a trobar els 4 homes de la darrera vegada. Li demanen que tanqui la porta i li pregunten si ha pensat en la proposta que li havien fet. Ell els respon que les seues condicions no han canviat. Els demana 50.000 euros i la meitat per avançat. Aquesta vegada, qui li respon és directament Juan Cano.
12: Aquí el que paga sóc jo, per tant, també mano jo. El pagament es farà en 3 terminis, no la meitat de cop. I hauran de ser menys de 35.000.
1: L'advocat Guerri ens diu com acaba la proposta.
4: Li encomanen la feina, que és l'assassinat del Donald contra Ponsoda, i ell diu que no, que ell no fa aquesta feina i que no, almenys en aquestes condicions i comptant amb tanta gent davant.
1: Així ho recull la seva declaració.
3: El declarante le dijo que se buscara otra persona que se lo hiciera más barato. Afirma que le preguntaron si conocía alguna persona que pudiera hacer este tipo de trabajos. Y el declarante, insistiendo en que él no quería matar a nadie, sí que mencionó que otras personas podían hacerlo. Les dio el nombre de Raúl, Radim y Robert, que eran conocidos de Gato, y que sabía el declarante que estaban metidos en problemas con la justicia. Dio estos nombres porque había escuchado que los 3 estaban metidos en temas de armas, Raúl especialmente. Finalmente añade que sabe que el encargo se hizo y que el precio que se pagó fueron 50.000 euros, pero que como él ya se había negado a hacer el trabajo, no quiso saber nada más del tema.
1: El testimoni protegit es converteix en un filó per als investigadors. No només identifica davant la jutge els qui podrien ser els autors intel·lectuals del crim, sinó que també els posa sobre la pista dels 3 sicaris que, segons ell, sí que haurien acceptat i executat l'encàrrec. Raúl, Radim i Robert.
5: Investiguen aquests 3 noms i descobreixen que es tracta de Raúl Montero, un home de 32 anys i vell conegut de la delinqüència de la zona, amb antecedents per tràfic de drogues i tinència d'armes, i també de Robert Franek i Radim Rakowski, 2 ciutadans d'origen txec, també vinculats amb negocis tèrbols. Tots 2 havien treballat com a porters a diversos locals nocturns de la zona.
1: La policia es disposa a seguir-los i demana una ordre judicial per escorcollar els seus domicilis. Mentre arriba, intenten obtenir més informació revisant els arxius policials.
6: Como resultado de esta hipótesis de trabajo, se tuvo conocimiento de una denuncia en la que se relataba que, con motivo de una deuda económica, acudieron a verle 3 individuos a reclamársela, recibiendo múltiples golpes, lesiones y amenazas de muerte. Identificando a Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, procediendo a su detención, indicándose los delitos de amenazas, coacciones, tenencia ilícita de armas y salud pública. Se considera de especial relevancia la relación existente entre los 3 detenidos y las tipologías delictivas, compatibles con los hechos investigados, así como el acceso a armas cortas y municiones de Raúl Montero, destacándose la munición del calibre 7,65 milímetros, coincidente con la utilizada en el ataque contra Alejandro Ponsoda.
1: I atenció, perquè els indicis no acaben aquí.
5: Els investigadors també consulten institucions penitenciàries per saber si tenen antecedents d'estades a la presó. Els informen que Raúl Montero havia estat empresonat entre el 23 de setembre del 2006 i el 12 de març del 2007. Havia quedat en llibertat provisional 6 mesos abans de l'assassinat de l'alcalde. Pel que fa als altres 2, els txecs Robert Franek i Radim Rakowski, la Guàrdia Civil descobreix que també havien estat detinguts el 30 d'abril d'aquell 2007. You want it
0: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Fins ara, els investigadors han centrat l'atenció en les 3 persones que, segons el testimoni protegit, podien haver rebut l'encàrrec d'acabar amb la vida de l'Alejandro. El testimoni també havia assenyalat els instigadors, encapçalats per Juan Cano, que era qui finançava l'encàrrec. A Cano, als baixos fondos, li deien el director, però al poble li deien el tuerto. I la Guàrdia Civil repassa la seva vida buscant el possible motiu per ordenar la mort de l'alcalde. Abans us explicàvem que l'alcalde i Juan Cano havien format un tàndem electoral guanyador al PP de Polop. Un, el cap de cartell, l'altre, el poder a l'ombra. Va ser així des de l'any 95 fins que el maten l'any 2007. 12 anys d'alcaldia. Durant aquest temps, Ponsoda i Cano sempre van governar junts, excepte en una ocasió, la legislatura del 2003. Ara en parlarem. Un reportatge que el periodista Andrés Lozano publicava mesos després del crim en un diari digital espanyol descriu així Juan Cano.
3: Varios vecinos que toman café en el bar Palmar describen Cano como un hombre oscuro, bravucón y mal hablado, al que le gustaba frecuentar los prostíbulos de la zona y que quería hacer fortuna a través de la política desde la delegación de urbanismo. Además, estaba decidido a conseguir la alcaldía costara lo que costara. Por aquel tiempo, el tuerto alardeaba con frases como «Aquí el que manda soy yo» o le auguraba poco tiempo con el bastón de mando en sus manos a Ponsoda. Alejandro es un inútil y no llegará a Navidades.
1: Que Juan Cano era un habitual dels prostíbuls també se n'adonen els investigadors en les seues incursions nocturnes als locals de la zona. El director de la CAM, com se'l coneixia en aquells ambients, era un client conegut per la resta d'assidus. Els articles periodístics que parlen del cas també apunten que Cano estava en la política per fer fortuna. I un altre fet important, que va pair molt malament no anar a les llistes del PP de l'any 2003.
5: Just quan s'estaven tancant les llistes per les eleccions municipals, arriben a les mans del PP unes gravacions on apareix Juan Cano demanant comissions a un empresari a canvi de concedir-li els permisos per una gran urbanització a les afores del poble. Al rebre-ho, des de l'estructura provincial del PP, s'opta per fer caure Juan Cano de les llistes i, per tant, perd el control de la gestió urbanística de Polop. Cano acusa l'alcalde de no haver-li fet prou costat.
2: Juan Cano pues está obsesionado con controlar el urbanismo y ahí es quizá donde realmente pudo arrancar el caso Polop en cuanto a las enemistades.
1: Quan Cano veu que se li escapa el control de la gestió urbanística, no es queda de braços plegats. Atenció al moviment que fa quan quede fora del govern. Ho va publicar el diari El Español.
3: Durante aquel mandato, Juan Cano quedó fuera del gobierno municipal y alejado del poder. En cambio, deseaba seguir controlando la gestión urbanística del pueblo. Para ello, convenció a Alejandro de crear una gerencia de urbanismo externa al Ejecutivo local. Frente a la petición de Cano, el delegado del ramo, en aquel momento, se negó en rotundo y dijo que jamás firmaría los proyectos de Cano sin ser él el responsable de su planificación y estudio. Aquello le sentó como una patada en el estómago a El Tuerto, quien desde entonces comenzó a hacerle la vida imposible a Alejandro Ponsoda por no haber obligado a su concejal a que asumiera sus planes.
1: I el periodista Artur Balaguer escriu això al diari El País l'any 2009. Quan parla de l'actual alcalde, ja es refereix a Juan Cano.
13: Su enriquecimiento es notorio en los últimos años. El actual alcalde es propietario de varios locales, dos viviendas, dos garajes, un chalet y varias parcelas tanto en Polop como en La Nucía. Tiene más de una sociedad a su nombre y una de sus dos hijas estudia en Estados Unidos, en Miami. Según informaciones, ha suscrito hipotecas en los últimos años por un valor total de 585.000 euros, una carga excesiva para un sueldo de alcalde o de director de sucursal de la CAM, el puesto que ha desempeñado fuera de sus actividades como edil. Cano fue siempre el responsable de las concejalías de Hacienda y Urbanismo de Polop, donde se mueve el dinero.
1: Vist així, sembla comprensible que Cano resistís anys abans a perdre el control de les regidories on es movien els diners. Perduda la batalla de la legislatura del 2003, doncs, es va centrar en el fet que no tornés a quedar fora de les llistes. Durant aquells anys es va dedicar a aconseguir el control de la secció local del partit i l'any 2007, oblidat ja el cas de les gravacions que l'incriminaven, va tornar al segon lloc de les llistes electorals. El primer seguia reservat per a Alejandro Ponsoda, la garantia per guanyar.
2: Juan Cano regresó con ganas y que era el que realmente dirigía el ayuntamiento. Ponsoda lo único que hacía era de relaciones públicas con los ciudadanos. Hay una frase que decía Juan Cano: aquí el alcalde soy yo y aquí el que manda soy yo.
1: L'Artur Balaguer també va escriure això al seu article al País.
13: El año 2007, Juan Cano era titular de 24 cuentas bancarias y un año antes su mujer tenía ya 25. En algunas de ellas se recibían ingresos idénticos de hasta 220.000 euros en anualidades distintas de empresas con intereses urbanísticos en Polop. Meses antes del crimen, Ponsoda rechazó un plan urbanístico que preveía otras 5.000 viviendas y que ya contaba con el visto bueno de Juan Cano.
1: Aquest que apunta el país va ser l'últim gran enfrontament entre Cano i l'alcalde. El llavors regidor d'Urbanisme tenia entre cella i cella una nova requalificació de terreny per construir-hi 5.000 cases noves a la vora del Mont Ponoig, a tocar de Polop. Finalment, la requalificació no es va fer. L'alcalde no ho va permetre. Ara bé, recordeu que, malgrat que totes les peces encaixen i el relat té sentit, l'única prova real que tenen és la declaració d'un testimoni protegit. Els investigadors creuen que poden construir la teoria que donaria explicació a l'assassinat. Cano volia eliminar l'alcalde perquè no el podia veure. Li dificultava els plans urbanístics i, per tant, el seu enriquiment. Va contractar sicaris i aquests l'haurien matat. Dit així, sembla fàcil i clar, però això s'ha de provar. I ara per ara només tenen la declaració d'un testimoni protegit que diu que primer li van encarregar a ell. Això és poca cosa per provar un crim.
5: La Guàrdia Civil ha seguit investigant els sospitosos i descobreix un fet que els permet avançar encara més en aquesta direcció. Descobreixen que Raúl Montero mantenia una relació sentimental amb una noia de nacionalitat ucraïnesa que un temps enrere havia treballat com a prostituta al Club Messalina.
3: Esta relación sentimental entre Raúl Montero y la señorita Anait podría haber sido el resultado de una estrecha relación que unía a Raúl Montero con el Club Messalina y sus responsables, de lo que se tiene conocimiento por medio de las gestiones practicadas con relación a este club.
1: Els investigadors creuen que hi ha una connexió evident entre els diversos noms que els ha proporcionat el testimoni protegit. La Guàrdia Civil intenta localitzar Raúl Montero per interrogar-lo, però ningú en sap res. Està desaparegut des de fa mesos. I atenció al que us explicarem. Aquí és on apareix una d'aquelles casualitats o cops de sort que sovint també tenen un paper clau en aquestes situacions. Mentre intenten trobar la pista de Raúl Montero, la comandància de la Guàrdia Civil de Benidorm rep una visita inesperada. Una persona que ve a posar una denúncia perquè, diu, li han entrat a robar a casa. És l'Anaït, la parella del Raúl Montero. Els agents hi veuen l'oportunitat per poder fer una inspecció visual del pis on han conviscut l'Anaït i el Raúl i organitzen una inspecció falsa. No hi aniran els agents encarregats dels casos de robatori, sinó els de l'UCO, que estan investigant el crim de l'alcalde. Truquen a la porta i s'enduen una altra sorpresa. Els obre un home, sense samarreta, que, pels tatuatges que deixa veure, els investigadors ràpidament identifiquen com Raúl Montero, el sospitós que fa dies que busquen. Els agents opten per dissimular, acabar de fer veure que revisen el pis, baixen al carrer i, conscients que si no ho fan ara se'ls escaparà, truquen al jutjat i demanen l'autorització per detenir-lo. Al cap de pocs minuts, tornen a pujar al pis i detenen Raúl Montero Trevejo com a presumpte autor material de l'assassinat d'Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop. És el 3 de novembre del 2009. Al saber-se la notícia de la detenció, els periodistes van a la casa de reaccions. D'aquí, doncs, de l'actual alcalde de Polop, Juan Cano, que diu això davant dels micròfons de la premsa.
14: Yo por lo menos no sé si es varón, si es mujer, si es español, si es extranjero, ni idea.
15: ¿Si es el presunto autor?
14: Dicen que es el autor material, por lo que salen las noticias y tal, pero lo desconozco. Yo no tengo confirmación de nada, de ningún, en concreto, de nada. Pues si ahora se ha pillado al culpable o se va a pillar a más culpables, pues que sean puestos a disposición judicial y que les caiga la máxima pena posible.
1: Raúl Montero declara també davant la jutge d'instrucció dos dies després de la detenció. Recordem qui són els noms que sortiran. Salvador Ros és un empresari de calçat de la zona i Ariel Gato és un dels propietaris del Club Messalina. El testimoni protegit els havia citat amb Cano a les reunions en què li van proposar matar l'alcalde. Escoltem què va dir el suposat sicari detingut.
3: Raúl Montero Trevejo, de 34 años y natural de Coria, Cáceres, manifiesta que era un cliente habitual de los burdeles de la zona. especialmente el Club Mesalina. Un día quedó con Salvador Ros en su almacén, que consumieron cocaína y que allí empezó a hablar mal del alcalde de Polop, porque, según decía, le quería cerrar el almacén que tenía en el pueblo y esto le costaría mucho dinero. Insistió que esto no lo iba a permitir y que él mismo se encargaría del alcalde. Y que todo esto lo dijo en tono despectivo. Preguntado sobre si tiene constancia que Salvador le acabara proponiendo a alguien matar al alcalde, dice que probablemente se lo podría haber propuesto a Ariel Gato, que tiene capacidad para realizar este tipo de acciones. Y que este podría haber utilizado los checos Robert Franek y Radim Rakowski para realizarla, que eran gente que, a malas, podían ser muy peligrosos.
1: Vaja, que ell se'n desmarque, però dona validesa a la declaració del testimoni protegit i acusa la resta d'assenyalats. Els investigadors preparen una estratègia.
5: Veient que el Raúl Montero no ha tingut miraments a inculpar la resta dels sospitosos per intentar sortir-se'n, opten per anar-los detenint i prenent declaració de manera esglaonada. Primer un, deixar uns dies de marge, i després el següent. Així, pretenen fer creure als detinguts que els agafen perquè els altres acusats han declarat contra ells i veure si reaccionen donant més informació als agents.
1: Una estratègia que fracassa només arrencar perquè s'acaba filtrant a la premsa quins són els noms dels investigats. Més tard sabran que el Bocamoll va ser un dels advocats dels detinguts. Es precipiten les detencions de Pedro Hermosilla i Ariel Gato, propietari i gerent del Club Mesalina, Salvador Ros, l'empresari del calçat, i els dos txecs, Robert Franek i Radim Rakowski. Tots els que suposadament havien assistit a aquella reunió a la zona VIP del bordell, excepte Juan Cano, que continuava exercint com a alcalde de Polop. La Guàrdia Civil opta per esperar una mica i veure com reacciona la detenció de la resta dels acusats. Ho explica la periodista Gemma Peñalosa.
2: Entonces ahí ya intervienen conversaciones, ven que Juan Cano se pone nervioso cuando ellos se despliegan por Polop, porque Juan Cano pensaba que todo estaba olvidado y que el caso estaba, vamos, más que resuelto, según él. Él incluso llama a la policía local para que investigue a ver qué hacen por aquí. Y se llaman, hay llamadas en las que ya a ver qué pasa y a ver quién viene. Y él tenía un viaje para ver a su hija y no se va, porque claro, a ver qué va a pasar aquí.
1: La estrategia de los investigadores dona unos certs fruits. Una de estas trucades es amb la seva dona.
3: A veure si es el que ens pensàvem.
16: Mari, t'he dit que per telèfon no diguis res.
3: No.
16: Per telèfon no diguis res.
3: No.
16: Que no ho sé. Quan ho sàpiga t'ho diré. Ja he dit que peguin una volta per les urbanitzacions, a la policia, val?
3: Val, d'acord, vinga, fins després.
1: Cap prova que l'incrimini directament, però els investigadors constaten que la seguretat i la tranquil·litat que mostra de portes en fora no coincideix amb el nerviosisme que viu en privat. Continuen esperant que es produeixi algun moviment en fals. Mentrestant, la jutge ha anat citant a declarar els detinguts. Hi ha un interrogatori que crida especialment l'atenció, el d'Ariel Gato, el gerent del Club Mesalina.
3: En Villajoyosa, a 20 de noviembre de 2009, Ariel Alberto Gato, de 52 años y natural de Montevideo, Uruguay, declara que la opinión del declarante es que Raúl, Radim y Robert tienen alguna cosa que ver con el asesinato del alcalde, que en los corrillos se podía escuchar que quienes habían cometido el asesinato eran los checos y Raúl.
1: És a dir, que els detinguts es passen la pilota els uns als altres i es fan acusacions creuades. Montero parla d'Ariel Gato i els txecs i l'Ariel Gato parla del Raúl i els txecs.
4: Raúl Montero, en la declaració, ell sempre està dient que Salvador Ros moltes vegades li estava dient de que tenien que matar l'alcalde, que l'alcalde estava fent la vida impossible, que el alcalde era un fill de puta o no sé qué. Después tenía también una otra declaración que es de Ariel Gato, que era el gerente del Club Mesalines, que ell mateix diu que en els ambients diuen que els que han fet aquesta feina eren Raúl Montero, Radim Rakowski i Robert Franek. I és més, és que inclús ell pensa que els únics que poden fer aquesta feina són estos tres.
1: La Guàrdia Civil decideix no esperar més i la matinada del 24 de novembre de 2009 es presenta al xalet de Juan Cano i el DT, acusat de ser l'instigador de l'assassinat de l'alcalde. Així ho explica la periodista Empar Marco al Telenotícies de TV3.
17: Joan Cano era l'alcalde de Polop des que va substituir Alejandro Ponsoda quan el van matar a trets. Cano era aleshores regidor d'Hisenda i Urbanisme i en la seva trajectòria hi ha una taca per cobrament de comissions il·legals en requalificacions urbanístiques. La Guàrdia Civil l'ha detingut en sa casa a la matinada, sospitós d'estar vinculat amb la mort del seu predecessor. No fa res, ell demanava celeritat en la investigació.
14: Jo espero que ja, si n'hi ha algun implicat més, siga detès pues, en hores.
17: No és l'únic detingut. En tres setmanes, sis. En presó han ingressat els dos presumptes autors materials del crim, de nacionalitat txeca. I a disposició de la justícia hi ha també el propietari i el gerent del club de carretera Messalina, a Benidorm, on sembla que es va encomanar l'assassinat. També detinguts un sabater del poble i una altra persona que té causes pendents per narcotràfic. No es descarta tampoc que el mòbil del crim siga més per qüestions personals que per l'activitat pública. Dos anys d'investigació comencen a donar fruits. Empar Marco, TV3, València.
1: Juan Cano es nega a declarar i la jutge dicta per ell presó incondicional sense fiança. Immediatament ingressa a la presó d'Alacant 2. Recordeu el primer dels detinguts, Raúl Montero? Doncs al cap de dos dies de la detenció de Juan Cano, demana tornar a declarar davant la jutge d'instrucció i diu que va veure com Cano havia assistit a diverses reunions a la zona VIP del Club Messalina amb la resta de detinguts. Tot plegat es converteix en un sotrac de difícil gestió per a un poble que ara ja té poc més de 4.000 habitants, on mai passava res. Si no n'hi ha prou amb l'assassinat de l'alcalde, ara han detingut el seu número 2 com a principal culpable. La situació afecta la convivència i, sobretot, els familiars de la víctima.
2: El ambiente en Polop era como, digamos, el mundo al revés. De repente, las hijas de Ponsoda y la familia pues se convirtieron en los señalados, porque Juan Cano tiene un boato, ¿no? Mucha gente a su favor en el pueblo. Entonces, pues serán las hijas las que inexplicablemente tenían que hacer frente a miradas de odio, a miradas de rencor, se tenían que levantar de una terraza si estaban sentadas tomando algo porque aquello era insoportable. Fueron dos años, pues, duros, que en la que la familia de la víctima ha sido la que ha estado muy señalada en el pueblo.
1: Per cert, ja sabeu que la presó preventiva a Espanya és un recurs que ha d'estar molt justificat, si no ets independentista. Així que, 8 mesos després de l'entrada a presó, el jutge accepta el recurs de la defensa de Juan Cano i, com que no té antecedents penals, el deixa en llibertat amb càrrecs, a l'espera del judici, després de pagar una fiança de 20.000 euros. El 30 de juliol de l'any 2010, Juan Cano surt de la presó. Ja no exerceix com a alcalde, però manté l'acta de regidor.
14: L'únic que vull dir que sóc innocent i el que somia tots els dies és que es detinga el verdader culpable de tot això. I el primer pleno, pues, he volgut vindre més que res per a donar normalitat.
2: Cuando sale de la cárcel y hacen una fiesta, aquello fue una fiesta en Polop. Todo el mundo besándole, felicitándole, el chingo así good, el chingo así good. Bueno, había otra parte, que claro, la de la familia de Alejandro Ponsoda, pero la salida de Juan Cano fue una fiesta.
1: Recordeu que el primer detingut, Raúl Montero, havia acusat directament la resta de participants d'estar involucrats en la trama? Que tot plegat ho hauria orquestrat l'Ariel Gato, que hauria encarregat la feina als dos sicaris txecs? Doncs l'any 2013, encara des de la presó, perquè ell sí que tenia antecedents penals, demana tornar a declarar davant la jutge. S'ha aixecat el secret de sumari i ja tenen accés al que han declarat la resta dels acusats.
5: En aquesta nova declaració, Raúl Montero es retracta de tot el que havia dit prèviament. Denuncia que tot ho havia declarat sota pressió continuada, amb medicació contra l'ansietat que patia i després d'haver estat detingut i sense haver dormit durant 3 dies. Que li van dir que si declarava contra la resta dels imputats tindria un tracte de favor i que és per això que va dir tot el que va dir. I encara afegeix una darrera cosa, que mai ha estat testimoni de cap reunió entre Salvador Ros, Ariel Gato i 3 persones més a la zona VIP del Club Messalina. Que si va reconèixer fotogràficament Juan Cano com una de les persones que eren en aquella reunió, va ser perquè 2 agents de la Guàrdia Civil li havien indicat exactament què havia de dir.
1: O sigui, que deixa sense validesa tot el que havia dit anteriorment a la jutge i retira qualsevol afirmació contra la resta de detinguts. Això vol dir problemes per a l'acusació. La instrucció és llarga, perquè les acusacions i els investigadors són conscients de la debilitat de les proves. I així arribem al 13 de gener de l'any 2020. Ho heu sentit bé, més de 12 anys d'instrucció, 50 volums de sumari i més de 20.000 pàgines. Perquè us feu una idea de l'ambient que va envoltar aquest cas, la jutge instructora, veient el que hi havia en joc i les maniobres que s'estaven produint per entorpir la investigació, fins i tot va ordenar que es custodiés una còpia de tot el sumari a la caixa forta d'un banc.
2: El juicio era lo mismo que Polo, pero en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Alicante. Entre bambalinas estábamos en los pasillos, miradas también como desafiantes un poco quizá a los periodistas. Una cosa es lo que pasaba allí y luego cuando Juan Cano subió al estrado, pues se presentó como un vociferador, pero como en el fondo un buenazo, que no pasaba de ahí.
1: Juan Cano com a principal figura d'un banc dels acusats on hi seuen 6 persones més. Raúl Montero, Radim Rakowski, Robert Franek, Salvador Ros, Pedro Hermosilla i Ariel Gato. S'enfronten a penes d'entre 25 i 27 anys de presó. La Fiscalia i la Guàrdia Civil hi defensen que Cano és qui va orquestrar tota la trama que va acabar amb la vida del seu company de partit i de govern. El motiu? Odis, enveges i rancors, perquè volia ocupar el seu lloc.
2: Ellos fueron a defender lo que tenían claro, y ellos tenían claro quiénes habían sido los inductores, quiénes habían sido los autores materiales y por qué se había tiroteado a Alejandro Ponsoda, que el 19 de octubre de 2007 en su casa. Y no vacilaron, o sea, lo tenían claro.
1: Tot el judici acaba girant entorn a una figura, la del testimoni protegit, la prova principal sobre la qual se sustenta la investigació i que alguns van intentar que no arribés ni a presentar-se al judici. Vicente Guerri és l'advocat de la família de l'alcalde.
4: El testimoni protegit va inclús arribar a posar 2 denúncies perquè ell dia que un advocat de l'entorn dels acusats li varen fer diverses propostes de que li donaven diners, o inclús li compraven, li donaven un Mercedes si canviava la declaració.
1: Primer havien estat les ofertes i després les amenaces. No es va deixar comprar ni intimidar. Finalment, declara el judici ocult darrere una mampara.
18: ¿Lo pusieron de que matara una persona?
19: Sí, me ofrecieron para matar una persona y me ha dicho que no estaba interesado. No era por dinero, simplemente porque no estaba interesado. Preguntaron cómo se suele hacer estas cosas, yo lo expliqué. Recalqué nuevamente que no estaba interesado en hacer el trabajo. Al poco me preguntaron si conocía a alguien. Fue ahí que lo ha dicho, si es verdad, lo ha dicho el nombre de Robert y Radim, porque entonces eran mis amigos, y como en esos días y en ese mundo siempre intentamos dar trabajo unos a los otros, lo ha dicho su nombre. Pero si lo hicieron, si no lo hicieron, no sé, nunca me enteré, ni nunca he querido saber. Lo que sé fue que me ofrecieron un trabajo las personas que estaban ahí.
18: ¿Le podría decirnos que las personas que estaban ahí, podría decirnos quiénes eran?
19: Sí, estaba, o sea, estaba Pedrito, estaba Aria, estaba un tal Cano, que era alcalde, creo, o antes había sido alcalde, no sé bien, y Ros.
1: Després de la declaració del testimoni, l'altre moment clau del judici és la declaració de Juan Cano.
18: ¿Usted ha acudido alguna vez al Club Mesalina?
20: Al Mesalina sobre esos años, sobre el año 2002. Después de eso ya no he acudido más.
18: ¿Si iba a la zona VIP o dónde iba?
20: Pues no sé qué es eso de la zona VIP.
18: ¿Algún tipo de reservado o una zona? No tiene ni idea.
20: Yo entraba allí, me tomaba unas copas con Kiko, a lo mejor un par de copas, después de comer íbamos alguna vez y ya está, y nada más.
18: ¿Cómo se explica que las hijas digan que usted no fue por el hospital o que no se preocupó?
20: Pues estaba con ellas, mienten. Porque si usted ve sus declaraciones iniciales, antes de a mí encerrarme, a mí ni me nombran. Es luego, a partir de que les calientan la cabeza los miembros de la UCO y miembros de su familia y Chantala, que ni a Perey, que empiezan a hablar mal de mí porque ante la insistencia de la UCO, que me interrogó como testigo, cuando yo ya era el sospechoso número uno, era la UCO la que iba dirigiendo lo que ellos querían poner. Unos sinvergüenzas.
18: ¿En algún momento se concertó con los demás acusados para la zona del Mesalino y decidieron matar al alcalde de Polo, al testigo protegido?
20: Ni siquiera conocí a estas personas y ni siquiera estuve en el Mesalino de ese año, por lo tanto, eso es falso. Se ha investigado por parte de la UCO las llamadas mías anteriores y posteriores al asesinato. Me han tenido pinchado el teléfono año y pico. No hay ni una sola llamada, ni una, ni con Salvador Ros, ni con el señor Hermosilla, ni con el señor Montero, ni con el señor Frane, ni con el señor Gato, ni con nadie. Tira. Alejandro tenía puesta en mí su total y absoluta confianza.
1: Tres setmanes després, el 4 de febrer del 2020, es fa pública la sentència. El jurat popular decideix, per 5 vots a favor i 4 en contra, absoldre tots els acusats. No considera provat que siguin els inductors i autors de l'assassinat de l'alcalde de Polop.
3: La única prueba directa que podría incriminar a los acusados es la testifical del testigo protegido y a juicio de este jurado. No es suficiente por su falta de credibilidad debido a las distintas versiones. Los jurados no le otorgan a esta testifical el carácter de suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia que consagra el artículo 24 de la Constitución española. De ahí que apliquen el principio indubio pro reo.
1: Indubio pro reo vol dir que en cas de dubte cal decidir a favor de l'acusat. 5 dels 9 ciutadans que formaven part del jurat tenien massa dubtes per condemnar i, per tant, van absoldre els reus. Però llavors, qui va matar l'alcalde de Polop? Potser no se sabrà mai. O potser un dia algú reclama més diners per continuar callant. La vida dona moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
0: Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni totes les persones que van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lamert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Unes declaracions que han esperonat el Partit Popular. Cuca Gamarra és la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
1: Per la seva banda, des del Ministeri d'Infància han respost que estan absolutament en contra de deportar menors. Han insistit que la legislació prioritza per sobre de tot els menors i el seu benestar. Passem ara a altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
4: Ja està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram de manera deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes per davant de protegir-ne la salut i el benestar.
1: Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Unitree ha presentat aquesta mateixa setmana un robot anomenat Superman, que és capaç de córrer a una velocitat de més de 12 metres per segon.
4: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
1: Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duet Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José, va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà.
4: A Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als òrgans durant la nit. En parlava a Catalunya Ràdio.
5: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
4: Avui les altes temperatures també s'exageraran al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus.
1: Esports, el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha dit que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat a l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Quan Àtila i els uns van irrompre...
2: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
2: Una hora d'història que us captivarà.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Doncs mira, tenim la visita de músics. Alosa, fan música d'arreu.
1: Però els joves fan coses que no siguin música urbana?
0: Ja et dic jo que sí.
1: N'estem segurs que són catalanes?
0: Nascudes a Barcelona, totes dues.
1: Cuidado que no siguin expats, que a Barcelona ja no queda ningú d'allà, Vull dir, ja els hi demanaré.
0: No, no, tu no demanis res, que les entrevistes les fan peio, d'acord? A més, avui dediquem el capítol al cadenat.
1: Cadenat o candau?
0: Es diu cadenat.
1: Però no és el mateix?
0: Sí, però una cosa està ben dita en català i l'altra no.
1: Ahir vam parlar de la cinta americana, avui del cadenat. Tu que tenim pensat segrestar algú o què passa?
0: Com vols que segrestar?
1: No, ho dic perquè...
0: Vaig, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el baile!

0: Hi ha paraules que de veritat no entenc perquè no podem acceptar-les com a correctes, i candau és una d'aquestes. Candau és un candau, hòstia, no?
1: Sí, sí.
0: Cadenat no em sembla pas malament, però candau, quin problema té candau?
2: Bueno, ve de candado. Candado és un castellanisme.
0: Ja hem fet la versió catalana i sona prou correcta. Vull dir que no puguem dir candado, ja ho entenc. Candado no.
3: No, candado no, hòstia, no podem. Candado no. Candado, hem posat un candado a la porta del jardí.
0: Estem d'acord, però candau, hòstia, sí, no? Ja farem, hem de fer pressió des d'aquest programa a l'Institut d'Estudis Catalans. Màrius Serra, que va venir aquí, ja ens ajudarà.
4: Això i que ens tornin els diacrítics.
0: Exacte. El que passa que, bé, mentre no passa això, hem de parlar del cadenat.
3: No ho fa servir ningú, Peyu.
2: I tant que el faig servir, jo em faig servir, i tant, a les portes dels galliners.
1: La paraula, vull dir la paraula que no fa servir.
2: La paraula poder no, però el cadenat, i tant, que es fa servir.
1: Ja ho sé, que si jo també em faig servir.
2: No, però jo em faig servir, en tinc a tot arreu.
1: Bueno, molt bé, però també em faig servir jo.
2: Però
1: el que estic dient és que el que no faig servir és la paraula. El candado.
2: Bueno, però...
1: El candado no.
0: El cadenat.
1: El cadenat.
0: Si és que esteu dient el mateix.
1: Bueno,
0: esteu dient el mateix.
1: Doncs que vigili què diu.
0: Bueno,
1: que m'està insultant.
0: No, no.
2: No, jo no.
0: No he vist que t'estigués insultant.
1: Ha dit bandido. Jo sí que deia bandido.
2: Ha dit candado.
0: Candado.
1: Ah, bueno, candado.
2: No bandido.
0: La veritat que...
1: Perdoneu.
0: Tenim un equip de guionistes tota la setmana aquí buscant informació. De veure què es pot dir, què es pot deixar de dir de l'objecte. Clar que són bons. I després aquí en dos minuts vosaltres us ventileu la feina de tota una gent d'una setmana de feina.
2: A veure, has sigut tu que has començat, eh? Sí. Has començat que sí que han dado, que sí que ho han de...
1: A veure,
2: que han de... Una manifestació...
1: Vale, prou.
2: I que hem de cremar el Pompeu Fabra.
0: No he dit tantes coses, jo. No he dit tantes coses.
3: La pregunta clau és qui va inventar el candau.
0: El cadenat es diu. El cadenat es diu que el van inventar els xinesos.
3: Collons de xinesos, eh?
0: Per protegir els productes valuosos que feien la ruta de la seda.
3: Ja, a mi el que m'agrada dels candaus és...
0: Els cadenats.
3: M'aixecaré i marxaré. A mi el que m'agrada són... Saps aquells que tenen números?
0: Sí.
3: Saps que poses 1970 i s'obre?
0: Bueno, 1970.
3: 1970 i s'obres?
2: No, s'obren si poses 1972.
0: S'obren segons el que l'hagis programat tu.
3: Els de casa meu, tu poses 1970 els 17 o 18 candaus que tenim i s'obren tots. 1970.
0: Bueno, perquè ho deveu haver configurat així.
4: Sou ben burros, eh?
3: No sé, compra la meva dona, això.
0: Ah, sí? Doncs pregunta-li a ella si ho compra ella.

0: O sigui, mira que tota la vida he pensat que ben parit haver nascut el 1970 perquè puc aprofitar aquests candaus perquè no em marxa mai la clau del cap.
1: Va bé de recordar-te'n.
0: I en canvi això ho va fer la meva dona.
1: Això ho va fer la teva dona d'amagat, sí. Com tantes altres coses deu haver fet, pobreta.
0: Com saps tantes coses de la meva dona?
1: Els de combinació numèrica, jo no us els recomano si els heu de posar en exterior i fa fred perquè es congelen, llavors no giren els números. Jo ja m'hi he trobat diverses vegades. Llavors no pots obrir, no pots obrir. Has de tirar-hi alcohol i desfer-ho.
2: Alcohol,
1: Alcohol, sí. Sí.
2: Però on te l'has de tirar, l'alcohol?
1: Els números, per anar.
0: No te'l begui.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu la moda aquesta diferents monuments o ponts emblemàtics del món s'hi posa un candau per
1: cadenat,
0: la mostra?
1: Cadenat.
0: Ai, oi, de veritat. Cadenat. Jo també m'aixecaré i marxaré, però ja estic dreta. Ja.
1: Oi? Els enamorats que pengen un cadenat.
0: Que pengen un cadenat en els ponts com a mostra del seu amor.
2: No ho suporto, que encara d'una ràbia.
1: Això, perquè no suportes la gent que s'estima.
3: No, sí, però... per què has de posar un candau?
1: Ah, no, un cadenat.
0: Doncs hi pengen un cadenat per dir, mira, tu, ens estimem. Ens estimem per sempre.
1: És ben maco.
0: Això passa a diferents llocs del món, sí. I un dels llocs més típics on passava, i dic empastat, era el Pont des Arts de París.
1: Sí, a París.
0: A París, on els enamorats penjaven el cadenat a la brana del pont i llançaven la clau al riu Sena, que era ben bonic.
1: I van molt els enamorats a París.
0: Sí.
1: Jo no hi he estat mai.
2: I a Venècia.
3: Jo sí que hi he estat. S'ha d'anar a París i a Venècia.
1: Ja heu estat a París?
3: Jo sí, he estat.
1: I què? Amb la teva dona?
3: Amb la meva dona, d'un viatge enamorats,
1: sí.
3: I vam tornar ben breiats.
1: Sí?
3: És una merda, París, massa gent, massa cotxes, clar. Massa trànsit. Torre Fiel des de ferro, sí. Pensava que era...
1: De què et pensaves que era?
2: De massa pa.
3: No.
1: Tu, Xuriguera, ja has estat a París?
2: A París mai.
1: No,
2: és que no puc entrar-hi.
0: Per què?
2: No em deixen creuar la frontera cap amunt, no em deixen.
0: Ah,
2: no?
0: Cap avall?
2: Cap avall, sí.
0: Cap avall. Ah, sí?
2: Van dir cap avall, sí, però cap amunt no puc.
1: Bueno, Mercè, què passa?
0: Doncs aquesta tradició, el Pont des Arts, es va acabar el 2015.
1: Per què?
0: Perquè, per culpa del pes dels cadenats...
1: Sí,
3: veus?
0: La brana es va fotre.
1: Va caure
0: d'alta baix.
2: D'alta baix, es va suïcidar.
0: Brana i cadenats.
1: Tot avall.
0: Sí, i a partir d'aleshores van posar unes plaques de metacrilat, no? Sí. I allà ja no hi ha hagut més cadenats.
1: S'han acabat
0: cadenats.
3: Vas posant cadenats. Ara ens separem. La clau un test. Oh, collons, el riu. Ara qui el treu, aquell?
0: Ah, clar.
3: Quina merda que has d'anar amb un xerrac allà amb
1: una radial.
3: Amb una radial.
1: Quan si et divorcies, no sé si vas a treure'l.
3: És clar que ho vas a treure.
1: Suposo.
3: No vas tenir el record.
0: De ràbia, que et deu fill.
3: No, l'has de repartir també aquell candau.
1: Sí, sí, sí. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boges conegudes, però des de fa ben poc. Concretament, boges conegudes des del 2022, quan van publicar la seva primera cançó a les xarxes socials i les va impulsar a començar una carrera musical com a grup de música d'arrel catalana. Es pot dir que amb les seves versions i cançons originals, on la percussió i les veus són protagonistes, hipnotitzen a tothom qui les escolta.
1: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença, a l'Osa!
3: Bravo! Molt bé!
1: Julieta, Irene, què tal?
5: Hola.
1: Què heu menjat avui per esmorzar?
5: Jo una torrada amb oli i sal, perquè he estat una mica malament, sí, de la panxa.
1: Ai.
5: Estic en aquest moment.
1: Vaja, és que hi ha hagut moltes malalties aquest any.
5: Sí, moltes.
3: A pocs dies, una bona manera de començar l'entrevista.
1: No, home, però refredats, sí, sí, i virus, sí, sí, de panxa.
3: Sí, ui, llargs.
2: Sí. No ho havíem pas dit, això.
1: Ja es va dir. Però bueno, estàs més bé, ja està.
5: No, ara estic molt bé, però em vull cuidar.
1: Va, no, clar que sí.
5: És important cuidar-se.
1: Un iogurt, també.
5: Vols dir?
3: No. Arròs bullit.
1: Què hi enteneu, res?
2: Una poma.
1: No, necessites un iogurt per refer la flora intestinal.
3: Això d'aquí uns dies.
1: Bueno, però diu que ja ho ha passat, ara ja està.
3: Ella s'ho pensa. Primer uns plats d'arròs bullit uns quants dies.
1: I què has menjat, tu?
5: És que jo he esmorzat això, una torrada, però hi ha un pernil dolç. El següent pas és que ens vam posar malaltes a la vegada.
1: Ah.
5: Ho fem tot a l'hora.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Perquè conviviu?
5: No, però quasi.
1: Però clar, us veieu molt, sí, sovint.
2: Clar, fan feina juntes.
1: Clar. Com ara, tu quan en Fel es posa malalt, tu t'has posat malalt.
3: El pitjor, ell acaba ingressat. Jo tinc febre i ell s'ingressa.
1: Sí. Irene, Julieta, sou una mica la demostració de que les xarxes socials a vegades serveixen per començar a dedicar-te a la música. Vosaltres el 2022 hi vau penjar A la voreta del foc, que sona així. A la voreta.

0: Això ho vau penjar el 2022. A dia d'avui porta més de 700.000 visualitzacions. Us esperàveu aquesta resposta?
1: No.
0: No, eh?
1: No, aquesta resposta curta, no.
0: O sigui, amb quin objectiu ho pengeu?
1: Doncs amb una cosa de compartir-ho pels nostres amics, perquè a més en aquell moment ens seguien menys de 100 persones, que això eren amics nostres, i els havíem dit, bueno, tenim aquest perfil, si ens voleu seguir, i vam penjar el vídeo això, pues, per tenir-lo allà.
0: I com percebeu que allò es va fent gros? Com us n'adoneu?
2: Per les notificacions que rebíem. No, però de sobte les nostres amigues ens deien com, no sé, qui us coneix? I era com, ah, sí? I llavors sí. Tot es va anar fent gran i vam acabar així. Però, bueno, quan nosaltres estudiàvem música i ja teníem clar que volíem fer alguna cosa així, però no sabíem que aquesta seria la manera, realment.
0: Com m'heu viscut? O sigui, des de que es publica la cançó, què va passar a partir de llavors?
1: Doncs crec que ens vam posar les piles bastant ràpid, cosa que ara ho miro i penso que bé, perquè ens podríem haver repenjat, no? Però vam dir, no, la gravem, la publiquem. Llavors tenim més temes, doncs hem de muntar això, no sé què, fem concerts. I llavors, doncs això, ho vam agafar bastant al vol.
2: I vam acceptar un bolo quan només teníem una cançó i vam haver de muntar tot un repertori en menys d'un mes.
1: De valenta.
2: No, o sigui, com, sí, ens van dir, voleu tocar aquí?
0: Sí, endavant.
1: Sí. Clar.
0: I llavors, hòstia, espera't, hi ha un detall, que és que
3: tenim una
0: cançó.
3: Què dura el vostre show? 3 minuts.
0: Són 3 minuts. No, és que... El podem fer diverses vegades, si voleu. Sí.
1: Diferents versions. Sí, sí. Ara capella, ara tocat així.
2: Havia de ser 1 hora i quart, me'n recordo, a sobre. Mm-hmm.
1: Home, però clar, no l'havíem fet tant de temps.
2: Sí, sí, que vam fer moltes cançons.
1: Ah, sí que vam complir, d'acord.
2: Sí.
1: Perquè on era? Ho fem, es això.
0: Pot saber on era el bolo aquest?
2: Era la festa major de Sant Antoni.
1: Sí.
0: Sant Antoni, molt.
1: No, molt simpàtics.
0: Com us coneixeu? En quin moment us creueu en la vostra vida?
1: Ens vam conèixer estudiant música.
0: Sí? A on?
1: Sí. Al taller de músics. Uh-huh. O sigui, al superior, vull dir, quan tenia... Bueno, fa 4 anys.
0: Mm. Què estudiàveu?
2: Jo violoncel,
0: sí,
2: en l'especialitat de jazz i música moderna.
1: I jo veu en la mateixa especialitat.
0: Molt bé. No, sí. No, però no toqueu el violoncel, al final no heu acabat per aquest camí, digues.
2: Sí, sí, sí. Sí. A l'Osa, en els directes de l'Osa hi ha violoncel.
0: Hi ha violoncel, també.
2: I en el disc també.
0: Molt bé.
2: Aleshores, hi ha molta corda fregada, que ens agrada molt, i també ara ens acompanya un guitarrista i un baixista, o sigui que les cordes en general...
0: Entenc, però, que hi havia més gent a la classe, vull dir que us uneix exactament a vosaltres dues, perquè...
2: Som de la broma.
0: Per què us ajunteu?
1: Ens vam entendre molt, no sé, ens vam fer molt amigues. O sigui, hi havia més gent a la classe, tothom ens va caure molt bé, però a mi em va caure millor la Irene, i crec que jo també li vaig caure millor a ella.
2: I érem les que parlàvem, no?
1: O sigui, ah, com... sí.
0: Així els altres no parlen?
2: No, nosaltres... No, tothom
1: i nosaltres,
2: molt...
1: que algú digui algú, no? No.
2: I...
1: No sé.
2: Ens agradava xerrar entre nosaltres.
0: Ahà. Què és el que us va sorprendre, una de l'altra, diguéssim?
1: Bueno, jo crec que ens vam agafar confiança molt ràpid. Te'n recordes un dia? Bueno, que vam anar com a un concert.
4: Que sorprèn.
1: No, és que ara diré... No us donaré detalls, perquè...
2: Però
1: vam anar a veure un concert d'allà que s'organitzava com de la universitat, el que hi havia més gent, i recordo com dir, vale, vaig a la lavabo, m'acompanya, saps allò típic? I vam anar a la lavabo... No, i ens vam fer unes confessions, i et vaig explicar unes coses, que ara ho miro.
4: Ah, sí?
5: Els lavabos donen per molt.
4: Quines confessions?
1: No, bueno, ara ja queda molt enrere, però...
0: Sí, digue.
2: Res. Que jo no me'n recordo exactament.
5: Una amnèsia necessària.
2: Sí, exacte. No, però com...
1: Però que no era res.
2: Nervis.
1: Què? No. Mira, jo volia deixar una persona i no sabia com fer-ho.
4: Ja.
5: Ara és veritat.
0: Ara va sortint.
1: Ara ja ho hem dit.
0: Escolta, us dieu a l'Osa per un ocell que porta el mateix nom. Us agradava aquest ocell o... No sé si hi havia algun altre nom candidat pel grup. O de seguida vau tenir clar que us diríeu a l'Osa.
2: No, o sigui, nosaltres ens havíem de presentar en un concurs que no vam guanyar, però aleshores havíem de tenir un nom. I aleshores... Ui, dic molt aleshores últimament. No.
0: Bueno, és que...
2: Total.
1: Trobo que
0: vols dir que no us precipiteu a l'hora d'acceptar reptes abans de tenir les coses fetes? Que veig que es va repetint un patró.
2: No
0: havíem decidit el nom i ens vam apuntar a un concurs.
2: És veritat.
0: Ens vam agafar un bolo i només teníem una cançó. Home, mireu de preparar-ho abans d'apuntar-vos als llocs.
2: No. Anem així directes. I cantàvem una cançó que es deia Skylark, que és un estàndard de jazz, i ens agradava molt, i vam posar la traducció de Skylark, que era, i és a l'Osa. I per tant ens va semblar preciós.
0: Fixa't.
2: De fet, al principi no ens va semblar preciós, no ens agradava gaire, però vam pensar... Total.
6: No en tenim cap altre.
1: No, exacte, i ens havíem anat presentant.
2: Com ens diem?
6: L'Osa.
0: Diu que l'Osa sabeu que canta de Trenc d'Alba, que és un ocell i hi ha com la imatge poètica de que és el moment en què canta, que és quan els amants s'han de separar, que han passat la nit junts i tot això. No sé si us ha inspirat en alguna cosa, això.
1: Sí, quan després ho hem sabut, sí que hem dit...
0: Ho heu aprofitat.
1: Exacte. Vale, llavors, de cop ens dèiem a l'Osa i vam dir, bueno, igual, està bé buscar, no?, com és l'ocell i què fa i tal, i llavors sí que ho hem anat.
0: Recordeu exactament la primera cançó que veu tocar juntes, més enllà de la que veu penjar, que és aquesta que ja hem sentit?
2: Skylark?
1: Sí,
0: sí, aquesta, eh?
2: Aquesta, sí, també.
1: A duet, sí. Vam fer una versió molt, molt, molt, molt de Marieta Cistellera, que era molt diferent de com és ara.
2: Mm-hmm. I era un mashup entre el cant dels ocells i la gavina voladora, i aleshores passaven moltes coses allà.
0: Molt bestiar, trobo, no?
6: Molt bestiar volador.
0: Sí. Sí, sí. Us agraden els ocells?
2: No. No ho sabíem, però sí.
1: Sí.
2: És aquesta cosa, ens ha passat aquesta cosa.
0: Està bé.
6: Molt bona.
0: Sí, es van adaptant a tot el que els hi passa una mica. Està molt bé. Sou professores de música d'escoles de música, primària, secundària, on exerciu?
1: Jo faig primària.
0: Primària.
1: Però és d'extraescolars, eh?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: No passa.
1: Que no vull... No t'imaginis que estic allà cada dia a una escola...
2: No t'ho imaginis, per favor.
1: No. Que no vull ni imaginar. Ja.
0: No, eh? Ens agraden els nens lo just. Lo just.
2: Jo estic al taller de músics de l'escola, del Raval,
0: sí,
2: i a l'Escola de Música de Gràcia, que és on vaig estudiar jo. Sí. Ara estic de professora.
1: I com que són adults, no? El teu, no?
2: A l'escola sí, però al taller no. Al taller són infants.
0: I els nanos...
2: I també algun adult.
0: Què tal, Elsa?
2: Sí, sí,
1: no ho sabia.
2: Sí.
0: Mira, heu de parlar... Heu...
6: Cap al lavabo.
0: Exacte. Heu d'anar més al lavabo juntes. Què us sembla el moment musical, la canalla, no? Que esteu en contacte amb la canalla, s'interessen per la música, sobretot per la música d'arrel tradicional, quina visió en tenen? Perquè sembla que només hi ha música urbana, no, últimament.
1: Sí.
0: Doncs vinga, la següent.
6: Ara pensava que ens ho presentaves a mi en Xuriguera.
0: No.
1: Bueno. Hi ha de tot.
2: Sí.
1: Depèn de com els hi presentis, també, suposo.
2: I, de fet, a molts concerts de l'Osa venen infants.
1: Sí.
2: I canten totes les cançons, o sigui, mira, és supertendre de veure, i també molt joves, adolescents, o sigui, crec que és una... O sigui, que, evidentment, només hi ha... O sigui, hi ha molta música urbana, però no només, o sigui... Clar, jo crec que no és...
0: I les cançons populars, creieu que s'estan perdent, o no?
2: És que l'Osa està fent molt de feina. No, és broma. No, però crec que... O sigui, jo pensava que sí, però de sobte tothom se la sap. I,
0: sí,
2: i l'Hereu Riera se la coneix tothom i tothom la canta, o sigui...
0: Quin és l'Hereu Riera?
1: Pare Sant Antoni, grans
6: pares. Sí.
1: Molt bé, gràcies.
0: Ah, sí, ara.
6: Veus com ho sabem?
0: Sí, però no sabia el títol. No.
1: Sí, és...
0: Bé, la gent, mira la gent. Aviam. O lletra complexa, eh? Molt bé. Escolta, a l'Osa neix una mica de la necessitat de cobrir aquest buit d'arrel catalana. No sé si ho veu fer com intencionadament i teníeu clar quin era l'estil d'entrada.
1: No intencionadament, teníem ganes d'això, de versionar cançons tradicionals, i era com un repertori que ens agradava, però tampoc era com, vale, hi ha aquest buit, això és el que anem a buscar nosaltres. Vull dir, nosaltres ens agradava fer-ho,
0: uh-huh,
1: i vam dir, doncs ho fem.
0: Sou totes dues de Barcelona, una de Gràcia, sí, i l'altra de Fortpienc. Ciutat i natura poden anar de la mà?
2: Sí, es veu que sí. Nosaltres reivindiquem la ciutat com un espai que ens agrada estar, i també la natura com un espai que ens agrada anar sempre respectant...
6: Ara.
1: Sí, i emportant-te la brossa i no llançant la terra.
2: Exacte. Sí.
0: No aparcant davant dels camins.
1: Exacte.
0: I tot plegat.
6: I no deslligant el gos.
0: Exacte, i tornar a tancar les tanques dels tancats de les vaques.
6: I no encendre
5: llumins. I no acabaríem mai.
6: I sapigar que moltes vegades estàs en una casa privada, vull dir, en un terreny privat.
0: Sí.
6: Ara no els hi foteu...
0: Elles no, elles ja ho fan bé, segur que ho fan fan bé.
4: Clar, van quedant aquí al sofà raconades.
0: De fet, que...
6: De fet, jo els vaig veure per primera vegada al mig del bosc. Eh?
0: Mira, ah, sí? Sí? A on?
6: A la Vall d'Horta, que és un lloc que no vull que vingueu mai. Perquè és preciós, i els vaig veure allà per primera vegada i no sabia qui eren, i allà ja em vaig quedar...
4: Tenien nom, ja, encara no tenien nom.
6: A l'Osa,
0: a l'Osa.
2: Jo, i que respectàvem, respectàvem.
6: Respectàvem.
0: De fet, teniu...
6: I allà vaig descobrir qui era la teua mare.
1: Exacte.
0: Ah, sí?
1: Uau.
6: Home, en Feixades i jo som també alguna cosa gràcies a la seva mare.
0: Què dius ara? Qui és la seva mare?
1: Ara.
6: Bueno, la Mercè Martí... No, la Mercè Martí és
0: una
6: altra.
0: Home, no.
4: La Mercè és la meva mare?
6: No, no.
0: Ho podem explicar, això?
2: Sí, o sigui, no, la meva mare és una dona molt potent. No, però es diu Sònia.
0: Sí, sí. Es diu Sònia.
2: Sí.
1: És directora.
2: És directora.
0: De?
2: Sí, de televisió.
4: El primer programa
5: que ens fem... Com si fos ahir. És la directora.
0: És la directora del Com si fos ahir.
5: Home,
0: diguem-ho això, diguem-ho.
4: El primer programa que fèiem amb en Xuriguera a la tele, que era càsting l'any 2000, la directora d'aquell programa era la Sònia Sánchez.
0: Fixa't.
4: I, per tant, d'aquí tenim...
6: I ens vam trobar a la seva actuació i diu, és que aquella d'allà és la meva filla. Oh, bravo.
0: Molt bé.
4: I en Xuriguera va dir, ens hem fotut molt grans. Sí.
0: Escolta, teniu una cançó que es diu Baixa del camp, vine a la ciutat. Queda gent de Barcelona que se senti de Barcelona i que... una mica com vosaltres, diguéssim.
1: Sí.
0: Existeixen, eh?
1: Home, ja, la gent de Barcelona, en general, li agrada ser de Barcelona, no?
0: Sí.
1: I ho diu molt. Però a nosaltres ens agrada ser-ho...
2: Molt.
1: Vale.
0: Sí, no? I sí. Jo us veig com una cosa positiva que us agrada fer-ne propaganda, no? De, hòstia, som de Barcelona i Barcelona també és guai, no és només...
1: Bueno, i a Barcelona també es fa això, no? Que també hi ha cultura popular, també es fan música d'arrel, vull dir...
0: Podeu pensar algun eslògan per la ciutat de Barcelona, per vendre'l una mica bé? Perquè des de Catalunya, diguéssim, els que vivim fora a vegades ens costa.
2: Ja, o sigui, per això també la cançó aquesta de Flors i Violes que interpretarem, es pot dir que interpretarem?
0: Sí,
2: ah, perfecte. I doncs fem aquesta cosa, no, de baixa del camp, vine a la ciutat, però també em pots portar el camp i omplim el camí de flors i violes i romaní. No? Aquesta cosa de tu vine, que vindrem a sopar aquí, però em pots portar el camp també.
0: A la ciutat també em respecta, eh?
6: Sí, home,
1: sobretot.
0: Tancar la porta del metro, obrir-la, deixar-ho tot.
5: Tal com ho has trobat.
0: Tot net.
6: No us pixeu al carrer.
0: No, hòstia, però per què es pixen allà les escales dels pàrquings, la gent?
6: No ho sé.
0: Surts i una bugó.
4: També, quan em vas fotent gran, la pròstata és molt traïdora.
0: Sí.
1: Clar, i no hi ha lavabos.
4: Clar, jo ja em trobo en situacions a vegades que dic, ai, que m'hauré de pixar aquí.
0: Jo em cardo nerviós. El sàbat de Barcelona, entre aquella dona que va dient cada dos minuts els objectes personals amb tu. No deixis res de valor al cotxe.
4: I aquella dona és a tot arreu, eh?
0: Tot arreu.
4: No para tot el
0: tot
4: dia.
0: Arreu, no para, va voltar i quan puges a l'ascensor la tornes a sentir. Sí. Planta 3. Escolta, de què parlen les cançons de l'Osa?
1: Doncs una mica d'això, de la nostra vida a ciutat i...
2: Amors, desamors.
1: Exacte.
0: El que parlàveu al lavabo, però ho heu musicat, diguéssim.
1: De fet, per composar, anem al lavabo, ens tanquem allà, fins que no tenim una cançó. No
5: és que sona molt bé, el lavabo.
1: Sí,
5: és
1: veritat. Perquè
0: té la reverb natural.
2: És això.
0: Clar. Hi ha discussions al grup? Ho dic perquè al ser dues, prendre decisions no deu ser fàcil.
1: Bueno.
0: Ningú desempata.
2: No, exacte. No, bueno, ara que ja estem amb ceràmiques, Guzmán, ara ja ens ajuden a desempatar a vegades. Això està molt bé.
1: Però hi ha discussions, però decidim bastant ràpid, eh? No...
0: Mira,
1: està bé. Sí, no...
2: Ens podem discutir aquí, també, si voleu.
1: Si voleu, ens discutim ara.
5: Una mica.
0: No cal. Què esteu fent ara mateix? En què esteu treballant? Esteu gravant nou disc?
1: No.
2: Ara l'estem presentant.
1: Exacte.
2: Per tots els pobles i perquè tothom ens pugui venir a veure.
0: A on? On us podem venir a veure, ja que ho dius?
1: Mira, el 14 de febrer... Bueno, el 14 de febrer no anem a un poble, anem a una ciutat, anem a Madrid.
0: A Madrid? A veure... Ja tenim públic ampli a la Renaixença. Però si tinguéssiu algun altre bolo per anunciar...
1: Sí, el 21 de febrer a Balaguer.
0: Mira.
2: Exacte.
1: I després...
2: A la ciutat, el 10 d'abril a Parell 62.
0: Sí.
2: Ens fa moltíssima il·lusió perquè hi poden...
0: Que era l'antiga sala d'arts.
1: Exacte. Sí.
0: Molt bé.
2: I allà farem una festassa. Mm.
0: Doncs allà estarem, o allà en convidarem a tothom que hi vagi, també, no? Sí. Tots cap a la sala...
4: No, i a Madrid, jo igual...
0: Anem a Madrid.
2: Va, una visita.
1: Feu un programa allà en directe.
0: Sí, la Renaixença des de Madrid, cuidado,
4: eh? Home, apuntem-ho això. Fort, eh?
0: Apuntem.
4: A Bernabéu, parlem amb Florentino.
0: Ara està animat, ara.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Us dic una paraula i tres definicions. Si l'encerteu,
8: atenció,
0: us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
0: La paraula d'avui és uix. Uix. Vale. U-I-X. Uix. Terme que s'utilitza en algunes zones del Pirineu com a sinònim del verb sortir o fugir.
6: No veus que acabes de matar l'alcalde? Uix d'aquí o t'enganxaran els Mossos.
0: B. Uix, poble garrotxí que forma part del municipi de Montagut.
4: Aquest any vam anar a veure les famoses corrandes de Montagut i Uix.
0: O C. Uix, forat gran que es fa en una bota.
5: A la bodega tenien un nen petit treballant que passava per l'uix de la bota i podia netejar-la per dins.
0: A, vale. B o C?
1: Diem
2: la C.
1: La C.
0: Correcte!
6: Bravo, bé!
0: Llangonissa per vosaltres i res, ara us sentirem en directe. Interpretareu Flors i Violes, que ja ens ho has anunciat abans. Flors i Violes a l'Osa, canten Flors i Violes amb Bernau Tordera i Laia Gluck. Bravo!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Les nostres taules de marbre del segle XIX t'estan esperant.
1: Aiu, avui no parlàvem del cadenat.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del cadenat.
1: Parlem del cadenat.
3: És que sou vosaltres que aneu de parlar.
1: Ah, doncs digue'ns-ho.
3: Què us heu preparat avui?
2: Avui us ensenyarem com obrir una porta sense claus. Fanny, xuri,
4: xuri, fel. Ells ens il·luminen, són com dos estels. Fanny, xuri, xuri, fel. Escolta'ls una estona i tocaràs el cel.
1: Avui, Peyu, t'explicaré que per obrir una porta, per exemple, pots fer servir... No fa falta la clau.
3: Ah, no?
1: No. Per exemple, pots fer servir una cosa que jo sempre porto a sobre.
3: Què?
1: Que és les meves radiografies.
3: Ah.
1: De que això... quan me vaig fer mal a la mà.
3: Això són les teves mans?
1: Sí, són les meves mans.
3: Quatre, entens?
1: Sí.
2: Els peus, si els hi veiessis, són igual que les mans.
3: Sí que ho havia sentit, això, que posant una radiografia pel costat, no?
5: Oi tant.
3: Ha de ser un tipus de porta, també, concreta, això.
1: Sí, perquè la de casa, per exemple, no l'he obert mai, jo, amb això. No... Té una porta de fusta que, amb la pluja, s'inflà. S'inflà,
2: sí.
1: I ja hi pots posar-hi radiografies, no. Allà, que no
2: allà, surt, eh? Amb portes d'aquestes, és millor fer un tac, més que una radiografia. Ja has dit bé.
1: Sí.
2: No li has dit?
3: Sí. A mi una vegada a la de casa me la van obrir, va venir un serraller i ho va obrir amb una radiografia.
5: Sí. Ja,
1: però de què era, de les mans?
5: I et cobren una pasta, eh?
3: Sí.
5: I fan clac i ja està.
1: Però ha de ser de les mans, eh? No pot ser de l'orella.
5: No. Ah, no?
1: Tu no obres la porta amb una orella.
3: No.
2: El pany, quan veu una radiografia, ell es pensa que és una mà real i ell, el mateix pany, fa...
3: És aquest sistema, eh? Sí.
2: Saps?
3: I llavors sí.
2: Això és una manera. Jo la que tinc, per exemple, jo tinc un nen i una nena a casa, són adolescents. Sempre n'hi ha una casa, sempre.
3: De nen?
2: Sí. No els deixo sortir tots dos a la vegada.
1: Clar.
3: I llavors sempre pots...
2: Sempre hi ha algú a casa.
3: Ah, això està molt bé. Vull dir, un bon sistema.
2: A l'institut hi va una setmana un i la setmana l'altra.
3: Està molt bé.
2: Llavors jo marxo al súper tranquil a comprar...
3: Sense claus, sense no cal que agafis claus.
2: Perquè sempre, vull dir, fins i tot engripats, m'han obert la porta els de casa.
3: Mira que bé.
2: Vull dir, això,
1: també va molt bé repartir claus a tots els veïns.
3: Sí.
1: De tots els veïns que hi hagi per allà, sí. Una clau... Que... Jo això ho faig, passa, llavors m'agafa por i canvio-te el pany.
2: Això és útil, això.
3: Però això als pobles abans es feia. Sempre hi havia un veí que tenia la clau.
5: Home, casa... El sereno. Ja, jo...
3: No,
5: tenia el sereno.
1: Estàs amb els serenos?
2: No.
1: A la mínima que pots fer servir el sereno, eh?
3: Sí.
5: Però si no figura que m'agrada molt.
3: El veí de més confiança.
2: Jo tinc un de veí que més confiança.
3: Li donaves un joc de clau.
2: El té.
3: Perquè si mai passava una cosa, o a l'estiu, si anaves de vacances perquè et regués les plantes...
2: I els sogres també tenen unes claus.
1: Els sogres jo no.
2: El que passa que amb el sogre, quan nosaltres marxem, canvio pany. Però quan són per arbúcies, amb el sol, té les claus.
1: A mi el que em passa és això, ja ho donava la gent, però llavors també canvies de poble. I què? Vull dir, ja l'has cagada.
3: Ah, no, està clar, està clar.
2: I va molt bé quan, perquè la Mercè Terró és molt car.
3: No teniu més informació d'això?
2: Sí, home, què vols dir?
3: No, vull dir que no tenim gaire més temps.
1: No, treu les dipositives.
2: Home, no tinc temps de muntar la pantalla.
3: No. Què portava?
2: Uns vídeos? De demostració.
3: No tenim temps. Bueno, feu-ho. Sí,
2: no, és igual, no, que ho mirin per YouTube.
3: No,
1: sí.
3: Poso.
2: No,
1: que ho mirin per YouTube.
2: YouTube i el dossier. El dossier s'està imprimint.
1: Tenim un PDF.
3: Un PDF heu fet?
2: Amb tapa i tot.
3: La setmana que ve.
2: No, la setmana que ve, ja no.
1: Ho mirin per YouTube.
3: La setmana que ve. Adéu, nois, que estem fora de temps.
2: Però és que el tema és aquest...
3: Gràcies, Xuriguera, gràcies. Igual. Feu, gràcies.

0: sona, Arnau?
1: Avui sona Anarchy in the UK, dels britànics Sex Pistols.
2: Home, Sex Pistols.
1: Home, uns mites.
2: Jo sempre ho havia sentit del meu germà gran, que ho escoltava.
3: Clar, clar. En Zoom era molt fan dels Sex Pistols.
2: Sex Pistols.
3: El meu amic en Zoom, sí. Ell deia que eren Sid Vicious.
1: Eh? Doncs mira,
3: ell deia que eren Sid Vicious.
1: En Sid Vicious és el protagonista de l'anècdota d'avui.
2: Aviam.
1: Resulta que sempre portava una cadena amb un cadenat penjat al coll.
2: Ah, sí.
1: Sí, sembla que la seva parella li havia regalat per tancar la porta del pis compartit on vivia, però al final se'l va posar al coll i va perdre les claus del cadenat.
2: Hòstia.
1: Sí, aquell objecte simple va esdevenir un element icònic de la seva imatge pública.
2: Mira, veus? Cuidado on us poseu els cadenats.
3: Cara al coll.
2: Escoltem, doncs, els Sex Pistols i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: presento en Maui.
1: Maui.
0: És un rottweiler de Torre d'Oristà.
1: Sí, Eiffel, la Torre d'Oristà, eh?
0: De la Torre d'Oristà.
1: Sí.
0: Eiffel, no t'espantis, eh?
2: No, bueno, perquè, a mi no m'agraden els gossos, és un rottweiler encara més.
0: És un rottweiler, però no tinguis por, perquè és molt dòcil sí, i molt amorosa.
3: Sí. No fa res.
0: Una cosa molt dolceta. Mireu quina cara d'innocent que té Maui. Aviam.
1: Oita! I ara hora que enviessin una foto d'una casa neta.
4: La cuina és neta.
1: De veritat.
0: En Joan ens ha explicat que en Maui té una fixació. A veure, cara de bona persona, però és una mica marrano.
1: Per què?
0: Perquè li agrada rebolcar-se la merda.
1: Bueno, tots els gossos. No tots,
0: però es veu que aquest especialment li encanta fotre's en cada bassa que troba, com més bruta millor, i si troba un camp ple de purins...
1: Cap als purins.
0: Doncs vinga, és el paradís del Maui.
1: Bueno, perquè...
0: En Maui, més que un gos, és un bon porc.
3: No entenc com us pot agradar un animal que tot el dia rebolcaria per la merda.
0: I després et llepa la cara.
1: Apa, que no ho faries tu si poguessis.
3: O què?
5: Avui tornem a passejar pels carrers de Londres Victoria. Som a l'any 1858, durant un estiu particularment sec i calorós que posarà en evidència les mancances higièniques de la ciutat. Londres està creixent a un ritme excessiu i això comportarà greus problemes de salubritat. L'any 1858, Charles Dickens va descriure el riu Tàmesi com... una claveguera mortal.
1: Avui passegem el gos per l'any de la gran fetó. Després d'haver passejat el gos diverses vegades per ciutats del 1800, ja ens hem acostumat a retratar carrers enfangats, sí, no, notícia amuntegada i misèria a cada racó.
3: Merda.
1: Però avui la cosa va de veritat, eh? L'agost de 1858, al centre de Londres, fa una pudor difícil de descriure. És el tuf més horrible que hagi olorat mai.
3: Que fort, eh? Sí. No, i no es pot descriure, eh?
1: No, és fetó, molt fort.
3: El gran fetó.
1: Aquesta ferum seria una barreja de femta humana, suor i carn podrida.
6: Ja era millor imaginar-s'ho.
1: És una fetó que impregna la roba i que s'instal·la dins del paladar. En canvi, en Maui, el rottweiler de la Torre d'Oristà, està a la mar de content. Recordeu que la seva afició és revolcar-se pels camps acabats de famar. Com més ens acostem al centre de Londres, més costa respirar. I més content tenim en Maui, que mou la cua amb ganes de saber d'on ve aquella furtó.
7: Mare de Déu, quina pudor! Si no plou aviat, no sé pas com ho farem. Hauria de ploure durant una setmana seguida.
8: Què dius? Amb la boca tapada, no t'entenc.
7: Dic que fot molta pudor i hauria de ploure que ha de ploure fort.
8: No!
7: Una setmana seguida.
8: No, això no, al contrari. Ploure, això és el que he de fer. Per anar bé, hauria de ploure.
7: Collons, perquè és el que acabo de dir, que hauria de ploure.
8: Què dius?
7: Que t'acabo de dir que hauria de ploure... Que fot massa pudor!
1: Esteu dient lo mateix.
8: Sí?
1: Traieu-vos el mocador del nas, hòstia. Els veïns de la zona han de sortir al carrer amb el nas i la boca tapats. La pudor és insuportable.
7: Molt.
1: De seguida detectem el problema. Un estiu sense pluges i la brutícia del Tàmesi. Ens acostem al riu i cada cop fa més pudor. Aquest és el focus principal.
8: És que, senyor narrador, és que això és vergonyós,
1: sí?
8: És vergonyós. Mira com tenim el Tàmesi. Si jo de petita m'havia banyat, en aquest riu.
1: Quin fàstic, eh?
8: Però mireu com està ara.
1: Déu-n'hi-do,
7: Hi ha uns llobarros, però ara...
1: Uns ratots, ara.
7: Llobarros i giros.
1: De veritat, eh? Des, tot això des de...
7: O cagarros, no sé si són llobarros o cagarros.
1: Tot això és des de la Colau, això.
7: Sí.
1: Realment fa pena de veure, eh? Rates mortes, surant, brutícia, deixalles... Menys aigua neta s'hi pot trobar de tot. Estem al vell mig de Londres, envoltats de cases victorianes, i amb un riu de merda que travessa la ciutat. Heu de pensar que Londres es va construir gràcies al Tàmesi.
7: I tant.
1: Sense aquest riu, Londres no existiria. Però l'any 1858 el Tàmesi és poca cosa més que un abocador.
7: Tàmesi fot fàstic. El Tàmesi s'ho fa i l'Ajuntament no hi fa res.
8: Què? Mira, ja hi tornem. O t'estapes o és que no t'entenc jo.
7: No, dic que el Tàmesi... No, és que no puc, eh? És que se'n fa pudor.
8: És que és insuportable.
7: Fot massa pudor.
8: Sí.
7: Dic que el Tàmesi fot pena de veure i que l'Ajuntament no hi fa res.
8: No, és que no t'entenc. El que passa, eh? El problema, Xuri, és l'Ajuntament.
7: Sí.
8: Que no hi fa res. És aquest el problema.
7: Mira, és que t'estic...
8: No sé què dius.
7: Estic fart de repetir-te.
8: Què?
7: Que t'estic dient... És que no puc, no puc, no puc, no puc, estic...
1: Londres ha crescut massa i massa de pressa. L'activitat industrial i la sobrepoblació han superat les infraestructures de la ciutat. Les femtes de les cases van a parar a pous secs i, si no es buiden a temps, van a parar al Tàmesi. Ara mateix el riu és una claveguera gegant. Per acabar-ho d'embolicar, aquest any Anglaterra ha experimentat un estiu amb màximes de 45 graus. A Londres, eh? 45 graus són molts graus, però de Londres.
7: Quan devíem estar aquí?
1: Aquí devíem estar 158, una bestiesa. I a Sevilla ja no vulguis veure.
7: Sevilla, sí.
1: Això ha fet que el nivell del Tàmesi hagi baixat i en algunes zones hi hagi quedat aigua estancada.
8: Perdoni, narrador, perdoni. Què? A veure, jo no voldria pas interrompre, però aquell gos d'allà, allò és seu?
1: Ai, sí.
8: El que s'està banyant
1: sí.
8: al riu?
1: Sí, perdoni, perdoni, ens hem despistat un moment i en Maui, el Rottweiler de la Torre d'Oristà, ja s'està banyant al mig de la merda allà al Tàmesi, tu. Envoltat de rates mortes i excrements humans. Ell ben feliç per això, goita-la, com se revolca, goita.
8: Feliç potser sí, però mort d'aquí una estona, també.
1: Sí, sí,
8: vull
1: sí.
8: Dir, ja es pot anar acomiadant del gos.
1: La gent de Londres està escarmentada. La brutícia i les altes temperatures han fet que hi hagi tota mena d'epidèmies, en especial de còlera. Banyar-se al Tàmesi és una sentència de mort. També banyar-te. Si veus que hi ha rates, no t'hi banyis.
0: No.
1: No has pas de ser gaire llest per veure-ho.
7: No. Si hi hagi rates, no hi siguis tu.
1: No hi vagi.
5: Rates mortes i excrements humans.
1: Cuidado,
3: Hi ha gent que anava a fer el mort, aquí aquest riu.
1: Aquí, A trobar-se amb ells mateixos.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: A fer banys de fang. No,
3: banys de merda.
0: Diu que va tan bé per la pell.
1: Mira, jo... O sigui, s'inventen cada xusta de... Cada vegada que vaig a un hotel i a l'ascensor hi ha aquella pantalleta de la propaganda, dels massatges...
3: Jo vaig a tots, Peyu.
1: Bé, el què?
0: Ho proves tot.
3: Hotel que hi ha massatge amb cacau...
1: Allò de la xocolata.
3: Amb marmelada.
1: Aquella xocolata, la meva pregunta és, aquella xocolata és d'usar i tirar?
7: No.
1: O la xocolata que em tiren...
3: Llavors per esmorzar...
7: La del vespre.
1: Jo ja no dic... O sigui, no vull posar en dubte la higiene en aquest sentit. Estic segur que
3: no... No li posis, Pei.
1: Que pel bufet lliure del dematí no la fan servir.
0: No és la mateixa de les profiteroles,
1: això ja ho dono per fet. Però la xocolata que toca la meva esquena ha tocat una altra esquena abans o és nova, aquella xocolata? Pregunto.
3: Això ja... Jo sempre demano xocolata amb nata.
1: Bueno. Bé, acaben de rescatar el gos, per sort. Sort n'hem tingut de que, bueno, una bona gent l'ha tret de l'aigua. Sí. Són aquesta gent, de fet, els heu d'interpretar vosaltres,
3: sí.
1: Fel.
3: Jo, sí. Crec que aquest gos és vostre,
1: Sí.
3: Sort que el meu nano l'ha vist i l'han tret de seguida,
1: Gràcies, molt amable.
7: Sí. Les mosques com voltes.
3: Sí. Estan al meu voltant.
0: És aquest moscap.
1: Són grosses, també.
3: Ja fa temps que viuen amb mi,
7: Són verdes,
3: Se'n posen aquí sobre l'ombro com els lloros.
7: Tàvecs.
6: Jo he trobat molt estrany que es banyi el gos en aquest riu.
3: Exacte, és molt perillós. Deixar que el gos es banyi en aquestes aigües, hòstia, és que el podria mossegar una rata,
1: Sí, cuidado, cuidado. Ara que els veiem de prop, els dos personatges que han rescatat en Maui són ben curiosos. Sí. Van vestits amb botes de pescador que els hi arriben fins a la cintura i fan més pudor que el nostre Rottweiler. Mm. Són gent que treballa al voltant del riu Tàmesi. La crisi de la pudor també ha generat llocs de treball per gent especial.
3: Sí, senyor. Soc desembossador professional de clavegueres.
1: Què diu ara?
3: Sí, per servir-los. Dos petons, senyora.
0: No.
3: Ai, que és escarpa.
8: No, marxi.
3: Ai, noia, no la dic pas amb llengua,
8: No!
1: Ai, quin fàstic.
3: Llengua.
8: Ai, que ròpid.
1: Sou desembossadors,
3: Sí, jo i el nano.
6: Sí, el nano.
1: Desatranques Jaén.
3: Què passa?
1: Hi havia una empresa que desembossaven.
3: No, nosaltres no som de Jaén,
1: Els anomenats gravers, es diuen. Gent que es dedica a netejar el clavegram. Es foten a dins dels conductes i fan que les aigües residuals flueixin amb més facilitat. Són gent que ni tan sols han pogut trobar feina a les fàbriques, Hi ha casos de famílies senceres que es dediquen a netejar el clavegueram londinès.
3: Sí, bueno, mira, jo i el nano, De gran, a mi, diu, el meu fill se'm diu que de gran vol ser el millor desembossador de clavegueres del món.
1: Sí.
3: A mi això em fa una il·lusió que...
6: I tant que ho seré. Saps per què, pare?
3: Per què, nano?
6: Perquè n'he après del millor, que ets tu.
1: De veritat.
3: Acabo en dir-ho. No.
1: S'ha emocionat.
3: Hòstia, m'acabo en dir-ho. Això no ho busqueu. Ja no és pas el primer dia que ho diu, això, les setmanes que...
4: Ja podeu estar ben orgullosos de cara.
1: De veritat que sí, eh?
3: No, no, de veritat que està envoltant de merda i el nano és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Sí, sí, sí. És una escena preciosa.
3: Oh, oh, llàstima... Pau, petons, senyora.
1: No, no, no. Llàstima que facin aquesta pudor perquè hasta els abraçaria en aquest moment. Només hi ha una cosa que no quadra. Cada dia pare i fill es foten a dins del riu Tàmesi, a dins de les clavegueres, i continuen vius. Igual que en Maui, el nostre gos, ell també deuen, bueno, deuen estar immunitzats i aquesta
6: sí,
1: gent.
6: Sí, bueno, pensi que jo em conec els conductes que porten fins al riu com el palmell de la meva mà. O sigui, jo m'he passat més temps a les clavegueres que a la superfície.
1: Fixi's, sí. És trist, però és així, eh?
6: Així és.
1: Al Londres victorià, els més petits de la casa eren ideals per fer aquestes feines. Com que eren menuts, podien passar per tot arreu. Alguns nens fins i tot es dedicaven a netejar el fang de les zones més seques del Tàmesi per buscar-hi objectes de valor que haguessin caigut al riu.
6: Sí, sí, jo mateix, tant. Mira, un dia em vaig trobar un collaret i una dent d'or.
1: Ah, sí?
6: Sí, el collaret li vaig donar a la meva mare i la dent d'or la porta al pare.
3: Aquesta d'aquí?
1: Hòstia.
3: Aquesta d'aquí, eh?
1: Hòstia, has de netejar-la, per això.
3: No, no, res, de record. Oh. És un record. Amb la mateixa merda, crac, cosada. Va de fàbula, eh?
1: Com...
3: Els torrons de xixona.
1: Com un empaste, digues.
3: Com un empaste.
1: Sí, sí, sí.
3: Torrons d'aquests de Alacant, els trenco...
6: Sí, s'ha de veure, heu de venir un dia.
1: No, ja vindrem, ja vindrem.
3: Sí, sí.
1: Per acabar-ho de rodonir, els nens petits que busquen tresors al fons del riu també es dediquen a caçar rates a les hores lliures. L'Ajuntament els paga per cada rata que maten.
4: Ensenya'ls-hi les rates que has matat aquest cap de setmana.
6: Mira.
1: Oita.
6: 47.
1: 47 rates. Sí.
3: Un dematí, eh?
1: Està bé aquesta iniciativa. A Barcelona no poc et paguen res si portes una rata.
4: Ja vaig trucar a la porta.
1: Vas allà amb en Collboni. Jaume, te porto... Oita, t'he recollit 80 rates allà a Plaça Catalunya. A quan les pagues, tu?
4: Amb coloms es podria fer, això.
1: Collons, hi ha rates, hi ha 200.000 rates a Barcelona.
3: 200.000?
1: 200.000, sí, sí.
6: Però d'animals o de...
1: No, d'animals. Hi ha 200.000 rates a Barcelona.
4: I gossos també sent...
6: Sí. No, i randistes també hi ha també. A Barcelona.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Després de comprovar que en Maui està perfectament, ens acomiadem d'aquella gent tan amable i tan curiosa. Agafem el nostre gos, sense tocar-lo gaire, i caminem paral·lels al riu. Topem amb el Big Ben, que encara no marca l'hora perquè s'enllestirà d'aquí un anyet. Estan acabant.
4: Ah,
1: el rellotge va ser de l'últim perquè està molt amunt.
2: Sí.
1: Començar pels fonaments, van anar fent a poc a poc, i el rellotge... Ja
4: quina edat tan maca!
1: Sí, sí, sí.
4: Enmig de tanta merda, veus aquesta edat?
1: Van fer el Big Ben.
4: Sí,
1: mira,
4: sí, sí, sí.
1: Allà mateix, al costat del Big Ben, i just davant del riu, hi ha el Palau de Westminster, on hi ha instal·lat el Parlament Britànic. Volem veure quines idees té l'administració per fer front a la crisi de la Gran Fató. Només d'entrar a l'edifici ens trobem una imatge completament surrealista. L'encarregada de la neteja mulla les cortines del Parlament amb clorur de calç per dissimular la pudor que ve de fora.
9: A veure una cosa, Jo no sé qui s'ha inventat aquesta merda de putinga, perquè jo no sé si és pitjor el que vindria a ser el remei o l'enfermetat, perquè fot una catipena, clar, també, que déu-n'hi-do,
1: Sí, que sapigueu que això és 100% real, Westminster té un cantó que dona just al riu i la pudor es feia insuportable. Per aquesta raó van decidir mullar les cortines amb tota mena de productes químics. Mentrestant, a dins la cambra dels lords, els parlamentaris estan a punt de prendre una decisió dràstica.
10: Podem colonitzar els extrems més remots de la Terra? Podem conquerir l'Índia? Podem difondre el nostre nom, la nostra fama i la nostra riquesa arreu del món? Però no tenim pebrots de netejar el riu Tàmesi!
3: Bravo!
9: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Molt bé, parlamentari, que és molt bé!
1: Bravo.
9: Molt bé! Bravo. Sí, senyor!
4: Gràcies.
9: Sí.
1: L'edifici...
4: És en Sir Tordera.
1: És massa a prop del riu i allà hi fot massa pudor. Els parlamentaris estan discutint, atenció, si traslladar el Parlament a Oxford.
11: Apreciats companys, aquí fot una pudor que espanta. Estem a 40 graus i no podem obrir les finestres de tanta pudor. Marxem cap a Oxford de forma provisional.
9: Escolti'm una cosa.
11: Sí.
9: A veure una cosa. Si vostès se'n van a Oxford, el que vindria a ser Oxford, jo he de seguir ruixant les cortines?
1: No.
9: O ja me'n puc anar cap a casa meva, que és una mica més lluny del Tàmesi, que no tinc vista.
11: A veure, membres del...
9: Això
11: és com molt, és molt poc seriós, Què hi fot aquesta dona aquí? I
9: què
11: hi fot aquest gos a la cambra dels lords?
1: Com s'acaba tot plegat, us deveu preguntar. Doncs amb pluja. Amb una pluja miraculosa que va netejar tota la ciutat i va fer remuntar el riu. A més, els parlamentaris van decidir invertir en un sistema de clavegueram modern amb què, per fi, ara sí, els residus de les cases no acabessin desembocant al riu.
4: Una mica més enllà.
1: Déu-n'hi-do.
9: I el Maui, què? Com està?
1: El Maui...
9: S'ha banyat.
1: El Rottweiler de la Torre d'Oristà...
4: S'ha engreixat.
1: Ha superat la passejada sense problema!
3: Sí!

0: Tornem de la passejada amb una pudor inaguantable. Tan bon punt arribem a casa, haurem de treure'ns la roba, apilar-la bé i cremar-la directament.
1: Directe.
0: Això sí, per en Maui ha sigut un dels millors passejos de la seva vida. El tornem fet un parrac brut i amb una pudor horrible, però content com un gínjol. El passeig pel Londres de l'estiu de 1858 ha sigut com banyar-se a una piscina plena de fems. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre esprit.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival. Esports.
1: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.

0: De regularización sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Albert Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat saudita, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elim de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de Maria Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3Cat Info.
2: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
3: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
4: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
5: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
6: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és,

0: Essencialment, quan el tribunal diu a una part, heu de canviar el que esteu fent, i jo intervindré una mica en la vostra activitat, us diré com us heu de comportar.
1: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
2: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
3: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
2: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
3: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
2: Hi ha més escenaris negatius?
3: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
4: Trescat Info.
1: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
5: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
1: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
7: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un tribunal superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans. No?
6: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
1: I abans del temps us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada, aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
8: A retràmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
1: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra. El metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
4: El temps.
1: És hora de la previsió de Gemma Puig.
9: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres al cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
1: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
10: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
1: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
11: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
1: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
12: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
1: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
13: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce, si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
1: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
14: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Brian Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació, i ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
15: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues un festival supereclèctic que cada dia passin coses diferents i han passat, han llegut nits màgiques, han llegut nits especials. Espectaculars, la veritat.
14: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Axan Busto o Luz Casal.
1: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
16: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
1: Don't rely on my more, amb Pau Dax.
17: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
18: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
17: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
18: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
17: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
19: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
17: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
20: Rafa will do it, because normally...
21: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
17: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
22: I és volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
17: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
23: The most important thing for me is to get to
24: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
23: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
17: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
4: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua traient directors de teatre com Oriol Broggi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem?
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168. Però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
12: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
11: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde Oliver Klein ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
15: És una cosa que va passar i acabo en tal i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuant, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu. Prada, Laura Bertran.
16: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
17: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
16: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
18: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
16: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió. Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
19: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida. Una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
20: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
19: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
21: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Augmentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
22: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
2: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
3: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
3: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
4: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula, La bola negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
23: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La bola negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Canes, com La bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La invitació. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
1: No dicen nada. Se me han olvidado todas las palabras.
0: Esports. Amb Pau Dax.
5: El Barça s'ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri, en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
6: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
5: Rodri, té ganes que l'entreni Hansi Flick.
6: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
5: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi, ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
8: Es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
5: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
5: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy uno de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
5: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my abilities.
5: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat al mitjapunta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí amb 12 catalans ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CBL i l'Erna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 17 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Juneda, 25 graus a Reus. I tot apunta que tindrem un dia més de calor intensa abans que les temperatures comencin a baixar, però per això haurem d'esperar ben bé un parell de dies. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia, però avui serà l'últim dia de 40 graus. Per tant,
0: l'últim,
1: doncs, per mi, almenys, és una bona notícia, sí, especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. A partir de demà, com deies molt bé, la temperatura comença a baixar i és que arriba aire una miqueta més fresquet que al mateix temps farà que augmenti la inestabilitat i, per tant, doncs, els propers dies, els ruixats, les tempestes aniran guanyant extensió i també intensitat. Això també ho haurem de mantenir en el nostre cervell, que les tempestes poden ser fortes. Però, de moment, avui torna a ser un dia de sol, de calor, amb mínimes que han estat altes, sobretot a la façana litoral, especialment de la Costa Daurada i la Costa Central. A la tarda, nuvolades que aniran creixent, sobretot en àrees del Pirineu Occidental, i de fet al vespre o la primera part de la nit reapareixen els ruixats i les tempestes en aquesta zona del nord-oest de Catalunya i també esporàdicament a la resta del Principat. I els dies que vindran, ja ho diem, dijous més ruixats, fins i tot demà al matí hi haurà ruixats a la Costa Daurada, algun punt de la Costa Central, i això anirà més de cara al cap de setmana. Potser l'espatllem, però almenys arreglarem aquesta calor intensa que hem tingut tants dies d'aquest estiu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, avui encara calor intensa. Últim dia a 40 graus, però avui encara calor intensa. Per cert que portem ja 54 nits tòrrides registrades aquest estiu en ciutats com Barcelona. Al País Valencià avui està previst que les temperatures s'enfilin fins als 44 graus en algun punt i en aquestes últimes hores estan sortint més estudis relacionats amb els efectes que la calor té a les altes temperatures i el que té sobretot la calor, els efectes que la calor té en les persones més grans, en les persones de més edat. Avui en parlarem d'una dada que hi ha donàvem ahir, que una de cada dues residències de Barcelona, dues residències de gent gran, una de cada dues, no té aire condicionat a les habitacions. Sí, a les zones comunes, però no a les habitacions. Avui en parlarem amb la Cinta Pasqual, que presideix l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i amb la investigadora Elena Hernández, que ha fet un estudi justament dient que la mortalitat de persones grans en episodis d'altes temperatures és més gran en les persones que dormen en residències que no pas en les persones que dormen a casa. I encara relacionat amb la gent gran, avui continuarem parlant de la llei de dependència, després del testimoni ahir en aquest programa de la Cecília.
2: Anem tocant totes les tecles. Que cal anar a l'assistenta social, anem. Que cal anar a l'atur, anem. Que cal anar al metge, anem. Que cal... Però són papers i papers i papers per a lo millor aconseguir, pues, jo què sé, res.
0: És el que ens explicava la Cecília ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ella cuida de la seva mare, cuida també del seu marit, tots dos amb un grau de dependència alt, tots dos amb unes ajudes que ha hagut d'esperar durant molt de temps. Recordem que ara mateix a Catalunya el temps d'espera per resoldre un expedient, per resoldre una prestació de dependència, és de 600 dies. Això hi ha el compromís de millorar-ho, però des del Col·legi de Treball Social, la seva decana, Laura Morro, ja ens deia al matí de Catalunya Ràdio que el problema és que la llei de dependència va néixer coixa.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: I també parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el govern, que ens deia que el pla que ha activat hauria de començar a donar resultats raonablement aviat.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: És el que ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio la secretària de la Conselleria de Drets Socials, Carolina Omar. Tot això en dia, el dia que també en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però també parlarem del judici històric que hi ha a les xarxes socials, del judici a Meta, l'empresa responsable d'Instagram i de Facebook.
5: Every day I watch my girls navigate a digital world where platforms are running a massive uncontrolled experiment on our...
0: Ho explicàvem ahir va començar aquest judici a Califòrnia, una demanda de diversos estats contra Meta, en què diversos testimonis, com aquests que estem sentint, avalen i diuen que està demostradíssim que hi ha un risc d'addicció en aquestes xarxes socials de les quals no se n'informa. Per cert, dels Estats Units, és notícia de la nit, Donald Trump ha anunciat que suspèn temporalment els aranzels del 50% al Canadà.
6: Frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail.
0: És el que deia fa ben bé un parell de dies del primer ministre del Canadà. La notícia és que suspèn temporalment aquests aranzels del 50% al Canadà, que en teoria haurien d'entrar entrar en vigor avui mateix. Tot això quan l'administració de Donald Trump ha rebut una primera demanda important de Disney.
7: The president of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs.
0: Aquest, com sabeu, és Jimmy Kimmel, de la cadena de televisió ABC, ABC, vaja, que és propietat de Disney. Ara l'empresa Disney es querella contra Donald Trump i contra el regulador públic, també, que depèn directament del president dels Estats Units, en considerar que els ha collat més del compte, en considerar que ha pres mesures que no...

0: Aquestes últimes hores i aquests últims dies s'ha reforçat el control de seguretat en aquestes zones i altres zones de la capital del Segrià, però de moment 12 persones detingudes ja per aquesta batalla que va implicar fins a 100 persones. I a les 7 i 7 minuts avui també recordarem un crac de la màgia.
1: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10.
0: Perquè avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag, considerat un referent mundial en la màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys. També ha mort Delfina Maia, de Los Amaya, i ha mort als 94 anys l'actriu Phyllis Diallo, la mare d'Emma Thompson. Amb qui va compartir cartell a pel·lícules com aquesta que estem sentint. Molt soroll per no res. I a banda d'això, amb la Lliga començada, avui el Barça juga al Gamper. La idea és que Rodri sigui la gran atracció.
2: Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común. Y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección.
0: Així parlava Rodri de Sergio Busquets, amb qui sovint el comparen. Per cert, que les últimes hores, Julián Álvarez, amb qui Rodri va jugar al Manchester City, va fer like al vídeo del club anglès per acomiadar el madrileny.
2: Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros, así que contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla.
0: Avui parlarem de tot això, eh? Farem Àgora Esportiva a partir de les 10 amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. I també de les últimes hores. Kanye West farà dos concerts a Sant Petersburg aquest octubre. És important perquè serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la invasió d'Ucraïna. I encara una cosa més de música.

0: De les últimes hores, també, les nominacions als Premis MTV i Madonna n'acumula 11, més fins i tot que Taylor Swift. Set i nou minuts, benvinguts al dimecres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares. De moment, però, ampliem alguns dels titulars que ara destacàvem en portada amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el retornin.
3: La Comissió Europea avalava ahir que tots els migrants que queden il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors no acompanyats. Ho feia a través del portaveu Marcus Lambert, que afirmava que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
5: El govern espanyol no comparteix aquest posicionament europeu i el PP, en canvi, s'hi abona.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: El Ministeri d'Infància respon que està totalment en contra de deportar infants. En canvi, el PP aprofita per reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Cuca Gamarra és vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars i Juan José Vivas és el president de la Ciutat Autònoma.
7: Aquí solo hay una salida y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
6: Són declaracions fetes des de Ceuta. Avui serà el cap de files dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la Ciutat Autònoma. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En contra.
9: El Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible.
3: A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. María Jiménez és voluntària de l'entitat.
10: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los...

0: 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
1: Avui serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma. I mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia de violència masclista a Ceuta arran de la crisi.
2: En alerta.
3: El Col·legi de Metges de Ceuta asseguren que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna.
4: Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
5: La sarna ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
2: Tocaran sostre.
1: Els termòmetres avui arribaran un altre cop als 40 graus abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. Al País Valencià la calor també hi farà estralls perquè està previst que es freguin en alguns punts als 44 graus.
3: En ciutats com Barcelona aquesta ha estat ja la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
2: Maria Costa.
6: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
7: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
6: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Es reuneixen
4: a Lleida membres de la comunitat pakistanesa hindú ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes.
1: Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha hagut 12 detinguts.
2: Anem a Lleida, doncs, per Joan Álvarez.
8: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
9: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
8: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nou tiroteig.
3: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les veïnes. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig.
4: L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials, ho va atribuir a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes.
2: Habitatge protegit.
1: Durant tot el 2025 només se'n va començar a construir en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap.
2: Són xifres dels promotors immobiliaris, Roger Santaló.
10: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
11: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
10: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més ajudes.
3: De l'Ajuntament de Barcelona a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
4: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
12: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 256.000 a 256.000.
2: A judici.
1: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta, la companyia de Mark Zuckerberg, que està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves.
2: Clàudia Serra.
13: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
14: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
13: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I alerta.
3: L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies.
4: El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si en algun moment cauen de manera contundent a la borsa, l'estabilitat financera quedaria afectada.
2: Gemma Sagrera.
15: Segons 5 experts del BCE, les famílies europees tenen 440.000 milions d'euros invertits en les grans tecnològiques, com Nvidia, Apple o Meta. Si s'hi sumen els diners que hi han posat bancs i asseguradores, la xifra supera el milió de milions d'euros. Segons Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, no seria estrany que les accions caiguessin en algun moment.
16: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ho desmenteixen.
1: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia, i amb menys magnitud a Granada.
2: Txell Garriga.
3: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3CAT Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
17: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
3: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital, i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Demana eleccions.
3: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions als seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
18: Ja per econòmic,
19: estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
2: Rearma.
4: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
1: Tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
2: Berlín, Jordi Regàs.
20: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
21: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
20: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Continua pujant.
3: El preu del petroli mentre no es divisa cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà.
4: La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als 92 dòlars després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
1: Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu.
2: I es mantenen a l'alça.
3: Les exportacions catalanes, tot i el complicat context geopolític actual.
4: Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros. Això és un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
0: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
1: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català, supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat.
2: Menys ingressos hospitalaris.
3: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any.
4: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
2: Núria Paraire.
5: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
22: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
5: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Sense control.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos.
3: L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. I Turí és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
23: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
4: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni té tractament.
2: Tanca la porta.
1: El Tribunal Suprem que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans.
3: En una sentència estableix que passar d'home a dona al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista.
2: 7:25 minuts, anem als esports. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
2: Estrena davant de l'afició pel Barça.
24: Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3. En principi sense Rodrigo, que va ser presentat ahir. El migcampista madrileny va parlar de les expectatives que té amb el Barça.
25: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
24: Rodrigo arriba per 4 temporades i de cara al Gamper, Hansi Flick ha triat Rafinha com a capità provisional de l'equip.
26: Rafa will do it because normally
27: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
24: Per tant, serà el brasiler qui faci el discurs aquest vespre.
2: Avui, Àgora Esportiva, a partir de les 10, amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid sense Julián a la convocatòria.
24: Els matalassers disputen avui la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
28: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
24: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Alcorcón l'Al-Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov, el club obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
2: I en handbol, dues victòries justament a Granollers.
24: Tant l'equip femení, que va superar el Zurich per 27-25, com el masculí, 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Hierba, la selecció espanyola femenina amb 9 jugadores catalanes va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segú.
6: La valoració és molt bona, hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
24: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia i acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat de l'epivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
9: La Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
8: Parlarem de gastronomia.
9: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
8: La Fonda.
9: D'una a dues.
10: Vinga, va, la... Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: 15, 22, 24, 34 i 42. Els sols, el 4 i el 7.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I arribarem a dos quarts amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
11: Saps si tornes a suspensa la circulació?
12: No saben res encara.
13: Com anava dient, connecteu l'estació de Sants, allà hi tenim un informador de Renfe. Què tal, bon dia? Hola.
14: Soc jo?
13: Sí, vostè. Informador de Renfe,
14: sí,
13: vostè, no?
14: Vostè, sí. Em sap malament, però és que no estic en disposició de facilitar-li aquesta informació, pues... Que en la central no m'han confirmat per extrem, senyora.
13: Que quin extrem i quina senyora. Escolti'm, informador, bé. Quina és la situació de Rodalies en aquests moments?
14: Em pot remetre una pregunta per tal que pugui ajudar-li?
13: Els trens, van els trens o no van?
14: Si van bé. Bueno, en aquest moment, és que jo arribo ara, ¿vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, ¿vale? He anat al bate després i arribo ara. I bueno,
13: però,
14: és que no...
13: Però esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui, són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens. Això ho sap o no? És a dir, d'acord que vostè estava esmorzant, però abans d'esmorzar...
2: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.
13: No.

0: Avui la notícia tornarà a ser el termòmetre. Avui la calor tocarà sostre abans d'una baixada de temperatures que ja ha prevista que comenci demà, però avui encara les temperatures arribaran als 40 graus, als 44, fins i tot en alguns pusos, en alguns punts del País Valencià. A Barcelona, aquest estiu hi ha hagut ja més de 50 nits tòrrides, 54, de fet, nit tòrrida vol dir que el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus, i els experts avisen que això no només afecta les persones que tenen malalties d'abans, sinó també les persones sanes.
1: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: És el metge de família Jordi Mestres en declaracions a Catalunya Ràdio. Tot això, mentre la Comissió Europea ara també pressiona el govern espanyol al voltant de la crisi de Ceuta i es mostra partidària que Espanya retorni al Marroc totes les persones que hi ha encara que van arribar procedents de territori marroquí a la ciutat, incloent els menors.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Des del Ministeri d'Infància, però, insisteixen que estan absolutament en contra de deportar menors d'edat. I als Estats Units ja tenim activat i en marxa el judici contra Meta. La plataforma propietària d'Instagram o de Facebook està acusada de dissenyar les xarxes socials deliberadament per crear addicció, especialment entre els adolescents.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Aquest és un dels testimonis a les portes del jutjat. La demanda que han presentat diversos estats manté que Meta va prioritzar retenir els joves per damunt de protegir-ne la salut i el seu benestar. I els esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça disputa el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, on en principi encara no debutarà Rodri, que va ser presentat ahir. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano.
0: Gràcies, Miquel. Anem al temps, el que dèiem abans de la calor d'aquestes pròximes hores. Tomàs Molina, com estàs?
5: Un altre dia de calor, però avui sembla que serà l'últim dia amb temperatures que arribin als 40 graus. Un dia avui i un altre, per tant, de temperatura de 40 al ponent a les Terres de l'Ebre, però ja ho diem l'últim, amb un temps majoritàriament assolellat avui, tot i que amb inestabilitat de cara a la tarda vespre, nuvolades que creixeran durant la tarda i que acabaran donant algun ruixat, alguna tornada, més probables cap a l'Alt Pirineu, l'Aran i esporàdicament també a la resta del país. La tendència de cara als propers dies és que es mantingui aquesta inestabilitat i fins i tot que vagi a més. Serà, doncs, un dijous que començarà demà amb intervals en núvols a la façana litoral, fins i tot amb alguna precipitació a la Costa Daurada, a la Costa Central, i després a la tarda ruixats que reapareixeran al Pirineu i a les zones de muntanya. I la tendència de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, és que aquests ruixats, aquestes tempestes es mantinguin i fins i tot augmenti la seva intensitat. Arribarà aire més fresquet que portarà una normalització de les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem també la mobilitat d'aquesta hora. La mobilitat d'aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell. A Barcelona, avui hi ha diverses alteracions del recorregut de diverses línies d'autobús per obres de millora. El 78 no passarà per l'avinguda de Barcelona de Sant Joan d'Espí. El D40 i el 117 no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Sílvia. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, només amb una petita retenció a Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres que s'hi fan, i compta amb la boira que hi ha a l'autovia 2 entre Montmaneu, a l'Anoia i Ribera d'Ondara, a la Segarra.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions destacades. Francesc Soler, Marisa Gil, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Què tenim avui?
9: Doncs mira, l'Ara dedica l'editorial al judici de Meta sobre menors i xarxes socials i subratlla que els líders d'aquestes empreses allunyen els seus propis fills de les xarxes mentre es fan ric amb elles. Així, a casa dels líders tecnològics imperen la moderació i les restriccions amb les pantalles amb les quals fan negoci.
10: Justament, el Punt Avui dedica la portada al repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i les apps i recull algunes iniciatives que busquen promoure-ho.
9: El periòdico explica que el govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. Segons assegura, la Generalitat s'afegeix al projecte del Ministeri de Transports que preveu la construcció d'un ramal en ample internacional per accedir a la capital catalana des del nord. També que el Vallès tindria així una nova estació de viatgers.
10: L'editorial del Mundo se centra en l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, d'accelerar l'homologació de l'AVE perquè pugui operar a Portugal i vincula aquesta decisió al rebuig de França al fet que Renfe ofereixi els seus serveis al seu país. Pel diari, la poca habilitat diplomàtica del ministre Puente és la responsable que els trens d'alta velocitat espanyols encara no puguin operar per tot el territori francès.
9: La Vanguardia dedica el seu editorial a la guerra híbrida de Rússia i argumenta que Europa ha d'articular una resposta que elimini el benefici de l'ambigüitat que Moscou fa servir. També que el desgast a Ucraïna empeny Putin a una ofensiva encoberta al flanc oriental de l'OTAN.
10: El País explica que la Casa Blanca entra en tromba contra un senador demòcrata que ha gosat parlar de Natalie Harp, coneguda com la impressora humana de Trump, perquè sempre porta una de portàtil allà on va. El legislador acusa el president d'estimar-se més viatjar en el seu palau volant amb aquesta assessora en lloc de treballar.
9: El diari Público assegura que el govern espanyol veuria amb bons ulls una visita del rei Felip VI a Ceuta. El diari digital cita fonts presidencials que diuen que la Moncloa no dona instruccions al cap d'estat i que desmenteixen que Sánchez prohibís la visita del monarca a la ciutat en les hores posteriors a l'entrada massiva d'immigrants.
10: A l'Espanyol assegura que en menys de 15 anys l'estat deixarà de recaptar més de 15.000 milions d'euros anuals en impostos a causa del ràpid envelliment de la població. Segons un estudi del Centre d'Anàlisi Funcas, el 2040 la recaptació fiscal per impostos baixaria un 3,3%.
0: 2:15 d'avui. Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: La calor ens fa més agressius.
11: Doncs sí, per si no te n'havies adonat. Tot i que l'agressivitat no té una sola causa o origen, estudis internacionals estableixen una relació molt estreta entre la pujada de la temperatura i l'increment d'episodis agressius. Ara, un estudi que s'està enllestint a la UPC i que relaciona dades policials i meteorològiques des del 2009 fins al 2025 a Catalunya, diu que hi ha una correlació molt significativa entre el desconfort tèrmic en temperatura i humitat i el nombre de denúncies per agressivitat o per lesions. La xafogor és un dels factors que provoquen més estrès tèrmic. Ho recull el 3Cat Info.
0: José María del Nido s'ofereix per millorar les presons.
11: No sé si el recordes, és el que va ser president del Sevilla. És advocat de professió i va passar 3 anys a la presó entre 2014 i 2017 per malversació de cabals públics i prevaricació. Diu en una conversa amb el diari El País que la legislació està antiquada i que si el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li demanés que col·laborés amb institucions penitenciàries, estaria disposat a anar-se'n gratis 2 o 3 anys a viure a Madrid i que, fruit de la seva experiència i coneixements, posaria l'accent en la funció resocialitzadora de la presó.
0: Verdura i peix.
11: Sí, com canten els xiula, és el menú bàsic de l'exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos. Diu que menja, sobretot, carn, peix, verdures i fruita. Res de processats. Batuts de proteïnes i fa dejuni intermitent, però que de tant en tant es concedeix algun caprici perquè, si et cuides durant 29 dies, no passa res per donar-te un caprici al 30è, sentencia sàviament. El titular de La Razón, que és qui ho recull, diu si te cuides 29 dies, puedes darte un capricho el trigésimo. El comentari més estès entre els lectors és que Ramos no ha pronunciat la paraula trigésimo ni de conya.
0: I a aquesta hora continuem repassant la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Diana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana ja es fa ressò de l'anunci d'aquesta matinada de Trump sobre la suspensió dels aranzels del 50% al Canadà, que havien d'entrar en vigor avui. També la premsa del País, en concret el New York Times, es fa ressò del cas d'una dona australiana condemnada a cadena perpètua per assassinar 3 familiars seus a qui els va servir un plat amb filet Wellington i bolets verinosos. Ara la dona ha apel·lat la condemna, diu que el judici no va ser just i que va estar marcat, diu, per diversos diverses irregularitats. A The Guardian expliquen que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, recentment destituït, ha demanat la convocatòria d'eleccions presidencials i com això s'ha doncs, convertit en el desafiament polític més directe a Zelensky des de l'inici de la guerra amb Rússia. I acabem a Le Figaro, que dedica la portada i un reportatge llarg als costos de la campanya per les eleccions presidencials del 2027. Parlen de mal de cap financer perquè els equips de campanya es veuen obligats a retallar la seva despesa. I els motius que hi ha darrere, doncs, la reticència dels bancs a concedir préstecs i la inflació. Per això demanen ajuda al govern per disposar de més pressupost.
8: I a la premsa econòmica, a més del judici a Meta que recullen tots els diaris, l'economista es fa ressò de la previsió del Banc Central Europeu sobre la inflació. Es calcula que es mantingui al voltant del 3% durant la resta de l'any. Ho ha afirmat el seu economista en cap, Philip Lane, que diu que, tot i l'estabilitat, ha recordat que aquesta xifra està molt per sobre de l'objectiu inicial del 2%. Entre els motius, l'impacte dels fenòmens meteorològics i l'impacte de la IA. Expansió, llegim que les caixes rurals multipliquen per 4 el seu benefici en 4 anys. Després d'anys d'austeritat, aquestes entitats tornen a obrir sucursals. El conjunt de caixes rurals representa el 2% del negoci bancari i es calcula que entre els seus clients hi ha entre el 30 i el 40% de totes les pimes espanyoles. I una última notícia, segons recull La Vanguardia, el deute públic espanyol marca un nou màxim històric. La xifra supera el 1,5 bilió d'euros, la qual cosa suposa més d'un 4% respecte a l'any passat. Tot i l'augment de les xifres, en el context actual, el pes del deute es redueix a causa del creixement global de l'economia.
0: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Premsa esportiva, Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Una oportunitat de guanyar-ho tot és el que suposa l'arribada d'un jugador com Rodri al Barça. Un fitxatge descomunal i d'abast global, titula Joaquim Piera a l'Esport. El capità que va aixecar el títol al Mundial fa un mes a Nova Jersey, escollit pilota d'or de la Copa del Món. El Mundo Deportivo, Santi Nolla, destaca el contrast entre Barcelona i Madrid. Diu que la premsa madrilenya ha volgut presentar el preu de Rodri com si fos un fitxatge molt car, mentre que no apareix en cap portada la xifra que han pagat els blancs per Diomandé. També crida l'atenció que el Madrid ha presentat Mourinho de manera discreta i sense premsa, molt diferent de la presentació de Rodri ahir amb el Barça. També en futbol a l'Esportiu destaquen un nom que ha aprofitat l'oportunitat. Jordi Cano, que va debutar com a professional als 31 anys amb l'Andorra, va trigar 33 minuts a fer el seu primer gol a segona divisió. I qui ha donat una oportunitat és el Manresa de bàsquet. Martí Rauric és el jugador que podrà participar en la pretemporada del club vegenc després de superar diverses proves.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs el rei Carles III d'Anglaterra va començar ahir les vacances oficials a Escòcia, però un terratrèmol editorial li va esgarrar el dia. El seu excunyat, el comtat Charles Spencer, va anunciar la publicació d'un llibre sobre la princesa Diana. El llibre es titula El cant del cigne Diana, la meva germana. Sortirà a la venda el dia 22 de setembre al Regne Unit. Segons Spencer, està fart de llegir mentides sobre Diana i ara ha arribat el moment d'explicar com era la seva germana. Un parell de comentaris. Primer, el llibre es publicarà, oh sorpresa, quan faltaran 11 mesos pel 30è aniversari de la mort de Diana. Fa tota la impressió que la guardiola Spencer deu estar una mica seca. Segon, no hi ha cap mena de dubte que el príncep Enric té un ADN 100% Spencer, és a dir, que aprofita qualsevol ocasió per fer negoci amb la memòria de la princesa. Potser, després de 30 anys, el millor homenatge que es podria fer a Diana és deixar-la descansar d'una vegada per totes en pau. Catalunya Ràdio.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
10: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
9: Tornen els draps bruts.
11: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
9: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
12: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
9: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, clavats, 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
15: Bon dia.
1: Aniversaris, qui fan avui?
15: Parlem de casa nostra.

0: García, 70?
1: 71.
0: Mira, molt està bé. Propet, propet.
1: Seguim ara amb l'actor Peter Gallagher.
0: Home, el Peter Gallagher, el... També deu ser granadet, el Peter Gallagher, no? 73?
1: 70.
0: 70 clavats.
1: No, és bé, no és bé. I acabem amb Bill Clinton.
0: Ah, aquest faig... Que l'he vist. Que l'he vist. Que l'he vist el dia. Aquest em fa 80, que sí?
1: Molt bé, 80 clavats.
0: He vist la notícia de l'expresident fa 80 anys. Vaja, aquí, aquesta no compta perquè l'he vist.
1: No, per fer res, ho hem fet bé, ho hem fet bé avui.
0: I el santoral?
1: Avui és Sant Magí, Sant Juli, Sant Rufí, Santa Tecla, Sant Timoteu, Sant Donat i Sant Ezequiel.
0: Adéu, Marta, aquest estiu com cada matí una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Molt bones, sóc la Míriam, llibretera de la Central del Raval, de Barcelona, i us vull recomanar per llegir aquest estiu un llibre il·lustrat, editat per Calandraca, que es diu En Flop i en Llac, de la Marianne Dubuc. Si algú la coneix, ja sabreu que les seves històries sempre són molt especials, i en aquest cas ens porta la història d'un conill que té una miqueta de por de ficar-se a l'aigua i banyar-se amb la seva família. Qui no ha tingut por alguna vegada, no? És un punt de partida per parlar de molts altres temes, acompanyat d'unes il·lustracions precioses, com sempre, així que el recomano a qualsevol persona que hagi pogut sentir curiositat alguna vegada per algú que no ha fet mai. Així que espero que el gaudiu molt i molt bon estiu.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la minissèrie M, el hijo del siglo.
3: M de Mussolini. Està basada en una novel·la d'Antonio Scurati que explora l'ascens polític del dictador des de la creació del moviment polític que acaba liderant la dictadura feixista. Destaca per la seva força visual amb un estil gairebé teatral i barreja imatges d'arxiu amb recreacions històriques. Mussolini, interpretat per Luca Marinelli, trenca la quarta paret per explicar el seu discurs polític a l'espectador. Una sèrie molt original i arriscada de 8 capítols que és a Sky Showtime.
0: 3 minuts ara mateix passen de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: The return, yes, I mean the return, this is
6: regular. El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
9: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base.
6: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut.
10: Mira, mira, mira, con dos deditos. Aquí hay una carta que es roja. La única primera roja, el 5 de rombos, y la segunda roja, que es justamente el 10 de corazones, que era la carta que han dejado.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Anem a les paraules del dia. Amb el Miquel Muñoz, repatriar.
11: Fer tornar a la seva pàtria, al seu país, algú o alguna cosa que n'havia de sortir. És el que vol la Comissió Europea per als migrants de Ceuta. Insisteixen que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
0: Addicció.
11: Estat de dependència fisiològica o psicològica o una substància o una pràctica més enllà del control voluntari. El judici contra Meta se l'acusa d'haver dissenyat les xarxes socials per crear addicció als adolescents.
0: Il·lusionisme.
11: Art de produir en l'espectador la il·lusió d'assistir a fenòmens extraordinaris i increïbles. Avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 50.
12: És el preu dels viatges més barats de l'Imserso pels pensionistes amb menys recursos. El 14 de setembre s'obre el termini per fer les reserves del programa de turisme per a gent gran per la temporada 2026-2027, que oferirà 879.213 places. Els viatges de 50 euros són una novetat que es va incorporar a la temporada anterior i que es manté juntament amb la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a determinades destinacions.
0: 70.000.
12: Són els milions de dòlars que han guanyat les 5 principals companyies petrolieres al segon trimestre del 2026, la xifra més alta que s'ha registrat mai. El benefici net combinat d'aquestes empreses va augmentar un 160% l'últim trimestre respecte al mateix període de l'any anterior fins a arribar als 47.000 milions de dòlars, tot gràcies a la crisi de l'Iran.
0: i 6.000.
12: És el nombre de maletes que no han arribat a destí des que va començar la vaga indefinida del personal de servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat fa 15 dies, el 4 d'agost, per demanar millors condicions de treball en qüestions com la salut o la seguretat i la conciliació. És el balanç que fa la CGT, que xifra també en 270 el nombre de vols cancel·lats i denuncia que l'empresa no vol negociar.
0: I ara les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera, un carrer amb una filera de cotxes i un camió de bombers al fons. Els cotxes estan acordonats amb una cinta policial, tenen els vidres trencats i estan abunyegats.
13: És una de les moltes conseqüències que ha deixat el terratrèmol que ahir va tornar a sacsejar Granada. El sisme de 4,8 se suma al de dissabte passat i en aquest cas sí que ha deixat ferits. L'Alhambra va ser desallotjada per precaució i els experts han començat a estudiar la possible influència del canvi climàtic en l'acceleració d'aquests moviments a la península. De moment, els primers estudis descarten que tingui cap relació amb els terratrèmols de Colòmbia o Venezuela.
0: A la segona imatge veiem un home amb corbata i un cafè a la mà. És a punt d'entrar al Tribunal Federal d'Oakland i ho fa envoltat d'una enorme expectació mediàtica.
13: És el fiscal Paul Schmidt que representarà Meta en el judici històric pels danys que han pogut causar milions de nens a tot el món. Són quatre els estats que s'han unit per denunciar les pràctiques de la companyia que, segons s'ha publicat, analitzava els cervells dels menors per crear productes que els enganxessin a les pantalles. El judici culmina amb una investigació d'anys i pot canviar la manera com funcionen les xarxes socials de Meta. Els demandants reclamen una compensació de 100.000 euros i, òbviament, la companyia s'ha mostrat molt crítica amb la demanda.
0: Tercera imatge, Barcelona, l'estació de Fabra i Puig. Es veu un autobús amb un cartell de Renfe. És a punt de sortir de l'aparcament mentre un altre conductor es mira el vehicle amb una certa incredulitat.
13: És un dels busos permanents que posa la companyia per la poca fiabilitat de la línia R3 de Rodalies. El dispositiu per carretera funcionarà cada dia encara que no hi hagi incidències. Els robatoris de coure i la caiguda d'arbres, a més de les obres entre Barcelona i la Garriga, provoquen alteracions constants a la infraestructura. Ara s'intentarà solucionar amb aquests vehicles que garantiran la ruta.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
15: Aquest estiu, crims.
14: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
15: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
15: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
15: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: I per què?
19: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
20: Comencem. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
21: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
22: Ara m'ha agafat per aquí.
21: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
23: Home, enòleg no sóc, però bueno.
24: Jo sóc de Banyoles?
21: Sí.
24: Tota la vida.
21: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
23: Doncs mira, més li fent cas.
22: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
23: Típic de l'escala.
22: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també.
25: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
22: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
20: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Cinc minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La Comissió Europea entra en la crisi de Ceuta i es declara partidària de fer tornar al Marroc tots els migrants, incloent els menors.
1: Marcus Lamert és un dels portadors comunitaris.
26: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
0: Però el Partit Popular exigeix a la Moncloa que passi a l'acció.
1: I Cuca Gamarra, la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
1: Avui el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà la ciutat autònoma.
0: I avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que està prevista per demà.
1: Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Ja tenim en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada de dissenyar les seves xarxes socials, com Instagram o Facebook, deliberadament per crear addicció, sobretot entre els adolescents. They did this
26: knowing they were harming kids. Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: És un dels testimonis que s'han sentit a les portes del jutjat. La demanda, de fet, sosté que l'empresa va prioritzar retenir els joves per sobre de protegir-ne la salut i el benestar.
0: I a Lleida, reunió entre els membres de les comunitats pakistanesa i Índia amb els Mossos i la Urbana.
1: Per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la capital del Segrià, en els Aldarulls, ja hi ha hagut fins a 12 detencions.
0: I dos comiats, d'entrada Delfín Amaya, membre de los Amaya, evidentment, que ha mort als 74 anys, i el segon...
10: Mira, mira, mira, con dos deditos.
1: Aquí el comiat de Juan Tamariz, de 83 anys, considerat un mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme.
26: Avui un altre dia de calor, però almenys sembla que serà l'últim dia en què la temperatura pugui arribar als 40 graus. Per tant, doncs, de mica en mica es van normalitzant les temperatures, però avui encara amb aquesta calor, amb un dia de sol, a la tarda, però amb nuvolades que tornaran a créixer, especialment en àrees del Pirineu, i que a la tarda, de fet, a la tarda vespre, acabaran donant ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, esporàdicament a la resta del Principat, tempestes que localment, en alguns casos, podrien descarregar amb moderada intensitat. De cara a demà començarà el dia amb intervals amb núvols fins i tot més compactes a la Costa Daurada, amb alguna precipitació, amb alguna gota més aviat a primeres hores en aquest sector, i amb un temps variable a la resta del país. A la tarda, un altre cop, clarianes, estones amb sol, però amb nuvolades que tornaran a guanyar terreny i que reapareixeran els ruixats en àrees del Pirineu i esporàdicament també a l'interior de les Terres de l'Ebre o en punts de muntanya de la resta de Catalunya. Una situació d'augment de la estabilitat que es mantindrà de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns de la setmana vinent, amb tempestes que localment podran ser fortes al llarg dels propers dies, però també amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any i, per tant, doncs, que aquestes calors tan intenses sembla que s'acabin de cara als pròxims dies.
0: I el trànsit, com el tenim, Mariluz? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs amb algunes noves incidències, tallada a l'N240 a Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat. Es fa pas alternatiu a l'L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs per obres, i a la ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció al Nus del Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Silvia Andrés, com el tenim? Bon dia.
3: Bon dia de nou. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell, també l'R15, l'R16 i l'R17. Hi ha circulació amb demores de més de 30 minuts. Hi ha hagut una incidència per un atropellament d'una persona entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, que ja ha estat resolta.

0: Vinga, va, que dedicarem una cançó. És l'Àlex, que ens ha enviat una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Si voleu fer-ho, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó, a qui li dediqueu i per què, i ho farem.
1: Hola, sóc l'Àlex i voldria dedicar la cançó Expectations de l'Olivia Rodrigo a en Gerard, perquè d'aquí uns mesos irem al seu concert i crec que ens ho passarem molt bé.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. La calor tornarà a ser el titular i la principal notícia de les pròximes hores, no només aquí, sinó a bona part del continent europeu. Aquestes altes temperatures, combinades amb la sequera, estan complicant molt la situació i, a més, en diversos fronts. Ahir parlàvem de l'agricultura, aquí al matí de Catalunya Ràdio. França, per exemple, està en una situació molt delicada, fins al punt que en aquests últims dies ha promès ajudes a un sector que, evidentment, és molt, molt sensible per l'economia francesa. El Regne Unit, el nou primer ministre, ha qualificat la situació com un polvorí. I a Hongria, per exemple, les autoritats han parat del tot la seva única central nuclear. Per què? Doncs perquè agafa aigües del Danubi. I el Danubi, evidentment, està sec, sequíssim. Està en uns nivells tan baixos com en els últims 50 anys, uns nivells més baixos dels últims 50 anys. Per tant, tot això té unes conseqüències en l'economia que les veurem ara i les veurem d'ara en endavant. També té conseqüències en la salut. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens fixarem, per exemple, en les residències de gent gran. Ja ho dèiem ahir, ho esmençava el periòdico. La meitat de les residències de gent gran de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions, sí a les zones comunes, però no a les habitacions. I avui parlarem d'un estudi que ha fet la Universitat Pompeu Fabra que diu que la gent gran que pateix les conseqüències, fins i tot mortals, de les altes temperatures, d'aquests episodis extrems de calor, la pateix molt més en casos que visquin en residències que no pas si viuen en pisos particulars. Per tant, aquestes altes temperatures tenen conseqüències més enllà de les que ja hem anat comentant durant tot l'estiu, com el risc d'incendis. Ara mateix a Catalunya la cosa està notablement millor, com fa dies que diem, i toquem fusta, en comparació amb fa uns dies, però insistim que el risc continua sent molt alt, per exemple, a les Terres de l'Ebre. En fi, estem parlant de calor, una calor que, com a mínim... Tomàs Molina, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Toca sostre avui, deies, eh?
1: Sí, però deixa'm que digui també que aquests dies estàvem parlant de més de 50 dies amb temperatures tòrrides a la ciutat de Barcelona. El fet que hi hagi més aires condicionats també farà que s'incrementi l'efecte d'illa de calor urbana.
0: Clar, clar.
1: I, per tant, explica aquesta situació dels aires condicionats que la temperatura sigui tan alta a la ciutat de Barcelona. Això no ho hem d'oblidar, eh?
0: Mm-hmm.
1: Baixarem la temperatura als interiors, però pujarà la temperatura a l'exterior.
0: Un peix que es mossega la cua, una mica. Això?
1: Correcte, correcte. Però bé, a més, aquesta bona notícia que deies tu, Freddy, d'avui, l'últim dia de temperatures de 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i els propers dies, fins i tot la setmana vinent, parlarem de temperatures per sota de les normals per l'època, que això ara fa dies, molts dies, que sí, no ho dèiem. Avui un dia de sol, a la tarda, però amb nuvolades que donaran algun ruixat a l'interior cap al Pirineu Oriental, i al vespre arribaran també a l'Alt Pirineu i a l'Aran i esporàdicament a la resta del país, perquè la matinada de demà encara podrà haver-hi algun ruixadet en punts de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre. Demà serà un dia més variable, més insegur, amb clarianes, però amb nuvolades, sobretot un altre cop a la tarda vespre, que tornaran a donar ruixats i tronades al Pirineu i que s'aniran generalitzant en molts indrets del país. Divendres començarà ja amb ruixats i amb tempestes de matí que afectaran sobretot el nord del Principat i amb temperatura ja amb una clara tendència a la baixa. La tarda de divendres, els ruixats, les tronades podran aparèixer en qualsevol indret de Catalunya, localment podran ser fortes, la temperatura anirà, continuarà amb aquesta tendència a la baixa i seguirem així també el cap de setmana fins i tot l'inici de la setmana vinent, és a dir, avui encara 40, però a partir de demà la cosa canvia fins i tot radicalment.
0: Ho seguirem. Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8:04. Doncs continuem parlant de la calor. Ho deia ara el Tomàs Molina, eh? És a dir, demà ja baixaran les temperatures, però avui encara arribaran als 40 graus. El País Valencià, de fet, es calcula que fregaran els 44 graus encara en alguns països, en alguns punts del país. Això avui hauria de començar a baixar, o a partir de demà, més ben dit, hauria de començar a baixar, però també ens ho deia el Tomàs, hi ha ciutats, com per exemple Barcelona, que acumulen més de 50 nits tòrrides. De fet, aquesta que hem deixat enrere ha estat la número 54, Maria Costa.
2: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
3: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar segons atendir patologia cardiovascular.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. Com sentíem, els experts avisen que aquesta calor no només afecta les persones que tenen ja malalties preexistents, malalties de base, sinó també les persones que en principi estan sanes. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Freddy.
0: El que passa és que a partir d'aquí, ho dèiem també abans, un dels sectors de la població més vulnerable a la calor, a les temperatures extremes, de fet, és evidentment la gent gran.
4: Just aquest cap de setmana, un estudi d'universitats dels Estats Units deia que si la temperatura global augmenta un grau i mig respecte de l'era preindustrial, un 22% de la població de més de 60 anys estarà exposada a temperatures que poden ser molt perjudicials. En concret, els pot causar hipertèrmia, que es produeix quan el cos no pot regular una temperatura massa alta. Això pot agreujar malalties i fins i tot provocar la mort en alguns casos greus.
0: I això ens porta al que tractàvem i al que tractarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb la patronal de les residències, del que avançava el periòdico. Una de cada dues residències de gent gran a Barcelona no té aire condicionat a les habitacions, un tema que ara comentàvem amb el Tomàs Molina.
4: Sí que en tenen a les zones comunes, però no a les habitacions. Un estudi de la Pompeu Fabra apunta que la mortalitat de persones grans en episodis de calor extrema creix més a les residències que no pas a les cases particulars.
0: Avui a l'Àgora parlarem amb la Cinta Pasqual, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que agrupa les residències, i també amb la investigadora Elena Hernández, aquest estudi que dèiem de la Pompeu.

0: què se la pot donar, amb què se la pot ajudar, tant en això com en la insuficiència dels ajuts un cop es coincideixen, un cop es concedeixen. Ell ens explicava el cas de la seva mare i del seu marit, de qui ella ha de tenir cura amb l'ajuda, entre cometes, que li arriba, que ella veia insuficient i deia, a més, que doncs, hi ha un forat burocràtic important. És un cas que ens va fer arribar aquí al Matí de Catalunya Ràdio, després que l'actriu Assumpta Serna es fes viral amb un vídeo on defensava i denunciava el mateix.
1: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps. Es necessita realment un pacte, jo crec, saps? Un pacte d'estat dels partits polítics com s'ha fet amb altres coses.
0: Així ens ho deia la pròpia Assumpta Serna també aquí al Matí de Catalunya Ràdio, que en aquest cas ens ho deia al voltant del cas de la seva mare, que té 100 anys. En fi, les últimes hores n'hem parlat també aquí amb diversos punts de vista, incloent el govern de la Generalitat, que ens assegura que ja ha posat en marxa un pla, que és el famós Pla Cura, que justament té com a objectiu agilitar tots aquests tràmits.
2: I reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana dels temps d'espera per a la resolució d'una prestació és de 600 dies a Catalunya. Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
2: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. També en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
4: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
2: Tot plegat mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
0: Aquest és un dels temes del dia. Hem començat parlant de la calor i de les conseqüències que la calor té a la salut de les persones, no només a la salut de les persones, sinó també a l'economia. Han aparegut dades a les últimes hores que la producció de blat de la Unió Europea baixarà un 24%, per exemple, arran precisament de la sequera i d'aquestes altes temperatures. O països com França. Hem de tenir present que França, el 70% del país té ja ara alguna restricció per aigua. L'avantatge que tenim ara mateix a Catalunya és que els embassaments estan plens, estan a més d'un 80%, però això està tenint conseqüències tant a l'agricultura com en diversos municipis, com hem comentat també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix són les 8:10.

0: un altre tema de les últimes hores que també abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio és el judici als Estats Units a Meta. Una vegada més, les xarxes socials sota la lupa.
1: I'm proud to co-lead this national fight to demand accountability and to demand justice. This is about our children.
0: Això és sobre els nostres fills i filles. Qui diu això és el fiscal general de Califòrnia, que es declarava orgullós de ser un dels fiscals que encapçala aquesta demanda contra Meta. És una demanda de 29 estats. 29 estats dels Estats Units, 29 fiscals estatals que han presentat aquesta querella contra la companyia propietària d'Instagram i Facebook, que s'enfronta aquesta querella a un tribunal federal de Califòrnia. De què se l'acusa? Doncs bàsicament de tenir un disseny a Instagram, a Facebook, deliberadament pensat per fomentar l'addicció, sobretot, de les persones més joves. Clàudia Serra.
2: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
2: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. Això també és interessant mirar els precedents. I recordem que no fa pas massa, en els últims mesos, hem tingut un altre judici, a principis d'any, en què una noia, que ara té 20 anys, argumentava que quan en tenia 6...

0: va desenvolupar una addicció a les xarxes. Ella va presentar una querella i és important dir, Francesc, que el jurat li va donar la raó.
1: Sí, va considerar que Meta i YouTube responsables per negligència en el disseny de les seves plataformes i per no advertir adequadament dels riscos per als menors. Per això, els va condemnar a pagar 6 milions de dòlars a la demandant. El veredicte va arribar poc després que una altra demanda, en aquest cas a Nou Mèxic, també als Estats Units, condemnés Meta a pagar 375 milions de dòlars per enganyar els consumidors sobre la seguretat de les seves plataformes i permetre danys als usuaris, incloent l'explotació sexual infantil.
0: Aquests dos veredictes, diguem-ne, són importants recordar-los per dues coses. Primer, no sumen ni 400 milions de dòlars en multes a empreses que guanyen milers de milions de dòlars. Per tant, econòmicament, podríem dir que no els fa un especial mal. Ara bé, ja són dues sentències que condemnen aquestes plataformes i que les acusen deliberadament de no fer prou per protegir, sobretot, els menors. Veurem què passa en aquest cas, sobretot perquè tots aquests casos que s'estan presentant als tribunals, tots aquests casos segueixen una estratègia molt semblant amb un precedent que ve de l'administració de Bill Clinton dels anys 90.
2: This morning, the United States filed a lawsuit in federal court in Washington, D.C. against the major cigarette companies.
0: Així presentava en aquell moment la fiscal general dels Estats Units, en aquell moment Janet Reno, una querella, als anys 90, contra les grans empreses del tabac dels Estats Units. Se centraven en el fet que la nicotina és addictiva, que les empreses ho sabien i que ho van amagar en el públic. Ara, el manual és el mateix. S'al·lega que algunes de les funcions que les xarxes socials han integrat, com la famós scroll infinit, és a dir, que tu puguis lliscar i lliscar i lliscar sense parar d'un vídeo a un altre, un altre, un altre, o la reproducció automàtica dels vídeos, que tot això està dissenyat per mantenir la gent en les aplicacions i que han fet que els productes siguin addictius, molt especialment per la gent jove. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb el José Ramón Ovieto, que és psicòleg, clínic i psicoanalista i que també ha estudiat aquestes qüestions. Aquest és un dels temes centrals de l'actualitat de les últimes hores pel que fa als tribunals, però també l'actualitat dels jutjats, en el cas de Catalunya, això parlàvem dels Estats Units, però en el cas de Catalunya, l'actualitat dels tribunals també passa per Lleida, perquè de les últimes hores ja és que són 12 detinguts, 12 persones detingudes, per la baralla de 100 persones del cap de setmana passat que es continua investigant, per a Joan Álvarez.
3: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Fèlix Larrosa.
4: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
3: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pere Joan. Com deia ell, és important destacar que membres de la comunitat pakistanesa a Índia i la tarda es van reunir amb els Mossos i la Urbana per mirar de resoldre el conflicte que hauria estat a la llavor d'aquesta baralla, insistim, 100 persones a Lleida del cap de setmana passat. En fi, un parell de coses més abans d'anar als bàsics. Els Mossos investiguen també el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit, en aquest cas a Badia del Vallès.
1: Quan els agents van arribar al lloc dels fets només hi van trobar les veïnes, malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació d'aquest tiroteig. L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials ho va atribuir a una possible baralla.
0: I també s'investiga, en aquest cas, un suïcidi a la presó de Lleida.
1: El cos del pres el van trobar ahir al matí. Segons la Conselleria de Justícia, l'home no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP-FEPOL demana dimissions perquè, segons diu, el fet s'afegeix a diverses fallades de seguretat, agressions o falta de personal al sistema penitenciari.
0: Doncs de seguida repassem els bàsics del matí. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Un
0: 9:02, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Hem de parlar de Ceuta, evidentment. Avui, per la ciutat, hi passarà el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, després que la formació, el seu partit, el PP, hagi utilitzat els arguments de Brussel·les per carregar, encara més, contra Pedro Sánchez.
11: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: És el portaveu de la Comissió Europea insistint que, si ho vol, Espanya pot tornar al Marroc totes les persones que van entrar a Ceuta procedent de justament territori marroquí, incloent els menors d'edat. És veritat que ara mateix Europa té una nova directiva que agilita aquestes qüestions, però aquesta directiva no està en vigor encara. La directiva que sí està en vigor, la directiva actual, contempla l'expulsió de menors, però, i és important, matisa que cal garantir que siguin retornats a la seva família, algú que se'n faci càrrec, un tutor, o un centre d'acollida adequat. Per tant, que no és tan fàcil aquest retorn de les persones menors d'edat que continuen a Ceuta. En qualsevol cas, anem a Madrid. Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
0: És important destacar què diu el govern espanyol d'aquesta estapecada de crostó de Brussel·les, perquè la sensació és que el govern de Pedro Sánchez ha aparcat, com mínim de moment, l'opció de traslladar part d'aquestes persones a la península per mirar de descongestionar la ciutat de Ceuta.
12: Sí, a veure, el govern espanyol assumeix que haurà d'acollir primer a Ceuta i després a la península, sobretot als menors d'edat, i ha passat en pocs dies de prometre, recordareu, que retornaria tothom cap al Marroc a fer ara mans i mànigues per trobar més llocs i més places d'acollida a Ceuta. Calculen que hauran d'arribar a les 4.000 places i, de fet, el que ja es comença a negociar és el trasllat d'algunes nenes i joves de Ceuta cap a la península en aquests propers dies. Les paraules d'Europa han indignat sobretot el Ministeri d'Infància i Joventut. Recorden que és impossible deportar tots els menors d'edat, que la llei hi posa condicions. També la directiva europea que tu ara explicaves, i recorden que el que preval sempre és l'interès dels nens i nenes, i que en molts casos els que han arribat a Ceuta ni tenen família ni ningú que se'n vulgui fer càrrec, i també fugen de països en guerra. Per tant, Brussel·les, el govern de Ceuta i el Partit Popular, que fan pinça per pressionar el govern espanyol. Sentim Juan Jesús Vives i Cuca Gamarra.
13: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de traslado a la península.
14: Y este es el camino, y Europa hoy también se ha pronunciado en esta línea. Que el gobierno se ponga las pilas y trabaje en esta dirección mañana, tarde y noche.
12: Això deia Gamarra i Vives, i aquesta tarda qui serà a Ceuta, com dèieu, és Alberto Núñez Feijóo, el PP, que vol explotar la crisi per intentar desgastar encara més Pedro Sánchez. L'acusen d'haver abandonat Ceuta. El president espanyol, recordareu, va anar a la ciutat autònoma dos dies després de l'entrada massiva, però des de llavors ha deixat les visites en mans dels seus ministres.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
12: Adéu.
0: Encara parlant de Ceuta, el Poder Judicial demana reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a la ciutat.
15: En un comunicat, el Consell enumera pràcticament un centenar d'actuacions per la mort dels migrants que van intentar arribar a Ceuta i també per diverses detencions.
0: Són les 8:20, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, i encara al voltant dels tribunals, una altra de les notícies destacades i molt comentades de les últimes hores és que el Suprem ha establert que canviar de sexe al registre civil no té efectes retroactius per anul·lar una possible condemna de violència masclista. Tornem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
16: El Suprem es pronuncia arran del cas d'un home de Castelló que, després d'agredir la seva exparella, es va canviar de sexe i ara pretenia esquivar la presó. Els jutges veuen l'intent de frau i deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i que el que compta és que en el moment del delicte era un home. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval a l'anomenada llei trans.
17: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per les persones trans i que un tribunal superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
16: Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Set i 22 minuts. Una notícia d'aquesta mateixa nit. Donald Trump ha suspès de manera temporal els aranzels del 50% al Canadà, que en teoria havien d'entrar en vigor avui mateix, perquè sembla, diu, que haurien arribat a un preacord.
18: Fa dos dies el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ja deia que hi havia temps per a la negociació, i en un comunicat ha que, tot i que s'han fet progressos substancials, encara queda feina important per fer. De moment s'ha retardat l'entrada en vigor fins al dia 21 d'agost.
0: Mentrestant, al voltant de l'Orient Mitjà, Donald Trump què diu? Doncs que no hi ha converses amb l'Iran i que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor.
15: El president dels Estats Units ha desmentit així el seu gendre Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
0: De fet, ahir Donald Trump va arribar a presentar l'estret d'Hormuz com a territori nord-americà, és a dir, que aquest conflicte està lluny d'acabar-se com a mínim de portes en fora. En qualsevol cas, també de les últimes hores, és important això, el tipus d'interès dels bons dels estats d'arreu del món, s'han disparat a màxims que feia 20 anys que no veiem.
18: El dels Estats Units cotitza a un 5,3%, la dada més alta des del 2007, però també s'ha vist amb el deute d'Alemanya, el Regne Unit o França.
0: Tots aquests han pujat d'interès, això sol passar quan hi ha un augment de l'oferta, quan la gent en compra més, i hi ha diversos possibles motius. Un és aquest que dèiem, la incertesa al voltant de l'estret d'Hormuz, però un altre és el que dèiem ahir i que alertava el Banc Central Europeu o experts del Banc Central Europeu. El neguit al voltant sobre si l'allau d'inversions privades i de crèdits en intel·ligència artificial, per exemple, en centres de dades, pot ser una bombolla a punt de petar. I això explicaria que molts es refugiessin en bons públics que estan considerats d'alguna manera més segurs. En qualsevol cas, el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu, l'Oriol Amat, deia que sí que és veritat que hi ha molta inversió i molts crèdits que arriben a molts llocs, fins i tot asseguradores.
10: A Europa, en aquest moment, es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: És el que deia l'Oriol Amat, però encara més notícies relacionades amb milions. El fabricant xinès de robots humanoides Unitree ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada del 629%.
15: La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Aquesta mateixa setmana, Unitree ha presentat un robot capaç de saltar 2 metres i de córrer a més de 12 metres per segon. N'hi han dit Superman.
0: Aquestes són les notícies que ens arriben de la Xina. Mentrestant, Alemanya també fa un pas endavant en inversions en companyies, en aquest cas militars, perquè es reforça davant del risc d'atacs de Rússia arran de l'atac fallit d'un dron a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
18: Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
0: Berlín, Jordi Regàs.
19: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
20: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
19: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho hem sabut aquesta nit, ara que parlàvem de drons. Més de 1.000 treballadors humanitaris han estat assassinats en els últims 3 anys. Són dades de les mateixes Nacions Unides.
15: La xifra de morts és, segons l'ONU, absolutament inacceptable. Ho ha dit en un comunicat amb ocasió del Dia Mundial del Coordinador Humanitari. Segons diu, només des de començament d'aquest any han estat assassinats 82 treballadors humanitaris i 39 han estat segrestats.
0: I també de les últimes hores. És el so de l'últim terratrèmol de Granada. Aquesta nit, però, n'hem tingut de nous. Se n'han registrat 6 més de diferents intensitats que se sumen a aquest que sentíem, el que es va registrar ahir dimarts.
18: Tot i això, els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i, amb menys magnitud, a Granada.
0: Txell Garriga.
21: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3 que tinc el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
22: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
21: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més que volem explicar. explicar. Sant Miquel de Campmajor, a Pla de l'Estany, o Mieres a la Garrotxa, són dos dels municipis que s'afegeixen a les queixes que no tenen prou cobertura de telèfon mòbil.
15: La falta de telefonia i d'internet dificulta el dia a dia dels veïns i comerços dels dos municipis, és el que denuncien des d'aquests dos pobles. L'alcalde de Sant Miquel, Oriol Serrà, denuncia que tot i tenir la fibra òptica a 20 metres de l'Ajuntament, no s'hi han pogut connectar mai, mentre que l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, lamenta que poden passar fins a dos dies de cobertura i que complica les situacions d'emergència. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc. En aquest sentit, doncs sí que sento que hi ha com un abandonament. Els municipis petits com Mieres o Sant Miquel encara ho rebem més.
0: I a Barcelona, els promotors immobiliaris diuen que durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit ara en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de la capital. A la resta diuen que ni un. Roger Santaló.
3: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
4: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
3: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de pisos, l'Ajuntament, també de Barcelona, diu que donarà més ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin pisos turístics als seus edificis.
18: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
23: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: I ara mateix, que falta un minut per arribar a 8:45, us expliquem que la plataforma Pagesos o Conills veu insuficient el pla de xoc que el Departament d'Agricultura ha aplicat durant 10 dies a Verdú, a l'Urgell, per lluitar contra les plagues d'aquests animals.
15: Consideren que els més de 5.000 conills capturats en aquest període no resol una sobrepoblació que malmet els cultius.
0: Noelia Caselles.
24: El portaveu de la plataforma i pagès de Verdú, Ramon Boleda, diu que el pla ha quedat curt. En aquest sentit, reclama que el pla de xoc de captures es mantingui de forma permanent i a tots els municipis de la Plana de Lleida de manera continuada.
25: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes.
24: El pla de xoc també preveu actuacions en municipis com Aspa i Alfés, el Segrià, tot plegat per fer front a la plaga de conills que fa anys que arrasa els cultius dels pagesos del Pla de Lleida. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Girona, el model d'atenció a la salut mental de la ciutat assegura que ha evitat 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any.
18: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
0: Núria Paraire.
26: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
27: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
26: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a 8:45, de fet 8:09. De seguida repassem altres notícies que ens deixa l'actualitat, però abans actualitzem la situació de la mobilitat. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
28: Bon dia. Acabem de saber que la incidència que aquest matí ha afectat l'estació de Bell-lloc d'Urgell fa pocs minuts que ha quedat resolta. Destacar que el tren que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona des de Portbou a les 9:40 ho farà 10 minuts més tard.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs es mantenen amb poques complicacions. Només n'hi ha a l'N240 a Lleida, on retiren un camió volcat i per això hi ha tallat l'accés a l'autovia 2 pels vehicles que circulen en direcció Osca. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat a causa d'obres.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
1: Fins ara.
5: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: El temps, que vol dir calor. Tomàs Molina, què ens expliques? Bon dia de nou.
6: Molt bon dia. Calor, però amb canvis a la vista. Avui serà l'últim dia de valors de 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a partir de demà la davallada serà continuada i ens portarà una normalització de la temperatura al cap de setmana i fins i tot per sota de les normals per l'època la setmana vinent. I tot això vindrà de pas d'un augment també de la inestabilitat. Avui, un matí de sol, un matí de calor, una migdia de calor, però una tarda amb alguns primers ruixats en punts del Pirineu Oriental durant la primera part de la tarda, i de cara al vespre arribaran també a les precipitacions en forma de ruixats a l'Alt Pirineu, a l'Aran. Durant la nit, la matinada i el matí de demà, els ruixats afectaran també alguns punts de la façana litoral de la Costa Daurada. Demà serà un dia ja més variable, amb més intervals en núvols en tot arreu del Principat. A la tarda, també amb alguns ruixats, sobretot en àrees de muntanya, en punts del Pirineu. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, els ruixats, les tronades guanyaran terreny, també guanyaran intensitat, podran anar acompanyades de tempesta, i sobretot arribarà aire una miqueta més fresquet que normalitzarà les temperatures al cap de setmana i farà que l'ambient sigui, doncs, més normal per aquesta època de l'any.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i quatre minuts de nou, encara alguna cosa més. L'administració de Donald Trump ha rebut la primera gran demanda judicial d'una cadena de televisió nord-americana, en concret la cadena ABC, que és propietat de Disney.
15: La querella és contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La denúncia argumenta que l'administració de Donald Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts de la cadena i diu que això vulnera la llibertat d'expressió.
0: I dels Estats Units a Ucraïna, perquè l'exministre de Defensa Mikhailo Fedorov, que és el principal rival polític de Zelensky, demana eleccions al seu país.
18: Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
8: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: És el que deia l'exministre de Defensa. Per cert, ara que parlàvem d'Ucraïna i de Rússia.

0: Kanye West farà dos concerts a Rússia, en concret a Sant Petersburg, aquest octubre.
1: Serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la seva invasió d'Ucraïna. Les entrades s'han exhaurit. El cantant arrossega anys de polèmica per comentaris antisemites i pronazis.
0: Dos quarts i cinc minuts de nou. Les últimes hores també ens deixen malauradament alguns comiats.
2: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta diez.
0: I ens ha deixat el mag Juan Tamariz. Avui s'instal·larà, de fet, a Madrid, la seva capella ardent.
3: El mag, considerat un referent mundial en màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
0: I també hem de dir adeu a Delfina Maia.

0: Amor, als 74 anys, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya, tot i que va néixer a Oviedo, Asturias, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit, on es van instal·lar al barri del Raval. Amb el seu germà José van formar el grup i tots dos van participar en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992.
1: I també ha mort als 94 anys l'actriu Phyllis Diallo, és la mare d'Emma Thompson, la recordareu sobretot per molt soroll per no res. On compartia cartell precisament amb la seva filla. I encara alguna cosa més. Aquests dies d'estiu són, evidentment, dies de festes majors. Avui sabrem els guanyadors dels guarnits dels carrers de la Festa Major de Gràcia, però és que a Tarragona també celebren Sant Magí, la seva festa major petita, diguem-ne. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
2: Bon dia. La colla Xiquets de Tarragona, la jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau se citaran a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, a tocar de la catedral, en una diada en què es podria veure algun castell de gama extra. A la tarda, el Seguici Popular acompanyarà la imatge de Sant Magí en la processó que recorrerà els carrers de la part alta de Tarragona i que acabarà amb l'entrada de la imatge a l'ermita de Sant Magí del Portal del Carro. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt de música.

0: És Madonna, que ha obtingut la majoria de les nominacions als Premis de la Música de la cadena MTV.
1: 11 nominacions amb el seu projecte Confessions 2, incloent millor artista i millor cançó de l'any. Madonna supera Taylor Swift.

0: Mira, aquests són els Easy Top, i també de les últimes hores s'ha mort la bateria dels Easy Top, el Frank Beard, ha mort als 77 anys, ho han dit també a la pròpia banda, ho ha comunicat a les xarxes. En fi, el que dèiem, anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui el Barça disputa el Gamper.
1: Contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, Hansi Flick ha triat Rafinha com a capità provisional de l'equip.
2: Rafa will do it, because normally...
3: Rafinha farà el parlament. Sé que Frank és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frank no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
1: En principi, el Gamper no hi jugarà Rodri, que va ser presentat ahir. El migcampista madrileny, que arriba per 4 temporades, va parlar de les seves expectatives amb el Barça.
4: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
1: El Barça pagarà per ell uns 60 milions d'euros fixos més variables, que poden fer elevar fins als 70 milions el cost del traspàs.
0: Avui parlem de Rodri, parlem del Barça, parlarem de tot plegat amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas a l'Agora Esportiva a partir de les 10.

0: Mentrestant, de l'Atlètic de Madrid, això també en parlarem avui, l'Atlètic, dèiem, es manté ferm amb Julián Álvarez.
1: Els matalassers disputen avui la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
2: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
1: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitja punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad Saudita. Unes incorporacions que arriben mentre continua el serial amb Viktor Sigankov. El club ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.

0: I hem de parlar també, Miquel, d'una tarda rodoneta, rodoneta per l'handbol de Granollers.
1: Exacte, dues victòries al torneig Ciutat de Granollers. L'equip femení va superar el Zúric per 27-25 i el masculí va guanyar el Thun, també un equip suís, per 34-31. El Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes, va empatar un contra Bèlgica i és segona del seu grup empatada amb les belgues. Escoltem la jugadora Marta Segú.
2: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
1: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. I acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat de l'epivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.

0: bombo.
1: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Avui, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
3: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
4: És hora de presentar-se davant l'afició.
5: El club enguany donarà resultats.
4: És hora del Gamper.
6: Sóc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
4: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
7: Sota la vinga!
4: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
2: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
2: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
4: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
13: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
13: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: Ho sabem.
2: I per què?
18: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
19: Com més calor fa,
20: més fresca et fem la tarda.
19: Les millors tardes d'estiu
20: són les que es passen en bona companyia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
19: Tu, deixa't sorprendre.
2: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
20: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
4: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
21: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
4: Moments que semblen sense sortida.
22: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
4: Dolors que costen d'explicar.
23: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
4: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
21: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
4: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: Com vas camuflar la intenció?
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
25: Avui a l'hora del
0: matí de Catalunya Ràdio, l'Alícia Puig, consultora especialitzada en polítiques de transformació urbana, la sindicalista Fra Blanco, la periodista de Crònica Global Míriam de Sant Germain i la subdirectora de l'Agència Catalana de Notícies Eva Pomares. Com esteu? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Com porteu la calor? Perquè avui torna a ser... torna a enfilar-se fort. Ui, l'Eva ja rebufa, ja es bufega.
1: Bé, és que la calor no es pot portar, sobretot a les zones urbanes, no es pot portar de cap més manera. Vull dir, portem 60 dies, si vols enjar com el tema climàtic, però...
0: Ara hi entrem, sí.
1: 3.400 morts a l'estat espanyol, només va haver 9.600 morts a Alemanya, només a la primera onada de calor. Per tant, suposo que després en parlarem, però s'ha de prendre ajut, s'han de prendre moltes mesures, perquè, com ara ajuts a la instal·lació d'aire condicionat, que crec que ha sigut això i els ventiladors, ha sigut el tema de l'estiu.
0: Absolutament.
1: Absolutament.
0: Sí.
1: I, per tant, és com la qüestió de la pobresa energètica. Ja no estem parlant d'elecció, estem parlant de salut i de risc vital.
0: Míriam.
3: Doncs jo vinc de passar uns dies a la costa i la diferència, sí, abismal entre dormir a un municipi de la costa catalana a dormir a Montcada i Reixac. Aquests dies estava sense aire condicionat perquè és un apartamentet molt petitet i mira, deixaves la finestreta oberta i de matinada fins i tot em vaig haver de tapar amb un llençol.
0: Oh.
3: Aquesta nit, si no he engegat l'aire 80.000 vegades perquè el tinc programat perquè només em duri una hora, perquè tampoc em vull congelar.
0: Yeah.
3: Si no m'he aixecat, suada, 10 cops no m'he aixecat cap. Per tant...
1: A l'interior encara es dorm millor, eh? A 21 graus.
0: Sí, no?
1: I a dalt a 1.000 metres, a 13 i 14.
3: Oh, enveja absoluta, perquè bueno, ho parlarem ara, no? Perquè, clar, si jo, que sóc una tia jove i em considero una tia sana, em costa, doncs la gent gran de les nostres residències no m'ho vull ni imaginar.
0: Tu, Afra, continues a Galícia o no? On estàs, tu, ara?
7: No, jo estic a Madrid.
0: Ui,
7: doncs... Passa una mica...
0: Aquí pillant força, eh?
7: Sí, a més, una ciutat amb una relació bastant nefasta amb l'aigua, eh? Vull dir, i sobretot amb allò que vol dir l'aigua pública.
0: Sí.
7: Però deixa'm que fiqui també aquesta reflexió que acaben de fer les meves companyes també des d'una vessant laboral. Tots aquells treballadors i treballadores als que se li força, tot i que la norma no ho diu, haver de treballar a temperatures extremes, en recordar-nos molt i molt d'aquella hostaleria que ha d'estar entrant i sortint, tot i que evidentment s'estan exposant altes temperatures i no amb les condicions adequades. Ja callo, eh?
0: No, home, no, estem per això, eh? Vull dir que...
7: però estem en titular
0: sí.
7: I recordar-me d'ells.
0: I, Alícia, tot això és una mica el teu negociat, eh? La qüestió de l'urbanisme.
17: Totalment, sí, no. Per sort, sembla que a finals de setmana ja va de baixada, però sí, jo crec que aquest estiu ha estat extrem. Hem fet rècords i demostra que hem de replantejar moltes coses de les nostres cases, les nostres ciutats, per poder sobreviure, perquè ara està sent difícil.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 9. I ara ho esmentaven també és la Míriam i l'Eva. Una de les qüestions que estan relacionades amb la calor i les altes temperatures són centres on, per definició, hi viu una població més vulnerable, com és el cas de les residències de gent gran. Ahir el periòdico, ho destacàvem també aquí al programa, deia que una de cada dues residències de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions. A les zones comunes sí, però no a les habitacions. Per saber-ho ara mateix, tenir algun detall més, volem saludar a aquesta hora la Cinta Pasqual, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyora Pasqual, què tal? Molt bon dia.
25: Molt bon dia.
0: Va per aquí una mica, això? És a dir, l'aire condicionat a les zones comunes està establert, a les habitacions encara queda marge?
25: Mira, nosaltres teníem un protocol que ens marca la Generalitat, que és 27 graus, i òbviament, jo no sé si pot sentir a vosaltres, i jo estic igual, és a dir, ha sigut horrorós aquest estiu, horrorós. Ens fa replantejar tantes coses, perquè sí que és cert que la temperatura corporal d'una persona de 90 anys amb dependència no és la nostra, eh? Tu el poses baix d'un ventilador o la poses a un menjador, que tots els menjadors són refugis climàtics. Totes les sales comuns són refugis climàtics. I baixen amb una... que diuen ells, no? Per tapar-se. I si poses, a més, amb un ventiladoret, i és, ara bé... És que ha fet molta calor. És que has fet molta calor, i això ens fa replantejar quin és l'estat ideal perquè estiguen les habitacions. És que estem parlant de 52 nits a Barcelona, superant temperatures molt altes. Evidentment, això hem de seure, hem de mirar, s'han de fer crèdit tous, però no és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, ara ho deia una companya, que em perdonaràs que no sé el nom, el teixer que es tornes a posar, l'aire el lleves, lo poses, sí, no, la gola, és, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres hem trobat, estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, tots, totes les habitacions amb ventiladors potents i anar posant en funció de com les persones vagin i que es pugui tot automatitzar. És, i estem en aquest procés ara de quin és l'ideal. Jo aquest any crec que m'ha desquadrat tot. És que fins i tot tenim 2 i 3 ascensors i es paren de la calor. Mm. És a dir, és horrorós el que està passant i jo crec que el món està canviant i l'obligació nostra als 27 graus està bé per a ells, i insisteixo, jo ho heu vist segur, que tots teniu avis, jo heu vist que no és la mateixa temperatura, però hi ha gent molt, molt calorosa i aquí nosaltres sí que tenim mitjans per a solucionar-ho, però és que és un 15%. La gent ha d'estar confortable. Estem parlant de les últimes etapes de la vida. Han d'estar confortables. I amb això fem crèdits tous, fem el que sigui necessari.
0: Perdó, senyor Pasqual, és que mirarem de reconnectar ara, perquè és que l'estem perdent. L'estem sentint una mica a mitges. Ara mirarem de...
25: M'esteu perdent?
0: Sí,
25: pues espera, que en seguida busco un lloc que...
0: Ara ho tornem a provar, i la tornem a saludar. La Cinta Pasqual, que la sentíem algun trosset així a mitges per la connexió. Mirem d'agafar una millor connexió i de seguida reprenem la conversa.
1: Ja. Aquest dilluns de Lancet va treure un estudi bastant global que deia que les persones per sobre de 60 anys, ja no estem parlant en la nostra societat, que tenim una esperança de vida d'uns 84 en el cas de les dones a l'Estat, de 60 anys el 22% tenien risc vital, com la temperatura segueixi augmentant tal i com s'apunta. Sí. Per tant, necessitem mesures estructurals. És a dir, si a l'hivern abans parlàvem de pobresa energètica, i això és una qüestió que no està solventada del tot, està clar, però sí que s'han avançat en base a ajuts públics, ajuts que, per cert, ara ja no hi són, però que hi haurien de continuar a l'estiu, que cada cop és evident que farà menys fred i cada cop farà menys calor. I això comportarà qüestions absolutament rellevants i que ja s'han entrat d'urgència, per exemple, en els pressupostos que es van aprovar de la Generalitat, doncs una de les coses que va negociar Esquerra Republicana, en aquest cas, però que va ser els pressupostos també del govern, va ser doncs climatitzar 500 milions per climatitzar totes les escoles. De la mateixa manera, a finals de l'últim ple de l'Ajuntament de Barcelona també es va aprovar el pla Refresca Barcelona, que són ajuts per la climatització d'habitatges, però és que necessitem un replantejament també dels espais públics. És a dir, en el cas de Barcelona, que només cal que miris cada dia la previsió del temps i veus que la mínima... Jo avui he entrat a Barcelona a les 7 del matí i ja hi havia 28 graus. Uh-huh. A fora, perquè clar, dins de les cases, com que van suportant tanta sense calor, és molt pitjor, no? Per tant, necessitem una ciutat més verda, una ciutat on es plantin més arbres, on hi hagi menys ciment i més verdor. Però és que, a més, s'hauran d'adaptar tots els horaris laborals d'amplis col·lectius, perquè aquest estiu ens ho ha posat a prova, no? No és només que quan fa molta calor, encara que tinguis aires condicionats, el xoc tèrmic, això impacta perquè hi ha menys capacitat de termorregulació dels cossos a la gent gran, als nadons també, però també a una amplíssima població que té malalties cròniques, que desestabilitza molt estar de sobte 21 graus i de sobte sortir al carrer que n'hi hagi 40, no? O que n'hi hagi 32 amb una sensació de calor que s'apropa amb la humitat a la costa als 40 graus. Per tant, tindrem migracions internes demogràfiques dins de Catalunya. Jo aquest estiu, que he estat bàsicament a l'interior, al meu poble, a Conca de Barberà, ja s'ha notat. O sigui, hi ha més gent que aposta per passar els estius lluny de la costa. A més, si suposo que teniu molts coneguts que si s'ho han pogut permetre han anat de vacances a països freds.
0: Fred, sí.
1: Però això és un aperitiu, perquè són qüestions puntuals. Però és que hi haurà migracions, igual que ens estem trobant, si és que després parlem de Ceuta, no? També hi ha molts migrants climàtics de països que simplement s'han quedat sense font d'aliment, que s'han quedat, que no poden viure. Els països més afectats, fa anys que ho diuen, la cimera del clima, jo fa anys que ho sento dir, no? Seran els països mediterranis, França. Per tant, aquests països, nosaltres podem arribar a ser migrants climàtics, sigui perquè podem triar viure en algun lloc fora de l'àrea metropolitana, en aquest cas, o sigui per obligació, perquè el teu lloc de treball desapareixerà, te n'hauràs d'anar cap allà. Aquest escenari que sembla apocalíptic no és que no tingui solució, és que fins ara aprovar línies d'ajut està estupendo com a mesura d'emergència, però els canvis han de ser a tots els nivells molt estructurals, perquè la principal guerra, i dic guerra, a la que ens enfrontarem serà la guerra climàtica i l'escalfament, i l'estat espanyol i Catalunya són un dels primers afectats.
0: Reprenem la conversa amb la Cinta Pasqual. Senyora Pasqual, la tornem a tenir aquí, no?
5: Sí, aquí estic.
0: Perfecte. Aquí estic. Ara parlàvem de les solucions estructurals. De fet, és una mica el que vostè deia, és a dir, que cal un canvi de xip molt, molt radical i molt, per molts anys, diguem-ne, no una cosa temporal.
5: Jo crec que estic completament d'acord que una persona, per exemple, amb una alta dependència, una persona... avui en dia les residències és d'alta vulnerabilitat pràcticament tothom. Llavors hi ha gent que està enllitada moltes hores al dia i aquesta persona ha de tindre confort. Hi ha altres persones que es belluguen molt i no és el mateix, però és que la temperatura corporal és molt diferent, és molt diferent. És a dir, jo a vegades parlo amb companys o la gent que treballa, compareu també. Tu estàs treballant i t'estàs movent. En canvi, la persona està a l'habitació tranquil·leta, no és el mateix. Per tant, nosaltres aquí encara ho tenim més difícil, perquè hem de buscar la forma d'equilibrar les dues persones, no? I ho estem fent. Però jo crec que aquest any, i no sé, si no és així, és que s'ha trencat tots els paràmetres. 27 graus era una bona xifra i ara jo ja no sé si és una bona xifra, ho dic sincerament, perquè realment hem de buscar la forma d'equilibrar aquesta situació. Això va més, això no pararà. És a dir, no... He estat fent la comparativa dels últims 5 anys i aquest últim ha estat impressionant. Impressionant. Jo crec que el govern, espero que ens ajudi a les residències a millorar, se poden fer plans econòmics tous, però et deia, totes les residències no han tingut mai som una casa particular, ara ja hi han fixat, ha passat de zero a una de cada dues, és a dir, ha canviat molt i ara tu no et planteges una residència sense aire, és que no te la planteges.
0: Clar. Jo per això li...
6: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
8: Molt bon dia, són les 9 i 2 minuts. Encetem l'informatiu tot fent el repàs dels titulars. La videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El conseller Albert Dalmau celebra les dades i destaca la voluntat de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració. La ruta nord-oest, que inclou municipis de les comarques pirinenques, ha sumat 129 visites. El grup de jubilats de Comissions Obreres de l'Alt Urgell demana la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell. El col·lectiu assegura que la supressió del servei ocasiona perjudicis greus a persones i empreses de l'Alt Urgell, la Cerdanya i als residents espanyols a Andorra. La Guàrdia Civil intervé 39 bosses de mà falsificades valorades en més de 11.000 euros a la Seu d'Urgell. Els productes es trobaven exposats a la venda en un establiment de roba i complements de la ciutat. La Fundació Ibercaja destina 8.000 euros a Integra Pirineus per adquirir un nou vehicle forestal. L'ajuda permet renovar la flota de l'entitat amb un 4x4 destinat als treballs de gestió i manteniment dels boscos. Retorn de l'obra Cercamón a Vilamitjana. L'espectacle basat en la novel·la de Lluís Racionero i adaptat al Teatre per Isidro Menjó es representarà el 21 i 22 d'agost. Amb dues funcions començaran a les 10 de la nit i tindran entrada lliure. Jean-François Marteau guanya la desena edició del concurs de fotografia de flora de Cerdanya, Esteve Seisvila de Víbia. Raimon Anglada obté el segon premi i Rosa Rosell el tercer en un concurs que ha comptat amb 39 fotografies de 13 participants. Valentín Salas guanya el torneig d'escacs d'Organyà en el marc de la Festa Major. Martina Ribó finalitza en segona posició, mentre que Jordi Besora acaba en tercer lloc. Una trentena de jugadors han participat en la competició promoguda per l'Escacs Club La Seu. Torna la Vuelta amb una etapa íntegra per Andorra de 104 quilòmetres i un recorregut circular inèdit. La prova compta amb 600 mitjans de comunicació acreditats i repercussió a 190 països. Prop de 380 efectius vetllaran per la seguretat i el bon desenvolupament de la cursa. Tot a punt per la tercera edició de la Marató Valls de Cardós. La prova de trail running s'organitza el 5 de setembre i comptarà amb recorreguts de 23 i 46 quilòmetres, amb sortida i arribada a Ribera de Cardós.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat que es van desplegar a l'abril han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits. Així ho ha explicat el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha celebrat les dades i ha destacat la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració. Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de l'OH Mòbils, al seu torn, han prestat 1.181 atencions, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Ens explica el conseller Albert Dalmau.
2: Darrere d'aquesta idea de la reforma d'administració hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades en l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
1: Dalmau recorda que des de l'arrencada de la legislatura el govern ha volgut estendre l'atenció ciutadana al conjunt del territori a partir de tres camins: l'obertura de noves oficines físiques, com la de la Seu d'Urgell, el servei de videoatenció ciutadana i les dependències mòbils. Darrere la idea de la reforma de l'administració sempre hi ha hagut una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions, ha manifestat.
2: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
1: L'oficina virtual obre 180 cites setmanals per gestionar una quarantena de tràmits. Els més demanats, segons les dades de la Generalitat, són els vinculats al registre de parelles estables de Catalunya, el reconeixement i revisió del grau de discapacitat i el reconeixement de la situació de dependència. El servei compta amb 7 informadors especialitzats i pròximament incorporarà eines d'accessibilitat com la transcripció simultània en català, castellà i anglès o l'ampliació de la traducció simultània a l'àrab i l'urdú. La intenció és que l'oficina virtual acabi oferint els mateixos tràmits que es poden fer a les OH presencials. Per la seva banda, un cop més, 5 OH mòbils visiten més de 200 municipis on no hi havia la possibilitat de fer tràmits directes.

0: El nostre objectiu és consolidar les cinc rutes amb les que hem començat. Tenim municipis en els que tenim cua i llista d'espera i municipis en els que hem d'estimular la demanda i, per tant, doncs ara estem analitzant en aquests 200 municipis. En la mesura que aquesta prova sigui un èxit, doncs el nostre objectiu serà ampliar en funció de la demanda.
1: El conseller considera que un dels reptes principals que té Catalunya té a veure amb la seva cohesió territorial i afegeix: no ens podem permetre que la ciutadania, quan ha de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, no ho hagi de fer només venint a Barcelona. El grup de jubilats de Comissions Obreres de l'Alt Urgell ha manifestat a través d'un comunicat de premsa la seva indignació pel tancament de les oficines de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell. El col·lectiu qualifica aquest fet d'intolerable i afirma que ocasiona perjudicis greus a persones i empreses de l'Alt Urgell, la Cerdanya i els residents espanyols d'Andorra. El text exposa que el malestar no l'origina només l'anul·lació temporal del servei, sinó la manca d'interès durant els darrers anys per solucionar la falta de treballadors dedicats a l'atenció al públic a l'oficina urgellenca i les escassa informació en relació amb les decisions de les autoritats provincials i estatals. Ens explica Amadeu Gallard, membre del grup.
2: Sentim cada dia que hi ha polítics que parlen de reequilibri territorial. Es fan lleis, cada sis mesos es fa una llei que una és de municipis petits, l'altra és de municipis rurals, l'altra és serà de no sé què, i llavors ens trobem que hi són molt aplaudides també, i en canvi ens trobem amb una realitat quotidiana que és una cosa que ha existit sempre a la Seu des de fa molts anys i que és importantíssima, que són les oficines de la Seguretat Social, que en principi són dues oficines, l'oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que és per jubilacions i invalideses, etc., i l'altra és la Tresoreria General de la Seguretat Social, que és tot el tema empresarial, de relacions laborals. Les dues oficines són importantíssimes. Llavors, ens trobem que aquesta oficina es tanqui, o aquests darrers mesos que era com l'eclipsi de sol, no? Que un dia s'eclipsava, un altre dia s'obria, un altre dia es tancava.
1: Amadeu Gallard, del grup de jubilats de Comissions Obreres, critica que no s'hi ha fet res fins al moment.
2: Llavors hi ha un senyor, que en principi és el que té una certa responsabilitat en això, que es diu subdelegat de govern, no? I aquest senyor entre de les xarxes socials i contínuament està fent propaganda, no sé, de la rotonda de Montferrer, de que el govern civil de Lleida i l'ha convertit en un refugi climàtic. I llavors aquí, què passa? Es troba en un tema bàsic com és aquest i aquí no hi ha respostes. O hi ha vagues respostes dient que hi ha problemes de trobar personal, de que havia de venir una persona, però que aquesta persona no troba residència, en fi, tot una cosa que es pot dir surrealista.
1: El comunicat també lamenta el fet que la situació és doblement dolorosa, tenint en compte que les administracions públiques acostumen a utilitzar expressions retòriques sobre el suport al món rural i conclouen són opinions directament contradictòries amb el tancament d'oficines de servei públic per a temes tan importants com els relatius a l'atenció de les gestions relacionades amb els tràmits davant la Seguretat Social. L'oficina de la Seguretat Social de la Seu està tancada des de fa setmanes per una baixa per malaltia, una situació que ja s'havia repetit anteriorment. Les persones que han de fer gestions es veuen obligades a utilitzar la seu electrònica o la via telefònica, mentre en altres ocasions han de traslladar-se a les dependències de Puigcerdà, Balaguer, Tremp o Tàrrega, que són els centres més propers a la capital de l'Alt Urgell. L'Ajuntament de la Seu ja va reclamar formalment a principis de mes al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, la seva reobertura. La petició també es va trametre a d'altres representants de l'executiu estatal. La Guàrdia Civil va intervenir dimarts passat, dia 11 d'agost, un total de 39 bosses de mà presumptament falsificades en un establiment dedicat a la venda de roba i complements de la Seu d'Urgell. Una persona ha estat investigada com a presumpta autora d'un delicte contra la propietat industrial. L'actuació va ser duta a terme per efectius de la secció fiscal i de fronteres de la Seu d'Urgell en el marc d'un dispositiu destinat a detectar productes que poguessin infringir els drets de les marques registrades. Durant la inspecció de la botiga, els agents van trobar diverses irregularitats relacionades amb la importació i la facturació de diferents articles. Arran d'aquestes comprovacions, van intervenir bosses de mà d'imitació i presumptament falsificades. Entre els

Productes comissats hi ha models Totback i Crossbody amb un preu de venda al públic de 850 euros. Segons la valoració efectuada d'acord amb el preu dels productes originals de la marca, el valor estimat del material intervingut ascendeix a 11.500 euros. Les diligències han estat posades a disposició del jutjat de guàrdia corresponent, mentre es manté oberta la investigació per determinar l'origen dels productes i aclarir els fets. La Fundació Ibercaja ha concedit una ajuda econòmica de 8.000 euros a Integra Pirineus per a l'adquisició d'un vehicle 4x4 d'ús forestal que renovarà la flota de l'entitat i substituirà una unitat que havia quedat obsoleta. El nou vehicle està destinat als treballs vinculats a la gestió forestal sostenible, que inclou tasques de conservació, manteniment i aprofitament dels recursos del bosc. Les seves característiques permetran ara facilitar els desplaçaments del personal i l'accés a diferents zones de treball del territori. Així mateix, la incorporació del nou totterreny també s'emmarca en les activitats de logística i distribució de llenya que desenvolupa Integra Pirineus i les tasques forestals que realitza l'entitat. L'ajut de la Fundació Ibercaja s'ha concedit en el marc de la convocatòria 2025 de Sostenibilitat i Protecció del Medi Ambient. Es tracta del segon any consecutiu que Integra Pirineus rep suport de l'entitat. El projecte Integra Pirineus combina les actuacions de gestió i manteniment dels boscos amb la generació d'oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat.

0: Vilamitjana tornarà a convertir-se en escenari medieval el 21 i 22 d'agost amb dues noves representacions de Cercamón, l'espectacle teatral que porta escena la novel·la de l'escriptor alurgillenc Lluís Racionero, amb adaptació d'Isidre Domenjó. Una vintena d'actors i actrius d'entre 16 i 70 anys, acompanyats per dos músics en escena, donaran vida als diversos personatges medievals d'aquesta història ambientada en plena croada contra els càtars. L'obra narra la història d'amor d'Esclaramonda i Cercamón, alhora que recrea el context històric i social d'un dels episodis més convulsos de la Catalunya medieval. Les dues funcions començaran a les 10 de la nit i tindran entrada lliure. A partir de les 8 del vespre, el públic podrà gaudir d'un servei de begudes i menjar al mateix espai, una proposta que permetrà sopar a Vilamitjana abans de l'inici de l'espectacle. De la proposta ens en parla Jonathan Jiménez, productor i actor del Cercamón.
1: Sí, després d'aquesta parada de 2 anys, aquest ha sigut el tercer any sense Cercamón, i sí, tornem a entrar al projecte, i aquest any el fem a Vilamitjana.
0: Jordà Jiménez parla del perfil dels actors i actius participants.
1: Sí, el Cercamón és això, és un projecte obert a tothom, des de joves a gent molt veterana, i amb aquestes ganes d'entendre'ns, no? de que el fet de que sigui un projecte obert i participatiu i tothom és benvingut, doncs, acabe aglutinant gent de la comarca, de Seu, gent dels pobles de l'Alcosser i gent també d'Andorra.
0: Cercamón és una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i entitat municipal descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbó, organitzada per Puc Fer Teatre i dirigida per Irina Robles. L'espectacle compta amb la col·laboració d'Ajuntament de Montferrer i Castellbó, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. Amb el retorn de Cercamón, Vilamitjana recupera una proposta escènica que vincula literatura, memòria, patrimoni i cultura popular i que té com a principals protagonistes el territori i les persones que el mantenen viu. I també l'apartat cultural, el lliurament de premis de la 10a edició del concurs de fotografia de Flora de Cerdanya, TBCS Vila de Llívia, s'ha fet aquest dissabte 15 d'agost al Fòrum de Llívia en el marc del concurs de rams de flors. El guanyador del certamen ha estat Jean-François Martó, que ha rebut 150 euros per la fotografia Flor de Camp. El segon premi, dotat amb 100 euros, ha correspost a Ramon Anglada amb la fotografia Carnívora. Finalment, el tercer premi, dotat amb 50 euros, ha estat per a Rosa Rosell amb la foto blanc. En aquesta en edició s'hi han presentat un total de 39 imatges corresponents a 13 participants. Després de la deliberació, el jurat va acordar per unanimitat els treballs premiats. El jurat ha estat format enguany pel fotògraf Anselm Pallàs, Joan Codina, regidor de l'Ajuntament de Llívia, Francesc Esteban Barbero, secretari del grup de recerca de Cerdanya, i Enric Quílez Castro, president de l'entitat i secretari del jurat, amb veu però sense vot. El concurs de fotografia de Flor de Cerdanya, TBCS Vila de Llívia, està organitzat pel grup de recerca de Cerdanya.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I pel que fa a l'agenda, aquest dimecres, dia 19, destaquem a Tuixén la proposta teatral Terapèutic. Serà a les 8 del vespre a la plaça Major de Tuixén. També aquest dimecres, dia 19, a les 8 del vespre, al Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell, en el marc del FEMAP, del Festival de Música Antiga dels Pirineus, concert de la formació Glee Incogniti. Demà dijous, dia 20, a les 7 del vespre, a la sala que Tuixén, xerrada de Francesc Sánchez, amb el títol El món de les abelles. També dijous 20, a la mateixa hora, a les 7, al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu, espectacle de màgia amb Ivan Fernández. Del 21 al 24 d'agost, Festa Major de Montferrer, m'ha parlat ahir, a l'entrevista al dia del carretera i Manta. La podeu recuperar a la carta. I també avançam els informatius. El 21 i 22 d'agost, a les 10 de la nit, a Vilamitjana, representació de l'espectacle Cercamón. I una punta que fa el cap de setmana, dissabte 22, a Cal Parramont d'Estamariu, taller amb el títol Diverteix-te, amb la IA, càrrec de David Acuña, una proposta en el marc del cicle de tastets d'oficis que impulsa la Fundació Plan Escorts. També dissabte 22, a les 8 del vespre, a la plaça Major de Tuixén, concert amb Inestables, versions de rock, pop i soul. I encara dissabte, a les 8 del vespre, al Seminari Diocesà de la Seu, a la Mar del FEMAP, concert de formació PAC Collegium Barcelona. Tota la informació de l'agenda a www.radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Una trentena de jugadors han participat aquest passat dissabte, dia 15 d'agost, en el torneig d'escacs d'Organyà, celebrat en el marc de la Festa Major del municipi. Valentín Salas va acabar primer a la classificació després de completar el torneig amb 9 victòries en les 9 partides disputades. La segona posició va ser per a Martina Ribó, amb 7 victòries, mentre que Jordi Besora va finalitzar en tercer lloc, amb 6,5 punts. Durant l'acte, també es va lliurar un premi especial a Artau Pellicer, alumne de l'Escola Pau Claris. El lliurament dels guardons va comptar amb la participació de Manuel Flores, president de l'Escacs Club La Seu, i de Josep Rocamora, segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Festes d'Organyà. La competició, promoguda per l'Escacs Club La Seu, es va haver de traslladar a l'interior de l'edifici consistorial a causa de la pluja. Flores ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament d'Organyà en l'organització de la competició i ha avançat que el torneig es tornarà a celebrar l'any vinent. L'entitat ja treballa també en la preparació del tradicional torneig d'escacs de la Festa Major de la Seu d'Urgell. I també l'apartat esportiu. Andorra tornarà a situar-se dimarts vinent, dia 25 d'agost, en l'epicentre del ciclisme internacional amb una nova arribada de la Vuelta. La cursa, una de les tres grans cites mundials juntament amb el Tour de França i el Giro d'Itàlia, vol ser novament una plataforma de gran visibilitat per al Principat com a destinació ciclista. Segons ha exposat la directora de màrqueting d'Andorra Turisme, Noemí Pedra, la prova mobilitza al voltant de 1.200 periodistes acreditats, 600 mitjans de comunicació de televisió, ràdio, premsa i entorns digitals. Les dades de cobertura de l'edició del 2025 situen el seguiment en 190 països amb 187 milions d'hores vistes arreu del món i un 78% del consum televisiu fora d'Espanya. En la 25a ocasió que la cursa visita Andorra, ho farà amb un recorregut íntegre inèdit, ja que és la primera vegada que tindrà forma circular. La sortida i arribada de la quarta etapa es concentraran a l'Avinguda Tarragona d'Andorra la Vella. Amb 104,8 quilòmetres inclourà 4 ports de muntanya, en Valira, Beixalís i Coll d'Ordino, tots 3 de primera categoria i la Comella de tercera categoria. La concentració d'equips i el control de signatures s'iniciaran a 12:45 del migdia a l'aparcament del Parc Central. La sortida neutralitzada des de l'Avinguda Tarragona està prevista a les 2:40. Els primers corredors tornaran a Andorra la Vella cap a 6:15 de la tarda, després de superar la totalitat del recorregut circular. La previsió situa el pas pel port de Malira a les 3:39, per Beixalís a les 4:25, pel Coll d'Ordino a les 5:01 i per la Comella a 6:15. Paral·lelament, el Parc Central acollirà el Parque Vuelta, operatiu des de la 1 i fins a les 5, mentre que la sala de premsa s'ubicarà al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i funcionarà de les 8 del matí a les 10 de la nit. La caravana publicitària sortirà a les 12 del migdia i seguirà un itinerari diferent del dels ciclistes en carretera oberta. El dispositiu preventiu viari sanitari que coordina des del centre de comandament avançat ubicat a l'edifici administratiu del Prat del Rull hi participaran 140 efectius del cos de policia, 127 agents dels serveis de circulació de totes les parròquies, 60 voluntaris i una cinquantena d'efectius dels serveis com el COEX, Mobilitat, Bombers, SUM i Creu Roja, entre d'altres. En total, prop de 380 persones, juntament amb una setantena d'efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil Espanyola, que acompanyen la Vuelta en totes les jornades, vetllaran pel correcte desenvolupament de l'etapa. A més, es desplegaran 1.500 tanques al llarg del recorregut per reforçar la seguretat. El pas de la Vuelta obligarà a aplicar mesures especials de circulació a la xarxa viària. Les carreteres del recorregut es tancaran progressivament a partir de la 1 al migdia, amb el pas del cotxe pilot del servei de policia amb banderes vermelles, moment a partir del qual no es permetrà el pas de cap vehicle, incloses les bicicletes. La circulació es reobrirà quan la unitat viària circuli amb banderes verdes, tenint en compte que els corredors passaran 3 vegades pel tram de la CG2 en Trencamp i Canillo. Aquest sector serà el més afectat i romandrà tancat durant aproximadament 3 hores. S'aconsella a les persones que hagin de circular pels trams afectats que ho facin abans dels talls o després de les 6 de la tarda. I un darrer apunt esportiu, la tercera marató Vall de Cardós tornarà a convertir el Parc Natural de l'Alpineu en escenari d'una de les proves de trail running més exigents del calendari català. La cursa se celebrarà el dissabte 5 de setembre amb sortida i arribada al càmping La Borda del Pubill, a Ribera de Cardós, i espera reunir més de 200 corredors disposats a afrontar un recorregut d'alta muntanya en un entorn natural privilegiat. La competició l'han presentat aquest dimarts el diputat Fermí Masot i CEO d'XT Sport Events Xavi Tai. L'organització ofereix dues modalitats perquè els participants puguin escollir el repte que millor s'adapti al seu nivell. La prova reina és una marató d'uns 46 quilòmetres amb un desnivell positiu que supera els 3.200 metres, mentre que la segona opció és una mitja marató d'uns 23 quilòmetres amb aproximadament 1.400 metres de desnivell positiu. Ambdues discorren per senders de muntanya i pistes forestals, combinant trams tècnics amb paisatges de gran valor natural. Fermí Masot ha destacat la importància de posar en valor el compromís de l'organització amb el territori, tant des del punt de vista de la seguretat dels participants i el respecte per mi natural com pel seu vessant solidari, amb una part de les inscripcions destinada a la investigació del trastorn límit de la personalitat. Ens explica Fermí Masot.
0: Cal destacar la importància de posar en valor el compromís de l'organització amb el territori, tant des del punt de vista de la seguretat dels participants i el respecte pel medi natural com pel seu vessant solidari, amb una part de les inscripcions destinada a la investigació del trastorn límit de la personalitat. Des de la Diputació continuarem donant suport a iniciatives que combinen esport, natura, solidaritat i dinamització econòmica i que ajuden a donar visibilitat a les oportunitats que ofereixen els nostres territoris de muntanya.
1: Per la seva banda, Xavi Tall ha explicat que una de les principals novetats d'aquesta tercera edició és l'adaptació del recorregut de la prova llarga per reduir-ne lleugerament la dificultat i, sobretot, millorar l'atenció als participants.
2: Pues res, aquest any destaca que hem baixat una miqueteta la dificultat de la prova, més que res dificultat tant pels corredors com per l'organització, ja que la manera que la teníem, bueno, que està dissenyada sempre amb els 46 però amb 3.600 que pujàvem fins a dalt Ventolau, ens implicava que no poguéssim ficar tants avituallaments i no poder donar tant servei al corredor. Sí que era molt bonica, la gent, tot el món, quan va arribar, la va trobar espectacular, però clar, però també creiem que lo principal i és que el corredor estigui ben atès.
1: El recorregut travessa alguns dels indrets més emblemàtics de la Vall de Cardós, amb pas per boscos, estanys d'alta muntanya, carenes i cims que superen els 2.800 metres d'altitud. La duresa del traçat, unida a l'espectacularitat del paisatge pirinenc, converteix la prova en una cita especialment atractiva per als amants de les curses de muntanya de caràcter alpí.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Fins a migdia dominarà l'ambient assolellat, si bé hi haurà alguns intervals de núvols baixos, preferentment a punts del litoral i prelitoral de la Catalunya central. A partir de migdia creixeran nuvolades al prelitoral i a punts de la meitat nord del país. A més, al llarg de la tarda augmentarà la nuvolositat pel terç oest del país. Pel que fa a les precipitacions, en aquest cas, a partir de migdia són probables ruixats febles i minsos al Pirineu i el Prepirineu. Serien més freqüents al sector occidental de la zona a partir del final de la tarda, quan localment podien ser d'intensitat moderada i anar acompanyats de tempesta. La temperatura mínima pujarà lleugerament, si bé serà similar o fins i tot lleugerament més baixa a la Catalunya central i al nord-est. La temperatura màxima serà lleugerament més alta, amb valors que podien superar els 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Visibilitat bona en general, excepte en moments de xàfec, quan quedarà regular o dolenta. I com cada dia, visitem el mapa d'estacions automàtiques repartides pel Pirineu. La temperatura a l'estació de Bellestar és de 18,9 graus a aquesta hora, 19,5 a Organyà, 23,3 a Oliana, 21,6 a Tremp, 21,9 a la Pobla de Segur, 12,6 al Pont de Suert, 14,7 a Sort i 20,7 a Viella. Això pel que fa a les capitals de comarca i algunes localitats de la nostra comarca. I pel que fa als cims del Pirineu, a Serra Tascana, a 2.400 metres, 15,7 graus. La mateixa temperatura es pot també a la mateixa alçada, 17,2 al Lac Redon, a 2.200 metres, 17,8 a Sasseuba, a 2.200 metres, i 12,6, en aquest cas, a Espot, a 2.500 metres. Tot just passa un minut de 2:15 del matí, les 9:31 minuts. Amb el repàs del temps, acomiadem aquest primer informatiu del dia, l'informatiu matí de Ràdio Seu. Tota la informació a radioseu.cat, també a les xarxes socials de Ràdio Seu, a X, Facebook i Instagram.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany, 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. El Tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al parc sobre les vies, Balafi, el Crot i Pardinyes, a Lleida, ha acabat amb diversos joves identificats, però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindrà la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, en aquests moments, les 11 i 3 minuts. L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat que es van desplegar a l'abril han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits. Així ho ha explicat el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha celebrat les dades i ha destacat la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració. Concretament, l'oficina virtual ha fet més de 3.500 videoatencions des de l'octubre de 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de l'oficina mòbil al seu torn han prestat 1.181 atencions, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Dalmau recorda que des de l'arrencada de la legislatura el govern ha volgut estendre l'atenció al conjunt del territori. Pel que fa a les oficines mòbils, a la ruta del nord-est, en total s'han fet 128 visites, una ruta que circula per l'Alt Urgell i la Cerdanya, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Noguera i el Berguedà. El grup de jubilats de Comissions Obreres de l'Alt Urgell ha manifestat a través d'un comunicat de premsa la seva indignació pel tancament de les oficines de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell. El col·lectiu qualifica aquest fet d'intolerable i afirma que ocasiona perjudicis greus a persones i empreses de l'Alt Urgell i la Cerdanya i als residents espanyols a Andorra. Un text que exposa que el malestar no l'origina només l'anul·lació temporal del servei, sinó la manca d'interès durant els darrers anys per solucionar la falta de treballadors dedicats a l'atenció al públic pública, l'oficina urgellenca i l'escassa informació en relació amb les decisions de les autoritats provincials i estatals. En aquest sentit, el grup de jubilats sindicals demana que es posin en funcionament novament les dependències de la seu d'Urgell amb personal estable que entengui les informacions i tramitacions. Un comunicat que també lamenta el fet que la situació és doblement dolorosa, tenint en compte que les administracions públiques acostumen a utilitzar expressions retòriques sobre el suport al món rural. La Guàrdia Civil ha intervingut aquest dimarts passat 11 d'agost un total de 39 bosses de mà presumptament falsificades en un establiment dedicat a la venda de roba i complements de la Seu d'Urgell. Una persona ha estat investigada com a presumpta autora d'un delicte contra la propietat industrial. L'actuació va ser duta a terme per efectius de la secció fiscal i de fronteres de la Seu d'Urgell en el marc d'un dispositiu destinat a detectar productes que poguessin infringir els drets de les marques registrades. Durant la inspecció a la botiga, els agents van trobar diverses irregularitats relacionades amb la importació i la facturació de diferents articles. Arran d'aquestes comprovacions van intervenir bosses de mà d'imitació i presumptament, com deien, falsificades. Entre els productes comissats hi ha models Totebag i Crossbody amb un preu de venda al públic de 850 euros. Segons la valoració efectuada, d'acord amb el preu dels productes originals de la marca, el valor estimat del material intervingut ascendeix a 11.500 euros. La Fundació Ibercaja ha concedit una ajuda econòmica de 8.000 euros a Integra Pirineus per a l'adquisició d'un vehicle 4x4 d'ús forestal que renovarà la flota de l'entitat i substituirà una unitat que havia quedat obsoleta. El nou vehicle està destinat als treballs vinculats a la gestió forestal sostenible, que inclou tasques de conservació, manteniment i aprofitament dels recursos del bosc. Les seves característiques permetran ara facilitar els desplaçaments del personal i l'accés a diferents zones de treball del territori. Així mateix, la incorporació del nou tot terreny també s'emmarca en les activitats de logística i distribució de llenya que desenvolupa l'entitat. L'ajut de la Fundació Ibercaja s'ha concedit en el marc de la convocatòria 2025 de sostenibilitat i protecció del medi ambient. En cultura, Vilamitjana tornarà a convertir-se en l'escenari medieval el 21 i 22 d'agost de l'espectacle teatral Cercamón. Una vintena d'actors i actrius d'entre 16 i 70 anys, acompanyats per dos músics en escena, donaran vida als diversos personatges medievals d'aquesta història ambientada en plena croada contra els càtars. Les dues funcions començaran a les 10 de la nit i tindran entrada lliure. A partir de les 8 del vespre, el públic podrà gaudir d'un servei de begudes i menjar al mateix espai, una proposta que permetrà sopar a Vilamitjana abans de l'inici de l'espectacle. En esports, una trentena de jugadors han participat aquest passat dissabte en el torneig d'escacs d'Organyà, celebrat en el marc de la Festa Major del municipi. Valentín Salas va acabar primer a la classificació després de completar el torneig amb 9 victòries en les 9 partides disputades. La segona posició va ser per a Martina Ribó, mentre que Jordi Besora va finalitzar en tercer lloc. Durant l'acte també es va lliurar un premi especial a Artau Pellicer, alumne de l'Escola Pau Claris. I Andorra tornarà a situar-se dimarts vinent 25 d'agost en l'epicentre del ciclisme internacional amb una nova arribada de la Vuelta, la cursa una de les tres grans cites mundials juntament amb el Tour de France i el Giro d'Itàlia. Vol ser novament una plataforma de gran visibilitat per al Principat com a destinació ciclista. La prova mobilitza al voltant de 1.200 periodistes acreditats, 600 mitjans de comunicació de televisió, ràdio, premsa i entorns digitals. Les dades de cobertura de l'edició situen el seguiment de l'any passat en 190 països i 187 milions d'hores vistes arreu del món. Hem de dir que la concentració d'equips i el control de signatures s'iniciaran a 1:15 a l'aparcament del Parc Central. El Parc Central acollirà també el Parque Vuelta, operatiu de la 1 a les 5. El dispositiu preventiu viari i sanitari es coordinarà des del centre de comandament avançat ubicat a l'edifici administratiu del Prat del Rull. Es desplegaran 1.500 tanques

0: Dia. L'estabilitat atmosfèrica que ens ha acompanyat aquests darrers dies ja té les hores comptades. Avui encara amb un gran domini del sol, sobretot al matí, però amb grans nuvolades, ruixats i tempestes que esperem de cara a aquesta tarda. Molt més probables cap a la Cerdanya, Berguedà, el Ripollès i també Osona, però també aquestes tempestes poden arribar a ser localment intenses a casa nostra. Tot això amb unes temperatures que avui toquen sostre, avui encara màximes clarament superiors als 34, 35 graus o 30 per sobre d'aquesta xifra cap al sector d'Oliana, i diem que avui serà ja el darrer dia càlid. A partir de demà comencen a baixar les temperatures i tot indica que de cara al cap de setmana ja les tindrem normalitzades i sembla, ara sí, que les temperatures ja abandonen definitivament la cota tan alta de temperatures que ens han acompanyat durant els darrers dies i sobretot també durant les darreres setmanes. En tot cas, com dèiem, avui matí de sol, tardes de ruixats i unes temperatures que tendiran a davallar clarament a partir de demà.
1: Aquesta, doncs, la predicció meteorològica de Néstor Gómez. Amb ell, punt i final, a l'informatiu de les 11. Tornem amb més informació a les 12 del migdia. Molt bon dia.
2: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Molt bon dia, passen 7 minuts a 12:15 del migdia. Estem escoltant el pas doble de muntanya de l'orquestina Trama. Sí, comença al Carretera i Manta. Com cada any, com cada estiu, ja en portem 31 avui també. Dimecres, dia 19, són les 11:38 minuts. Ens podeu seguir al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. I un any més, com a emblema, a Ràdio Seu, al Carretera i Manta, un programa concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana, dirigit i presentat per Ignasi Cervera. Però aquesta setmana, com que està de festa, està a vacances, que us acompanyes amb Pep Graell, amb producció de Marta Pujantell i Aleix Godinho, que també aquesta setmana està de festa, de dilluns a divendres al migdia, a partir de 12:45 i fins a 1:00, abans de donar pas a l'informatiu, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Un programa que fan possible els nostres patrocinadors aquest any 2026 són Cadi Tours, La Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, CIMAC Electrònica, Estiu 3000 i Amnau. Moltes, moltes gràcies per fer-ho possible. I a vosaltres, sobretot, per trucar-nos cada dia al 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu, al telèfon de Carretera i Manta. I avui, com sempre, encetem el programa explicant doncs, el guió del que serà aquesta nova jornada al Carretera i Manta, aquest dimecres, dia 19. La incògnita passa per descobrir un grup de música. A continuació, en el marc de l'entrevista, conversarem amb Irina Robles i Jonathan Jiménez, directora i productor, també actor, del Cercamón, que torna ja aquest divendres, també dissabte, a Vilamitjana. Són els protagonistes de l'entrevista, tot just un cop haguem acomiadat el informatiu de les 12, el repàs dels titulars. I a continuació, com sempre, acomiadem el programa amb les preguntes breus.

Doncs, si us sembla, encetem el Carter i Manta aquest dimecres, dia 19. Són 3 quarts menys 5 minuts de 12 a les 11 i 40 minuts. Avui descobrint un grup musical. Quin encert i s'emportarà material promocional de Ràdio Seu. Que sapigueu que totes les preguntes i respostes que ens feu doncs sumen en el gruix del que serà un viatge gentilesa a Cadi Tours, un dels nostres patrocinadors, al darrer dia de la temporada, que serà ja el mes de setembre, aquest mes que ve. I sumen també per cadascun dels premis dels nostres patrocinadors que anem donant també al final de la setmana. Per tant, no hi ha excusa, no tingueu vergonya, al seu al telèfon 973-36-06-17. Recordar que a la nostra pàgina web hi podeu trobar doncs el seguit de guanyadors de la darrera setmana pel que fa al concurs Carretera i Manta, els obsequis de menjar a l'Urgell, la invitació pel Parc Olímpic del Segre, la motxilla del Camí de Pirineus, l'endó intel·ligent de Peusa i, entre d'altres, doncs, el material promocional també d'aquí, de Ràdio Seu. Per tant, doncs, cada trucada val per sumar el gruix d'aquest regal de final de setmana i també pel que fan al sorteig de final de temporada.

welcome to my world. Estem buscant un grup musical, és el que hem amagat avui a la incògnita al Carreter Manta aquest dimecres, dia 19, són 3 quarts menys 3 minuts de 12. Encara força estona per endavant abans de l'informatiu de les 12, per les vostres trucades, línies obertes, tot a punt, i doncs rebem la primera trucada del dia. Molt bon dia, amb qui parlem? Hola, molt bon dia. No sentim ningú a l'altre costat del telèfon. Si ens permeteu, pugem música, reiniciem el maquinari i tornem en uns minuts. Tornem a provar-ho abans de reiniciar el maquinari, a veure si tenim sort i podem sentir algú a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, amb qui parlem? Sembla que no, doncs dona'ns un minut per reiniciar tot plegat i ara sí, tornem al Carreter Manta.

0: Bé, acabem de reiniciar doncs el maquinari i ho fem doncs tot escoltant, no us ho hem explicat, escoltam el tema Universe de Shirley Davis and the Silverbacks. Ara sí, 973-36-06-17, confiem que aquesta trucada que rebrem a continuació doncs ens permetrà parlar amb algun dels nostres oients. 973-36-06-17, molt bon dia, en què parlem?
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, benvinguda. Que bé sentir-te. Això vol dir que el telèfon funciona correctament, també.
1: Sí, bueno, és la primera trucada que faig, eh?
0: Perfecte. Doncs, Teresa, encantats també d'escoltar-te avui, dimecres.
1: Molt bé. El grup de música pot ser Oques Grasses?
0: No és Oques Grasses, Teresa. Gràcies per trucar-nos en el que és la primera trucada d'aquest dimecres, que sapigueu que al llarg de cada temporada rebem més de 1.000 trucades per tal de participar en el Carreter i Manta. Estem molt i molt contents de la vostra participació, de la vostra fidelitat. Tenim una nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, bon dia, soy Montse Díaz, que llamé antes dos veces y no cogía línea, no se oía.
0: Sí, hem reiniciat doncs l'aparell per poder rebre les vostres trucades. Gràcies per intentar-ho de nou, Montse.
2: Vale. Sopa de cabra?
0: No és sopa de cabra, Montse. Vale. Gràcies per trucar-nos, Teresa, Montse, i a tots i totes que feu possible Carreter i Manta, perquè sense vosaltres, com sempre diguem, no té massa sentit aquest programa. Us acompanyem cada estiu, però el programa el feu vosaltres. Molt bon dia, aquí parlem.
1: La Teresa Vidal.
0: Teresa, tu diràs.
1: Aviam, aquest conjunt és espanyol, és bueno, americà o estranger, digue-li com vulguis.
0: No és català ni espanyol. És la segona pista que us volíem donar.
1: Vale, molt bé.
0: Vols provar sort?
1: No.
0: Val, doncs sí com sí, gràcies per trucar-nos. Que sapigueu que fins i tot aquesta trucada de la Teresa pot guanyar un premi, gentilesa de Caditus. Per tant, no va Déu i no tingueu vergonya. Gràcies, Teresa, per trucar-nos. Gràcies per trucar-nos en el Carreter i Manta. Doncs és així de fàcil, cada trucada és vàlida, perquè nosaltres anem anotant cadascuna de les trucades que feu i qui sap si al final de la temporada, com fem el sorteig davant de notari, doncs aquesta trucada podria ser la guanyadora, o l'anterior, o la primera, o qualsevol de les que hem anat rebent fins al moment, o qualsevol de les que podem rebre a partir de les pròximes setmanes i fins al darrer dia, que serà ja el mes de setembre. Per tant, doncs és així de fàcil. Avui estem buscant un grup musical a incògnita. No és català ni és espanyol. Així com la formació que estem escoltant és La Gravetat de Colom. Avui a Incògnita buscant un grup musical, línies obertes, 973-36-06-17, és el telèfon de Ràdio Seu, el telèfon del Carretera i Manta, un any més, ja en portem 31 edicions. Nunca hemos ido los guapos del barrio. Tenim una nova trucada, molt bon dia.
2: Bon dia, soy Montse Díaz.
0: Montse, tu diràs.
2: Los Rolling Stones.
0: No són els Rolling Stones, Montse. Gràcies per trucar-nos. No són els Rolling Stones. Volíem explicar-vos com a tercera pista que ja no estan en actiu. Quin és aquest grup que amaguem darrere de la incògnita? Podeu provar sort trucant al 973-36-06-17. Línies obertes per a les vostres trucades aquí a l'estudi de Passeig de Parc 16-18. Tenim encara més trucades. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Amb la Teresa Vidal.
0: Teresa, tu diràs.
1: Podrien ser els Beatles?
0: No són els Beatles, Teresa.
1: D'acord.
0: Gràcies. Gràcies, doncs anirem fent un repàs també de la discografia de la discografia contemporània, en aquest cas doncs parlem de grups, tot i que aquest no és tan actiu, és un grup molt i molt conegut. Així doncs, proveu sort, 973-36-06-17, i a mesura doncs que aneu trucant també anirem ficant música d'aquests diferents grups, formacions que ens aneu anotant. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia, amb el Jordi.
0: Jordi Ubach, tu diràs, Jordi.
3: Nirvana?
0: No és Nirvana tampoc.
3: Molt bé, doncs fins ara.
0: Gràcies, Jordi.

0: Tenim nova trucada al 93-36-06-17. No deixeu de fer-ho. Molt bon dia, en què parlem?
1: Hola, soy Montse Díaz.
0: Montse Díaz, tu diràs?
1: Queen.
0: No és Queen tampoc, Montse. Gràcies. No és Queen, no és Nirvana. Quin és aquest grup que s'amaga en aquesta incògnita avui dimecres, dia 19? Aprofitem, doncs, per ficar algun dels grups que ens heu anotat, per exemple, entre els quals... És Nirvana, però abans donem pas, en aquest cas, a la trucada. La vuitena del dia. Molt bon dia.
2: Teresa Vidal.
0: Teresa, tu diràs?
2: Podrien ser els Rolling Stones.
0: No són els Rolling Stones.
2: D'acord.
0: Gràcies, Teresa.
2: Americans? Ai, són anglesos, americans o...
0: Són anglesos.
2: Són anglesos.
0: Teresa, sí.
2: D'acord.
0: Sí. Dèiem que és un grup, una formació que ja no està en actiu, i doncs la Teresa Estira Llengua és un grup anglès. No així com els estatunidencs Nirvana. Tenim una nova trucada, li donem pas. Molt bon dia, en què parlem?
3: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, benvinguda.
3: Podrien ser The Kings?
0: No són The Kings. Bona aquesta, Dolors.
3: Vale.
0: Gràcies per trucar-nos. No són tampoc The Kings. Quin és aquest grup musical? No és català ni espanyol, ja no estan en actiu. Bé, doncs, tenim línies obertes, són tot just 3 quarts i 5 minuts, de 12 a les 11:50 minuts, en el Carretera i Manta.

0: I tenim més trucades i donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Hola, Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
1: El Led Zeppelin?
0: No és Led Zeppelin. Dolors, gràcies. No és Led Zeppelin tampoc, aquesta grup, aquesta formació, que amaguem avui a la incògnita. Que bona aquesta també. Doncs bé, aprofitem aquest moment a l'espera de les vostres trucades per ficar un altre tema, i en aquest cas segurament el coneixeu, és Angie dels Rolling Stones, un dels temes que ens heu, una de les formacions dels grups que ens heu anotat, però no és tampoc els Rolling Stones. Tenim més trucades. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
1: A veure, un T-Rex.
0: Tampoc no són.
1: Bueno.
0: Gràcies, Dolors. Gràcies per trucar-nos un dia més, tots i totes, que fos possible al Carretera i Manta. Són les 11:52 minuts, encara temps per endavant per les vostres trucades. Ens pot trucar en aquest primer apartat tants cops com vulgueu. Per tant, no tingueu vergonya, truqueu-nos i atendrem la vostra trucada, com és el cas. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, soc Montse Díaz.
0: Montse Díaz, tu diràs.
2: Pink Floyd. Pink.
0: Perdó?
2: Pink Floyd.
0: No és Pink Floyd tampoc, Montse. Gràcies, no és Pink Floyd. Aquesta formació estem escoltant de fons Angie de Rolling Stones. I tenim més trucades. Molt bon dia.
3: Hola, la Dolors.
0: Dolors.
3: A veure, el Jethro Tull.
0: No és Jethro Tull tampoc. Dolors, gràcies. Jethro Tull. Caram, viatjant en el temps també, a través de la música. Molt bona aquesta.

0: Per cert, que bonic és el tema de Angie de Rolling Stones. Donem pas a una nova trucada, la 14a avui ja. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: La Teresa Vidal.
0: Teresa, tu diràs.
1: Pot ser T. Smith o D. Smith, però T. Smith.
0: Tampoc no ho és.
1: Val, d'acord.
0: Gràcies, Teresa.
1: Gràcies.

0: I tenim més trucades al Carretera i Manta. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Bon dia, la Juaní.
0: Juaní Menduïnya, benvinguda, Juaní, com estàs?
1: Gràcies, molt bé, estupendament, igual que vosaltres, estupendo.
0: Doncs sí, contents de saludar-vos, de saludar-te també cada dia.
1: Una mica, molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Perfecte, tu diràs, Juaní.
1: És un grup alemany, aquest?
0: No és alemany.
1: Coreà tampoc?
0: Tampoc.
1: Vale, pues ja està.
0: Vols provar sort?
1: Vinga, merci.
0: Gràcies, doncs esperen noves trucades. Estem la línia oberta, estem escoltant el Hey Joe de Pink Floyd. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? I ho fem mentre esperem més trucades. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors.
2: És els anys 70?
0: Sí, tot i que va tenir molt d'èxit a la dècada dels 80.
2: Bueno, pues The Cure.
0: The Cure, tampoc és The Cure.
2: Se pronuncia.
0: Ens hem entès. No és The Cure tampoc, Dolors. Gràcies. No és The Cure tampoc, ni Pink Floyd, els quals escoltem de fons. Tampoc els Rolling Stones, ni els Jethro Tull. Quin és aquest grup? És un grup de rock que ja no està en actiu, no és català ni espanyol. Tenim més trucades. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, soy Montse Díaz.
0: Montse, tu diràs.
3: ¿Qué Police es?
0: No és de Police, tampoc.
3: Vale.
0: Gràcies, Montse. Tampoc és de Police. El grup que amaguem darrere aquesta incògnita és un grup molt i molt conegut. Va tenir molt èxit a la dècada de 1980. Qui sap si serà aquesta trucada, qui l'encertarà. Molt bon dia.
2: Bueno, la Dolors.
0: Dolors.
2: A veure, Oasis?
0: No és Oasis, tampoc.
2: Vale.
0: Gràcies. No és Oasis, tampoc. Quin és aquest grup? Són les 11:55 minuts. N'hem repassat un bon grapat de grups. És un grup que va tenir molt, molt d'èxit a la dècada de 1980, que nosaltres aquí a Ràdio Seu doncs punxem sovint perquè són d'aquelles bandes que són clàssics del rock. Per tant, doncs són grups molt i molt coneguts que no poden faltar a la llista de música de Ràdio Seu. Ens podeu seguir al 11.2 de l'FM i a radioseu.cat. Tota la programació, els continguts, els podcasts, també a la carta. I tenim més trucades. Molt bon dia.
4: Bon dia, la Juaní.
0: Juaní, tu diràs?
4: Pot ser Guns N' Roses?
0: Guns N' Roses tampoc no és.
4: Vale, gràcies.
0: I ara, a tu per la trucada, a tots i a totes per trucar-nos, no és tampoc Guns N' Roses. Bé, doncs, mentre escoltem aquest tema, esperem les vostres trucades.

0: Al telèfon, que bull de tantes truques que rebem. Molt bon dia, en què parlem?
1: La Juani.
0: Juani, tu diràs.
1: Pot ser Duran Duran?
0: No és Duran Duran tampoc, Juani. Sí,
1: gràcies.
0: Gràcies, gràcies per trucar-nos un dia més al Carreterer Manta. Després de tants i tants anys, hi ha molts oients, moltes oients que són fidels i que són, doncs, persones a qui estimem molt, lògicament, perquè doncs sou també de la casa. Així, doncs, no deixeu de trucar-nos. Molt bon dia, aquí parlem.
2: Hola, la Dolors.
0: Entre els quarts, la Dolors.
2: De Polis.
0: No és de Polis, tampoc.
2: Vale.
0: Gràcies per la trucada. No és de Polis.

0: Tenim més trucades. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
1: Amb el Joan.
0: Joan Lozano, tu diràs, Joan.
1: Potser Pink Floyd?
0: No és Pink Floyd, l'han comentat ja fa en alguna trucada anterior. No és Pink Floyd, Joan.
1: Gràcies.
0: Gràcies. No és Pink Floyd, tampoc. Aprofitem, doncs, per canviar de tema, de grup. Estem escoltant Sting and the Police. I també, doncs, rebem trucades. La 23ena del dia. Avui potser fem el rècord. Molt bon dia. Aquí parlem?
2: Amb la Juani. També Juan... donem les gràcies per el servei que ens doneu, ja que us heu donat les gràcies a nosaltres per trucar. Vosaltres també ens entreteniu un rato.
0: Gràcies. Estem encantats. I tant que sí.
2: Pot ser de Peix de Moden?
0: No és de Peix Mou, tampoc.
2: Vale.
0: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I ara, igualment, gràcies de nou. No ens cansarem d'agrair les vostres trucades, la vostra participació i d'aquest acompanyament, perquè és mutu. Tenim més trucades. Molt bon dia.
3: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, tu diràs?
3: Podria ser Emerson Verdi?
0: Tampoc no ho és. Gràcies, Teresa. Bé, explicàvem que aquest grup és un grup de rock, és un grup de rock de la Gran Bretanya. És potser ja una pista definitiva. Molt bon dia, amb qui parlem?
4: Hola,
0: Montse Díaz. Montse Díaz, tu
4: diràs? Iron Maiden.
0: No és Iron Maiden. Bona aquesta, Montse. Tampoc no és el grup de rock metal Iron Maiden. Gràcies per trucar-nos. I qui sap, potser aquesta sí, després de la pista definitiva, dèiem que és un grup de la Gran Bretanya, un grup de rock. Amb qui parlem? Bon dia.
3: Amb la Teresa Vidal.
0: Teresa, tu diràs?
3: Pot ser Kate Emerson?
0: Tampoc no ho és. Gràcies, Teresa.
3: De res.
0: I us donem una altra pista abans de rebre més trucades. El seu líder és considerat un dels millors guitarristes de rock de la història. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia, amb la Juani.
0: Juani, tu diràs?
2: Potser Vigis.
0: Tampoc no és Vigis, Juani.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies per trucar-nos. Ens estranya que no anoteu el nom del grup de la formació de Gran Bretanya, que ja no està en actiu. Bé, doncs, el que fem és donar pas a aquesta última trucada i a continuació l'informatiu. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Joan Lozano?
1: Sí.
0: Tu diràs?
1: Pot ser Led Zeppelin?
0: No és Led Zeppelin tampoc, Joan.
1: Molt bé.
0: Bé, ens plantem aquí perquè ara sí donem pas a l'informatiu. Tornem en uns minuts.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12. Veïns i veïnes de Castell Ciutat han convocat una concentració per reclamar la construcció d'un pas de vianants al tram de l'N260 d'entrada al poble. La mobilització tindrà lloc el diumenge 6 de setembre a 6:45 de la tarda al punt quilomètric 229 de la carretera davant del garatge Robert, amb l'objectiu de reclamar les administracions implicades que adoptin una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de la via. La convocatòria respon a les dificultats que tenen els vianants per creuar l'Eix Pirinenc, una situació que afecta especialment els infants que utilitzen aquest recorregut per anar a l'escola i les persones grans que s'han de desplaçar fins als serveis situats a l'altre costat de la carretera. La via suporta un volum de trànsit de més de 15.000 vehicles diaris amb pics estacionals de 22.000 en un sol dia, en les dates en què hi ha més afluència, com poden ser dies festius al llarg de l'any. De fet, el veïnat remarca que la construcció del pas de vianants és una reivindicació que es manté des de fa anys i que ha estat objecte de diferents projectes, tràmits i compromisos per part de les administracions. En aquest sentit, lamenten que, malgrat les gestions que s'han dut a terme i els diferents terminis que s'han anunciat, l'actuació encara no s'ha executat. Per aquest motiu, reclamen que els organismes competents resolguin els impediments que han dificultat fins ara la materialització del projecte i que es concreti l'inici dels treballs. L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat, que es van desplegar fa un any, han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits. Això ho ha explicat el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha celebrat les dades i ha destacat la voluntat del govern de no fer tan complicat poder dirigir-se a l'administració. Pel que fa a les oficines mòbils, la ruta nord-oest ha sumat 128 peticions, una ruta que circula per l'Alt Urgell, la Cerdanya, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Noguera i el Berguedà. La Fundació Ibercaja ha concedit una ajuda econòmica de 8.000 euros a Integra Pirineus per a l'adquisició d'un vehicle 4x4 d'ús forestal que renovarà la flota de l'entitat i substituirà una unitat que havia quedat obsoleta. El nou vehicle està destinat als treballs vinculats a la gestió forestal sostenible, que inclou tasques de conservació, manteniment i aprofitament dels recursos del bosc. Les seves característiques permetran ara facilitar els desplaçaments del personal i l'accés a diferents zones de treball del territori. L'ajut s'ha concedit en el marc de la convocatòria 2025 de sostenibilitat i protecció del medi ambient. Vilamitjana tornarà a convertir-se en l'escenari medieval el 21 i 22 d'agost amb dues noves representacions de Cercamont, un espectacle teatral que porta a escena la novel·la de l'escriptor alturgellenc Lluís Racionero amb adaptació d'Isidre Domenjo. Una vintena d'actors i actrius d'entre 16 i 70 anys, acompanyats per dos músics en escena, donaran vida als diversos personatges medievals d'aquesta història ambientada en plena croada contra els càtars. Una obra que narra la història d'amor d'Esclaromont Onda i Cercamont, alhora que recrea el context històric i social d'un dels episodis més convulsos de la Catalunya medieval. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat una multa de gairebé 44.000 euros a un home per una infracció de contraband després d'introduir gairebé 600 puros procedents d'Andorra sense declarar-los a la duana. La Guàrdia Civil els va localitzar el 26 de març de 2022 en un control a l'N260 en una rotonda d'accés a la Seu, juntament amb altres caixes de tabac i begudes alcohòliques sense precintes. L'home qüestionava la qualificació de la infracció, la valoració de la mercaderia i que se n'hagués acreditat prou la culpabilitat. El Tribunal Superior, però, ha acordat desestimar el recurs, mantenir la multa i imposar-li les costes judicials. Amb tot, la sentència no és ferma i es pot recórrer a cassació. Valentín Salas ha guanyat el torneig d'escacs d'Organyà al marc de la festa major del municipi. Martina Ribó ha finalitzat en segona posició, mentre que Jordi Besora ha acabat en tercer lloc. Una trentena de jugadors han participat en la competició promoguda per l'Escacs Club La Seu. I torna la Vuelta amb una etapa íntegra. Dimarts vinent, 25 d'agost, per Andorra, de 104 quilòmetres i un recorregut circular inèdit. La prova compta amb 600 mitjans de comunicació acreditats i repercussió a 190 països. Prop de 380 efectius vetllaran per la seguretat i el bon desenvolupament de la cursa. I tot a punt per a la tercera edició de la Marató Valls de Cardós. La prova de trail running s'organitza el 5 de setembre i comptarà amb recorreguts de 23 i 46 quilòmetres amb sortida i arribada a Ribera de Cardós. Fins aquí aquest informatiu, el butlletí de les 12, aquestes notícies i d'altres ampliades a la una del migdia. Molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp d'Alcolina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes.

0: Molt bon dia de nou, tot just. Arribem a les 12 i 11 minuts, un quart menys 4 minuts d'una. I ho fem tot escoltant Led Zeppelin. És un dels temes, Stairway to Heaven, i el grup, la formació Led Zeppelin, que ens ha anotat per tal de resoldre aquesta incògnita que avui plantegem al carrer Manta. No és Led Zeppelin, per tant, doncs encara teniu temps de trucar-nos abans d'una pas a l'entrevista. Recordem que avui conversem amb Irina Robles i Jonathan Jiménez, directora i productor i actor del Cercamont, que torna a Vilamitjana aquest divendres i dissabte. Recordem, per qui s'incorpori en el carrer de Manta, que avui estem buscant en incògnita un grup musical, no és català ni espanyol, ja no estan en actiu, és un grup de rock de Gran Bretanya, van tenir molt èxit a la dècada de 1980. El seu líder és considerat un dels millors guitarristes de rock de la història. Són les pistes que s'han donat per tal de resoldre quin és aquest grup, aquesta formació. Esperem haver entès totes les respostes que ens heu donat, perquè ens estranya que encara no l'hagueu resolt. Línies obertes per tal de rebre les vostres trucades al 973-36-06-17. Qui sap si serà aquesta, després d'aquests minuts, per tal de pensar-hi. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Bon dia, sóc jo, la Juani.
0: Juani, tu diràs.
1: Pot ser el Dire Straits?
0: Són els Dire Straits, Juani. Oh, ens estranyava molt, dic, potser no entès jo bé algunes respostes i igual se m'ha colat. I ens estranyava, doncs, que no haguéssiu resolt. Felicitats, Juani.
1: És el Marc Knopfler, no? Que...
0: Correcte, correcte, i tant que sí. Sí, sí, de fet, estàvem esperant...
1: Me'n recordo una mica, jo encara.
0: Sí, i tant, és una super... Una superbanda, i tant que sí, Juani, felicitats.
1: Gràcies.
0: Bé, gràcies a la participació de tots i totes, en la que és ja la 29a trucada, avui dimecres 19, hem resolt quina és la incògnita, és el grup Dire Straits. Felicitats, Juani. Si vols, pots passar per aquí, per Ràdio Seu, per casa teva, per recollir aquests obsequis de Ràdio Seu.
1: Vale, moltíssimes gràcies. Tinc la Dolors, que és amiga meva, i me'ls va recollint també, perquè jo tinc la casa plena invadida.
0: Molt bé.
1: Com sempre.
0: Doncs...
1: Vale, moltíssimes gràcies i ho feu molt bé. Felicitats a tots.
0: Gràcies també, Juani, per trucar-nos. Una abraçada. Fins aviat. A tots i a totes també gràcies per participar, doncs, al carrer de Manta. Doncs sí, és el grup Dire Straits, un grup de música britànic de rock format l'any 1977 pels dos germans Marc Knopfler a la guitarra i veu i David Knopfler a la guitarra, amb John Easley al baix i Pete Withers a la bateria. També, en aquest cas, com a manager amb Ed Bignell. Els escoltem de fons.

En una etapa en la qual regnava el punk rock, ells tenien un so diferent, gairebé rock and roll com abans. En els seus inicis, Mark Knopfler, el líder de la banda, demanava als gerents dels pubs que els deixessin actuar de forma que la música sonés de fons, permetent a la gent parlar. Malgrat l'antítesi de la cultura popular del moment, els Dire Straits van arribar a tenir un gran èxit. Dire Straits van registrar el seu primer àlbum homònim l'any 1978, amb poca acceptació, fins que 5 mesos després van treure el single Sultans of Swing, que va convertir el disc en un dels més venuts. El seu segon àlbum, Communicate, es va publicar 2 mesos després. Aquests 2 primers àlbums van configurar el so de la banda. El tercer àlbum, Making Movies, amb la col·laboració als teclats de Roy Beaton, de la E Street Band, va marcar un canvi cap als arranjaments i una producció més elaborada, tendència que es mantindria al llarg de la carrera de la banda.

Extended Dance Up Play. El 1985 surt Brother in Arms, que va ser un èxit internacional del que van eixir diversos singles, incloent el número 1 Money for Nothing. Va ajudar a l'èxit el fet que Brother in Arms fos un dels primers discos gravat completament en format digital.

Després del programa doncs, deixarem algun tema més dels Dire Straits perquè ens agrada molt aquesta banda i doncs, com bé sabeu doncs, la punxem sovint aquí a Ràdio Sou com mereix. Però hem de continuar el programa quan són tot just un quart i dos minuts d'una. Com us avançàvem, a continuació donem pas als patrocinadors i més enllà també l'entrevista del dia amb Irina Robles i amb Jonathan Jiménez, directora i productor del Cercamont, que torna en aquest cas a Vila Mitjana després de 2 anys que no s'ha representat, després de que els últims anys es va representar a Costoja, doncs torna aquest divendres i dissabte. Podeu cercar informació, també els informatius, i bé, com us explicàvem, doncs una proposta oberta a tothom. Es fa a les 10 de la nit i a les 8 ja es fa doncs una proposta de sopar. Que sapigueu també que hem penjat doncs una publicació al nostre perfil d'Instagram per sortejar 4 sopars en el que és l'activitat prèvia en aquesta representació. Per tant, doncs, si voleu anar en el Cercamont, si voleu guanyar un sopar, doncs només heu d'entrar al nostre perfil i deixar un comentari molt fàcil. Us deixem amb la cua d'aquest tema. A continuació, doncs, com pertoca, recordem els nostres patrocinadors i més enllà, doncs, l'entrevista del dia. Tornem en uns minuts.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 00 959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Molt bon dia. Vila Mitjana tornarà a convertir-se en escenari medieval el 21 i 22 d'agost amb dues noves representacions del Cercamón, l'espectacle teatral que porta a escena la novel·la de l'escriptor a l'urgellenc Lluís Racionero, amb adaptació d'Isidre Domenjó. En parlem un any més amb Irina Robles, directora d'espectacle. Benvinguda, Irina.
1: Bon dia.
0: I amb Jonathan Jiménez, productor i actor del Cercamón. Benvingut, Jonathan, un any més.
2: Molt bon dia.
0: Explicar-vos als nostres oients que avui fem una entrevista a través de telèfon perquè doncs, el Jonathan i la Irina estan a Vila Mitjana i és que aquesta és una de les novetats, estan preparant Cercamón i per tant doncs, no hem tingut massa marge per fer l'entrevista doncs, aquí als estudis, però l'important és que podem tornar a conversar i de fet l'important, i és la pregunta que es volia formar d'entrada, torna al Cercamón després de 2 anys i torna a Vila Mitjana.
1: Doncs amb moltes ganes de poder estrenar en aquest espai que ara doncs, feia temps que no es trepitjava i que ens aporta coses molt diferents de Costoja, però també coses superinteressants i amb ganes de trobar-nos doncs, un any més amb el públic.
0: Mm-hmm. I el motiu pel qual torneu a Vila Mitjana després d'aquests últims anys a Costoja?
2: És una decisió bueno, bastant política, crec. A Costoja, les runes del monestir es volen declarar patrimoni d'interès local i ens han demanat que fins que no durin, bueno, mentre durin aquests tràmits, si podien buscar alguna alternativa, algun lloc diferent, i aquest any han triat Vila Mitjana per fer-ho.
0: I quina millor opció que Vila Mitjana a tocar de Costoja i doncs serà l'escenari un any més, perquè no és el primer cop que es fa a Vila Mitjana, del Cercamón. Per qui no conegui el Cercamón, l'espectacle teatral, expliqueu-nos una mica el contingut, el fil conductor de tot plegat.
2: El Cercamón és la història del pastor Cercamón, del trobador Cercamón, en les seves aventures per tot el Pirineu i el Mont Càtar, mentre es va instruint en aquest aprenentatge sobre el catarisme i els trobadors de la mà del seu mestre Bernat, i fa un viatge per tota l'Occitània, a les Corts d'Amor, a Castellbó, a veure el Vescomte, i fa una mica aquest viatge per descobrir els càtars i tot el que els envolta, i també per costat oposat tenim a Blanca de Castella, a Domingo de Guzmán, el Papa Innocenci, que són com una mica la part contrària a aquest bonic que hi havia al Pirineu.
0: Dèiem que la novetat és que Vila Mitjana torna a ser escenari i, de fet, la novetat és que torna al Cercamón, no? És que el que volíem destacar no s'havia pogut fer les últimes dues edicions. Suposo que moltes ganes, no?, de tornar a representar.
1: Doncs sí, per nosaltres sempre, cada any, no? La gent que participa, doncs, està amb les ganes de que es torni a fer la convocatòria i, com sempre, doncs, tenim gent que repeteix, que són assidus i que, de fet, són apassionats del Cercamón i que busquen aquesta màgia cada any. I després, doncs, també tenim gent que cada any es vol sumar al carro i descobreix, doncs, aquesta història tan fascinant. I també doncs, aquesta companyia de gent, no?, que forma part de l'espectacle, tots doncs, des de la generositat, des de l'amor i des de regalar el seu temps i aquestes hores a assajar, a pujar a Vila Mitjana i a fer doncs, que això sigui possible. Doncs això ho esperem amb moltíssimes ganes, també mirant cap al cel perquè ens respecti, no ens plogui, que ja sabeu que sempre és una aventura fer espectacles a l'aire lliure i implica doncs, tenir en compte moltíssimes coses.
0: Com sempre, fins l'últim moment mirant al cel, doncs a l'espera, tant de bo doncs, que no caigui cap tronada d'estiu, que és bastant habitual també en el mes d'agost. Confiem que sigui el cas. Recordem que l'espectacle representa aquest divendres i dissabte 21 i 22 d'agost a les 10 de la nit a Vila Mitjana. En parlem amb Jonathan Jiménez, productor i actor, i Irina Robles com a directora de l'espectacle. Irina, un any més com a directora, quins són els reptes de dirigir aquest espectacle?
1: Doncs jo penso que el primer repte seria intentar donar una mirada nova, que ja és difícil després de tantes edicions que fa que es posa en escena aquest text, no? Cada any se'n fa una, tot i que la base del text i la història evidentment és la mateixa, doncs intentem donar-hi una volta a la dramatúrgia, també pensant doncs, en aquests espectadors que també són doncs, que repeteixen i que venen cada any doncs, per donar al·licients i poder doncs, donar una mirada nova. Això seria com el primer repte de dir, ostres, anem a veure com podem innovar dins de la dificultat de que tothom es coneix el text de tothom, que tots reconeixem els moments més importants de l'espectacle i que tots sabem el que venim a veure, no? La gran majoria. Llavors, sorprendre l'espectador pot ser un d'aquests reptes. Aquest any hem fet una aposta molt important per la música en directe, que ja en la darrera edició ja la vam fer, però aquest any ho fem des d'una mirada més, potser més clàssica, més folklòrica, i que ens acompanyarà durant tot l'espectacle d'una manera doncs, molt immersiva. Creiem que tenim doncs, el plaer de tenir a la Nina Planavila i a l'Agnès Arajol, que estan fent una feina espectacular i que n'estic ben segura que ens posarà els pèls de punta a tots i ens ajuda a explicar molt bé aquesta història i acompanyar-nos en aquest viatge que fa el Cercamón, que no és només un viatge físic, sinó també espiritual, cap a conèixer el món i cap a descobrir-se a ell mateix, conèixer l'espiritualitat també doncs, del catarisme i, bueno, i d'entendre una mica el món i com funciona. I a part d'aquesta música en directe, doncs, també tenim actors que cantaran, actors que participen en tots els canvis escènics, perquè així com quan estàvem a Costoja, doncs teníem un espai natural que ens ajudava molt a explicar la història, perquè trepitjàvem pedra, estàvem rodejats d'arbres, i tot això doncs, ja ens situava molt en la història que volíem explicar. Aquí estem a dalt d'un escenari i veureu doncs, que juguem amb elements que ens ajuden a transformar els espais i ens ajuden a viatjar amb el Cercamón. I això doncs, tenim uns actors dalt d'escenari que treballen molt, veurem que fan moltes coses.
0: Doncs són una vintena d'actors i actrius de diferents perfils, diferents edats. Val a dir també destacar que són actors i actrius que arriben d'Andorra, del Principat, de la Lusell i també Cerdanya.
2: Sí, així és. Tenim gent de Martinet, gent de la Seu, gent dels pobles del voltant, tenim gent de Castellbó, tenim gent d'Andorra també, i espero no deixar-me cap poble, però sí, són gent de comarques rodalies que sempre és pues, molt, ve molt a gust sempre trobar-se amb gent, amb bona gent.
1: I que a vegades són gent que han vingut com a espectadors, que han vist l'espectacle i han dit, buah, jo vull formar part d'això, no? I que potser l'última edició ens estaven veient des de fora i aquest any doncs, participen des de dins. I tot això, doncs, és, per nosaltres és superenriquidor.
0: Sens dubte. Donaran vida als diversos personatges medievals d'aquesta història ambientada en plena croada contra els càtars. L'obra narra la història d'amor d'Esclaramonda i Cercamón, alhora que recrea el context històric i social d'un dels episodis més convulsos de la Catalunya medieval. Són dues funcions, comencen a les 10, l'entrada és lliure, però hi ha una capacitat limitada a la plaça de Vilamitjana?
2: Limitada una mica amb pinces, perquè sí que és veritat que tenim 250 cadires, però la plaça és gran, és benvingut tothom que vulgui venir a veure'ns i els hi farem un lloc segur.
0: I val a destacar també que a partir de les 8 del vespre el públic podrà gaudir d'un servei de begudes i menjar al mateix espai, una proposta que permetrà sopar a Vilamitjana abans d'inici de l'espectacle. Per tant, doncs, totes les facilitats per tal de gaudir d'aquest espectacle. Val a dir que Cercamón és una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'entitat municipal descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbó, organitzada per PUC Fer Teatre i dirigida per, com explicàvem, Irina Robles, amb la producció de Jonathan Jiménez, amb el qual conversem també a través d'aquest esta conversa telefònica. L'espectacle compta amb la col·laboració d'Ajuntament de Montferrer i Castellbó, l'Institut d'Estudis Inerdencs i la Diputació de Lleida. Per tant, doncs, molts amics que tornen a fer confiança, no?, al Cercamón.
2: Sí.
1: Sí, a més, doncs, mira, és una excusa perfecta per conèixer aquests pobles que ens queden molt a dalt de la muntanya i és una bona ocasió doncs, per venir a Fontmós, visitar el poble i després doncs, gaudir d'una funció a la fresqueta, que s'està més superagradable i que millor doncs, que gaudir de teatre de nit amb tot l'ambient que es crearà, amb un ambient màgic, que a més doncs, ho posem tot al servei i tot a favor perquè visquin una experiència única i molt màgica.
0: Doncs també aquí la invitació per aquesta proposta escènica vincula literatura, memòria, patrimoni i cultura popular. És el Cercamont, els dies 21 i 22 d'agost a partir de les 10 de la nit a Vilamitjana. Per tant, novetats perquè torna el Cercamont i torna en aquest cas a Vilamitjana. Doncs Jonathan Jiménez i Lina Robles, no sé si voleu fer un apunt, convidar els nostres oients per ser-hi.
2: Pues, sí, és això, el que tu has dit, convidar tothom a venir, a formar-hi part, que no tinguin por de pujar a la muntanya, de tenen aparcament, tenen menjar, tenen bon veure, bon ambient, un espectacle que esperem que els agradi, perquè nosaltres l'hem fet amb molt d'estima i molt d'amor, i convidar tothom a formar-hi part.
1: I que també d'alguna manera ens dona a conèixer la nostra història, no? Coneixem la història dels Pirineus, també d'Occitània, perquè gran part passa allà, però que al final és la nostra història, la història dels càters, doncs ens ha tocat de molt a prop, i això, una bona manera de conèixer la història doncs, a partir d'una obra de teatre, no? que entra d'una forma molt amena i molt sensorial també en aquesta edició.
0: Sens dubte, doncs, també aquí a l'apunt, la reflexió i la invitació per participar-hi. Per cert, que volem aprofitar la entesa per agrair-vos doncs, el sorteig que farem a través del perfil d'Instagram, i és que avançar-vos als nostres oients que, en aquest cas, la MD de la Vila i Vall de Castellbó, tota la gent que participa en la Cercamont, ens ofereixen quatre sopars individuals per divendres o dissabte. Per tant, doncs, el que farem és una publicació al perfil d'Instagram de Ràdio Seu, convidant-vos doncs, a sumar, per tant, doncs, a fer un mos d'entrada i després doncs, a gaudir de l'espectacle de Cercamont. Per tant, gràcies d'entrada, és un apunt que volíem fer abans de cloure l'entrevista. Doncs Irina, Jonathan i Irina, moltes gràcies. Molta merda, com se sol dir, que vagi molt bé. Ens veiem divendres i serem... Sí. I el que volem amb aquesta entrevista és no només donar a conèixer el Cercamont, sinó convidar-vos efusivament perquè torni el Cercamont i, per tant, volem que marqueu en vermell el calendari els dies 21 i 22 d'agost a les 10 de la nit. Gràcies, Jonathan, Irina, fins aviat.
1: Gràcies.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Molt bon dia de nou, són 3:45 d'una, després d'emetre l'entrevista amb Irina Robles i Jonathan Jiménez, directora i productor del Sergamont. Donem pas a l'apartat de preguntes breus. Anem formulant preguntes i ens pot trucar al 93-36-06-17 per resoldre doncs, aquestes qüestions que us plantegem. Totes les trucades són vàlides pels premis de final de setmana i també pel gran premi de final de temporada, aquest viatge gentilesa de Cadi Tours. Per tant, doncs, d'entrada, formulem més preguntes perquè ens pugueu anar trucant. Algunes d'elles doncs, han quedat del dia d'ahir, d'ahir dimarts, dia 18, entre les quals quin compositor va crear la banda sonora del film Cinema Paradiso, quan joves ucraïnesos van visitar i residir a la seu durant uns dies en el marc de la proposta al projecte Vacances en Pau. Tenim una primera trucada. Molt bon dia. Amb qui parlem, sisplau?
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
1: Aquesta de la banda musical.
0: Sí.
1: Ennio Morricone.
0: Ennio Morricone, i tant que sí.
1: Vale.
0: Avui el programa va de música. Gràcies, Dolors, per trucar-nos. Doncs sí, l'Ennio Morricone fou el compositor que va crear la banda sonora de Cinema Paraíso. No us perdeu la banda, no us perdeu la pel·lícula. Una molt bona recomanació. També preguntar-vos quin català va ser el primer a jugar un All-Star de l'NBA. Tenim més trucades. La 31ena, aquest dimecres. Molt bon dia.
2: Bon dia, sóc la Juani.
0: Juani, tu diràs?
2: No sé, havies preguntat alguna cosa de la Sonsònia o alguna?
0: Certament, sí. Preguntàvem qui forma el duet La Sonsònia de música folk.
2: Val, el Pep Lisandra i l'Elias Porter.
0: Correcte, i tant que sí.
2: Pues val, és que no sabia si havia quedat penjada o televint.
0: Sí, gràcies per recordar-ho, perquè és veritat que hi ha una pregunta que va quedar penjada d'ahir.
2: Ah, veus, pues no. Jo sé que la tenia aquí l'ordenador, però no sabia jo ara de on venia.
0: Sí, sí, sí, certament. Gràcies, Juani.
2: Vinga.
0: Gràcies per trucar-nos a tots i a totes al 93-36-06. Ja, també Blizandra i l'Elias Porter, una abraçada pels dos. Si ens esteu escoltant, no deixeu d'escoltar la seva música, el millor que es fa aquí a casa nostra i arreu del planeta. Molt bon dia. Amb qui parlem?
3: Amb el Jordi.
0: Jordi Ubach?
3: Exacte. Quan el primer català jugava a l'Estat, a l'NBA, el Pau Gasol.
0: Amb Pau Gasol, i tant que sí.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Jordi, per trucar-nos. Doncs sí, en Pau Gasol va ser el primer jugador català a jugar un All-Star de la Lliga Americana, de la NBA.

0: Peu de la Núria Llobet, de l'Orquestra Trama, que ens acompanya en aquest pas doble de muntanyes, la sintonia aquest any 2026 del Carretera i Manta, esperant les vostres trucades i abans, doncs, formulant-ne d'altres. Abans, donem pas a la següent trucada. Molt bon dia, en què parlem?
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
1: Em vaig preguntar com se deien els castellers de Mataró.
0: Sí. Em sembla que no.
1: Bueno, pues Capgros.
0: Els Capgrossos, i tant que sí.
1: Vale.
0: Gràcies, Dolors. Sí, gràcies també per recordar-ho. A voltes, doncs, aquestes preguntes queden amagades, entre altres, i doncs ens faltava doncs resoldre aquesta qüestió. Gràcies, doncs, per trucar-nos de nou i es formulem més preguntes, perquè avui en portem ja 34 i potser fem el rècord de la temporada. Preguntar-vos també quants joves ucraïnesos van visitar aproximadament i residir a la seu en el marc del projecte de vacances en pau. Com es diu la consellera de Territori? Quin port uneix els pobles de Salardú amb València d'Àneu? Segur que l'heu recorregut, l'heu transitat. Molt bon dia, aquí parlem.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
2: Amb Joan.
0: Joan Lozano, tu diràs.
2: Els nois de vacances en pau, m'ha sentit que eren 56.
0: Correcte, i tant que sí, exacte.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Joan. Doncs sí, és un projecte que va donar acollida doncs, durant uns dies, setmanes, doncs, a un seguit de joves aquí a casa nostra, de la mà del bisbat d'Urgell, i van acollir-los al seminari diocesà. Si voleu saber més, podeu cercar la informació, també els informatius. Tenim més trucades abans. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
4: Soc l'Adrià.
0: Adrià Rubio, com estàs, Adrià?
4: Bon dia. Vull fer una volta a la piscina de la Caloreta.
0: Molt bé, doncs a resguardar-se del sol, certament. Tu diràs, Adrià?
4: La consellera de Territori.
0: Sí.
4: Sílvia Paneque.
0: La Sílvia Paneque, i tant que sí, Adrià, felicitats.
4: Gràcies.
0: Gràcies per trucar-nos i per seguir-nos. Gràcies a tots i a totes per fer possible el Carretera i Manta. Més preguntes. Quin port uneix els pobles de Salardú amb València d'Àneu, per tant, entre el Pallars i la Vall d'Aran? En quin esport competeix l'equip europeu de la Ryder Cup? Si ho sabeu, truqueu-nos 973-36-06-17. I, encara més, qui dirigeix el programa de música clàssica de Ràdio Seu, el Galliner? No us el perdeu. Cada setmana, els divendres, al 107.2 FM, els podeu recuperar també a la carta. Molt bon dia, en què parlem?
5: Bon dia, amb el Joan.
0: Joan, tu diràs.
5: La Ryder Cup és de golf.
0: De golf, i tant que sí. Segueixes o practiques el golf, Joan, per casualitat?
5: No, no.
0: Aquest no, no? Ets més de bàsquet, em sembla.
5: Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Joan.
5: Ah.
0: Gràcies per trucar-nos. Doncs sí, estem parlant del golf. Quan parlem del Ryder Cup, parlem del golf. Enfronta, doncs, un equip europeu i un d'americà. Doncs més preguntes. Us preguntàvem quin port uneix els pobles de Sardú amb València d'Àneu. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
6: La Neus.
0: Neus Mateu, benvinguda, Neus.
6: Aquest del port pot ser el port de la Bonaigua.
0: I tant que sí, és el port de la Bonaigua. Gràcies, Neus, per la trucada. Doncs amb aquesta deixem de banda ja una fulla amb les moltíssimes preguntes que anem formulant al Carretera i Manta. Són preguntes d'actualitat, moltes doncs les recuperem dels informatius, per tant es podeu trobar a la web de Ràdio Seu, també als perfils de Ràdio Seu a les xarxes socials. Us preguntàvem també qui dirigeix el programa de música clàssica de Ràdio Seu, el Galliner. Quines són les tres grans voltes ciclistes aquí a Europa? Si ho sabeu, truqueu-nos 973-36-06-17. Quina palista del club Cadí Canoe Kayak ha guanyat l'or en KU al Mundial U23? Quina palista ha guanyat l'or en KU al Mundial U23 a Espinal? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Amb qui parlem?
7: Parlem. Hola, tu ets Adrià.
0: Adrià, tu diràs.
7: El Gallineu fa Enric Riu.
0: L'Enric Riu, i tant que sí. Gràcies, Adrià. Doncs sí, el musicòleg i docent Enric Riu, que cada setmana puntual, els divendres, doncs ens regala la música clàssica. No us perdeu el seu programa, val molt i molt la pena. Hem descobert molta música, hem descobert sobretot la música clàssica, una gran desconeguda. Ho fem cada setmana, podeu recuperar els podcasts, els programes també a la carta, a la vostra web, a radioseu.cat. Una abraçada molt gran per l'Enric, perquè des de fa molts i molts anys és col·laborador de Ràdio Seu. Tenim més trucades. Molt bon dia.
8: Bon dia, la Juani.
0: Tu digues, Juani.
8: Les tres que has dit que voltes que dan a Espanya és la Tour de França.
0: Sí.
8: Europa.
0: Europa. Correcte.
8: El Tour de França, el Giro d'Itàlia i la Volta a Espanya.
0: I la Vuelta, molt bé, felicitats. Vale. Tenim algú aquí de fons que tu estàs xivant, potser?
8: Doncs pues una miqueta.
0: Sí, molt bé.
8: Sí, per dir-ho.
0: Una abraçada pels dos.
8: Vinga, merci.
0: Gràcies. Doncs sí, el Tour, el Giro i la Vuelta són les tres grans voltes ciclistes a Europa. A Europa, i de fet, podríem dir gairebé que en el món. De fet, estem avui informant que una de les etapes de la Vuelta passarà. De fet, és inici i sortida d'una etapa, la quarta de la Vuelta al Principat d'Andorra. I serà, doncs, en pocs dies. Per tant, doncs, si voleu anar a veure la Vuelta, doncs tenim l'oportunitat de fer-ho molt, molt a prop de casa, en aquest cas a tocar, aquí a Andorra. Quina palista del Club Cadí Canoe Kayak ha guanyat l'or en KU Mundial U23 a Espinal? Quina estructura té la bresca o les cel·les que construeixen les abelles al rus? Quina és la forma de la bresca d'aquestes cel·les que construeixen les abelles? Quin escriptor va crear el personatge de l'inspector Montalbano? Segurament molts de vosaltres el coneixeu. Quin escriptor va crear el personatge de l'inspector Montalbano? I una més, quin director català va dirigir el film Pa Negre? 973-36-06-17 al telèfon del Carreter i Manda. Són 3 quarts i 5 minuts d'una, encara 10 minuts per endavant. Avui la petem. Avui tot just ja hem rebut 40 trucades. Per tant, doncs gairebé fent el rècord. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Bon dia, la Dolors.
0: Tu diràs, Dolors.
3: A veure, la bresca de les abelles hexagonal.
0: És hexagonal, i tant que sí.
3: Vale.
0: Gràcies, Dolors, per trucar-nos. Recordar-vos que en aquest apartat podeu trucar fins a 3 cops per persona, per si donar pas també a que tothom pugui trucar tants cops com vulgueu al primer apartat, a la incògnita. Us preguntaven quin escriptor va crear el personatge d'inspector Montalbano. Tenim una trucada, molt bon dia.
9: Bon dia, la Juani.
0: Juani, tu diràs?
9: El novel·lista italià Andrea Camilleri.
0: Camilleri, correcte.
9: D'acord.
0: Gràcies, gràcies per trucar-nos. Andrea Camilleri és l'escriptor, el creador, en aquest cas, del personatge de l'inspector Montalbano. Us preguntem encara més cosetes abans, però donem pas a més trucades. Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
10: El Joan.
0: Joan, tu diràs?
10: El Pa Negre del Vilallonga.
0: De l'Agustí Vilallonga, i tant que sí. L'has vist, Joan?
10: Sí, sí, l'he vist. Sí.
0: Bona aquesta, també.
10: Bona, bona.
0: Molt bé, doncs Joan, gràcies per recordar l'Agustí Vilallonga i doncs la pel·lícula Pa Negre. Per cert, que en aquest film hi surt un actor molt proper també a casa nostra, també al Principat, en Roger Casamajor, un dels protagonistes d'aquest film. Si no l'heu vist, és un clàssic que tampoc no us podeu perdre, un clàssic del setè art. Més cosetes. Quina ciutat catalana és coneguda com la ciutat dels Sants? 973-36-06-17. Quina ciutat catalana és coneguda com la ciutat dels Sants? Quines dues llibreries impulsen la proposta Pirineu Terra de Versos? La tenim aquí, al final de mes. En aquest cas a la Seu, en el marc de la Festa Major. Quines dues llibreries impulsen la proposta Pirineu Terra de Versos? Una és de la Seu, l'altra és de Ripoll. Si ho sabeu, ens podeu trucar al 973-36-06-17. I una pels més futboleros. Quin equip de futbol és conegut com la Vecchia Signora? Tenim més trucades per resoldre aquestes preguntes que us formulem. Molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
11: Jordi
0: Ubach. Tu diràs, Jordi.
11: La ciutat coneguda dels Sants és Vic.
0: És Vic, i tant que sí.
11: Pues molt bé.
0: Gràcies, és Vic. I ho és per la seva forta tradició religiosa. És per això coneguda com la ciutat dels Sants. Gràcies per trucar-nos. Jordi, a tots i a totes també. Quines dues llibreries impulsen la proposta Pirineu Terra de Versos? Una de la Seu, una de Ripoll. Quin equip de futbol és conegut com la Vecchia Signora? Quina palista del Club Cadí Canoe Kayak ha guanyat l'or en KU al Mundial U23 d'Espinal? Per tant, déu-n'hi-do, quin resultat. Lògicament, hem parlat també els informatius. 45a trucada del dia. Amb qui parlem, sisplau?
12: Amb la Neus.
0: Neus Mateu, tu diràs Neus.
12: El futbol...
0: Sí? Sí? Estem amatents, Neus. No et sentim a l'altre costat de la línia. Neus, t'hem perdut. Sisplau, tornes a trucar perquè hem perdut la trucada. Està a punt de resoldre doncs aquesta pregunta que us formulàvem. Quin equip de futbol és conegut com la Vecchia Signora? Tenim una trucada més. Amb qui parlem, sisplau? Doncs no sentim ningú a l'altre costat de la línia. La deixem lliure per tornar a donar pas a més trucades. Així doncs, ens podeu contactar al 973-36-06-17. Una trucada més. Molt bon dia, aquí parlem. Sembla que tenim algun problema amb el telèfon, per tant, doneu-nos un minut més, tornem a reiniciar el maquinari i us tornem a anar a pas.

0: mirando al frente.
1: Vinga, doncs tot reiniciat. A veure si aquesta és la que ens permet contactar amb vosaltres. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Molt bon dia, no? Aquí parlem, sisplau.
2: Neus.
1: Neus, doncs tu diràs, ara sí que ho sentim perfectament bé.
2: A veure, esperem.
1: Sí.
2: Què era, el Juventus de Turín?
1: La Juventus de Turín, exacte, la Vecchia Signora. Gràcies, Neus. Ara sí que hem pogut doncs, contactar amb la Neus i així resoldre doncs, aquesta pregunta que ens està a punt de respondre. Doncs sí, és la Juventus, la Vecchia Signora. Quin aniversari celebra enguany el club Hoquei Cadí? Si ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de Ràdio Seu, al telèfon de Carretera i Manta, al 973-36-06-17. Quina és la muntanya més alta del Montseny? Tenim més trucades. Molt bon dia. Amb qui parlem?
2: La Neus, una altra vegada.
1: Neus, tu diràs.
2: A veure, que tot el hockey, si no l'adivino, vamos. No sé què em faran a casa. 40 anys?
1: 40 anys, i tant que sí. I per què, Neus? Perquè sou jugadors de hockey?
2: El nen, el Martí, és jugador.
1: Ah, sí? Molt bé. Doncs, felicitats. No sé si en té tants com 40, suposo que no, no? És més jove?
2: No, més jovenet, però bueno, vamos con los 30.
1: Ah, sí, molt bé, perfecte. Doncs salutacions també, als de casa.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Neus. Sí, 40 anys. Tot just aquests dies explicàvem que s'ha fet un homenatge a Miquel Caminal, a Arfa, per recordar que va ser un dels fundadors del club i doncs així donar altra de sortida en aquest aniversari. El 40è aniversari. Salutacions a tothom del Club Hoquei Cadí. Tenim més trucades. La 48ª avui. Bon dia.
3: Bon dia, la Juani.
1: Juani, tu diràs?
3: La muntanya més alta del Montseny és el Turó de l'Home.
1: És el Turó de l'Home, i tant que sí.
3: D'acord, merci.
1: Gràcies. 1.706 metres. El Turó de l'Home és la muntanya més alta del Montseny. Recordeu-vos alguna pregunta que està pendent de resoldre. Quines dues llibreries impulsen la proposta Pirineu Terra Versos? Si en sabeu una de les dues, ens podeu trucar igualment. Tenim més trucades. Molt bon dia, aquí parlem.
4: Amb la Teresa Vidal.
1: Teresa Vidal, tu diràs, Teresa.
4: Ah, amb aquesta palissa del canoe caiac, pot ser la Dominica Bresca?
1: És la Dominica Bresca, i tant que sí.
4: Gràcies.
1: Gràcies per recordar-la. Felicitats a la Dominica i a tots els amics del club Cadí, Canoe, Callac, perquè estan fent molt bon paper. Ho han fet doncs, en els darrers mundials i en aquest cas també doncs, el que té a veure amb l'U23, el que es va celebrar a Espinal. Felicitats a Dominica Bresca per la feina que suposa doncs, arribar en aquesta fita. I tenim encara més trucades. Molt bon dia, en què parlem?
5: Hola, bon dia, amb el Jordi.
1: Jordi, la 50ª trucada del dia, Jordi.
5: Pues les llibreries serien El Refugi i la Lluerna.
1: I la Lluerna de Ripoll, i tant que sí. Felicitats, Jordi.
5: Pues molt bé.
1: Gràcies per resoldre-ho. Doncs sí, El Refugi de la Seu i la Lluerna de Ripoll són les dues llibreries que impulsen el projecte i la proposta Pirineu Terra de Versos aquí a la Seu en el marc de la Festa Major. No us la perdeu perquè és una proposta increïble en què la poesia, lògicament, és la protagonista. Com es diu el gegant que Oliana ha regalat a Oliena, ciutat agermanada amb Oliana, ciutat sarda, doncs com explicam que està agermanada. Com es diu el gegant que Oliana ha regalat a Oliena, la ciutat sarda amb qui està agermanada? Quina localitat catalana és famosa per les seves cases penjades sobre el riu Fluvià? En quin municipi hi ha el poble de Bellpui? Aquí a casa nostra, a l'Alt Urgell. Si ho sabeu, ens podeu trucar. Tenim encara 2 minuts i escaig, que ràpid passa el temps, abans d'on pas a l'informatiu migdia a la 1. Marta Pujantell. Recordem les preguntes, com es diu el gegant que Oliana ha regalat a Oliena, la ciutat sarda amb qui està agermanada. Quina localitat catalana és famosa per les seves cases penjades sobre el riu Fluvià? I en quin municipi hi ha el poble de Bellpui?

0: I encara alguna trucada més. Molt bon dia. Amb qui parlem, sisplau?
1: Hola, bones.
0: Bones, amb qui parlem?
1: Amb Neus Trem.
0: Neus Trem, benvinguda. Gairebé a punt de cloure el programa.
1: Calla.
0: Tu diràs, Neus.
1: Aquesta de les cases penjades pot ser Castellfollit de la Roca?
0: És Castellfollit de la Roca, i tant que sí. Gràcies, Neus, per trucar-nos.
1: Adéu.
0: Gràcies. Un abraçat a tots i a totes. Nosaltres gairebé ens acomiadem. Encara tenim un minutet per endavant per rebre les últimes trucades per resoldre aquestes preguntes. I tant que sí, hi ha més trucades. La 52ª del dia. Déu-n'hi-do. Molt bon dia, aquí parlem.
2: Amb la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, tu diràs.
2: El gegant d'Oliana es diu L'Ussorio?
0: Es diu L'Ussorio, i tant que sí. Gràcies, Teresa. Es diu L'Ussorio, és aquest gegant que han construït ara fa tot just res, pocs dies, per tal de regalar aquest element festiu Oliana a Oliena, i ho han fet al marc de la Festa Major d'Oliana. Per tant, doncs, una fita també important en el marc d'aquesta relació, aquesta vinculació de la ciutat sarda amb el poble olianès, amb aquest poble de l'Alt Urgell. Fins aquí. Són les 12:59 minuts. Estem molt i molt contents perquè avui em sembla que hem fet el rècord de trucades, 52. Gràcies a tots i a totes un dia més, aquest dimecres dia 19, per acompanyar-nos, per fer possible la Carretera Manta. Us enviem salutacions cordials. Ens retrobem demà dijous.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia en aquests moments, la 1:01. Ens anem aquí, l'informatiu migdia de Ràdio Seu, amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dimecres, dia 19 d'agost. Un dia en què parlarem dels veïns de Castellciutat que han convocat una concentració per reclamar el pas de vianants de l'N260. La mobilització es farà diumenge 6 de setembre al punt quilomètric 229. Una reivindicació que vol que les administracions adoptin una solució definitiva per garantir la seguretat en aquest tram de l'Eix Pirinenc. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però també n'hi ha d'altres.
0: Titulars.
1: La Fundació Ibercaja destina 8.000 euros a Integra Pirineus per adquirir un nou vehicle forestal. L'ajuda permet renovar la flota de l'entitat amb un totterreny destinat als treballs de gestió i manteniment dels boscos. Retorn de l'obra Cercamont a Vilamitjana. L'espectacle, basat en la novel·la de Lluís Racionero i adaptat al teatre per Isidre Domenjó, es representarà el 21 i 22 d'agost. Amb dues funcions, començaran a les 10 de la nit i tindran entrada lliure. Exposició col·lectiva avui als Jardins del Casino de Peramola. La mostra combina obres d'una quinzena d'artistes. La jornada d'art i cultura al nostre món rural inclou també aquest dimecres una taula rodona sobre el futur del sector artístic a la comarca. La videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El conseller Albert Dalmau celebra les dades, destaca la voluntat de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració. La ruta nord-oest, que inclou municipis de les comarques pirinenques, ha sumat 129 visites. El Tribunal Superior de Justícia avala una multa de gairebé 40.000 euros per contraband per portar més de 590 puros d'Andorra sense declarar. Jean-François Marteau guanya la desena edició del concurs de fotografia de Flora de Cerdanya Esteve Saix Vila de Llívia. Raimon Anglada ha obtingut el segon premi i Rosa Rosell el tercer. En esports, Valentín Salas ha guanyat el torneig d'escacs d'Organyà al Mar de la Festa Major. Martina Ribó ha finalitzat en segona posició, mentre que Jordi Besora ha acabat en tercer lloc. Torne la Vuelta dimarts vinent, dia 25 d'agost, amb una etapa íntegra per Andorra de 104 quilòmetres i un recorregut circular inèdit. Prop de 380 efectius vetllaran per la seguretat i el bon desenvolupament de la cursa. Hi haurà restriccions de trànsit. I tot a punt per a la tercera edició de la Marató Valls de Cardós. La prova de trail running s'organitza el 5 de setembre i comptarà amb recorreguts de 23 i 46 quilòmetres amb sortida i arribada a Ribera de Cardós.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: Veïns i veïnes de Castellciutat han convocat una concentració per reclamar la construcció d'un pas de vianants al tram de l'N260 d'entrada al poble. La mobilització tindrà lloc el diumenge 6 de setembre a 6:45 al punt quilomètric 229 de la carretera davant del garatge Robert, amb l'objectiu de reclamar a les administracions implicades que adoptin una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de la via. Així ho ha explicat una de les membres dels veïns convocants, Montse Colell.
3: Sí, és un malestar que fa molts anys que dure, val? Que hi ha hagut molts projectes, moltes promeses i poca realitat. I arrel d'això, pues, hem cregut convenient de que hem de fer un pas més i creuar actualment amb el flux de vehicles que hi ha a la carretera nacional 260 és un risc i és un perill. Llavors, com que això ja fa molts anys que s'està cuinant i no veiem que hi hagi una solució imminent, pues, és la nostra manera de fer pressió a les institucions i als responsables d'això perquè realment ho tirin endavant.
1: Una convocatòria que respon, doncs, a les dificultats que tenen els vianants per creuar l'eix pirinenc, una situació que afecta especialment els infants que utilitzen aquest recorregut per anar a l'escola i les persones grans que s'han de desplaçar fins als serveis situats a l'altre costat de la carretera.
3: Hem volgut fer-ho coincidir amb la tornada a la rutina una mica de tothom, pues perquè hi ha infants que tenen que creuar diàriament diversos cops la carretera i després gent gran que tenen els serveis a l'altre costat i que tampoc no tenen cap tipus de garantia en el moment que ho fan.
1: El veïnat remarca que la construcció del pas de vianants és una reivindicació que es manté des de fa anys i que ha estat objecte de diferents projectes, tràmits i compromisos per part de les administracions. En aquest sentit, lamenten que, malgrat les gestions que s'han dut a terme i els diferents terminis que s'han anunciat, l'actuació encara no s'ha executat. Per aquest motiu, reclamen que els organismes competents resolguin els impediments que han dificultat fins ara la materialització del projecte i que es concreti l'inici ja imminent dels treballs.
3: I que no siguin plaços, o sigui, que no ens conformem amb que ens donin un pla i aquest palaç vagi passant, perquè així portem moltíssims anys i no estem parlant ni d'un ni de dos, sinó que podem dir que ja fa 20 anys que estem parlant d'aquest tema.
1: Els impulsors de la mobilització assenyalen que correspon a les administracions competents trobar una sortida als obstacles existents.
3: Veïns de Castellciutat, depenent de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i el que està més clar és que la carretera nacional 260 és una carretera de l'Estat, però crec que tant l'Ajuntament com l'Estat tenen eines per parlar entre ells i arribar a un acord. Vull dir, finalment, la gent de ciutat no tenim la culpa de que ens passi una nacional per dintre del poble.
1: Per a la concentració de diumenge 6 de setembre, els organitzadors han demanat als participants que, si en disposen, portin una armilla reflectant. També han avançat que, si no hi ha una resposta per part de les administracions i es visualitza l'inici de les obres, estudiaran la convocatòria de noves accions reivindicatives. Dir que el ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha tractat aquesta qüestió del pas de vianants de Castellciutat. Precisament es va aprovar el juliol una moció presentada pel grup municipal de Junts per a l'execució del projecte, una proposta que va prosperar amb els vots favorables de Junts, Esquerra i la CUP, mentre que Compromís es va abstenir en no acceptar-se la seva transacció per consensuar-ne el contingut. L'equip de govern de Compromís va explicar que el projecte ha topat amb l'oposició d'una de les persones propietaris dels terrenys afectats. Segons va especificar l'alcalde Joan Barrera, la situació impedeix executar el projecte mentre l'espai necessari no passi a ser de titularitat pública.
0: Les notícies de la Seu.
1: I parlem d'una notícia d'última hora, perquè hi ha retencions a la C-14 a Fígols i Alinyà, sentit nord, entre la Seu d'Urgell i el túnel de Tres Ponts, a causa de l'avaria d'un camió. En aquests moments hi ha desviaments per trams alternatius entre el punt quilomètric 166 i 163. La Fundació Ibercaja ha concedit una ajuda econòmica de 8.000 euros a Integra Pirineus per a l'adquisició d'un vehicle 4x4 d'ús forestal que renovarà la flota de l'entitat i substituirà una unitat que havia quedat obsoleta. El nou vehicle està destinat als treballs vinculats a la gestió forestal sostenible, que inclou tasques de conservació, manteniment i aprofitament dels recursos del bosc. Les seves característiques permetran ara facilitar els desplaçaments del personal i l'accés a diferents zones de treball del territori. Així mateix, la incorporació del nou totterreny també s'emmarca en les activitats de logística i distribució de llenya que desenvolupa Integra Pirineus i les tasques forestals que realitza l'entitat. L'ajut de la Fundació Ibercaja s'ha concedit en el marc de la convocatòria 2025 de sostenibilitat i protecció del medi ambient. Es tracta del segon any consecutiu que Integra Pirineus rep el suport de l'entitat. Un projecte d'Integra Pirineus que combina les actuacions de gestió i manteniment dels boscos amb la generació

0: de la tornada a Vilamitjana, el que és el seu actor i productor, Jonathan Jiménez.
1: Sí, després d'aquesta parada de 2 anys, és la, aquest hagués sigut el tercer any sense Cercamón, i sí, tornem a entrar al projecte, i aquest any el fem a Vilamitjana.
0: Hi haurà també nova posada en escena.
1: Com a novetats també tenim una posada en escena molt diferent, un escenari que esperem que agradi a tothom. És un escenari diferent dels altres, on és nivell, i amb una posada en escena molt cuidada i molt bonica. Tenim música en directe també, això també fa lluir molt l'espectacle, i quasi una vintena d'actors que tenien moltes ganes de tornar a reprendre el projecte.
0: L'obra narra la història d'amor d'Esclaramonda i Cercamón, alhora que recrea el context històric i social d'un dels episodis més convulsos de la Catalunya medieval.
1: Sí, el Cercamón és això, és un projecte obert a tothom, des de joves a gent molt veterana, i amb aquestes ganes d'entendre'ns, no? de que el fet que sigui un projecte obert i participatiu, i tothom és benvingut, pues, a acabar aglutinant gent de la comarca, de la Seu, gent dels pobles de l'Alt-Urgell i gent també d'Andorra.
0: Les dues funcions de Cercamón començaran a les 10 de la nit, recordem, aquest divendres i dissabte. Tindran entrada lliure. A partir de les 8 del vespre, el públic podrà gaudir d'un servei de begudes i menjar al mateix espai, una proposta que permetrà sopar a Vilamitjana abans de l'inici de l'espectacle. Cercamón és una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'entitat municipal descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbó, organitzada per Puc Fer Teatre i dirigida per Irina Robles, un espectacle que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. Amb el retorn de Cercamón, Vilamitjana recupera una proposta escènica que vincule literatura, memòria, patrimoni i cultura popular i que té com a principals protagonistes el territori i les persones que el mantenen viu. I no deixem la cultura, perquè els jardins del Casino de Pere Mola acullen avui la que és la jornada d'art i cultura al nostre món rural, un esdeveniment que ha nascut amb l'objectiu de fer visible el talent artístic del territori, fomentar la creativitat i obrir un espai de reflexió col·lectiva. La programació ha arrencat amb una exposició col·lectiva d'art que recombina obres d'una quinzena d'artistes consolidats i creadors novells. La mostra es pot visitar en un doble horari, de les 10 a les 2 i de 4:45 a 8:15 del vespre. Una proposta pensada com un espai de trobada interactiu on els visitants poden passejar pels jardins, gaudir de les peces exposades i xerrar directament amb els mateixos autors sobre el seu procés creatiu. Els artistes que hi prenen part són Alexandra PC, Dolors Besora, Ramon Berga, Lluís Bonillo, Isabel Fabregat, Filip Lavall, Maria Àngels Navarro, Anna Pérez, Jordi Pozo, Elena Rafart, Carlota Roca, Mercè Sánchez, Carles Soler, Adrià Ventura i Esteve Esteve. La jornada també inclou una taula rodona titulada L'art al món rural, que tindrà lloc a 8:15 de la tarda. Es tracta d'un debat obert a tothom, on es reflexionarà de forma participativa sobre la situació actual, els reptes i el futur de l'art a l'Alt Urgell. Per cloure l'acte, l'organització oferirà un refrigeri de germanor per a tots els assistents. Totes les activitats tenen lloc a l'aire lliure als jardins del Casino de Pere Mola i l'accés és totalment gratuït.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
0: L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat que es van desplegar a l'abril han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits. Això ho ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha celebrat les dades i ha destacat la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració. Concretament, l'oficina virtual ha fet gairebé 3.600 videoatencions des de l'octubre de l'any passat i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines mòbils al seu torn han prestat gairebé 1.200 atencions, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i les prestacions socials.

0: a l'Albert Dalmau, satisfet del resultat.
1: Darrere d'aquesta idea de la reforma d'administració hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
0: Per Albert Dalmau és un repte principal a Catalunya, la cohesió territorial, i diu que no ens podem permetre que la ciutadania, quan ha de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només anant a Barcelona.
1: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
0: Així doncs, aquest balanç en el que, pel que fa a la ruta de les oficines mòbils a la zona del nord-oest, hi ha hagut 128 atencions, una ruta que circula per l'Alt Urgell, la Cerdanya, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Noguera i el Berguedà. Ara el conseller centra la tasca del govern en analitzar la resposta als més de 200 pobles que ja han visitat aquestes oficines.
1: El nostre ara objectiu és consolidar les 5 rutes amb les que hem començat. Tenim municipis en els que tenim cua i llista d'espera i municipis en els que hem d'estimular la demanda i, per tant, doncs, ara estem analitzant en aquests 200 municipis. En la mesura que aquesta prova sigui un èxit, doncs el nostre objectiu serà ampliar en funció de la demanda.
0: Valorarà el govern ampliar el nombre de furgonetes en funció, doncs, de la demanda per poder arribar, diuen, al conjunt de municipis del país. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat una multa de gairebé 44.000 euros a un home per una infracció de contraband després d'introduir gairebé 600 puros procedents d'Andorra sense declarar-los a la duana. La Guàrdia Civil els va localitzar el 26 de març de 2022, ja fa 4 anys, en un control a l'N260 en una rotonda d'accés a la Seu d'Urgell, juntament amb altres caixes de tabac i begudes alcohòliques sense precintes. L'home qüestionava la qualificació de la infracció, la valoració de la mercaderia i que n'hagués acreditat prop la seva culpabilitat. El tribunal, però, ha acordat desestimar el recurs, mantenir la multa i imposar-li les costes judicials. Amb tot, la sentència no és ferma i es pot recórrer en cassació. Els productes intervinguts van ser valorats en gairebé 10.000 euros i l'administració va considerar els fets una infracció de contraband molt greu amb una multa equivalent al 450% del valor de la mercaderia. El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya ja havia desestimat la reclamació contra la sanció. L'home alegava que la resolució contenia una contradicció perquè en un punt qualificava la infracció de lleu, mentre que en la resta del document i en el càlcul de la multa es considerava molt greu. El tribunal ho atribueix a un error material de transcripció. Pel que fa a la culpabilitat, l'home sostenia que no havia estat prou motivada i que desconeixia les obligacions duaneres. La sala considera acreditada la responsabilitat perquè les unitats excedien àmpliament la franquícia i permetien considerar la introducció com una expedició comercial. També afegeix que aquesta quantitat exigia com a mínim informar-se sobre els requisits. I pel que fa als tribunals, també en una altra sentència recent, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reduït de 12.900 a 10.300 euros la multa a una dona que va introduir un rellotge de luxe sense declarar-lo a la Farga de Moles. Va passar el 30 de desembre de 2021. Els agents van trobar primer una caixa de Rolex dins una motxilla amb un albarà de 55 euros i durant la revisió dels viatgers van observar que la dona es posava alguna cosa a la butxaca i van localitzar el rellotge valorat en gairebé 13.000 euros. La sala manté la infracció, però aplica una reducció per la naturalesa de la mercaderia de lícit comerç. En un altre cas, resolt fa 3 mesos, el tribunal va confirmar una multa de gairebé 7.500 euros per introduir una vuitantena d'ampolles de begudes alcohòliques sense declarar-les a la mateixa duana. Va ser el 8 de setembre de 2022. L'home argumentava que havia utilitzat el carril verd perquè el vermell estava en obres i que les ampolles no estaven ocultes. La sala considera suficient la resposta negativa als agents quan li van preguntar si portava mercaderies per declarar i remarca que no cal que els productes estiguin físicament amagats perquè es consideri que no han estat presentats a la duana.
2: Els esports d'aquí.
0: A Abans dels esports, dic que el lliurament de premis de la desena edició del concurs de fotografia de flora de Cerdanya Esteve Saiz Vila de Llívia s'ha fet aquest passat dissabte al Fòrum de Llívia en el marc del concurs de ram de flors. El guanyador del certamen ha estat Jean-François Martos, que ha rebut 150 euros per la fotografia flor de camp. El segon premi, dotat amb 100 euros, ha correspost a Raimon Anglada per la fotografia carnívora. Finalment, el tercer premi, dotat amb 50 euros, ha estat per a Rosa Rossell amb la foto blanc. En aquesta desena edició s'hi han presentat un total de 39 imatges corresponents a 13 participants. El concurs de fotografia de flora de Cerdanya està organitzat pel grup de recerca de Cerdanya. I ara sí, esports, una trentena de jugadors han participat aquest passat dissabte en el torneig d'escacs d'Organyà, celebrat en el marc de la Festa Major del municipi. Valentín Salas va acabar primer a la classificació després de completar el torneig amb 9 victòries en les 9 partides disputades. La segona posició va ser per a Martina Ribó, amb 7 victòries, mentre que Jordi Besora va finalitzar en tercer lloc amb 6,5 punts. Durant l'acte també es va lliurar un premi especial a Artau Pellicer, alumne de l'Escola Pau Claris. El lliurament dels guardons va comptar amb la participació de Manuel Flores, president de l'Escacs Club La Seu, i de Josep Rocamora, segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Festes d'Organyà. La competició promoguda per l'Escacs Club La Seu es va haver de traslladar a l'interior de l'edifici consistorial a causa de la pluja. Flores ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament d'Organyà en l'organització de la competició i ha avançat que el torneig es tornarà a celebrar l'any vinent. L'entitat ja treballa també en la preparació del tradicional torneig d'escacs de la Festa Major de La Seu d'Urgell. Andorra tornarà a situar-se dimarts vinent, 25 d'agost, en l'epicentre del ciclisme internacional amb una nova arribada de la Vuelta. La cursa, una de les tres grans cites mundials, juntament amb el Tour de França i el Giro d'Itàlia, vol ser novament una plataforma de gran visibilitat per al Principat com a destinació ciclista. Així ho ha explicat la directora de màrqueting d'Andorra Turisme, Noemi Pedra.
3: A vegades tendim, no?, parlar una miqueta de les complicacions que porta un esdeveniment d'aquest tipus, però quan parlem dels principals esdeveniments mundials, evidentment, també tenen unes xifres al darrere que avalen l'esforç que suposa rebre aquest tipus d'esdeveniments. Més de 1.200 periodistes acreditats al que és la Vuelta a Espanya, 600 mitjans de comunicació, ja siguin digitals, televisions, ràdios, arreu del món, però, a més, una logística que porta doncs, més de 3.000 persones al país, només a l'equip i l'estaf de la Vuelta. ¿Vale? Per tant, és molt important que fiquem en context de que l'esdeveniment és un esdeveniment mundial i per això és tan interessant apostar per aquest tipus d'esdeveniments.
0: És la 25a ocasió que la cursa visita Andorra. Ho farà amb un recorregut íntegre inèdit, ja que és la primera vegada que tindrà forma circular. La sortida i l'arribada de la quarta etapa es concentraran a l'Avinguda Tarragona d'Andorra la Vella. Amb 104,8 quilòmetres inclourà 4 ports de muntanya. L'Envalira, Beixalís i Coll d'Ordino, tots 3 de primera categoria i la Comella de tercera categoria. La concentració d'equips i el control de signatures s'iniciaran a 1:15 a l'aparcament del Parc Central. La sortida neutralitzada des de l'Avinguda Tarragona està prevista a 2:40. Els primers corredors tornaran a Andorra la Vella cap a 6:15 de la tarda, després de superar la totalitat del recorregut. La previsió situa el pas pel port d'Envalira a 3:39 aproximadament, per Beixalís a 4:25, pel Coll d'Ordino a 4:59, per la Comella a 5:25. Paral·lelament, el Parc Central acollirà el Parque Vuelta, operatiu des de les 1 del migdia, des de la 1 del migdia a 5 de la tarda, mentre que la sala de premsa s'ubicarà al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. La caravana publicitària sortirà a 12:00, seguirà un itinerari diferent del dels ciclistes en carretera oberta. Dic que prop de 380 efectius vetllaran per la seguretat i el bon desenvolupament de la cursa. Hi haurà 1.500 tanques al llarg del recorregut per reforçar la seguretat. El pas de la Vuelta requerirà també aplicar mesures especials de circulació a la xarxa viària. Les carreteres del recorregut es tancaran progressivament a partir de la 1 del migdia. Recordem, la 1 del migdia de dimarts vinent, amb el pas del cotxe pilot del servei de policia amb banderes vermelles, moment a partir del qual no es permetrà el pas de cap vehicle, incloses les bicicletes. La circulació reobrirà quan la unitat viària circuli amb banderes verdes, tenint en compte que els corredors passaran 3 vegades pel tram de la CG2 entre Encamp i Canillo, aquest sector serà el més afectat i romandrà tancat durant aproximadament 3 hores. S'aconsella a les persones que hagin de circular pels trams afectats que ho facin abans dels talls o després de les 6 de la tarda. A Andorra la Vella, l'avinguda Tarragona quedarà tancada entre les rotondes de la Comella i del quilòmetre 0 des de dilluns a les 10 de la nit i fins al dimarts a les 10 de la nit per al muntatge de les infraestructures de sortida i arribada. Els veïns i les empreses afectades podran accedir als aparcaments privats fins a la 1 del dia de l'etapa. Els aparcaments del Parc Central, Prada Casadet i Prada Guillemó es reservaran per als vehicles de l'organització, equips premsa i serveis implicats. Mobilitat d'Andorra recomana planificar els trajectes amb antelació, consultar l'estat del trànsit a través de l'aplicació o el web del departament, fer servir el transport públic sempre que sigui possible i prioritzar el teletreball. I acabem els esports parlant de la tercera marató Valls de Cardós. Tornarà a convertir el Parc Natural de l'Alt Pirineu en l'escenari d'una de les proves de trail running més exigents al calendari català. La cursa se celebrarà dissabte 5 de setembre amb sortida i arribada al càmping La Borda del Pubill a Ribera de Cardós. Espera reunir més de 200 corredors disposats a afrontar un recorregut d'alta muntanya en un entorn natural privilegiat. L'organització ofereix dues modalitats, una de 46 quilòmetres, l'altra de 23. El circuit amb menys dificultat, així ho explica el CEO d'XT Sport Event, Xavi Tai.
4: Pues res, aquest any destaca que hem baixat una miqueteta la dificultat de la prova, més que res dificultat tant pels corredors com per l'organització, ja que la manera que la teníem, bueno, que està dissenyada sempre amb els 46, però amb 3.600, que pujàvem fins a dalt al Ventolau, ens implicava que no poguéssim ficar tants avituallaments i no poder donar tant servei al corredor. Sí que era molt bonica, la gent, tot el món, quan va arribar, la va trobar espectacular, però clar, però també creiem que lo principal i d'allò és que el corredor estigui ben atès.
0: El diputat Fermí Masot ha destacat la importància de posar en valor el compromís de l'organització, d'altra banda, amb el territori.
5: Cal destacar la importància de posar en valor el compromís de l'organització amb el territori, tant des del punt de vista de la seguretat dels participants i el respecte pel medi natural com pel seu vessant solidari, amb una part de les inscripcions destinada a la investigació del trastorn límit de la personalitat. Des de la Diputació continuarem donant suport a iniciatives que combinen esport, natura, solidaritat i dinamització econòmica i que ajuden a donar visibilitat a les oportunitats que ofereixen els nostres territoris de muntanya.
0: Així doncs, aquesta tercera edició de la Marató Valls de Cardós amb aquest component solidari. Una part de les inscripcions es destinarà a la investigació del trastorn límit de la personalitat. A més, s'ha posat èmfasi especial en la seguretat dels participants amb control de material obligatori, diversos avituallaments i mesures orientades a garantir el respecte per l'entorn natural del Parc Natural del que és l'Alt Pirineu.

parlem de l'agenda i avui concert de la formació Gli Incogniti a la Seu d'Urgell dins del FEMAP al Seminari Diocesà serà a les 8 de la tarda. Avui a les 8 també a la plaça Major de Tuixén, Teatre Terapèutic. És una activitat organitzada per l'Ajuntament de Josa i Tuixén. Demà, xerrada a Tuixén de Francesc Sánchez, al món de les abelles, a la Sala Cadí, a les 7. I a la Seu d'Urgell, espectacle de màgia amb Ivan Fernández a les 7 de la tarda al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Organitzada aquesta activitat dins de la programació d'estiu, en què també hi col·labora Infància a la Seu d'Urgell. Recordem aquest espectacle de màgia amb Ivan Fernández demà dijous a les 7 al pati de la Biblioteca Sant Agustí. I hem parlat de la representació de l'espectacle Cercamón a Vilamitjana, al municipi de Montferrer i Castellbò, recordem, els dies 21 i 22, a les 10 de la nit, amb servei també de bar previ. Un cap de setmana en què destacar també la Festa Major de Montferrer. Divendres a les 9, queixalada montferratina a la plaça Major, a 11:15, vetllada amb Magari, a 12:15 de la matinada, música amb el grup de versions Pas en Fals, tot seguit música amb Nito Parties. Dissabte, ja dia 22, a 17:15, Olimpíades a la plaça de la Trobada, a 12:15 de la matinada, ball de Festa Major amb d'altra banda i punts suspensius, i en acabar música amb Bernardes Pussi. Diumenge, a les 6, taller de fotografia vincles al local social, a les 7, espectacle de circ amb Vildor, a les 8, balla amb Wiswing Pirineus. Dilluns, a 17:45, cucanyes a la plaça Major, a la nit, fi de festa amb el duo Làser. Aquest dissabte també a Cal Parramont, taller Diverteix-te amb la intel·ligència artificial, un taller a càrrec de David Acuña. És una activitat organitzada per la Fundació Planes Corts a Estamariu. I dissabte, concert d'Inestables amb versions de rock, pop i soul a la plaça Major de Tuixén. També dissabte, al Seminari Diocesà, concert de la formació Bach Collegium Barcelona a les 8 del vespre. I encara una altra proposta, taller El món dels insectes i les papallones, aquest dissabte a les 10 a la Casa dels Parcs dels Pirineus. Una activitat dirigida al públic familiar, cal portar roba i calçat còmode, adequat a la meteorologia. Inscripció a educacioambiental@pedratur.com. Tota la informació a la nostra plana web a través de l'agenda que tenim disponible a radioseu.cat. La farmàcia de Guàrdia La Purgimont, al carrer Sant Joan Baptista, la Salle número 52, al telèfon 973 35 13 07.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I escoltem ara l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, bon dia.
2: Bon dia. L'estabilitat atmosfèrica que ens ha acompanyat aquests darrers dies ja té les hores comptades. Avui encara amb un gran domini del sol, sobretot al matí, però amb grans nuvolades, ruixats i tempestes que esperem de cara a aquesta tarda. Molt més probables cap a la Cerdanya, Berguedà, el Ripollès i també Osona, però també aquestes tempestes poden arribar a ser localment intenses a casa nostra. Tot això amb unes temperatures que avui toquen sostre, avui encara màximes clarament superiors als 34-35 graus o 36 per sobre d'aquesta xifra cap al sector d'Oliana, i diem que avui serà ja el darrer dia càlid. A partir de demà comencen a baixar les temperatures i tot indica que de cara al cap de setmana ja les tindrem normalitzades i sembla, ara sí, que les temperatures ja abandonen definitivament la cota tan alta de temperatures que ens han acompanyat durant els darrers dies i sobretot també durant les darreres setmanes. En tot cas, com dèiem, avui matí de sol, tardes de ruixats i unes temperatures que tendiran a davallar clarament a partir de demà.
1: Fins aquí aquest informatiu migdia de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies a la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, i l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Avui serà l'últim dia en què arribarem als 40 graus a Catalunya i la calor extrema s'acaba demà. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Després d'un estiu de rècord en què s'han tocat els 40 graus, almenys en un observatori de Catalunya en 21 dies diferents, el màxim des que hi ha registres, en què a Barcelona hi ha hagut 54 nits tòrrides sense baixar dels 25 graus i en què s'ha registrat la temperatura mínima més alta de la història, 32 graus i mig a Portbou a principis de juliol, la previsió és que avui arribarem al pic d'aquesta última calorada, que demà les temperatures començaran a baixar tímidament i que de cara a divendres i al cap de setmana el canvi serà més que evident. Per tant, avui, més que mai, temps pel temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I, Francesc Mauri, la notícia pot ser, si de cara al setembre no gira molt la truita, que les temperatures extremes d'aquest estiu ja no tornin fins l'any que ve.
2: Sí, bona tarda. Aquest seria el més raonable, però amb l'escenari que tenim els darrers mesos i els últims 5-6 anys, aquesta dècada del segle XXI, al setembre qualsevol cosa és possible, però sí, tens raó en el sentit que com a mínim els pròxims 10-12 dies semblaria molt improbable, per no dir gairebé impossible, que a partir de demà s'arribi als 40 graus en algun observatori català. I com molt bé deies, i això és important ressaltar-ho, demà que ningú s'esperi deixar de passar calor, perquè en farà molta. El que passa és que avui alguns observatoris arribaran a 40-41 graus i de cara a demà ja no es passarà dels 37-38, que vol dir molta calor igualment. I efectivament, divendres ja ho notarem més. La majoria del país hi ha entre 28 i 34 graus. Continua sent calor, però no tanta, i fins i tot més avall dissabte, diumenge i sobretot dilluns. De moment, els ruixats i tempestes tímids, avui a la tarda algun al Pirineu, demà a la tarda algun al Pirineu, demà més núvols, i potser entre divendres i el cap de setmana hi hagi més ruixats i tempestes, però de moment no seran generals.
0: Doncs aquest horitzó perquè s'acabi la calor extrema és la notícia. El dia que el govern espanyol ha anunciat un primer trasllat de la península de menors migrants que són a Ceuta i Ortega.
3: Seran 500 nenes que seran acollides temporalment per ONGs. Una decisió que arriba l'endemà que la Comissió Europea instés Espanya a retornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: I és una mesura d'urgència, un trasllat provisional i per protegir mig miler de nenes que encara dormen al carrer en campaments improvisats i exposades a tota mena de riscos, violacions incloses, nenes com la Wafae, que va fugir del Marroc.
5: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit.
4: El ministeri vol començar el trasllat cap a la península el més aviat possible i no caldrà l'aval dels governs del PP perquè les acolliran ONGs.
0: Al Catalunya migdia d'avui sentirem què diuen els experts d'aquestes devolucions de menors al Marroc. Mentrestant, a Catalunya, el govern estudia una nova porta d'entrada a l'alta velocitat a Barcelona.
3: Seria per un ramal que uniria Lleida, Igualada i Martorell abans d'entrar a la capital per la Sagrera, en una línia que travessa o que travessaria el Vallès. La Generalitat ha encarregat ja un estudi per analitzar-ne els costos i la viabilitat. El projecte inclou un ramal que uniria Lleida amb Girona per Manresa. Sentiu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: I a aquesta hora tenim Castells en directe amb la Diada de Sant Magí. Anem a Tarragona, Josep Almirall.
7: Bon dia. Tercera ronda aquí a la Diada de Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo han acabat ja la seva actuació, completant la primera clàssica de vuit del seu historial. Fins ara un gama extra, el 2-9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, és el dia del Gamper.
8: Presentació del Barça davant l'afició, amb Rodri com a principal novetat d'esta temporada. El jugador madrileny, presentat ahir de vesprada, s'ha entrenat ja amb l'equip, el sentirem. I també l'última incorporació de l'Espanyol, el central eslové Vanja Derkusic, que arriba a cedit del Zenit de Sant Petersburg. Parlarem també de la segona divisió, amb el Girona i el Sabadell, i de bàsquet, ACB amb l'Ilerna Lleida, que ha començat els entrenaments de pretemporada, i també d'un vell conegut que es torna a vestir de curt.
0: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Marlut García.
9: Bon dia, doncs, amb algunes aturades puntuals. A l'AP7, a Fogars de la Selva, direcció Girona per alguna possible incidència. A dos punts fronterers, Nacional 2, de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, i l'N145 a la duana de la Farga de Moles, direcció Andorra. I els trens de Lleida, Cervera o Manresa circulen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una incidència d'infraestructura entre Cervera i Bell-lloc d'Urgell.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 de l'últim dia que arribarem als 40 graus a Catalunya. És la notícia d'obertura d'aquest Catalunya a migdia, amb aquesta previsió que demà sigui l'últim dia de calor extrema i que després de cada divendres i dissabte els mapes ja ens situïn en una situació de treva, com a mínim 10 dies. Ara mateix, però, quina és la situació arreu del país, Toni Fortesa?
10: Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts al prelitoral. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i de calamarsa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
11: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementar lleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
10: I al País Valencià avui hi ha avís vermell per calor amb màximes entre 42 i 44 graus al litoral de València i al nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori amb possibilitats de tempestes seques en alguns punts.
0: I en paral·lel a tot plegat, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. I és que al juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del que és normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem cap a Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
12: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
13: Fa dos mesos que no estos escarrufollets entrant en l'aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufau quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
14: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. Des de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
12: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: I a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga de la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no fluixen, mentre a Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
15: Bon dia. Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Huckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
16: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia.
17: país.
16: Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
15: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
0: I en tot aquest context, atenció a la dada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. És un cens del periòdico que constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. Haurien de tenir-ne per llei, Toni?
10: Doncs la normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment, on hi ha la residència, per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització concreta a les habitacions. És una normativa antiga. La presidenta de la patronal de residències, ACRA, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses i valorant si ho fa si ho han de fer amb la instal·lació d'aparells a les habitacions.
18: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
10: La situació a les residències, però, ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi publicat aquest juny conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. D'altra banda, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
0: 3 minuts i serà un quart de 3.

0: Després de l'entrada massiva, el PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Anem a Madrid, Pau Grujot, bon dia.
1: Bon dia, és una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que 3 setmanes després malviuen en campaments improvisats sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Les acolliran ONGs en centres propis i, per tant, no caldrà el sí dels governs del PP perquè les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és protegir i acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
2: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
1: Però la decisió d'avui xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants, inclosos menors. S'hi ha sumat també la pressió de Brussel·les a favor de deportar nens i nenes, i el Partit Popular ja rebutja que arribin a la península aquestes primeres 500 menors. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
3: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
1: Però molts menors no venen del Marroc, han arribat a Ceuta fugint de països en guerra. El PP que reclama que es deporti menors immediatament i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Doncs efectivament, en aquest context, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és millor per cada infant, Pilar García.
4: Doncs sí, això és el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
5: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
4: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
6: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos perquè correrien riesgo.
4: I sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res.
5: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
4: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com sentíem i com detalla Patricia Fernández.
6: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
4: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
0: Mentrestant, a Catalunya, després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, on també es preveu una nova estació d'AVE. Cristian Roldán.
7: Una de les finalitats de l'estudi és precisament determinar on s'hauria d'ubicar aquesta estació vallesana d'alta velocitat. L'objectiu és que sigui un intercanviador amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. Paral·lelament, el nou itinerari també permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera. El govern invertirà més d'1 milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne també la seva viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
8: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central.

0: que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
1: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón.
2: Una connexió a la Catalunya central, a Anoia, Bages, etcètera, respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
3: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
1: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap al Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona.
4: Encara en clau de mobilitat, el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu de lloguer. El recàrrec el cobraven per les despeses, deien, de gestió de la multa. Roc Fargas.
5: L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar a Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
4: Mentrestant, en crònica internacional, pressió a Zelensky a Ucraïna, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president ucraïnès des de l'inici de la guerra. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, mentre el Parlament ha confirmat el seu successor. Zelensky ha sumat un altre mal de cap, doncs, amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà amb la repressió contra els ciutadans que van voler votar en contra de Putin i que volen votar també contra la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar seu dret a votar el partit Diàblica, l'única formació pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Ens centrem, doncs, en aquest element. Anem cap a Moscou. Cristina Solies.
6: Bon dia. Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Dària, que només reclamava la fi del conflicte.
7: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
6: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
8: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
6: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
9: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquestes la meva posició.
6: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
4: I mentrestant, al Pròxim Orient, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. L'últim semestre s'han triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
10: Bon dia. La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
11: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
10: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han de parir al terra. Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
11: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
10: Més enllà de les difícils condicions de vida, hi ha, òbviament, el risc d'una mort directa per un bombardeig. Ahir, 6 palestins van morir en un atac contra una cafeteria de Ciutat de Gaza. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja 1.265 palestins.
4: I un últim apunt de la crònica internacional ara amb Donald Trump de protagonista. Perquè el president nord-americà ha anunciat un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal, Albert Banyà.
12: Les tarifes, ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel i la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder estatunidenc vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència de Trump.
4: I ara sí, tornem a Catalunya. Per explicar-vos que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè en la majoria dels casos no hi ha una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera. Mònica Mas.
13: Sí, la majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
14: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència, o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
13: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, i és que la majoria de pacients arriben, com deies, a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnòstic. És el cas de la Pilar, té un pinçament al nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-ho possible, visible.
15: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
13: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat millor.
4: I us parlem ara del model d'atenció a la salut mental de Girona, que evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Pereira.
16: Bon dia. A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
17: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
16: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
4: I del gironès al Pallars Sobirà, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir un risc d'incendi, que és molt alt aquest estiu. Anem cap a Llavorsí, Joaquim Albalate.
18: Bon dia. L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
19: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara en breu pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
18: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
19: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
18: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
4: Doncs bé, ni al Pallars Sobirà ni a cap altra comarca de la demarcació de Lleida. Ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a Lleida, Estela Busoms.
20: Es poden trobar professionals que tenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
21: És muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
20: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades. A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
22: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tindre un hospital de 24/7. Aquí hi ha una mancança.
20: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
4: I encara ponent els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills i que això no resol el problema. Ens quedem a Lleida, Noelia Casellas.
23: Hola, Joan. De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
24: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que hem fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
23: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
4: I ara anem cap al sud perquè tenim en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs amb la recollida de l'arròs bomba. I és una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
0: La campanya ha arrencat amb optimisme en el sector pel que fa a les dades de producció, però no pel que fa als preus. En aquest sentit, anuncien que viuen en una inestabilitat permanent i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Les previsions indiquen una baixada que pot quedar esmorteïda per la sequera en altres zones productores, com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
1: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'he de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot el món. Que vagi malament al reste del món, mos beneficia, és el que hi ha.
0: En principi, enguany els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 euros la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
4: Ara passen 3 minuts de 2:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb la plaça de les Cols de Tarragona. Tenim Castells en marxa. És la diada de Sant Magí.
2: Catalunya migdia.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Avui, a la Festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
26: Fa anys que jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
25: Però el guanyador té un problema.
26: Li va tocar i es va morir, l'idiota. Qui se la quedarà la pasta?
27: Nosaltres!
25: Només cal fer-se passar pel mort.
26: Però qui truca a la porta?
25: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.

0: sé si exactament amb aquest ritme, però el cas és que tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Les quatre colles locals actuen amb l'ambició d'aixecar a casa els seus millors castells. I Josep Almirall, amb les gralles més normalitzades, com estarà en la jornada?
1: Bon dia, doncs som al final de la tercera ronda pràcticament, però tant la Jove de Tarragona com els Xiquets de Tarragona ens hi caldrà com a mínim un altre per acabar els tres castells. Ara la Jove de Tarragona acaba de coronar en aquests moments el 5 de 9, és una estrena del dia. Els Xiquets de Tarragona, després d'haver descarregat a la primera i segona ronda el 7 de 8 i el 4 de 9, ha acabat amb intent desmuntat el 3 de 9 que volia estrenar la tercera ronda, i els Xiquets del Serrallo, com us havíem informat, ja han acabat les tres rondes, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, primera clàssica de 8 completada del seu historial i d'aquesta temporada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també a l'espera de concloure la seva tercera ronda, després de descarregar el 5 de 8, estrena del dia, més el 4 de 8 amb l'agulla, i en aquests moments la colla Jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el 5 de 9, és el segon gama extra que veiem aquesta temporada, la primera vegada que aconsegueix la Supercatedral aquest 2026. Recta final, doncs, d'aquesta tercera ronda a la plaça de les Cols a Tarragona.
0: Gràcies, Josep, i com és habitual en els castells en directe, mentre sentim la crònica de fons, podem anar intuint què ens està a punt d'explicar en Josep a les 3, el butlletí a les 3, l'actualització de tot el que hagi donat a si. Ara tenim més temes. Parlem de fotografia, com se'n diu, perquè el món de la fotografia està canviant i molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge, i des que hi ha intel·ligència artificial tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Però paral·lelament també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. Valèria Obreda.
2: La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
3: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
2: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
4: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Images, fiques una foto i et diu on està feta.
2: Però també hi ha una part negativa.
4: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
2: Per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. En canvi, la fotografia documental de casaments o retrats no en depèn tant. A cop de rock.
0: I un últim apunt abans dels esports. A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
5: Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va plegar fa just un any. La idea va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors. El muntatge es manté fidel a l'original sense canvis ni al guió ni a les cançons. Ho explica Catalunya Ràdio Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock.
6: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, ens toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni, mentre s'estan venent superbé, i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
5: La història passa en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock. En escena hi haurà 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, amb temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau. La companyia vol tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.
0: sempre intentem tornar-nos a sentir joves. Arriben els esports. Avui és el dia del Gamper i també de sentir Rodri. Marta Garcia.
7: L'últim fitxatge del Barça, que ja s'ha entrenat amb l'equip i ha manifestat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció.

0: Se va fer esperar unes quantes hores, però finalment ahir a les 7 de la vesprada, presentació de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, com a nou jugador del Barça, i enmig de molta, molta expectació, i després d'un dia llarg entre la revisió mèdica i la firma del contracte, ja de vesprada, com vos dèiem, va aparèixer el flamant nou jugador del Barça, Joan Fitó.
1: Un Rodri molt tranquil, molt agraït a tothom, a l'afició i també als periodistes que el van rebre ahir al Camp Nou, i sobretot Rodri, doncs amb les idees molt clares. Ha explicat com ha viscut l'estiu, com ha viscut aquest fitxatge pel Barça, i ara el sentirem. Deia Rodri que el conjunt blaugrana sempre havia estat la seva primera opció.
2: I en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
1: Missatge molt clar de Rodrigo Hernández, que explicava en aquesta roda de premsa de presentació, doncs, que ja havia parlat amb Hansi Flick, que no ho havia pogut fer abans, que també, evidentment, doncs, havia mantingut contacte amb tots els seus companys de la selecció espanyola, i dos noms propis, el de Marc Bernal, perquè deia Rodri que Marc Bernal és un gran jugador i que, doncs, podrà ser una mica el seu mentor, i de Lamine Yamal, paraules, doncs, boníssimes de Rodri cap a Lamine Yamal, diu Rodri, que té moltíssim futur Lamine Yamal. Un dels temes que preocupava a l'afició del Barça era com està Rodri d'aquella petita operació que es va fer a finals de juliol després de guanyar el Mundial amb Espanya. Rodri diu que no té cap problema i que es pot posar ja mateix a les ordres de Hansi Flick.
2: Yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
0: Doncs Rodri, que té ganes de jugar, que tranquil·litza d'esta manera l'afició, que vol ficar-se a les ordres de Hansi Flick. De fet, ho ha fet ja este matí en el primer entrenament, i el tècnic alemany ha parlat ja, Joan Fitó, del seu nou jugador, però atenció, perquè no ha sigut l'únic que n'ha parlat.
1: No, n'ha parlat Hansi Flick, i també, ara el sentirem, n'ha parlat José Mourinho. Ho va fer ahir el tècnic portuguès del Real Madrid a una entrevista al Chiringuito de Mediaset. Però comencem pel tècnic alemany del Barça, un Hansi Flick encantat, evidentment, amb l'arribada de Rodri. Demanava Flick, després de la temporada passada, que necessitava lideratge per aquest vestidor, que necessitava experiència pels dies grans. Doncs vaja, evidentment, Rodri és aquest perfil, un Hansi Flick que, com dèiem, encantat amb l'arribada de Rodrigo.
3: It was a big opportunity for us.
4: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
1: Flick, encantat amb el fitxatge de Rodrigo, un Rodri que, com ell mateix reconeixia, doncs tenia altres opcions, una d'elles era la del Real Madrid. Ahir, José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, va parlar de Rodri, va explicar que fins i tot Mourinho havia parlat dues vegades amb el futbolista en aquell moment del Manchester City, però que els dubtes, diu Mourinho, de Rodri per fitxar pel Real Madrid li van generar dubtes a ell, a Mourinho, per fitxar el migcampista ara mateix del Barça.
5: El club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
0: Rodri, doncs, presentat com a jugador del Barça, amb els dubtes de Mourinho, i avui el que toca és el gamber. Un trofeu feu Joan Gamper en què difícilment veurem a Rodri vestit de cul, però que l'equip agarra moltes ganes és la presentació davant l'afició i al davant fitó hi haurà l'Al-Ahly egipci.
1: Sí, el que és l'exconjunt de Hamza Abdelkarim. Avui és l'última prova del Barça abans de començar la Lliga diumenge a 9:45 al Martínez Valero contra l'Elx. Un dia especial, sobretot, doncs, per les cares noves, per Adeyemi i per Gordon. No hi serà encara Rodri. A les 7 començarà la presentació de l'equip. Recordem, ahir explicava Flick que l'encarregat de fer el discurs inicial en aquest Gamper serà Rafinha i no Frenkie de Jong. Un Flick que, doncs, no ho amaga, té moltes ganes de Gamper.
6: No, for me it's also, you know, first,
4: per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou.
6: It's great.
4: És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I el suport dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
1: Última prova del Barça abans de començar aquesta Lliga. Retorn avui al Camp Nou per començar la temporada 26-27. També torna avui la TDT. Primer partit de la TDT avui a Catalunya Ràdio. Aquest Barça al Ahly. El partit començarà a les 8 del vespre en directe, com sempre, a Catalunya Ràdio.
0: Fem una pausa ara i després.
2: I felt very happy, very surprised, let's say. I expected the call.
0: Avui ha sigut dia de presentació en l'Espanyol.
7: Catalunya migdia.
8: Forma part del millor equip del món, Barça.
9: És hora de presentar-se davant l'afició.
10: El club enguany donarà resultats.
9: És hora del Gamper.
11: Soc el Lamine Yamal. És el més emocionat per aquesta nova temporada.
9: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
12: Sota l'amic!
9: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank. Catalunya migdia.
0: Minuts i arribarem a les 3. Com us dèiem, avui ha sigut un dia de presentació en l'Espanyol, la del central eslové Vania Darkušić, de 26 anys, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg en qualitat de cedit, i amb ell el club encara no dona Josep Gaya la plantilla per tancada.
4: Sí, Vania Darkušić ja ha estat presentat com a nou jugador blanc i blau. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada. Com deies, arriba cedit del Zenit per uns 300.000 euros i l'Espanyol disposarà d'una opció de compra un cop acabi la temporada. Darkušić és un jugador que destaca per la seva polivalència. Pot jugar tant de central com de lateral. Compta amb experiència a la Lliga de Campions, on hi va jugar amb l'Estrella Roja fa dues temporades. I a més, és el central titular de la selecció d'Eslovènia. Durant la roda de premsa, el futbolista eslové s'ha mostrat il·lusionat i també ha dit que es veu preparat per debutar aquest proper dissabte contra el Real Madrid. També ha estat present Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, on ha parlat dels possibles fitxatges del conjunt blanc i blau i ha destacat que la primera opció és incorporar un extrem.
16: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y, bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de... sin prisa, pero sin pausa.
4: Monchi no ha volgut donar cap nom d'aquests possibles fitxatges, però ha destacat que l'equip ha millorat respecte a la darrera temporada.
0: I també se preveuen molts moviments al Girona. Ahir, de fet, van anunciar el fitxatge de Moomin. I avui ha parlat Quique Álvarez, el tècnic, dos dies abans del partit del divendres en el camp del Córdoba. I segueix Eduard Solà la situació de provisionalitat.
12: amb diversos jugadors a la rampa de sortida que veurem si demà entren o no a la convocatòria. El Girona juga divendres a Còrdoba, on obrirà la segona jornada de la segona divisió, i avui ha tornat a parlar l'entrenador Quique Álvarez, que ha insistit que diumenge passat hi va haver un malentès amb Benat, que està entrenant bé, que no vol parlar més de Sigan Kofi, que remet a l'expedient disciplinari que li ha obert al club, i que veurem si Unagi, Àlex Moreno o Arnau, entre d'altres, que negocien amb altres clubs el seu traspàs, aniran o no a Còrdoba. Encara hi haurà moviments d'aquí a l'1 de setembre.
17: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure... I tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí, poden venir i se'n poden emportar.
12: David López és molt dubtós i no creu que els dos últims fitxatges, el mitjapunta Unai Hernández, presentat ahir, i el central Abdul Mumin, anunciat ahir a la tarda com a nou jugador per les tres pròximes temporades, puguin entrar a la convocatòria perquè els falta ritme. A la primera jornada, el Girona va empatar diumenge amb el Leganés a Montilivi.
0: També en segon, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. D'esta manera, els arlequinats volen fer aixinar un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. I ara, entrem en territori bàsquet. Perquè després de passar les pertinents revisions mèdiques i proves físiques, Willy Lerna Lleida de l'ACB ha fet el primer entrenament en pista. L'equip de la Terra Ferma afronta una temporada amb algunes mancances i Oriol Corral amb molt de realisme.
18: Amb una plantilla de 13 jugadors, 8 d'ells repetint de la campanya anterior i un pressupost encara no tancat, però sí lleugerament ampliat en uns 500.000 euros més, segons ha explicat el president Albert Aliaga, per aquesta tercera temporada consecutiva a l'ACB. En aquesta primera sessió, les velles cares conegudes i disponibles, perquè Dianyer i Quat estan convocats amb les seves seleccions, s'hi han sumat els nouvinguts Aurimas Majauskas, Zachary Pierrin, Mark Hughes i Darius McGee, a qui presentaran demà. Gerard Encuentra segueix sent el tècnic de l'equip.
19: I estic segur que també un punt de mancances en seguirem tenint, no? Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igual a lo de l'anterior que a Prabo Lleida, no? Que va ser... 4 temporades a la CB van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
18: Per cert, un apunt més, perquè el Barça incorpora Kuzey Kilic a l'àrea esportiva com a responsable d'escouting i anàlisi de dades.
0: I després d'un any en blanc, torna un il·lustre per vestir la samarreta del club en què va començar. Parlem de Xavi Rabasseda, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2019. Què ha passat pel tot costa? Carles Vila, per valorar el present i futur del bàsquet de casa.
20: L'ex-blaugrana jugarà a l'Espanyol a la tercera FEB. És l'antic equip del Cornellà. Pont Rabasseda va començar a competir quan era a les categories inferiors del Barça. Als seus 37 anys i després d'un any sense competir, ara ha decidit tornar a jugar sense la pressió del bàsquet d'èlit.
21: He intentat doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a lo que era l'antiga l'Eport i l'Eplata, i ara doncs torno una mica als orígens i bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és una mica també el motiu pel qual doncs, m'he animat a donar el pas, perquè segurament, si no hagués sigut per ell, difícilment hagués tornat a jugar.
20: Xavi en Rabasseda ha tingut una exitosa carrera amb un títol de campió del món amb l'equip espanyol, com el seu gran moment esportiu. El seu últim club fa un any va ser el Bilbao. El Barça, però, ha estat el seu equip de referència, un equip blaugrana que ara viu un moment complicat.
21: Quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit doncs, tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però, bueno, són etapes. El Madrid fins fa 10 anys tampoc el coneixíem com un equip competint per tot i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta.
20: Xavi en Rabasseda també va reflexionar ahir sobre la poca presència actualment al Barça de jugadors formats als equips inferiors. Diu que és una situació general, que ara els joves no pensen en els grans clubs europeus, només volen jugar a l'NBA.
0: En hoquei herba ja s'han disputat dues jornades del Mundial de Bèlgica i els Països Baixos. Ahir van jugar els dos combinats espanyols i Montserrat cap dels dos va guanyar.
3: La selecció espanyola masculina va caure per 0-1 contra Austràlia en un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts del final va decantar la balança cap al conjunt australià. El català Jordi Bonastre valora així la derrota.
5: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
3: Els Red Sticks, que venien d'imposar-se a Sud-àfrica per 3-1, ocupen ara la tercera posició de grup, empatats amb Irlanda, el seu proper rival. Demà, últim partit de la fase de grups, a les 5 de la tarda.
0: I qui tampoc va guanyar va ser la selecció femenina, que això sí, va sumar un puntet després d'un empat a un contra l'anfitriona i líder del grup, Bèlgica.
3: Les belgues es van avançant a partit amb un gol a minut 25 del segon quart, però les Red Sticks van poder reaccionar a temps i van esgarrapar un empat gràcies al gol de Lucía Jiménez. En parla Marta Segú.
22: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
3: Les espanyoles també arribaven al duel amb una victòria després de guanyar contra Irlanda per 3-2 i ara són segones de grup empatades amb Bèlgica. El pròxim partit serà demà contra Nova Zelanda a les 2 del migdia. Els dos duels de demà seran clau per passar de ronda.
0: La disputa dels últims anys entre els circuits tradicionals i el LIV Golf podria viure els pròxims dies un moment clau per al golf mundial, perquè alguns jugadors, Carles, estan a punt d'anunciar on volen competir la pròxima temporada.
20: És evident que el LIV Golf viu el seu pitjor moment després de perdre el suport del fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana, coincidint amb l'últim torneig de la temporada a Indianapolis, jugadors com John Ram poden desvetllar quin serà el seu calendari per l'any que ve. El jugador basc, campió a les tres últimes edicions del LIV, es planteja, segons alguns mitjans britànics, fer el salt al DP World Tour i mirar d'arreglar la seva situació amb la PGA. Al començament de l'estiu, Ram ja va deixar clar que no tenia intenció de posar diners en el projecte LIV i ara tampoc té clar que amb els nous inversors el circuit pugui tirar endavant.
23: Yo no tengo ni idea de cómo atraer inversores, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio, ¿no? Lo mío es jugar a golf y hay que tener la confianza en los que estén a cargo, ¿no? Así que si llegamos a un punto en el que igual hay que tomar decisiones drásticas, pues se verá.
20: El LIV ja va cancel·lar l'últim torneig a Michigan de finals d'agost, on s'havia de decidir la classificació per equips. Si Ram marxa, també podria arrossegar altres estrelles com Bryson DeChambeau o el xilè Joaquín Nieman, una pèrdua que podria implicar la sentència de mort per aquest tercer circuit mundial. Recordem que John Ram va acceptar finalment pagar les multes acumulades al DP World Tour i jugar més tornejos a Europa. Ara l'objectiu seria negociar, com ja van fer altres jugadors com Brooks Koepka, la seva tornada al PGA. Els nord-americans estan buscant acords individuals amb condicions diferents per cada jugador. En el cas de Ram, amb dos majors guanyats i 11 victòries a la PGA, no sembla difícil imaginar que podria haver ingrés per poder-lo recuperar per al circuit americà.
0: I pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva del dia, Oriol, comencem pel ciclisme.
18: Amb el català d'Ullastrell, Abel Balderstone. Fins ara era l'equip Caja Rural i ara fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. A l'UAE també destaquen Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Abel Balderstone, de 26 anys, firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029. D'altra banda, Mikel Landa liderarà el Sudal Quickstep a la Vuelta, que arrenca aquest mateix dissabte a Mònaco.
0: I nova jornada d'avui en el Masters 1000 de Cincinnati en tenis.
18: En partits dels setzens de final que avui disputen l'alemany Alexander Zverev contra l'estatunidenc Tommy Paul, l'australià Alex de Minaur contra el francès Arthur Fils o l'espanyol Rafa Joder contra l'italià Flavio Covoli, entre d'altres. En el quadre femení, avui juguen Iga Swiatek, Jessica Pegula o Mirra Andreeva, també en la ronda dels setzens. El barceloní Marcel Granollers disputa el torneig de dobles amb l'argentí Horacio Ceballos. Els setzens d'avui s'enfronten a la parella formada per Austin Krajicek i Nikola Mekic.
0: Doncs fins així la informació esportiva del dia, el dia en què se juga el trofeu Joan Gamper, això és la presentació del Barça davant la seva afició, no jugarà Rodri, però sí que el presentaran, és l'últim fitxatge blaugrana, el flamant blaugrana, tot això, el partit és a les 8, però tot això començarà a les 7, també ho farà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 7:45, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, Terra de Versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

com mosquits maquinant el setge. Digue'm si recorda. Amb un somriure a les dents. Aquells dies amb mi.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: descobrir-nos el Faceskin. Fem una pausa i continuem.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, al Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit sud hi ha de moment un carril obert dels tres i en sentit nord ja s'ha restablert del tot la circulació. L'incendi encara provoca cues. Hi ha aturades de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud i de 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord. El foc s'ha propagat als marges de la carretera, però ja està del tot estabilitzat. Els bombers, però, hi continuen treballant amb 10 dotacions terrestres i també un mitjà aeri. Alhora s'ha hagut d'interrompre la circulació de trens a l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní, d'Anoia i Martorell Central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions hi ha servei alternatiu per carretera i avisen que hi poden haver retards de més de mitja hora. Més notícies amb Marc Camps.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, passa l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que allunya la independència i que té efectes nocius per al país. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Obriols que auguren les enquestes.
4: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu, senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
3: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i amb Vox per desbancar Pedro Sánchez a la Moncloa.
2: Els controls fronterers d'Espanya a viatgers procedents d'Itàlia s'han aplicat ja a més de 6.000 persones. Segons l'última actualització de dades del govern espanyol, les autoritats han fet revisions a un total de 565 vols des que la mesura es va posar en marxa el 8 d'agost. Des d'aquest dilluns, a l'aeroport del Prat, s'ha demanat la documentació a 190 viatgers amb nacionalitat extracomunitària. L'executiu de Pedro Sánchez va activar els controls aleatoris fruit de la suspensió per part d'Itàlia de l'acord de l'espai Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta. La previsió és mantenir-los fins al 7 de setembre o fins que el govern de Giorgia Meloni decideixi restablir la normalitat de les relacions entre els dos països.
3: La farmacèutica Moderna es dispara més d'un 100% a borsa després que els assajos clínics de la seva vacuna contra el melanoma hagin sigut un èxit. La companyia ha anunciat avui els resultats preliminars d'aquest medicament que frenaria la malaltia i ajudaria a controlar millor aquest càncer de pell. La vacuna, que s'aplicaria en la fase inicial del diagnòstic, també dilataria el desenvolupament de metàstasi i reduiria el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat. L'assaig clínic, que es troba en l'última fase, s'ha fet amb més de 1.000 persones i ara només falta demanar que el fàrmac pugui arribar al mercat general. L'acció de Moderna va tancar ahir per sota dels $63 i avui gairebé arriba als 150. El laboratori ha desenvolupat la vacuna en col·laboració amb la farmacèutica alemanya Merck, amb un comportament més moderat al parquet, on puja un 15%.
2: Activada l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afecta la major part del país. Avui, però, és l'últim dia que es fregaran els 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi demà. L'AEMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, Prepirineu i en punts del prelitoral i l'Empordà i poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i calamarsa, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
5: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
2: El risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt i extens. Els esports, Xavi Campos, bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest vespre el Barça juga al Gamper contra l'Al Ahly egipci. Es farà la presentació de l'equip amb Rodri com a principal novetat, tot i que encara no està previst que jugui avui. El Barça està pendent de fer oficial la reincorporació de Cancelo. El partit del Gamper començarà a les 8 del vespre. La presentació de l'equip i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio començaran a les 7 de la tarda. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla blanquiblava per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat a la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys i que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Encara a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid debuta avui contra el Màlaga a les 9 del vespre al Metropolitano. El partit correspon a la primera jornada i Julián Álvarez no ha entrat en la convocatòria de Simeone perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades fins al 2029. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip l'UAE amb Tadej Pogacar com a cap de files, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
1: Fins aquí les notícies.
7: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. Veïns i veïnes de Castellciutat han convocat una concentració per reclamar la construcció d'un pas de vianants al tram de l'N260 d'entrada al poble. La mobilització tindrà lloc el diumenge 6 de setembre a 6:45 de la tarda al punt quilomètric 229 de la carretera davant del garatge Robert, amb l'objectiu de reclamar les administracions implicades que adoptin una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de la via. La convocatòria respon a les dificultats que tenen els vianants per creuar l'Eix Pirinenc, una situació que afecta especialment els infants que utilitzen aquest recorregut per anar a l'escola i les persones grans que s'han de desplaçar fins als serveis situats a l'altre costat de la carretera. L'N260 a la zona suposa un volum de trànsit de més de 15.000 vehicles diaris amb pics estacionals de 22.000. La Fundació Ibercaja ha concedit una ajuda econòmica de 8.000 euros a Integra Pirineus per a l'adquisició d'un vehicle 4x4 d'ús forestal que renovarà la flota de l'entitat i substituirà una unitat que havia quedat obsoleta. El nou vehicle està destinat als treballs vinculats a la gestió forestal sostenible, que inclou tasques de conservació, manteniment i aprofitament dels recursos del bosc. Les seves característiques permetran ara facilitar els desplaçaments del personal i l'accés a diferents zones de treball del territori. Així mateix, la incorporació del nou totterreny també s'emmarquen les activitats de logística i distribució de llenya que desenvolupa l'entitat. El projecte d'Integra Pirineus combina les actuacions de gestió i manteniment dels boscos amb la generació d'oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat. Vilamitjana tornarà a convertir-se en escenari medieval el 21 i 22 d'agost, aquest divendres i dissabte, amb dues noves representacions de l'obra Cercamón, un espectacle teatral que porta a escena la novel·la de l'escriptor alturgellenc Lluís Racionero, amb adaptació d'Isidre Domenjó. Una vintena d'actors i actrius d'entre 16 i 70 anys, acompanyats per dos músics en escena, donaran vida als diversos personatges medievals d'aquesta història ambientada en plena croada contra els càtars. Les dues funcions començaran a les 10 de la nit i tindran entrada lliure. A partir de les 8 del vespre, el públic podrà gaudir també de servei de begudes i menjar. Els jardins del casino de Peramola acullen avui la jornada d'art i cultura al nostre món rural, un esdeveniment que ha nascut amb l'objectiu de fer visible el talent artístic del territori, fomentar la creativitat i obrir un espai de reflexió comú. La programació ha arrencat amb una exposició col·lectiva d'art que combina obres d'una quinzena d'artistes consolidats i creadors novells. La jornada també inclou, a 8:15, una taula rodona titulada L'art al món rural. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala una multa de gairebé 44.000 euros per contraband per portar 592 puros d'Andorra sense declarar. La Guàrdia Civil els va trobar en un control a l'N260. L'home qüestionava la sanció, la valoració i també la culpabilitat. Jean-François Martos ha guanyat la desena edició del concurs de fotografia de Flora de Cerdanya Esteve Saix Vila de Llívia. Raimon Anglada ha obtingut el segon premi i Rosa Rossell el tercer en un concurs que ha comptat amb 39 fotografies de 13 participants. En esports, Valentín Salas ha guanyat el torneig d'escacs d'Organyà al marc de la Festa Major del municipi. Martín Arribó ha finalitzat en segona posició, mentre que Jordi Besora ha acabat en tercer lloc. Una trentena de jugadors han participat en la competició promoguda per l'Escacs Club La Seu amb la col·laboració de l'Ajuntament. I torna dimarts vinent, dia 25 d'agost, la Vuelta a Andorra amb una etapa íntegra de 104 quilòmetres i un recorregut circular que és inèdit. Una prova que comptarà amb 600 mitjans de comunicació acreditats i la repercussió a 190 països. Prop de 380 efectius vetllaran per la seguretat i el bon desenvolupament de la cursa. El pas de la Vuelta obligarà a aplicar mesures especials de circulació a la xarxa viària. I tot a punt per a la tercera edició de la Marató Valls de Cardós. La prova de trail running s'organitza el 5 de setembre i comptarà amb recorreguts de 23 i 46 quilòmetres, amb sortida i arribada a Ribera de Cardós. Aquestes notícies es poden ampliar a la nostra plana web, radioseu.cat. Molt bona tarda.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
1: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
0: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
1: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
0: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
1: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
0: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bona vesprada, són les 7. Veïns i veïnes de Castellciutat han convocat una concentració per reclamar la construcció d'un pas de vianants al tram de la Nacional 260 d'entrada al poble. La mobilització tindrà lloc el diumenge 6 de setembre a 6:45 del vespre al punt quilomètric 229 de la carretera davant del garatge Robert, amb l'objectiu de reclamar a les administracions implicades que adoptin una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de la via. La convocatòria respon a les dificultats que tenen els vianants per creuar l'Eix Pirinenc, una situació que afecta especialment els infants que utilitzen aquest recorregut per anar a l'escola i les persones grans que s'han de desplaçar fins als serveis situats a l'altre costat de la carretera. L'N260 a la zona suporta un volum de trànsit de més de 15.000 vehicles diaris, amb pics estacionals de 22.000 en un sol dia, en les dates en què hi ha més afluència, com poden ser dies festius al llarg de l'any. De fet, el veïnat remarca que la construcció del pas de vianants és una reivindicació que es manté des de fa anys i que ha estat objecte de diferents projectes, tràmits i compromisos per part de les administracions. Ens explica Montse Colell, membre del col·lectiu que impulsa aquesta concentració.
3: Sí, és un malestar que fa molts anys que dure, val? Que hi ha hagut molts projectes, moltes promeses i poca realitat, i arrel d'això pues hem cregut convenient de que hem de fer un pas més i creuar actualment amb el flux de vehicles que hi ha a la carretera nacional 260 és un risc i és un perill. Llavors, com que això ja fa molts anys que s'està cuinant i no veiem que hi hagi una solució imminent, pues és la nostra manera de fer pressió a les institucions i als responsables d'això perquè realment ho tirin endavant. Hem volgut fer-ho coincidir amb la tornada a la rutina una mica de tothom, pues perquè hi ha infants que tenen que creuar diàriament diversos cops la carretera i després gent gran que tenen els serveis a l'altre costat i que tampoc no tenen cap tipus de garantia en el moment que ho fan.
2: Segons la mateixa, després de tants anys de reivindicació, volen veure una realitat i no promeses.
3: I que no siguin plaços, o sigui, que no ens conformem amb que ens donin un pla i aquest palaç vagi passant, perquè així portem moltíssims anys i no estem parlant ni d'un ni de dos, sinó que podem dir que ja fa 20 anys que estem parlant d'aquest tema.
2: En aquest sentit, lamenten que malgrat les gestions que s'han dut a terme i els diferents terminis que s'han anunciat, l'actuació encara no s'ha executat. Per aquest motiu, reclamen que els organismes competents resolguin els impediments que han dificultat fins ara la materialització del projecte i que es concreti l'inici dels treballs.
3: Veïns de Castellciutat, depenent de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i el que està més clar és que la carretera nacional 260 és una carretera de l'Estat, però crec que tant l'Ajuntament com l'Estat tenen eines per parlar entre ells i arribar a un acord. Vull dir, finalment, la gent de ciutat no tenim la culpa de que ens passi una nacional per dintre del poble.
2: Els impulsors de la mobilització han assenyalat que correspon a les administracions competents trobar aquesta sortida als obstacles existents. La mobilització es farà coincidint amb els dies previs a l'inici del curs escolar, un període en què els desplaçaments dels alumnes tornen a incrementar-se i en què, segons manifesta el veïnat, el creuament de la Nacional 260 forma part del recorregut habitual d'alguns infants. La demanda també es manté vinculada a les necessitats de mobilitat de la resta de residents que han de travessar la carretera per accedir a diferents serveis i equipaments. Per a la concentració de diumenge, els organitzadors han demanat als participants que, si en disposen, portin armilla reflectant. També han avançat que, si no hi ha una resposta per part de les administracions i es visualitza l'inici de les obres, estudiaran la convocatòria de noves accions reivindicatives. Precisament, el ple d'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar al juliol una moció presentada pel grup municipal de Junts per a l'execució del projecte de pas de vianants a la carretera nacional 260 d'entrada a aquesta ciutat. La proposta va prosperar amb els vots favorables de Junts, Esquerra i la CUP, mentre que Compromís es va abstenir en no acceptar-se la seva transacció per consensuar-ne el contingut. L'equip de govern Compromís per la Seu va explicar que el projecte ha topat amb l'oposició d'una de les persones propietàries dels terrenys afectats. Segons va especificar l'alcalde, Joan Barrera, la situació impedeix executar el projecte mentre l'espai necessari no passi a ser de titularitat pública. Barrera ha recordat que l'any 2023 la intervenció, que ja disposava del vistiplau de carreteres, es va modificar amb l'objectiu d'adaptar-la a la situació de la propietat i facilitar-ne la viabilitat, però aquestes modificacions no han permès desencallar l'actuació. La Fundació Ibercaja ha concedit una ajuda econòmica de 8.000 euros a Integra Pirineus per a l'adquisició d'un vehicle 4x4 d'ús forestal que renovarà la flota de l'entitat i substituirà una unitat que havia quedat obsoleta. El nou vehicle està destinat als treballs vinculats a la gestió forestal sostenible, que inclou aquestes tasques de conservació, manteniment i aprofitament dels recursos del bosc. Les seves característiques permetran ara facilitar els desplaçaments del personal i l'accés a diferents zones de treball de territori. Així mateix, la incorporació del nou totterreny també s'emmarca en les activitats de logística i distribució de llenya que desenvolupa Integra Pirineus i les tasques forestals que realitza l'entitat. L'ajut de la Fundació Ibercaja s'ha aconseguit en el marc de la convocatòria 2025 de sostenibilitat i protecció del medi ambient. Es tracta del segon any consecutiu que Integra Pirineus rep suport de l'entitat. El projecte d'Integra Pirineus combina les actuacions de gestió i manteniment dels boscos amb la generació d'oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat. Vilamitjana tornarà a convertir-se en escenari medieval el 21 i 22 d'agost amb dues noves representacions del Cercamón, l'espectacle teatral que porta escena la novel·la de l'escriptor alurgenc Luis Razonero amb adaptació d'Isidre Domenjó. Una vintena d'actors i actrius entre 16 i 70 anys, acompanyats per dos músics en escena, donaran vida als diversos personatges medievals d'aquesta història ambientada en plena croada contra els càtars. L'obra narra la història d'amor d'Esclaramonda i Cercamón, alhora que recrea el context històric i social d'un dels episodis més convulsos de la Catalunya medieval. Les dues funcions començaran a les 10 de la nit i tindran entrada lliure. A partir de les 8 del vespre, el públic podrà gaudir d'un servei de begudes i menjar al mateix espai, una proposta que permetrà sopar a Vilamitjana abans de l'inici de l'espectacle. Ens en parla Jonathan Jiménez, és productor i actor del Cercamón.
4: Sí, després d'aquesta parada de 2 anys, aquest ha sigut el tercer any sense Cercamón. I sí, tornem a entrar al projecte i aquest any el fem a Vilamitjana.
2: Jiménez, destaca la nova posada en escena del Cercamón.
4: Com a novetats també tenim una posada en escena molt diferent, un escenari que esperem que agradi a tothom. És un escenari diferent d'alçades, on és nivell, i amb una posada en escena molt cuidada i molt bonica. Tenim música en directe també, que això també fa lluir molt l'espectacle, i quasi una vintena d'actors que tenien moltes ganes de tornar a reprendre el projecte.
2: Cercamón és una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i entitat municipal descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbó, organitzada per Puc Fer Teatre i dirigida per Irina Robles. L'espectacle compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó i l'Institut d'Estudis Llerdencs, també la Diputació de Lleida. Els jardins del Casino de Peramola acullen aquest dimecres, dia 19 d'agost, la jornada d'art i cultura al nostre món rural, un esdeveniment que ha nascut amb l'objectiu de fer visible el talent artístic del territori, fomentar la creativitat i obrir un espai de reflexió col·lectiva. La programació ha arrencat amb una exposició col·lectiva d'art que combina obres d'una quinzena d'artistes consolidats i creadors novells. La mostra es pot visitar en un doble horari, de 10 a 2 i de 4:45 a 8:15. La proposta està pensada com un espai de trobada interactiu, on els visitants poden passejar pels jardins, gaudir de les peces exposades i xerrar directament amb els mateixos autors sobre el seu procés creatiu. Els artistes que hi prenen part són Alexandra PC, Dolors Besora, Ramon Berga, Lluís Bonillo, Isabel Fabregat, Filim Lavall, Maria Àngels Navarro, Anna Pérez, Jordi Pozo, Elena Rafart, Carlota Roca, Mercè Sánchez, Carles Soler, Adrià Ventura i Esteve.

encara en l'apartat de Pirineu, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat una multa de 43.925 euros a un home per una infracció de contraband després d'introduir 592 puros procedents d'Andorra, sense declarar-los a la duana. La Guàrdia Civil els va localitzar el 26 de març de 2022 en un control a l'N260, en una rotonda d'accés a la Seu d'Urgell, juntament amb altres caixes de tabac i begudes alcohòliques sense precintes. L'home qüestionava la qualificació de la infracció, la valoració de la mercaderia i que se n'hagués acreditat prou la culpabilitat. El tribunal, però, ha acordat desestimar el recurs, mantenir la multa i imposar-li les costes judicials. Amb tot, la sentència no és ferma i es pot recórrer en cassació. Els productes intervinguts van ser valorats en 9.761 euros i l'administració va considerar els fets una infracció de contraband molt greu amb una multa equivalent al 450% del valor de la mercaderia. El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya ja havia desestimat la reclamació contra la sanció. L'home alegava que la resolució contenia una contradicció perquè en un punt qualificava la infracció de lleu, mentre que en la resta del document i en el càlcul de la multa es considerava molt greu. El tribunal ho atribueix a un error material de transcripció i assenyala que la resolució deixa clar que els fets es consideren molt greus. També qüestionava la valoració dels puros perquè considerava que no estaven prou identificats. El tribunal ho rebutja perquè considera suficient la identificació que consta a l'expedient i avala que el preu es calcula segons els preus màxims de venda al públic fixats pel comissionat per al mercat de tabacs. Pel que fa a la culpabilitat, l'home sostenia que no havia estat prou motivada i que desconeixia les obligacions duaneres. La sala, però, considera acreditada la responsabilitat perquè les 592 unitats excedien àmpliament la franquícia de 75 cigars purs que els viatgers i permetien considerar la introducció com una expedició comercial. El tribunal, així, afegeix que aquesta quantitat exigia, com a mínim, informar-se sobre els requisits per introduir el tabac i recorda que la duana disposa de senyalització específica sobre les mercaderies que cal declarar. El lliurament de premis de la desena edició del concurs de fotografia de Flor de Cerdanya, STBC, Vila de Llívia, s'ha fet aquest dissabte, dia 15 d'agost, al Fòrum de Llívia, en el marc del concurs de rams de flors. El guanyador del certamen ha estat Jean-François Martó, que ha rebut 150 euros per la fotografia Flor de Camp. El segon premi, dotat amb 100 euros, ha correspost a Raimon Anglada per la fotografia carnívora. Finalment, el tercer premi, dotat amb 50 euros, ha estat per a Rosa Rosell, amb la foto blanc. En aquesta desena edició s'hi han presentat un total de 39 imatges corresponents a 13 participants. Després de la deliberació, el jurat va acordar per unanimitat que els treballs premiats fossin els que hem comentat. El jurat ha estat format enguany pel fotògraf Anselm Pallàs, Joan Codina com a regidor de l'Ajuntament de Llívia, Francesc Esteban Barbero, secretari del grup de recerca de Cerdanya, i Enric Quílez Castro com a president de l'entitat organitzadora i secretari del jurat.

Una trentena de jugadors han participat aquest passat dissabte, dia 15 d'agost, en el torneig d'escacs Organyà celebrat en el marc de la Festa Major del municipi. Valentín Salas va acabar primer a la classificació després de completar el torneig amb 9 victòries en les 9 partides disputades. La segona posició va ser per a Martina Rubio amb 7, mentre que Jordi Besora va finalitzar en tercer lloc com a 6 en 5 punts. Durant l'acte també es va lliurar un premi especial a Artau Pellicer, alumne de l'escola Pau Claris. El lliurament dels guardons va comptar amb la participació de Manuel Flores, president de l'Escacs Club La Seu, i de Josep Rocamora, segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Festes d'Organyà.

0: I també l'apartat esportiu. Andorra torna a situar-se dimarts vinent, dia 25, en l'epicentre del ciclisme internacional amb una nova arribada de la Vuelta. La cursa, una de les tres grans cites mundials, juntament amb el Tour de França i el Giro d'Itàlia, vol ser novament una plataforma de gran visibilitat per al Principat com a destinació ciclista. Segons ha exposat la directora de màrqueting d'Andorra Turisme, Noemí Pedra, la prova mobilitza al voltant de 1.200 periodistes acreditats, 600 mitjans de comunicació de televisió, ràdio, premsa i entorns digitals. Les dades de cobertura de l'edició del 2025 situen el seguiment en 190 països amb 187 milions d'hores vistes arreu del món i un 78% del consum televisiu fora d'Espanya. Escoltem a continuació Noemí Pedra.
1: A vegades tendim, no?, parlar una miqueta de les complicacions que porta un esdeveniment d'aquest tipus, però quan parlem dels principals esdeveniments mundials, evidentment també tenim unes xifres al darrere que avalen l'esforç que suposa rebre aquest tipus d'esdeveniments. Més de 1.200 periodistes acreditats al que és la Vuelta a Espanya, 600 mitjans de comunicació, ja siguin digitals, televisions, ràdios, arreu del món, però a més una logística que porta doncs, més de 3.000 persones al país, només a l'equip i l'estaf de la Vuelta. ¿Vale? Per tant, és molt important que fiquem en context de que l'esdeveniment és un esdeveniment mundial i per això és tan interessant apostar per aquest tipus d'esdeveniments.
0: Pel que fa de nou a la Vuelta, és la 25a ocasió que la cursa visita Andorra i ho farà amb un recorregut íntegre inèdit que, perquè ja no és la primera vegada que tindrà forma circular. La sortida i l'arribada de la quarta etapa es concentrarà a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella amb 104

Funcionarà de les 8 a les 10 de la nit. El dispositiu preventiu viari sanitari es coordinarà des del centre de comandament avançat ubicat a l'edifici administratiu del Pla del Rull. Hi participaran 140 efectius del cos de policia, 127 agents dels serveis de circulació de totes les parròquies, 60 voluntaris i una cinquantena d'efectius de serveis com el COEX, Mobilitat, Bombers, SUM i Creu Roja, entre d'altres.

0: La tercera marató Valls de Cardós tornarà a convertir el Parc Natural de l'Alpineu en l'escenari d'una de les tres proves, una de les proves del trail running més exigents del calendari català. La cursa se celebrarà el dissabte 5 de setembre amb sortida i arribada al càmping de la Borda del Pubill a Ribera Cardós i espera reunir més de 200 corredors disposats a afrontar un recorregut d'alta muntanya en un entorn natural privilegiat. La competició l'han presentat aquest dimarts el diputat Fermí Masot i el seu Dixtec Sport Events, Xavi Tall. L'organització ofereix dues modalitats perquè els participants puguin escollir el repte que millor s'adapti al seu nivell. La prova reina és una marató d'uns 46 quilòmetres amb un desnivell positiu que supera els 3.200 metres, mentre que la segona opció és una mitja marató d'uns 23 quilòmetres amb aproximadament 1.400 metres de desnivell positiu. Ambdues discorren per senders de muntanya i pistes forestals, combinant trams tècnics amb paisatges de gran valor natural. Fermí Masot ha destacat la importància de posar en valor el compromís de l'organització amb el territori, tant des del punt de vista de la seguretat dels participants i el respecte pel medi natural com pel seu pes en la qüestió més solidària, amb una part de les inscripcions destinada a la investigació del trastorn límit de la personalitat. L'escoltem a continuació.
1: Cal destacar la importància de posar en valor el compromís de l'organització amb el territori, tant des del punt de vista de la seguretat dels participants i el respecte pel medi natural com pel seu vessant solidari, amb una part de les inscripcions destinada a la investigació del trastorn límit de la personalitat. Des de la Diputació continuarem donant suport a iniciatives que combinen esport, natura, solidaritat i dinamització econòmica i que ajuden a donar visibilitat a les oportunitats que ofereixen els nostres territoris de muntanya.
0: Per la seva banda, Xavi Tall ha explicat que una de les principals novetats d'aquesta tercera edició és l'adaptació al recorregut de la prova llarga per reduir-ne lleugerament la dificultat i, sobretot, millorar l'atenció als participants.
2: Pues res, aquest any destaca que hem baixat una miqueteta la dificultat de la prova, més que res dificultat tant pels corredors com per l'organització, ja que la manera que la teníem, bueno, que està dissenyada sempre amb els 46 però amb 3.600 que pujàvem fins a dalt al Ventolau, ens implicava que no poguéssim ficar tants avituallaments i no poder donar tant servei al corredor. Sí que era molt bonica, la gent, tot el món, quan va arribar, la va trobar espectacular, però clar, però també creiem que lo principal i d'allò és que el corredor estigui ben atès.
0: Tall ha assenyalat que l'anterior traçat de 46 quilòmetres i uns 3.600 metres de desnivell positiu arribava fins al Ventolau i, malgrat ser un recorregut espectacular, dificultava la instal·lació de més punts d'avituallament. El recorregut travessa alguns dels indrets més emblemàtics de la Vall de Cardós, amb pas per boscos, estanys d'alta muntanya, carenes i cims, que superen els 2.800 metres. La duresa del traçat, unida a l'espectacularitat del paisatge pirinenc, converteix la prova en una cita especialment atractiva per als amants de les curses de muntanya de caràcter alpí. Un quart i 6 minuts de 8, les 7 i 21 minuts. Fins aquí el darrer informatiu del dia, l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Més informació a radioseu.cat, també als perfils de Ràdio Seu a Facebook, X i Instagram.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I hi pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el cinquè Pirineu Terra de Versos. Tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a dos quarts de vuit, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: en aquest pou de dades que té, on se submergeix. Mireia, va, l'alineació de l'Ahli, va, que tenim aquí un examen.
1: Avui amb Chauveyre a la porteria, Hani, Riad, El Ghazar i Fuad a la defensa, al mig del camp, Atiyah, Kuka i Zizo, i al davant, Taher, Benzdida i Ben Sharkey.
0: Hem de conèixer algú? O sigui, tenim alguna referència d'algú?
2: Hi ha internacionals d'Egipte, no?
0: Mundial d'Egipte a banda. O sigui, no tenim algú que hagi jugat per aquí, no?
1: Sí, hi ha un jugador que havia estat al Portugal, però és a la banqueta. Val. Sí,
0: o sigui,
1: és a la banqueta.
0: Al Mundial va haver-hi Chauveyre.
2: Que li va parar un penal a Messi,
1: sí,
2: oi?
0: Hani, el lateral dret, que és un molt bon jugador. Jo crec que Atiyah també, si no m'equivoco. Zizo, potser? Aquí ja no m'ajudeu tant,
1: ara t'ho dic, eh?
0: Aquests són els principals sospitosos.
2: I Ben Sharkey, Marroc?
0: Ah, és marroquí. Marroquí, Ben Sharkey, si va ser-hi...
2: No ho sé.
0: Ara te'ls
1: dic, ara te'ls dic.
0: Molt bé, doncs has pronunciat bé tots, eh? Et n'ha dit Zizo, has dit?
1: Sí, Zizo.
0: Zizo, eh? No Zico, eh?
1: No, Zizo.
0: Molt bé.
1: És un sobrenom, però...
0: Ja, però no ve de Zico.
1: Entenc que sí, però...
0: Entens que sí. Sí. No, és que em sembla que hi havia un a la selecció d'Egipte. Aviam el...
2: Treseguet.
1: No, ell es diu Ahmed Sayed i es fa dir Zizo.
0: Zizo, eh?
1: Zizo.
0: Aviam si sabem si Zizo, no crec que sigui Zico.
1: Ah, no ho crec, no ho crec. Tens raó, sí, sí.
0: D'acord.
1: M'he colat.
0: Molt bé. Aquesta és l'alineació del... l'Ahli, que és el rival del Gamper. Laura Flick, no, més enllà de les,
3: no.
0: de les declaracions, anava a dir, de la salutació que ha fet als aficionats, no ha parlat per a ningú.
3: No, no ha parlat.
0: Molt bé, recordem que ha predit avui el FATV3 i que ens poden sentir pel Dual, oi?
3: Sí, pel Dual i, com sempre, per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Molt bé, aquí hem de dir que ja s'ha omplert gairebé el Camp Nou,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, fa més bona patxoca. Deixa'm dir això del Dual, que qui miri TV3 per una plataforma com Movistar, per exemple, jo ho miro moltes vegades a la TV, en les opcions d'àudio...
0: També
2: estàs allà.
0: Jo també vaig aquí a vegades. Bé, ja m'he adaptat. Però vaja, la qüestió que el podeu trobar pel Dual o per les opcions d'àudio de TV3 a Movistar. Entrem al laboratori.
4: El laboratori.
0: Carles, les prioritats d'avui, va, la primera.
5: Doncs les noves incorporacions.
0: Que són els que no juguen, no?
5: Els que no juguen.
0: Molt bé, o sigui, que aquesta te la guardes per la segona part. Està bé, perquè aquests partits està bé que tinguis alguna bala a la segona part, perquè si no, si les prioritats totes són de la primera, després ens canvien l'equip sencer i s'ha acabat. Per cert, que anem amb retard, eh? Per això ja passa el Gamper, perquè els partits no comencen a l'hora. La segona?
5: Doncs els joves. I ja aquesta primera part ja tenim a Xavi Espar i tenim també Hamza, tenim a Bernal, per tant, ja tenim una mica de feineta.
0: Jo que tenia una mica clar que Cubarsí, Bernal i Lamine Yamal eren 0-7. Vaig bé?
3: Sí, del 2006. Sí. Sí.
0: Molt bé. La pregunta és, Espar i Hamza Abdelkarim, què són?
1: Hamza en té 18, que ara fent càlcul ràpid m'haureu...
0: 0-8?
3: Xavi Espar té 0-7 també.
0: Espar és 0-7, sí. O sigui, Espar és
3: de la
0: lleva Cubarsí, Lamine i Marc Bernal.
1: Sí,
0: eh?
1: I Hamza 0-8, té 18 anys.
0: És un any més petit, eh? Molt bé, el jugador egipci. Apareixen els jugadors al terreny de joc. La tercera prioritat, Carles?
5: Era Joan Garcia, que veig l'únic titular indiscutible pel partit de divendres.
0: Molt bé. Marc, el repte?
6: Avui preguntem quin dels tres davanters rematarà més entre els tres pals, si Lamine Yamal, Rafinha o Hamza. I recordem els gens que per poder votar cal que entren a Twitter i Instagram de la TDT.
7: A Catalunya Ràdio, la TDT.
8: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
9: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable.
4: Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: Encara falta una estoneta perquè comenci el partit. Just en aquests instants es fa el protocol inicial entre els capitans. Rafinha per part del Barça, per part del conjunt egipci. Qui és el capità, Mireia?
1: Aviam.
13: Rosal 30, potser?
1: Hani. Sí, el lateral dret.
0: Hani es diu, eh? El lateral dret és plana, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Recordem l'11 del Barça, Mireia.
1: Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Valdi a la defensa, al mig del camp Bernal, Xavi Espart i Fermín, i al davant Lamine Yamal, Hamza i Rafinha.
0: I l'11 de l'Al-Ahli.
1: Choubeir a la porteria, Hani, Riyad, El Ghazar i Fuad a la defensa, al mig del camp Atiyah, Kuka i Zizo, i al davant Daher, Benzdida i Ben Shakir.
0: Qui xiula, Marc?
6: Avui xiularà Carlos Muñiz Muñoz, és aragonès de 30 anys i debuta aquesta temporada com a àrbitre de primera. Per tant, no ha xiulat mai al Barça. I al bar avui no hi haurà ningú.
0: Abans hi havia un àrbitre de la Federació Catalana, oi?
14: El Gamper acostumava a ser un àrbitre català. Sí. L'àrbitre d'avui m'ha comentat el Pau Roche, que va xiular l'altre dia al partit de l'Espanyol. L'Espanyol Llevant el va xiular aquest àrbitre, doncs potser ha aprofitat per estalviar-se...
6: Tornar a casa, no?
14: Tornar a casa.
13: És aragonès, em sembla.
6: Sí, de Saragossa.
13: L'avui a Saragossa en una hora i mitja i ets...
0: I m'imagino que no tenia designació de primera jornada de Lliga, no en tenia.
14: Jo vaig trigar una hora i mitja en arribar a Lleida, l'altre...
13: Però
14: ja veus que Campos va... El dia de l'eclipsi. Tot a punt per començar una nova edició del Gamper. El Barça s'enfronta a l'equip egipci de l'Al-Ahli. L'àrbitre que mira costat i costat, el Barça de Blaugrana posa en joc la pilota, recupera l'equip egipci que ja la juga en zona defensiva. El Barça de Blaugrana, l'Al-Ahli amb una samarreta, pantalons i mitges d'un color crema que es distingeix perfectament dels colors del Barça. La té Fermín, ens haurem d'acostumar a aquest dorsal número 7 de Fermín, jugant enrere cap al mig centre Marc Bernal. Toca cap a la banda dreta on ocupa la posició de lateral avui Eric García. La torna a rebre el de Martorell. Jugant Eric García cap a la posició de Koundé. Koundé, per tant, està fent de central, no pas Eric, eh?
0: Sí. Home, aquesta és una novetat, perquè sabem que és un dels somnis de Koundé, que es queixava que no hi comptaven amb ell entre les possibilitats. I mira, Eric lateral, Koundé central.
12: La toca precisament Eric García, la juga a la banda dreta, primera intervenció de Lamine Yamal, la juga cap a Eric García, tot això passa a camp del Barça, rep a la zona del cercle central, Xavi Espart, la toca cap a Gerard Martín, aquest sí que ocupa la seva posició habitual de la temporada passada, la del central esquerrà, la torna a rebre Xavi Espart, Espart enrere, cap a Gerard Martín, pilota a l'alçada del cercle central per Koundé, Koundé amb Fermín, Fermín amb Marc Bernal, la toca a rebre Fermín, cau a terra, l'àrbitre assenyala la pilota, indicant d'aquesta manera que no hi ha hagut pas falta, la recupera però molt bé al mig del camp Eric García, la torna a tenir Marc Bernal, torna a ser pilota pel Barça, fa olor de pólvora avui al Camp Nou. Suposo que és pels petards que han tirat ara tot just quan sortien els equips.
1: Sí, uns petards de color blaugrana que s'han vist sobretot a la zona de lateral, bé, han saltat des d'allà i llavors el fum està venint ara cap a la resta de l'estat.
0: A mi m'agrada que Flick provi Koundé de central, és a dir, que aprofiti per donar alternatives a tothom, no? De dir, escolta'm, perquè d'aquí hem descobert l'Eric lateral, d'aquí hem descobert un dia el Gerard Martín central, i aquestes posicions on no té, diríem, tot allò que voldria, perquè ja sabem que el Barça preferiria tenir un altre central esquerrà, i està bé que Flick remogui, perquè després d'arribar a la temporada oficial li costaria més remoure.
12: Prova de tallar lateral esquerre, Fuad intenta enviar-la cap a Benxarqui, cau a terra, l'àrbitre diu que hi ha hagut falta del Barça, falta sobre Benxarqui, serà pilota pel conjunt egipci, empat a 0 al minut 2 de la primera meitat.
0: Hem trobat si Benxarqui era la selecció del Marroc al Mundial?
6: Ara confirmem.
1: No, el tinc, jo no el tinc comptabilitzat com a jugador del Mundial a la plantilla. Els que tinc sí comptabilitzat són Hani, lateral dret, Atiyah i Zizo al mig del camp.
0: Zizo també.
1: I després a la banqueta, el Sanaoui.
0: I Choubeir, no?
1: Ibrahim, que és el dorsal 6.
0: Però dels que juguen ara n'hi ha 4. N'hi ha el porter, Schubert, el lateral del Jani, Ati al mig centre i Ziso al mitja punta.
1: Són els que jo tinc apuntats, ara ho revisaré. Però.
0: Sí, aquests eren els que em sonaven.
14: El que passa és que Ben Cherki és marroquí, per això potser no...
15: Sí, no, Ben Cherki amb el Marroc no va anar-hi.
3: Que a Ziso li diuen així perquè era el sobrenom del seu pare i Ziso és un sobrenom del món àrab i d'Orient Mitjà per noms que comencen per Z o per AZ.
14: Molt bé.
0: Com?
3: És a dir, aquells noms que comencen per una Z o amb una A i una Z, a vegades el sobrenom per a aquestes persones és Ziso.
0: I com es diu ell?
3: No, ell no és el seu cas, ell es diu Ahmed o Mireia.
0: D'acord, és perquè el pare... tenia un nom...
1: Ahmed Sayed es diu ell.
0: O sigui, ha heredat el sobrenom del pare encara que ell no tingui Zetes.
3: Exacte.
14: A Catalunya, alguns narcis els hi diuen Siso, no?
0: Sí.
14: Siso, sí, sí. Pilota que juga Siso, Siset. Toca la pilota, Lamine Yamal, la juga per Marc Bernal. La passada cap a Fermín. Fermín a la banda dreta del mig del camp. Toca la pilota enrere, l'alçada de la divisòria, la rep Koundé, jugant cap a la posició de Gerard Martín, que ha avançat metres i s'ha plantat a camp de l'Al Ahly. L'envia a la banda esquerra per Valde. Valde veu l'arribada per aquest costat també de Rafinha, que la toca amb l'esperó, buscant la connexió amb Valde. Ha tallat la defensa, la recupera la frontal Bernal. La juga per Fermín. Fermín fa la passada cap a Hamza. Hamza a l'interior de l'àrea, prova el xut. La pilota se'n va fora, no s'ho ha pensat dues vegades, reclama a corna. El jugador egipci, però del Barça, Hamza Abdelkarim, ha reaccionat ràpid, ha rebut la pilota i com ha pogut ha tret un xut amb la cama esquerra que ha sortit desviada.
0: Li direm Abdelkarim? O sigui, no? Li podem dir Abdelkarim? Que és el nom que té la samarreta, sí. Que jo crec que deu ser una mica el nom... perquè Hamza Egipte n'hi deu haver més. Mira, i potser el nom internacional no és més Abdelkarim.
14: De fet, el porter suplent, un dels porters suplents de l'Al-Ahly, sí. Es diu Hamza.
1: Hamza també, sí, sí. Li direm Abdelkarim, doncs.
14: Pilota que prova de tocar al mig del camp el conjunt egipci, era el davanter Benchida, finalment, però ha recuperat l'esfèrica de l'equip blaugrana. Empat a 0 al minut pràcticament 5 de la primera meitat en aquesta edició del Gamper. Avui entre el Barça i l'Al-Ahly. Toca la pilota Joan García, el porter blaugrana, al límit de la seva àrea.
0: Un oient il·lustre que tenim em recorda que de Siso hi ha el Martí Filosia.
14: Sí, sí. I de fet hi ha un disc jockey, DJ Siso, també.
0: Ah, sí?
14: Sí. Pilota de Lamine Yamal, filtra la passada cap a l'arribada d'Abdelkarim. La pilota, però, la pot atrapar bé el porter Mustafa Schubeir.
3: Ara que llegies un comentari d'un oient, avui al descans i al tercer temps llegirem comentaris i opinions dels oients. Sí, sobre...
0: Estàs generosa, has començat, has vingut del destiu generosa,
3: sí,
0: Laura.
3: Sí, home, sempre ens agrada escoltar els oients, doncs ens poden comentar bé el que vulguin sobre el partit, allò que els està agradant més o menys, sobre jugadors, sobre la mateixa transmissió, i ho poden fer a través de Twitter i d'Instagram i els llegirem.
14: Els llegiràs tu, seleccionaràs i llegiràs.
3: Sí, sí, sí.
14: No t'estalvis les crítiques,
3: No,
14: és
3: no.
14: A dir, si hi ha pals, els assumim.
3: Sí, millor constructives,
14: però si hi ha floreta, però si hi ha floretes, tampoc les estalvis.
3: Ho llegirem tot, ho llegirem.
14: La pilota la juga en defensa. El Gazar... cap al mig del camp, intentava saltar Koundé, recupera la pilota Marc Bernal baixant-la, la toca per Eric García, esfèrica que recupera Lamine Yamal, acció individual de Lamine Yamal, se'n va cap al mig, continua encara Lamine Yamal, fa l'intent de passada, ha tallat finalment Coca.
0: Tenia la passada oberta Rafinha, però ha volgut filtrar per sorpresa Abdelkarim, no hi havia espai per fer-ho.
14: Té la pilota novament el Barça, que ha recuperat la pilota després de la pressió. Un cop ha perdut la pilota Lamine Yamal i ara falta sobre Xavi Espart. Pilota favorable al Barça. Falta des de la zona del mig del camp, al costat del cercle central. La posa en joc Koundé.
15: Espart és un dels tres únics futbolistes que han estat titulars en tots els partits de pretemporada. Els altres dos, també catalans, Bernal i Gerard Martín.
14: Bernal i Espart, precisament, tocant la pilota.
0: Tres candidats, ja que han estat titulars a tota la pretemporada, a ser titulars diumenge a Lliga. També.
14: Bernal buscava la passada bona cap a Fermín, ha tallat la defensa de l'Al-Ahly, es llença a terra Bernal per tornar a recuperar-la, finalment ho aconsegueix, apareix Lamine Yamal, la perd, però apareix novament les llargues cames de Bernal per endur-se la pilota i cedir-la cap al porter, cap a Joan García, que lluny de la seva àrea ja la posa en joc.
15: La temporada passada Flick va fer només un canvi respecte a l'11 del Gamper amb el de la Lliga.
14: I la pilota Fermín l'envia a la banda dreta per la cavalcada d'Eric García. S'associa amb Lamine Yamal. Lamine i Fermín, Fermín i Lamine. La torna a rebre l'Andalús jugant cap a Koundé. Tot això passa a camp de l'Al-Ahli. Rep la pilota Gerard Martín. L'obre cap a la banda esquerra. Pilota per Valde. Davant d'ell el davanter que ara tapa Taher. Aguanta la pilota Valde. Fa tocar la pilota a l'esquena, a les cames d'un jugador de l'Al-Ahli. Per tant, és corna favorable al Futbol Club Barcelona.
5: El primer del partit.
14: El picarà des de la banda esquerra de l'atac blaugrana Fermín. El jugador que es va perdre el Mundial per una inoportuna lesió poc abans d'acabar la temporada de clubs. Un problema al peu, si no recordo malament. Però ara ja en condicions de tornar a jugar. Picarà corna Fermín. Minut 8 de la primera meitat, empat a 0 en el partit del Gampard. Aixeca un braç Fermín, pica la pilota amb la cama a dreta, surt el porter amb els punys, allunya la pilota, la frontal la recupera Rafinha, intenta engaltar-la de forma poc ortodoxa, recupera la pilota a la defensa de l'Al-Ahli, que la llença en atac perquè intenti jugar-la ben dida. Ha tapat bé Xavi Espar, ha enviat la pilota fora, serà servei de banda per l'equip egipci. 8 i mig de la primera meitat, empat a 0.
0: Ha començat reconeixible el Barça, no? Amb molta possessió, amb molt control, amb Lamine Yamal ja fent alguna acció d'aventura. Ara han permutat les posicions Rafinha i Fermín. Ja sabem que tots dos se senten còmodes tant a la mitja punta com a la banda esquerra. Ara Rafinha per dintre, Fermín per fora, veurem si això té continuïtat. Molt bé, Abdelkarim en la pressió.
14: Ha recuperat la pilota el jugador egipci del Barça, la toca per Rafinha, Rafinha per Lamine Yamal, la passada Lamine equivocada. No sé què ha buscat.
0: No, buscava Abdelkarim.
14: Abdelkarim, però li ha sortit una passada molt forta.
0: Una de les coses que més m'agraden d'Abdelkarim és la intensitat, la pressió, el físic que té, que no és d'un nano de 18 anys. O sigui, jo no sé si ja està fet, però als 18 anys normalment no estàs fet del tot.
1: Però 1,82 m.
0: Si no estàs fet del tot, aquest jugador serà un futbolista amb un físic bestial, privilegiat, perquè és que no és el 1,82 m només, és l'esquena,

0: corpulent, recordo un que es deia Mido.
1: Sí, sí, a Espanya.
2: El Celta, va fer.
0: Oi que sí? Sí, sí, mira. Que era tan, sí, bastant més alt, potser fins i tot cap del Carib, eh?
2: No, potser no. No, o sigui,
1: més gros.
2: Sí.
0: Sí. Perquè no, tenia un aire Ibrahimovic, segons com, no?
2: Sí.
1: Crec que va coincidir, a l'Àjax.
0: A l'Àjax. Toca la pilota l'Al-Ahli, ha rebut una falta al mig del camp, Kuka, un dels migcampistes del conjunt egipci, posarà en joc la pilota l'equip que entrena Hussein Amuta.
3: Morejava l'1,90, aquell Mido.
2: Sí, doncs una miqueta més alt que, com deia el Bernat, cap del Karim.
0: Pilota que perd l'Al-Ahli, la recupera Xavi Espar, la remena, l'aguanta, la toca per Lamine Yamal, li prenen la pilota, encara una mica fred Lamine en aquesta arrencada del partit, prova d'endur-se la pilota a la banda dreta, Taher pressiona bé el Barça mitjançant l'acció de Balde, ara també pressiona Rafinha, pilota que intenta treure des del darrere a Tia, l'envien cap a la banda dreta, busca un desplaçament llarg per la velocitat de Benjida, potser fora de joc, no l'ha assenyalat l'àrbitre, efectivament sí, l'assenyala l'assistent, recordem que avui no hi ha VAR i per tant haurem de confiar i cenyir-nos a les decisions que prenguin la tripleta arbitral, amb l'àrbitre aragonès que vol estalviar benzina i amb els assistents que crec que són catalans.
4: Bueno.
0: No era fora de joc?
4: No, no, fora de joc podria ser. Els assistents crec que no són catalans, crec que són aragonesos també. Ah. I són Fernando Estela Bravo, és el que està més a prop de les banquetes, i Julián Villaseñor Julián, el que ha assenyalat aquest fora de joc.
2: I ara Koundé torna a perdre una pilota en les sortides. Nota que jugadors que encara no tenen ritme competitiu, sobretot no tenen ajustat el tacte exacte, el tacte precís en la pilota. Aquell punt de relació amb la pilota.
0: Posa en joc la pilota, l'Al-Ahli, la talla bé Marc Bernal, la recupera Fermín, l'endarrereix cap a Joan Garcia, que davant la pressió de Benjida la juga per Gerard Martín, pressionat, la toca per Balde. Ara també es presenten en pressió molt elevada els jugadors de l'Al-Ahli, tot i així l'habilitat dels homes del Barça aconsegueix treure-la des del darrere controlada i ara amb conducció per part de Gerard Martín.
5: La Minca alça els braços, que la demano.
3: El pas endavant de l'Al-Ahli és habitual, Egipte és el segon equip que més pilota recupera l'últim terç, per tant, un equip que pressiona quan juga a casa.
0: Això com ho saps?
3: Perquè l'escàner sap moltes coses.
2: L'escàner està activat sempre.
0: Tens les dades de la Lliga Egípcia.
3: Estem ampliant el software.
2: És un professional de l'escàner.
0: Estic flipant.
2: I t'aviso que aquesta temporada...
0: Sí?
2: Bé, estem intentant...
0: Compte amb Fermín, supera el porter, atenció Fermín, costat dret, queda sense angle, fa la centrada enrere, no hi arriba Rafinha, allunya la defensa de l'Al-Ahli en una bona acció de Fermín, percutint pel costat esquerre, dret, finalment però ha quedat sense angle i ha hagut en lloc de xutar, fer una passada enrere que no ha pogut ser aprofitada per cap company. Ara és l'equip egipci, el rival del Barça avui, el Gamper, qui prova de fer l'acció d'atacant des de la banda dreta, remen la pilota Zizo, Zizo fa l'intent de jugada individual, és a la frontal de l'àrea, l'ha de tocar enrere, la repatia jugant Coca, més enrere encara cap a Reyat, Reyat amb Coca.
2: Entre els fitxatges de la temporada de la TDT que no els hem presentat encara,
0: sí. Tenim fitxatges?
2: Sí, tindrem.
0: Que són com Rodri, que debutarà més endavant.
2: Sí, i alguna baixa que lamentem, com la del Bru Esteve, que ha tingut una oportunitat professional a la competència, mai millor dit.
0: S'ha anat al PSG.
2: I que s'ha vist obligat a acceptar.
3: S'ha vist obligat a acceptar, m'agrada molt, com a concepte.
2: S'ha vist obligat a acceptar i des d'aquí ja sap que volem que les coses li vagin el millor possible allà on sigui, que nosaltres el trobarem molt a faltar. Doncs el Bru que ens ha deixat, però que...
1: Professionalment.
2: Sí, exacte.
5: Sí, sí.
2: Ja s'ha entès. I que ha dit que entre els fitxatges hi ha un nou escàner.
0: Un nou escàner, eh?
3: S'està instal·lant
2: estem negociant un escàner millor pel Bernat Coll.
5: Encara millor.
2: Compte, eh? Sí, no.
5: Doncs si aquest ja arriba a la Lliga Egipcia, no. Sí, imagina't a l'alt.
2: És que la tecnologia avança ràpid i li hem de comprar un escàner nou.
0: A mi, mentre em parlis de, com es diu, esforços d'alta intensitat, jo et compro els escàners que vulguis.
4: Gràcies.
0: Lamine Yamal intenta jugar amb Fermín. Fermín toca d'esperó, buscant novament la connexió amb Lamine Yamal. Ha tallat, però la defensa de l'Al-Ahli intenta sortir en pilota controlada des de...

0: El darrere cau a terra Zizo, l'àrbitre assenyala falta sobre el mitja punta egipci, una falta que permetrà posar en joc la pilota novament a l'equip de l'Al Ahly. Empat a 0, un quart d'hora de joc de la primera meitat.
1: El que sí que ens deixarà ara el Bru és anar a veure algun concert seu, que abans no ens deixava com a companys de feina. Ara, com que ja no tenim aquest vincle, jo crec que podrem anar-lo...
0: Ah, no, no s'ha retirat el grup del Bru, no?
1: No, imagina. Per què?
0: No, perquè com que no saps mai si actuen o no actuen, si tenen concerts...
1: Ara ja ho sabràs. Bé, doncs aquí al Camp Nou el partit encara no té gaire oportunitats de gol. Un xut d'Abdelkarim, una acció de Fermín amb una centrada enrere, i ara una esgarrapada, no volia dir, de l'Al Ahly, però com que no hi ha VAR, l'auxiliar ha d'aixecar la bandera abans, oi Marc, ara? En un partit com el d'avui?
2: En aquest cas sí, quan ell veu o determina que ha estat fora de joc, l'ha d'assenyalar.
0: Pilota de Fermín, l'envia cap a l'espai per darrere de la Lamine Yamal, ha allargat la cama, Fouad, l'ha tocat i l'ha enviat a servei de porteria, segons l'àrbitre. Diu l'àrbitre que qui l'ha tocat en última instància, potser fregant-la lleugerament amb el peu, ha estat Lamine Yamal, i per tant no serà pas corna, com es pensava la majoria d'assistents avui al Camp Nou, sinó que serà servei de porteria de Mustafa Shovir. Té 10 segons, oi? Per... No, 5 segons per un cop posar en joc la pilota, no?
2: Un cop l'àrbitre xiuli i li indiqui que ja pot fer
0: ara
2: servei.
0: 3... Sí. Eren 5, oi?
2: Sí. Que ja... Hi ha hagut un moment en què ja ha penalitzat un servei de banda de l'Ahly.
0: Amb un canvi
2: de
0: possessió?
2: La tenia l'equip egipci i després de 5 segons ha servit el Barça.
0: Ah, doncs mira, m'ha passat per alt.
2: Estava parlant de Mido i...
0: del davanter egipci. La pilota la juga Bernal enrere cap a Eric Garcia. La toca per Lamine Yamal. Banda dreta de l'atac blaugrana. La rep entre línies. Fermín avança. Es planta la frontal. Continua Fermín. La deixa per Rafinha. Rafinha se la prepara. Prova el xut. Rafinha amb el cap desviat. Finalment el Gasar per enviar la corna.
1: Era una centrada xut,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, potser busca Abdelkarim.
1: Perquè apareix Abdelkarim al segon pal, sí, oi? Fa la sensació que el busca...
3: Que l'impacte no era molta potència. Sí. Anava tocadeta i refiant normalment quan busca porteria.
1: Sí,
3: rebenta.
1: I el central estava molt atent, perquè no era fàcil imaginar-se aquesta centrada, perquè Abdelkarim ja l'esperava.
3: Desvia un defensor. Potser sí que buscava el xut, però ha agafat un efecte després de tocar en el peu d'un defensa de l'Ahly.
0: El córner el picarà el mateix capità, la gran avui, Rafinha, l'home que l'ha provocat amb la cama esquerra des de la banda dreta, pica el corna tancat, posa els punys, Shoveir intenta endur-se la pilota, Fermín a la frontal de l'àrea, ho aconsegueix, prova de xut a la mitja volta, tapa amb el cos reclamant les mans també el jugador del Barça, un defensa de l'Al Ahly, l'àrbitre no concedeix però cap falta, allunya la pilota Fouad davant la presència de Lamine Yamal directament a la banqueta del Barça, on ha sortit Gavi i ha enguspit la pilota amb les dues mans, i això ha permès al públic
1: enguspat,
0: ha permès...
1: Gavi, eh?
4: Sí.
0: Era Gavi perquè duia el
4: cabell
0: rosa.
4: És molt fàcil de reconèixer. I serà fàcil de reconèixer fins que se'l talli.
1: Saps què ha fet aquest estiu que no oblidaré mai? Atenció al que et diré ara, eh? Bé, ara t'ho diré.
4: Tu,
0: doncs Lamine Yamal el que ha fet ha estat fer vacances per celebrar el campionat del món, obrint la pilota cap a Valde. Valde la deixa enrere per Xavi Espar. Xavi Espar la deixa més enrere cap a Rafinha. Cau a terra Rafinha amb el que podria ser una possible falta a la frontal. No l'ha protestat gaire tampoc el brasiler.
1: Es va mastegant el primer gol, es va apropant l'Al Ahly cada cop més enrere, defensant de manera més desesperada. El Barça arribant a l'àrea amb més facilitat. Ara una passada de Marc Bernal per Valde, que no ha interpretat bé el lateral esquerre. Tampoc no era bona, era una passada interior a l'espai. Doncs el que he fet aquest estiu, que no hi ha fet mai, que no oblidaré, és que he jugat un partit de futbol al mateix equip que un mig centre de la Premier titular.
0: Tu has jugat un partit de futbol?
1: Tu saps l'experiència que és això? Xavi, tu t'ho pots imaginar? O sigui, no oblidaré mai aquest dia.
3: Estic pensant en
5: qui pot ser, no?
1: Rodri. Un mig centre... No, Rodri, no, perquè estava al Mundial. Un mig centre que està a punt de fitxar pel Manchester United. No us penseu ara que estic que parlo d'un mig centre qualsevol.
0: I que no és Xavi Espar, que obre la pilota cap a la posició de Rafinha, que prova de fer la centrada de pilota, se'n va per línia de banda, serà out pel Barça. Barça.
1: I va ser una experiència bestial.
3: Us millorava tots o què?
1: Bé, clar, saps el que és jugar? Primer que, clar, no cal anar a mig gas, perquè, clar, si va un duel, potser feia mal algú, era un partit de veterans. Però vull dir, estàs acostumat... Has jugat partit contra veterans, que han estat molt bons jugadors, però no amb futbolistes en actiu d'una lliga com la Premier. Bé, va ser una experiència molt... molt...
5: Es pot saber qui era jove, especial. Ricard, era jove.
1: Era jove, és jove.
5: És Carlos Baleva,
1: sí senyor. Mig centre del Brighton, que és a punt de fitxar pel United. Bé, doncs una cosa així no l'oblides mai. I és el mateix que us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives del món de l'esport que us ofereix CaixaBank Experience, perquè són inoblidables. Només per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos, prevendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius un experience mai no l'oblides.
0: Però aquesta experiència no te la va proporcionar CaixaBank, eh?
1: No, però va ser tan bona.
0: Pilota a l'interior de l'àrea, la Terric García fa les entrades, passeja per l'interior de la petita, no hi arriba Abdelkarim, la pilota se'n va per l'altre costat, servei de banda favorable, l'Al-Ahli, el Barça mastega el gol.
1: No, és un partit que juguem amb els veterans de... Ara no ho diré bé. De Tona, diria.
0: Però per què?
1: Carles Domènech, aquest partit que es juga...
2: L'homenatge al Johan Cruyff.
1: L'homenatge al Johan.
0: Però i aquest jove què hi feia allà?
2: Pretemporada.
1: Tenia un contacte que li va dir, vine a jugar un partit com si fos un partit... és que no puc explicar-ho tot. Però la qüestió és que s'hi va presentar i va veure allà uns senyors grans,
2: molt grans
1: jugant
2: alguns.
1: Futbol. I jo vaig pensar, què deu pensar Baleva? O sigui, què ha de fer aquesta tarda Baleva, que és a Catalunya, de venir a jugar aquest partit? I escolta'm, fantàstic. I a més un noi que es va adaptar perfectament al que se li presentava, que era un partit...
0: Lent. Pilota per Rafinha a l'interior de l'àrea, fa la centrada cap a Abdelkarim, la rematava, la pot refusar el porter Schubert, hi havia però fora de joc.
3: Abdelkarim s'ha precipitat una miqueta en la desmarcada, s'ha posat per davant de la pilota, diria, i fins i tot això li ha perjudicat, l'ha incomodat la rematada, que ha hagut de rematar amb l'esquerra i la ve amb la pilota per darrere del cos.
0: Doncs una oportunitat que en qualsevol cas tampoc, en cas d'haver acabat dins la porteria, no hauria valgut, perquè el gol s'hauria anul·lat pel fora de joc, crec que clar, d'Abdelkarim, després de rebre la passada, l'assistència des de l'esquerra de Rafinha.
4: Ara que parlaves d'experiències inoblidables, Ricard, una altra de les experiències inoblidables per una persona és debutar amb el primer equip del Barça, encara que sigui en un partit amistós. I hi ha una persona avui a la llotja que li té especial estima a l'Al-Ahli, perquè el 2007 hi va debutar. És Bojan Krkić, que se'n va anar a jugar juntament amb la resta de l'equip un amistós per celebrar el centenari de l'Al-Ahli l'any 2007. Allà va debutar i, a més, va debutar amb un gol. Eren gols de Bojan, de Saviola i dos de Top.
5: Va guanyar el Barça 0-4 en aquest 2007, no, Mireia, dia que debutava, sí. Bojan, com bé expliques.
0: Rep la pilota a la frontal de l'àrea, Rafinha carrega la cama, xuta fora!
1: El xut més perillós, aquest sí que anava ben enverinat.
3: De ben poc, ha marxat a la dreta de la porteria, però poc.
0: I a més ho ha fet des de força lluny, bastant més enllà de la corona de l'àrea.
3: Un impacte força interior, no ha buscat l'empenya, jo crec que ha picat una miqueta amb l'interior, però li ha corregut molt la pilota, Rafinha.
1: I tanco la batalleta, que són els veterans d'Aigua Freda, que no sé per què relacionat amb el Tona, des d'aquí una salutació.
2: El partit no era Aigua Freda.
1: Sí, però els veterans no són d'Aigua Freda?
2: Diria que són els de Tona.
1: Ah, sí? Bon, doncs els de Tona. Escolta'm, doncs felicitem els de Tona i els d'Aigua Freda.
2: Sí, perquè si hem fet el merder...
0: I de pas els de Ceba.
1: No, és que juguem cada any. Sí. Vull dir, el que passa és que no els hi pregunto mai d'on són. Sé que són d'allà. I ja està. I el Xavi Torres és el nostre seleccionador.
0: La pilota la recupera l'Al-Ahli després d'un intent atacant per part de Lamine Yamal. Se l'endú Maravan Atia. Atia l'envia a l'espai buscant la presència de Bendaggia. L'avantatge, però, és per el porter del Barça, per Joan García, que l'envia cap a la zona defensiva de l'Al-Ahli. Empat a 0 al minut 24 de la primera meitat. Som al Gamper, som a la TDT, som a Catalunya Ràdio. De moment, sense gols, tot i que el Barça ha anat vorejant cada cop amb més insistència l'àrea i la porteria rival. Toca la pilota Fouad, al lateral esquerre de la Lahli. L'envia cap a la zona del mig del camp perquè la baixi Balde. La recupera, per tant, el Barça amb el pit. Balde la torna a controlar. Se'n va cap a zona defensiva i la juga ja en horitzontal per un dels centrals d'avui, Jules Koundé, que torna a ocupar aquesta posició.
1: Bé, la Lahli que encara resisteix defensivament. El Barça que va agafant ritme a la circulació. Rafinha, probablement el jugador més actiu al davant, i fa goig veure al mig camp Marc Bernal, Xavi Espart, Fermín, eh?
0: Xavi Espart, d'on és, Mireia?
4: De Vilassar de Mar.
0: Havia jugat al Camp Nou? La temporada que passada no s'hi va debutar. Pilota que s'endú al davanter centre de la Lahli. L'obre cap a la banda esquerra. I arriba Ben Charkhi, però ho ha fet quan la pilota havia sortit per la línia lateral i, per tant, serà servei de banda favorable al Barça.
5: Sí que havia jugat al Camp Nou la temporada passada. Va jugar un partit de titular, després va sortir-ne 5, però sí que en va jugar contra el Sevilla, va jugar al Camp Nou, per exemple.
4: Contra el Rayo, també.
5: Ah, que quan va ser titular i va jugar els 90 minuts, de fet.
0: Xavi Espart va jugar 90 minuts amb el Barça. Devia fer-ho de lateral dret?
1: Sí, diria. Sempre de lateral fins ara, excepte el partit de l'altre dia de pretemporada a Basilea, i aquests minuts en aquesta posició de la segona alçada, on té molta responsabilitat en el ritme del joc, molta participació.
0: Aquest és aquell jugador que Hansi Flick va arribar a comparar amb Philippe Lahm. Mira, roba la pilota, precisament. Xavi Espart fa picar-la, salta Abdelkarim, atrapa el porter.
1: És molt intel·ligent, com deia el Xavi. Sap interpretar totes les accions amb pilota, sense pilota, quan ha de saltar la pressió, quan ha d'estirar, quan ha de buscar una passada al peu, quan ha de buscar una passada en profunditat. Té una lectura amb un natural de les accions rapidíssima.
3: I té bon xut, ara s'ha atrevit a xutar perquè té bon xut i ha fet més d'un gol al filial des de fora de l'àrea.
0: Recupera la pilota del Barça, ho ha fet Marc Bernal, l'ha cedit cap a Rafinha, juga enrere el brasiler, la toca Gerard Martín, la deixa a l'alçada de la divisòria del cercle central per Koundé, que ja la desplaça cap a la banda dreta perquè sigui la Mínia Mal qui ho provi. Juga en curt cap a Eric García, aquest la torna entre línies per Fermín, que l'ha acabat perdent després d'intentar una jugada molt difícil. Baixa la pilota Benjdida, la toca per Coca, intenta endur-se la Benxarqui a l'extrem marroquí, ataca, la cedeix a l'espai perquè sigui Taher qui la remeni a l'interior de l'àrea. Apareix en tasques defensives Rafinha, que força el servei de porteria, reclama corna Benxarqui l'àrbitre, però diu que no, que l'ha tocat el jugador de la Lahli, per tant serà pilota per
1: Ursai. Però el retorn de Rafinha és meritori, el 28 té un partit d'estiu de pretemporada al Gamper, també exerceix de capità, no?
6: La primera acció que ha fet Rafinha al partit ha estat una pressió d'una altíssima intensitat que ha creat molta tensió, realment, la primera.
0: Ha saltat les alarmes de l'escàner. Pilota per la Mínia Mal, fora de joc ara del 10 del Barça, assenyalat per l'assistent de l'atac blaugrana. 0-0, 28 de la primera.
4: Dic d'aquell partit del 2007 allà a Egipte contra l'Ahli, més enllà de Deco i de Bojan, que eren a la gespa, avui també hi ha dos protagonistes a la llotja. Hi ha Silvinho i hi ha Saviola.
0: Silvinho és a la llotja avui?
4: Sí.
0: Silvinho és el seleccionador albanès.
3: Ja no, va deixar.
1: Ho ha deixat.
3: Sí, estava esperant algun equip.
1: Ah, és veritat que el vas entrevistar pel Mundial.
3: Durant el Mundial,
1: no?
3: Sí.
0: Toca la pilota a la Mínia Mal, l'envia a la banda dreta per Eric García, la torna a tocar per la Mínia Mal, la torna a tocar per Eric García. Tot això al costat dret de l'atac blaugrana, jugant enrere cap a Koundé. 0-0, 28, primera meitat, domina el Barça, però no acaba de fer el bolet.
1: Resisteix el gol, eh?
0: Toca la pilota a Rafinha molt bé, ara. Cap a Balde, Balde a l'interior de l'àrea, fa l'assistència cap del Karim, gol! L'ha marcat Abdelkarim, el davanter centre egipci, que demana disculpes, que no ho celebra perquè li ha fet un gol, el seu primer gol amb el primer equip del Barça al Camp Nou contra un equip que coneix molt bé, l'equip d'on va sortir, i gairebé amb vergonya, gairebé amb timidesa, gairebé amb certa recança, Abdelkarim celebra de forma íntima, molt profunda, aquest gol amb el que s'estrena al Camp Nou, no pas en la pretemporada, ja l'havien vist marcar. Abdelkarim ha fet el que sap fer, rematar com a nou, una passada molt bona de Balde, minut 29, gairebé mitja hora de joc de la primera meitat, marca Hamza Abdelkarim, Barça 1, Lahli 0.
1: Un professional de la posició de davanter centre, quin projecte projecte de davanter té el Barça, només amb 18 anys. Molt bona passada de Rafinha a l'espai, a l'esquena del lateral, per Balde, que apareix en el moment just, aixeca molt bé el cap Balde, no té pressa, té pausa a la línia de fals i sempre apareix el moviment del nou al primer pal, la diagonal al primer pal d'Abdelkarim, ràpida, guanyant l'espai amb aquest cos que té, que li permet tenir un espai d'avantatge. Es presenta el primer pal molt còmode per rebre la passada de Balde i rematar amb l'interior del peu esquerre el primer pal. Un altre gol d'Abdelkarim, un altre moviment de nou d'Abdelkarim i molt bé Balde a la banda esquerra.
4: El quart gol d'Abdelkarim aquesta pretemporada, és el màxim golejador d'aquest inici de temporada no oficial encara del Barça, justament en el moment en què hi ha aquesta pausa d'hidratació. El termòmetre marca 31 graus aquí a la ciutat de Barcelona. Alguns jugadors se'ls ha vist molt cansats, bevent molta, molta aigua, fins i tot aigua també per sobre. En el moment en què també estan en una rotllà, no? Al mig hi ha Hansi Flick, també hi ha Marcus Sorg una mica endarrere i Arnau Blanco fent d'intèrpret, entenc, perquè va ensenyant la tauleta. Flick ara parla amb Balde, també abans ha parlat amb Xavi Espart i amb Koundé. Està assenyalant alguna zona del camp amb Balde i amb Koundé, amb tots dos. Els jugadors mentre també beuen aigua.
3: La jugada del gol és molt destacable, l'arrencada de Hansa Abdelkarim per aconseguir la posició per rematar. Ja veu que la jugada acabarà a la línia de fons amb Balde i arrenca i li treu 2 metres fàcilment a Gasar al central de l'Alajri per rematar primer toc amb l'esquerra, que és la seva cama bona, a prop de l'escaire.
1: Tothom té records del Gamper de petit, de venir aquí, de recordar aquella experiència, com les experiències que us presenta CaixaBank Experience, experiències exclusives del món de l'esport, que són inoblidables. Només per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. I el Barça que ha fet el primer gol per tenir avantatge amb aquest moviment de davanter centre de Abdelkarim.
0: Quina bona pinta que té aquest jugador.
6: Ni un somriure en la celebració, ni un detallet.
0: Fins i tot afectat, gairebé diria.
6: Ha sorprès fins i tot.
1: Perquè ell es va formar en aquest club, no?
6: Sí, però esperes que sigui un detall amb els companys.
3: Estava pendent sobretot de demanar perdó per ser gol.
1: És que els drets televisius d'Egipte jo crec que cada cop agafen més força. No ha tingut gaire oposició tampoc en la diagonal,
6: Li ha agafat l'esquena al central.
1: No ha reaccionat al central.
0: Falta ara sobre Fermín a camp blaugrana, una falta comesa per Marabona. Tia li demana disculpes als jugadors del Al-Ahli. Ara s'encara Eric García amb el jugador que ha fet la falta, li reclama o li diu, no, si no pots fer una falta tan dura en un partit amistós. L'Al-Ahli també debuta a la Lliga diumenge, pràcticament a la mateixa hora que el Barça. Estarem pendents, m'imagino, Bernat Coll, en futbol internacional.
6: Contra el l'Empi.
0: Sí.
6: L'Empi a casa, recordem que la Lliga Egípcia és només una volta, diguem-ne, és una lliga matriu que després se separa amb la fase de títol i la fase de descens. És una lliga amb pocs partits.
0: La pilota la juga Koundé, tocant la capa a Gerard Martín. Gerard Martín, encara camp blaugrana, pressionat per Taher, la juga a la banda esquerra per Balde, l'assistent del gol d'Abdelkarim.
1: Començarà a haver-hi escalfament de futbolistes perquè normalment, bé, ara parlo de memòria, ja ho miraràs, Laura, hi ha 11 canvis al descans.
0: Arriba la pilota a la Minyamal, la seva passada però ha estat interceptada per un dels centrals.
1: Subtil, amb l'exterior molt dolça, però encara això, el que dèiem, encara no té la precisió activada de Minyamal, una mica rovellada encara de l'estiu. Dic que no recordo si el Gamper al descans ja venien els 11 canvis o els 10, si mantenia el porter o si s'anaven fent progressivament els últims anys.
5: Ho mirem.
0: Jugant el Barça, que guanya per 1-0, minut 34 de la primera meitat. El gol l'ha fet aquest davanter jove egipci, que es diu Hamza Abdelkarim, i que amb aquest gol, si és que no ho era ja, deu ser el màxim golejador de la pretemporada.
4: Sí, amb 4 gols.
0: 4 gols en... Què, quatre partits i mig?
6: Bé, cinc partits, no? Participat en tots.
0: Però el que passa
4: però
0: que amb el
6: Linese
0: i el Nottingham eren...
6: Com una part.
0: Una part cada
4: sí,
0: un, no?
4: Exacte.
0: Juga la pilota la Lahli.
1: Quan s'escalfen ara, Mireia?
0: Mira, compte que recupera la pilota la Mínia Mala a l'interior de l'àrea, després una errada del porter, continua encara la Mín, se'n va amb la pilota controlada, la toca enrere per Bernal, prova el xut Bernal, arriba el refús a Rafinha, intenta fer l'assistència cap a la banda esquerra per Fermín, Fermín retalla, xuta Fermín, a punt de salvar-la, atenció Xavi Esparno, l'ha acabat allunyant la defensa, Xavi Esparno ha vist tan fàcil,
3: ha vist tota
0: la porteria per ell, ha dit,
3: que la preparo, que xuto,
0: i amb tot això, amb tota aquesta estona que ha pensat, ha pogut donar-li temps de reacció al defensa de l'Alahli que s'ha llançat a terra i ha acabat enviant la pilota a corna.
1: Ha tingut moltes fases l'acció perquè recupera la Lamine Yamal gairebé per rematar i comença a fer driblings cap enrere, la jugada xut de Marc Bernal, el refús per Rafinha, fa un bon control i pot rebentar, s'ho repensa i recicla la jugada, apareix Fermín que fa una acció magnífica.
0: Quina
1: la línia de fons
0: acabar,
1: sí, el retall cap a dintre amb molt poc espai, deixa enrere el defensa, salva Chauvin i el segon pal apareix Xavi Espar, que com diem ho veu tan clar, ve de cara amb l'interior que diu, bé, no he de precisar gaire, i apareix un defensa que s'hi llença molt bé, Fuad, per evitar el gol.
0: Tercer corda per Barça. S'ha fet mal un jugador de l'Alahli.
4: Sí, han hagut d'entrar les assistències mèdiques, però que d'aquí no res es tornarà a prendre el joc.
0: Crec, Carles, que finalment no serà corna perquè la pilota refusada per el defensa de l'Alahli ha sortit per la línia lateral. Per tant, és out, pots eliminar aquest corna.
5: I, Ricard, els últims Gampers, almenys amb Flick, no hi havia gaires canvis al descans, però, per exemple, si anem al Gamper del 2022, allà sí que hi van haver fins a 7 canvis al descans.
1: Però amb Flick no, eh?
5: Amb Flick no. La temporada passada van ser contra el Como 2 canvis, però no.
4: Doncs mira, precisament són 7 els jugadors que s'escalfen ara mateix.
1: Veurem si són tots al descans. Pot ser que estiguem sentint càntics de Rafinha capitán? Ho dic perquè aquest...
3: A mi m'ho ha semblat, sí.
1: Que
3: normalment és el que acompanya marxa ja o sí, vés-te'n ja.
1: La campanya, Bernat? La campanya? Sí, vull dir que ja no...
0: Té adeptes.
1: Sí.
0: Pilota per Valde a l'interior de l'àrea, prova a fer la centrada. Ha tapat Hani, la pilota se'n va... Per la banda, al costat del corna, serà servei de banda out, favorable al Barça. 37 de la primera meitat, Barça 1, Alahli 0, ha marcat Abdelkarim al minut 29. Transformant el primer pal, una rematada després de cessió de Valde. Ara Abdelkarim protegia, li ha sortit el pas El Ghazar, ha tocat la pilota al defensa de l'Alahli i ara sí ha provocat un nou corna favorable al Barça.
3: El tercer.
0: Tercer corna, aquest que és des de l'esquerra, el picarà novament Fermín.
2: I acabem de veure que el jugador que ha sortit perquè ha estat atès no ha entrat fins un minut després de que el joc s'ha reprès.
1: A aquest minut...
0: Compte, la Lamine Yamal la deixa per el Abdelkarim, atrapa la pilota al porter.
1: És clavat, Marc, aquest minut?
2: Sí, és quan s'aturi el joc després d'un minut de temps real des de que es posa en joc la pilota.
1: D'acord, o sigui, al moment que es reprèn el joc, un minut clavat,
2: Sí.
1: I qui ho calcula, això?
2: Normalment l'àrbitre o els assistents o quart àrbitre també el poden ajudar, però normalment al final l'àrbitre veu que el joc es reprèn el 37-32.
1: Mira el cronòmetre, però clar, això mentre xiules i mentre estàs pendent del joc podria ser que se't pugui passar.
2: Per això el tard aquest que ha fet el CTA diu que els àrbitres assistents poden ajudar en aquest
1: primer.
2: Em sembla
1: una bona decisió, perquè clar, cada cop tenen més feina, han de comptar segons. Un minut el que ha marxat.
3: A més, estan connectats per això. Els auriculars.
2: Com que teòricament l'àrbitre és qui porta la funció del partit, o qui dirigeix el partit, el que passa que ja pot especificar que el poden ajudar.
1: D'acord.
0: Atenció, la pilota que prova de controlar Tahir, banda esquerra de l'atac de l'Alahli, la deixa per Coca, obertura cap a la banda dreta, Zizo intenta fer la passada, ha tallat bé Eric García, recuperarà la mínima, s'endú la pilota amb una ruleta fantàstica, continua continua encara la Lamine Yamal, creua la divisòria, s'ha quedat sense benzina, li pren la pilota a Tia.
1: Sí, no ha tingut un altre canvi de marxa, frenat.
0: S'ha de dir que Lamine Yamal, jo crec que no sé ni si fa una setmana que està entrenant.
3: No una setmana, no? Va tornar al límit, però és la setmana passada.
1: Sí, està clarament en una fase de rodatge.
5: Per cert, a Egipte sí que estan podent seguir aquest partit a la televisió amb un canal d'allà que es diu On Sport. On Sport.
0: Pilota de Valde, Valde per Rafinha, Rafinha a la mitja volta, l'enviava per Fermín, ha tapat a última instància un defensa de l'Al Ahly. Tenim catalans veient el partit a Egipte o...
4: Mira, pensava que anaves a preguntar si hi hauria el dual de la TDT a la televisió d'Egipte.
0: Oh, no hem fet la gestió, no, Xavi?
3: No.
0: On Sport?
3: No.
1: Algú de vacances segur que hi ha.
5: Sí, hi ha algun oient que es manifesti.
0: Toca la pilota a Tial, obre la banda esquerra, la rep Taher. Taher envia la pilota a la zona ampla del terreny de joc perquè la remeni Zizo. Zizo cap a Ben Charki. A la dreta apareix Hani. Hani, que és el lateral, ara en posicions ofensives, combinant novament amb Ben Charki. Pilota enrere cap a Coca. Passada cap a la zona del cercle central perquè sigui a Tia. Ara són uns instants de cert control de la pilota per part de l'Al Ahly.
1: Quan puguis, Mireia, em reconeixes els 7 jugadors que s'escalfen, sisplau?
4: Sí, mira, són Adeyemi, Gordon, Olmo, Cortés, Brian Fariñas, Orian Goren i Jordi Pasquet.
1: Aquests són els 7 candidats, per aixer a la segona part.
0: Al minut 41, ara mateix, aquesta primera meitat, amb pausa d'hidratació, per tant, com a mínim s'hauran d'afegir un parell de minuts. 1-0, guanya el Barça. El gol l'ha fet un egipci, Abdelkarim. Però no en pròpia porta, un egipci que juga al Barça. És un futbolista jove que veurem si aquesta temporada, després d'aquesta bona pretemporada, té oportunitat de continuar durant uns quants partits amb el primer equip. La pilota la juga el Barça, Eric García. La toca per Marc Bernal, Bernal per Fermín. Fermín la controla a l'interior de l'àrea. Ha tallat Gasar, un dels centrals, que allunya la pilota amb la cama esquerra cap a la zona del mig del camp perquè la controli Jules Koundé. Se l'endú Koundé, l'aguanta davant de dos jugadors, la manté, continua encara Koundé. Pilota que finalment acaba enduent-se amb comoditat el jugador francès, avui fent de central.
1: Poca exigència, oi, per l'examen de Koundé?
3: Molt poca.
1: No podrem treure gaire conclusions.
3: Deu estar content, Koundé, per jugar en la posició que considera més natural, però sí, vaja, no sé si és bona notícia per ell.
1: Té una mica una dèria amb això al central, perquè ja ha convertit en lateral dret titular de la selecció francesa. Lateral dret titular del Barça. Quina necessitat tens de voler jugar de centrals? I...
0: Però que ho ha dit un altre cop, això? O ha fet alguna declaració?
1: Jo he sentit soroll de fons sobre això. No sé exactament si és soroll net, però perquè ja arriba un moment que no saps ben bé on sents les coses, però vaja.
0: I Espar envia la pilota a l'interior de l'àrea. Atenció a la caiguda de Rafinha, que l'àrbitre castiga en penal. Xavi Espar aixecant la pilota, buscant l'arribada de Rafinha. En diagonal, quedava sense pràcticament angle ni per reixutar. De fet, quedava d'esquena a porteria, però ha notat l'alè d'un defensa de l'Al Ahly per darrere.
1: Ha estat molt llest, Rafinha, perquè...
0: Ha caigut i l'àrbitre ha xulat penal.
1: Recupera la pilota al central, però Val és lent, i com Rafinha ve amb la inèrcia de la carrera, es posa ràpidament entre ell i la pilota, i el central xuta el peu de Rafinha.
3: És com és similar, no és igual, al penal que li van fer a la Minya Maldini a la semifinal del Mundial. O sigui, el defensa no veu què té al darrere.
6: És riat.
3: Rafinha s'anticipa i el defensa intacta.
1: Molt lent, riat.
0: Doncs, tot i les protestes dels jugadors de l'Al Ahly, l'àrbitre, Rafinha mateix. Rafinha té la pilota...
3: Home, no sé si és significatiu, però Rafinha i Lamin són al camp i qui xuta és Rafinha.
6: Ja va passar, temporada passada, diria, en un partit.
0: Rafinha està discutint amb els jugadors de l'Al Ahly, com volem dir, escolta'm, m'ha picat el peu.
1: I Rafinha, capità.
2: Però potser no és la típica d'agafar la pilota i al final...
1: Sí, me l'han fet a mi, no?
0: Atenció al penal que picarà Rafinha.
1: No, aquí
0: 43.
1: És gran,
0: 43 de la primera meitat. Guanya el Barça 1-0. Oportunitat per fer el segon. Rafinha, mans a la cintura. Braçalet de capità, el braç esquerre. Amb l'esquerra també xutarà. Amb la cama, evidentment. Mirant fixament cap al seu objectiu. Té l'ordre de l'àrbitre. Rafinha, passes curtes, xuta. Rafinha, gol! Tot i que el porter ha encertat la trajectòria de la pilota, el xut ajustat i fort de Rafinha ha permès al Barça marcar el segon de la nit. Marca el capità Rafinha, el jugador que ha forçat el penal, transforma també la pena màxima. Minut 44 de la primera meitat, gol del capità, gol de Rafinha, Barça 2 a l'Ahli 0.
1: Rafinha no només és el primer capità, sinó que serà el primer xutador de penals del Barça, i per tant ell decidirà quan li concedeix a la Minya Mal, que segur que li concedeix, però d'aquesta manera també assumeix aquesta jerarquia des de l'inici. Un excel·lent xutador de penals, molt com bo. Ha demostrat, perquè Xavier li ha aguantat molt bé, però el xut és sec, molt ajustat al pal, malgrat que l'aproximació és molt lenta.
3: Li corre molt la pilota, Rafinha, en sí, aquest impacte. És un impacte interior.
1: No necessita ni carrera prèvia.
3: Entre pal i ferro, no, sí. El porter no té temps d'arribar allà
1: baix. Fa dues passes, vull dir que és una aproximació d'aquestes que algú a vegades li genera inquietud, però el colpeig, l'impacte, com diu el Xavi, li corre la pilota i Xavier, que s'estira bé, no pot evitar el gol. Rafinha, un dels destacats de la primera part.
4: I que ja havia fet un gol també contra el Nottingham Forest, és el segon gol de Rafinha aquesta pretemporada, que ho ha celebrat fent un salt, després també amb Lamine i la seva ja també tradicional celebració, xocant les mans, alçant els braços i mirant cap avall, i després la seva més particular cap al seu fill, en el moment també que s'anunciava en el temps afegit, 3 minuts afegit a aquesta primera meitat.
0: Doncs em sembla que si l'elecció és aquesta, és encertada, Ricard, perquè em sembla que és un xutador que dona moltes garanties.
2: La temporada passada no em va fallar cap.
3: No, és que no falla cap des del 2017 o 18 quan jugava a Portugal.
6: I en va marcar 3 amb Lamine sobre la gespa ja la temporada passada.
0: Gran xutador de penals Rafinha, avui ho ha demostrat. Estic veient un Rafinha motivat, això del braçalet crec que li senta bé, se'l veu també amb bona forma física, a veure si les lesions que la temporada passada tant el van castigar el respecten i permeten veure el Rafinha de fa dues temporades, que va ser possiblement el jugador clau de l'equip.
1: La temporada passada va patir molt amb les lesions durant l'any, però recordem el Mundial, que se'l va perdre també el primer o el segon partit per una lesió muscular. Bé, tu, Bernat, ja ets client de CaixaBank, però només amb la possibilitat de ser client accedeixes a aquestes experiències exclusives del món de l'esport que t'ofereix CaixaBank Experience. Tens 1000 avantatges, pots accedir a sortejos, a prebendes, aconseguir entrades i descomptes, o gaudir del millor contingut relacionat amb l'entreteniment i les promeses de buscar @experience CaixaBank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix. Mai no oblides una experience.
0: L'experience al Camp Nou ha estat el xut, jo diria que el primer entre els tres pals de l'equip egipci.
3: Correcte.
0: El que ha aturat fàcilment Joan Garcia, xut crec que ha estat, no sé si d'en Charqui o de Taer. Ara és quan em dieu que és cap dels dos. El 7, el 17...
6: Ara quan hi veia de repetició...
4: Mira, el 7 és Taer i el 17 és Ben Charqui. Okay. Vull dir, tampoc et puc ajudar.
0: Aquí arribo, sí. La pilota a la banda esquerra, la té Siso. Siso davant Koundé, guanya el Barça 2-0. Gols d'Abdel Karim i de Rafinha. S'afegiran, per cert, 3 minuts. Arribarem al 48. La pilota la remena l'equip egipci, la Lahli. Zona ampla, encara lluny de l'àrea del Barça. La té Coca, la juga cap a Atia, apareix el central Gazar, pilota a la banda esquerra per Ben Charqui, intenta superar rivals, combina bé amb Atia, se l'endú novament Ben Charqui, és a l'interior de l'àrea, prova el xut, fora! La pilota ha sortit fora i l'àrbitre aprofita aquest moment 48 de la primera meitat per assenyalar final de la primera meitat. Alguns jugadors egipcis que s'agenollen a terra fent algun tipus de gest de caire, evidentment religiós, d'agraïment, suposo que per haver disputat aquesta primera part i no haver patit cap lesió. Els jugadors es disposen a anar cap a vestidors. Guanya el Barça 2-0, han marcat Abdel Karim i Rafinha.
4: I Fermín i Flick, que fa la sensació que per un moment se'ls ha oblidat que això és un amistós, i estan molt, molt, molt empipats, tots dos, un amb l'àrbitre. De fet, mira, ara Flick se'n va a parlar amb l'àrbitre i amb els dos assistents. Flick porta estona queixant-se a l'àrbitre assistent i al quart àrbitre, i Fermín, abans de marxar, també li ha dit a un de...
1: Però què deu ser? Perquè ha de ser una cosa molt...
3: La Mins estava queixant a l'àrbitre, també de manera molt crua.
7: Per una agafada
3: que li han fet. Del pantaló que li han fet a la banda dreta.
4: Doncs mira, Flick en el quart àrbitre, just li estava com fent el gest d'estirada de pantaló, per tant, segur que deu ser aquesta.
3: Acció. Era molt clara, l'assistent, és difícil que no vegi aquesta acció.
4: I Fermín li feia un número amb la mà, no sé si ha dit, no sé si li ha fet com dos, com si li reclamés que alguna cosa ha passat dues vegades i que no l'han penalitzada, però tots dos bastant empipats amb els àrbitres. Ara sí, però tots els jugadors, fins ara titulars i també els que s'escalfaven, que ja són al vestidors, aquí la gespa, només queda la Cat saludant.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Les assegurances de salut d'MGC Mútua cobreixen totes les pròtesis internes i externes, incloent-hi fins i tot els audiòfons, per exemple, perquè any rere any millorem les cobertures i els serveis pensant en tu. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
10: L'efecte Costa.

0: nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Com estàs? Ben tornat.
1: Ah, gràcies, i igualment, amb ganes de futbol, lògicament.
0: I amb calor o no?
1: El que estem suant avui aquí, no sé si té precedents, però vaja, dubto que la gespa suïn gaire més que l'agradaria. Quina xafogó, mare de Déu.
0: Com has vist la primera part?
1: En progressió, m'ha fet la sensació que al principi del partit corresponia a un ritme molt de... Vaja, i al final bastant també, però trobo que és un ritme molt de principi de pretemporada, però és que, clar, hi ha molts jugadors de l'equip que, com dèieu, fa una setmana que s'entrenen. I a poc a poc l'equip s'ha anat entonant, s'ha anat embalant i a poc a poc ha anat imposant la superioritat que vaja ja. Això ja li suposàvem, vull dir que el marcador no té més història, però si anava veient que l'equip agafa ritme, que va trobant precisió, i alguns futbolistes, com és el cas de Lamin, que se li nota molt que està lluny de la seva millor versió, com és normal, però vaja, tampoc Caspar va treure grans conclusions competitives del partit d'avui, tenint en compte el rival, i això sí, pensant que d'aquí 4 dies ja tens un partit de Lliga, i que jo tinc curiositat per veure el nivell competitiu de l'equip, tenint en compte que Flick ja ens ha avisat que el 100% l'equip no el veurem gairebé fins a l'octubre.
0: T'ha agradat algú en especial? Et crida l'atenció? Creus que Xavi Aspar pot tenir continuïtat aquí en aquesta posició al mig camp mentre Pedri no estigui bé?
1: Clar, desconec per quan en té Pedri per estar bé. Mentrestant és possible que sí, perquè no hi és Pedri, no hi és De Jong. El que sí que se'm fa més difícil d'imaginar-lo jugant amb regularitat aquí, quan hi siguin tots, quan ja hi sigui Rodri, etc. En canvi, com a lateral, tenint en compte que encara no sabem exactament què vol Flick de Koundé, si és que l'acabarà fixant com a central, jo com a lateral Eusebio, i els més vells m'entendran, jo el veig claríssim. És a dir, per partits on creguis, sobretot aquí al Camp Nou, on creguis que l'amenaça del rival és relativa, vaja, a mi em sembla un jugador superdotat per entendre el ritme i les eleccions del joc, com comentava abans amb el Xavi. Jo el veig més de lateral ocasional que no com a migcampista, tot i que és evident que ell és migcampista.
0: I Koundé central?
1: No ho sé, noi, clar, fa tant de temps. Jo és que ara tinc gravat que les últimes vegades que havia vist Koundé de central veiem les empanades més grans de Koundé, i és dir molt, perquè de lateral n'ha tingut unes quantes. No ho sé, clar, amb el partit d'avui és impossible de dir. A mi no em sembla malament, ara t'escoltava, que és lateral titular a França, lateral titular aquí. Jo puc comprendre que si el jugador ell creu que és central i gaudeix més del joc jugant com a central, puc entendre que ho reclami, que no sé si és el cas. Ara, si serà el millor o no per l'equip, això ja ho ha de dir Flick. És veritat que de centrals no anirem sobrats, fa l'efecte, i encara menys si Eriks ha de ser el lateral dret titular.
0: Ara poden aparèixer Gordon, Adeyemi, altres futbolistes. Abans de veure'ls, hem vist Abdelkarim. Tu quin rol creus que pot tenir a plantilla?
1: Mira, l'altre dia me'l mirava el triangular d'Udine, i coincideixo bastant amb el que comentaves a la prèvia, que com que no tens un nou pur, jo crec que pot tenir espai. El que passa és que també em passa com amb Xavi Aspar. Tu has fitxat Gordon, que en teoria, pel que vam veure l'altre dia, Flick, en l'ordre de nous d'emergència, prefereix Rafinha que Gordon, o això vaig entendre en la primera ocasió sense nou. Clar, si tens tants jugadors, tants davanters, que en principi hi haurà castanyes per jugar al davant, si és que a més acaba arribant un nou, no sé si Flick preferirà tenir com a recurs un nou d'ofici, vaja, un nou pur com Hamza, o si preferirà com a recurs, per exemple, Gordon, com feia en Ferran, per exemple. És el dubte. Jo crec que el nano, per l'edat que té i pel que està ensenyant, fa una pinta excel·lent. A mi em fa bona pinta, com a tu.
0: Doncs el primer efecte costa de la temporada, tornar a parlar quan acabi el partit, a veure la segona part que veiem.
1: Escolta, no puc esperar fins al tercer temps. No ets rodrista?
0: Sí, el Jordi ha vingut preocupat quan s'ha
1: No, clar, és que quasi caic de la moto, perquè la inquisició del Bernat m'ha fet pensar que no.
0: Deu haver estat el to que he comunicat, perquè el Xavi també m'ha fet la pregunta. Bé, ho deixem per després.
1: D'acord, mantinguem l'expectativa, però estic amoïnadíssim, eh?
0: Estàs amoïnadíssim.
1: Sí.
0: Tu estàs entusiasmat?
1: No, va, jo venint cap aquí ja he passat per Canaletes.
0: O sigui, sí, eh?
1: No, molt. Que bé. Sembla un salt de qualitat descomunal.
0: Que bé. Bé, doncs, després si vols ho rematem. Avui no el veurem.
1: Ah, no, això no, però vaja, no hi ha pressa.
0: Adéu.
1: Fins ara.
2: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: Les notícies. L'Eloi Barrera ens porta avui els titulars d'última hora. Bona nit, Eloi.
5: Què tal? Bona nit. Doncs us expliquem que continua la polèmica sobre els menors no acompanyats que viuen a Ceuta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat fins a aquesta ciutat autònoma i ha insistit que s'han d'expulsar immediatament cap al Marroc tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol, que no els volen territori espanyol, vaja.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo. Incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
5: El govern espanyol respon que no pot expulsar en bloc tots els menors migrants de Ceuta, que la llei no ho permet i que en tot cas s'ha de mirar cas per cas. De moment la Moncloa anuncia que traslladaran cap a la península unes 500 nenes i noies menors que encara viuen als carrers de Ceuta. I es porta una notícia important també d'aquesta tarda. Les empreses farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat una vacuna contra el melanoma. Diuen que totes les proves que han fet fins ara han aconseguit frenar aquest càncer de pell, dilatar la metàstasi i reduir el risc de recaiguda o de mort en pacients que tenen melanoma avançat. De moment, la vacuna està en fase d'assaig, no es pot comercialitzar, però els resultats són tan bons que han disparat les accions d'aquestes farmacèutiques a la borsa. Aquí, a casa nostra, el govern vol reactivar el projecte d'un eix transversal ferroviari. Seria un tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, que passaria per Igualada, Martorell i el Vallès. De moment, la Generalitat hi posa 1 milió d'euros per dissenyar el projecte, per dibuixar el traçat, analitzar viabilitat i fer estudis ambientals, però de moment encara no hi ha calendari. I pels que hagin vingut a veure el Gamper al Camp Nou, els que hagin vingut des del sud, segurament s'hauran trobat problemes a l'autopista AP7 o a la línia R4 de Rodalies de Renfe. Resulta que aquesta tarda s'ha incendiat un camió a Gelida, a l'Alt Penedès, i això ha obligat a tallar totalment tant l'autopista com la línia de tren. Un cacau important aquesta tarda, hem arrossegat cues i problemes, però ara hem de dir que ja està tot reobert i la circulació s'ha normalitzat, tant a l'autopista com als trens.
4: Gràcies, Eloi.
5: Fins ara.
4: Els titulars.
7: Aquesta nit hi ha jornada futbolística a la Lliga Espanyola, al Metropolitano, a punt de començar.
4: L'Atlètic de Madrid-Màlaga, de moment, homenatge als campions del món al Metropolitano.
7: A la Champions es tanca l'anada de l'última fase d'accés, on destaquem el minut 6.
4: El NEC Nijmegen 0, Bodoglim 0.
7: En tenis, avui s'ha disputat els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati.
4: I en dobles, victòria de Marcel Granollers i Horacio Ceballos, han superat l'estatunidenc Austin Krajicek i el croat Nikola Mektić, i s'han classificat així pels quarts de final. I en individual, victòria de Coboli davant Hodar per 2-16-1.
7: I un últim apunt que acabem de conèixer, Laura.
4: Sí, la Lliga F es podrà continuar veient aquesta temporada per DAZN i per Radio Televisió Espanyola.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
8: Ei, com va? Com et dius?
9: Tenim un nom que el sap tothom.
8: Però d'on surts tu?
9: Tant se val d'on venim, si del sud.
8: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
9: Ara estem d'acord, estem d'acord.
8: Sí, i una estrella ens agermana.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
4: Llegim els comentaris, opinions d'aquesta primera part dels oients. Ens diuen, en Fermín el veig despistat, es nota que li falta rodatge mundialista. Sobre Rafinha ens diuen que és molt més efectiu que Lamine, opina un oient. I sobre el gol de Hamza Abdelkarim diuen gol del faraó Kit. també Bernat Soler, volies que llegíssim també alguna crítica, doncs un oient ens ha dit que no fem tants comentaris aliens al partit, que a vegades distraiem una miqueta, i un altre afegeix que a vegades divaguem un pèl massa amb alguna cosa personal. I d'altres...
0: un clàssic aquest, ja sé.
4: Sí,
0: que és,
4: clàssic a la TDT. I d'altres...
0: un clàssic de la TDT, però expliquem que és el Gamper i que per això potser a vegades ens estirem una mica. Intentarem moderar-ho.
4: Molt bé, i amb el Gamper d'altres ens diuen que s'alegren perquè haguem tornat. Diuen, la millor notícia de l'estiu, em doneu vida. Moltes gràcies.
11: El laboratori.
0: Carles, què destaquem de la primera part?
12: Doncs mira, per dir-li a l'oient que ha escrit que Fermín és el jugador que més pilotes ha perdut, n'ha perdut 6, n'ha recuperat una de les 35 intervencions. Doncs això, una passada mèrit, veure malament una pilota recuperada, 6 pilotes perdudes. El següent amb pilotes perdudes és Lamin, però és evident que és el seu joc, vull dir que evidentment segueix intentant els un contra uns i aquesta sèrie de coses que li provoquen pèrdues de pilota. Els màxims recuperadors, de moment els dos centrals, Gerard Martín amb 8 i Koundé amb 7, i el segueix Bernal amb 6 recuperacions i 2 pilotes perdudes. Toca més pilota Bernal, 40 intervencions, que Xavi Espart, 30, però els números de Xavi Espart de moment són correctes.
0: Molt bé, possessió tota del Barça, no, Marc?
13: Pràcticament un 65% de possessió hem acabat la primera part i hem jugat un 68% del temps a camp del Al-Ahly.
0: I qui es prepara, Mireia? Qui sortirà a la segona part, aviam?
14: Doncs mira, d'entrada he vist a Jordi Pesquer, també a Álvaro Cortés, Brian Fariñas, ara els acabem de confirmar.
0: Molt bé, doncs ja també veig Gordon preparat, vull dir que hem de veure quins canvis, perquè també s'està barrejant amb unes carreres complementàries d'alguns titulars que descansaran ara i que estan acabant un treball físic per poder ja anar cap a la dutxa, on hi ha Lamine Yamal, hi ha Xavi Espart, hi ha Marc Bernal, hi ha Valde, hi ha Gerard Martín. Per tant, aquests tenen molta pinta de ser alguns dels substituïts. Ara ho aclarim tot plegat.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: El descans encara escalfant-se el suplent d'un equip i de l'altre, esperant aquestes substitucions. Un descans que s'agraeix en un dia, com dèiem, molt calorós, una nit calorosa aquí al Camp Nou, pendents de veure què pot passar a aquesta segona part.
7: La rematada que buscava el Bernat Soler abans, al final del partit, és del dorsal 7.
18: Taher.
7: Sí,
18: Taher.
7: Per confirmar-te-la i tancar-la.
0: Una de Taher i una de Ben Sharkey. No, deia Laura que has explicat que finalment la Lliga F es podrà veure per televisió?
4: Sí, per televisió espanyola i per DAZN.
0: Que és com on es veia, on s'hi veia ja?
4: Sí.
0: Ah, sí, que s'ha renovat.
19: És possible que TV3, Esport 3 acabin aconseguint algun paquet de partits com ha passat a les últimes temporades, però això encara deu estar en negociació.
4: I aquesta notícia és per les properes 3 temporades.
18: El tema és que durant unes setmanes o dies hi ha hagut la incògnita de si alguna televisió, plataforma, algun mitjà compraria els drets d'aquesta lliga, perquè DAZN, que era qui tenia els drets principals de la temporada passada, no havia fet l'oferta per renovar. O com a mínim, l'oferta que havia transcendit no... Semblava que no reeixia. Amb la qual cosa estàvem a, no sé, pocs dies de l'inici de la competició i no hi havia televisió per on veure-ho. I d'aquí que avui doncs, la notícia tingui pes, perquè tots els aficionats podran, ara sí, si ho volen, veure per televisió doncs, partits de la Lliga F, i alguns els podran fins i tot sentir a Catalunya Ràdio.
0: La sensació és que Joan García repetirà la segona part, que també...
14: Sí, també hi ha Eric, hi ha Abdelkarim, hi ha Lamine Yamal...
0: A Lamine Yamal també?
14: Sí, està al cercle central vestit de curt.
0: Ah, sí. Ja l'he vist que feia alguns sprints.
18: I Gordon jugarà o no jugarà?
14: Sí, perquè ja està canviat. Mira, dels jugadors que he pogut identificar que sí que entraran, hi ha Gordon, hi ha Dani Olmo, hi ha Orian Goren, hi ha Brian Fariñas, Álvaro Cortés i Jordi Pasqué.
0: Sí, això són gairebé... Això són set, has dit, no?
14: Sí, l'he dit.
0: Tres quarts de... Bé, una meitat de l'equip. Bé, els jugadors de l'Al Ahly també apareixen al terreny de joc. No sé si hi haurà gaire canvis aquí o no. Aquí hauràs de fer...
14: Mira, aquí n'hi haurà dos segur. Entraran Ibrahim amb el dorsal 6. I ara et dic l'altre perquè hi ha hagut ball de dorsals.
18: Anthony Gordon durà el 25, doncs? És el seu dorsal oficial?
14: Durant la pretemporada està lluint el dorsal 17.
18: Avui du el 25, oi?
14: Sí, l'únic és que al fer la presentació ha sortit Caçador amb el 17, que és el propietari del dorsal 17 encara ara.
7: Tant diu que s'ha port lluir el 10.
18: Ja, però aquest no fa pinta que li...
14: No.
18: Que li doni, no. A Gordon. Bé, doncs, mira, aquí els tens, els jugadors que estan a punt d'entrar ja.
14: Sí, el dorsal 6 és Ibrahim, és el que dèiem. L'altre, ara us el canto.
18: Doncs el Barça farà canvis, veurem. Tinc la sensació que l'Al Ahly no em fa gaire, si és que em fa algun, perquè estic veient...
14: Em fa dos.
18: Sí, aquí es veiem els dos que són a la banda, oi?
14: Sí, el dorsal 6 i el dorsal 10. Ibrahim i Bakrar. Ara veurem els del Barça. Ara sí, són els que he cantat. Ara us faig el canvi de jugadors.
18: Ara ho resumim.
14: Ah, mira't el Koundé. M'estava estrutant tot els 11. Koundé és un altre dels jugadors que sí que seguirà. Ara us el canto.
18: Doncs un parell de canvis a l'Al Ahly, però els que ens interessen sobretot són els canvis al Barça, entre els quals hi ha doncs, un dels fitxatges estrella de la temporada. Anthony Gordon, flash pels oients habituals de Catalunya Ràdio, després de la pensada del Jordi Costa, d'anomenar-lo així en honor a un superheroi bastant antic, que es deia Flash Gordon, i era molt ràpid, com se suposa que ho és també el jugador anglès. Tot a punt perquè comenci la segona meitat, guanya el Barça 2-0, dona l'ordre del partit, l'àrbitre, perquè reprengui el joc... I, per tant, ja hi som amb Dani Olmo, tocant ja la primera pilota, i amb la substitució de Rafinha, que ja no hi és, i que això permet que qui llueixi el braçalet de capità ara sigui Eric García. La pilota la juga Eric cap a Koundé. Per tant, fem l'inici del Barça, sisplau.
14: Ara la tinc. Perdona, encara estava fent el ball de canvis. Mira, han marxat Balde.
18: No, fem l'alineació del Barça i després...
14: Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Álvaro Cortés i Jordi Pasqué a la defensa. Al mig del camp ha canviat sencer. Ara hi ha Fariñas, hi ha Orian Goren i hi ha Dani Olmo. I al davant, Lamine Yamal, Abdelkarim i Flash Gordon.
0: Doncs Eric lateral dret, Koundé central, recordem que ja la primera part han jugat així, i la presència de Fariñas com a mig centre, un migcampista polivalent que probablement li aniria millor una segona alçada, però com que el Barça ara no té un altre mig centre, ocupa aquesta posició de base, amb Goren a la segona alçada, Dani Olmo a la mitja punta, repeteix la Lamine Yamal, tot i que està cansat, i continua Abdelkarim, Gordon ara completa la davantera, Rafinha descansa.
18: Pilota que intentava lluitar un jugador de l'Al Ahly en pugna amb Jules Koundé. La pilota l'ha acabat recuperant, però el Futbol Club Barcelona la rep a la banda esquerra. Anthony Gordon. Gordon, a qui rellevava Pasqué. Toca enrere Gordon cap a... Orian Goren, oi? És aquest jugador...
14: Sí, té 17 anys.
18: És d'Israel, m'han dit, oi?
14: Exacte, és d'Israel, va fitxar pel Barça ara fa 3 anys i s'ha mudat amb tota la família aquí a Barcelona.
18: Pilota a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal, però de fer l'acció individual, té davant Fouad, continua Lamine Yamal, retalla encara Lamine Yamal, continua Lamine, cansat l'acaba deixant per Dani Olmo, Olmo la torna per Lamine Yamal... Veurem si torna a intentar encarar Fouad. Frena, arrenca. I Fouad li acaba prenent la pilota. La juga des de la defensa l'Al Ahly. Talla al mig del camp Brian Fariñas. Apareix Orian Goren. La juga per Abdelkarim. Abdelkarim novament per Goren. Com li hem de dir? Orian Goren, tot sencer?
14: Doncs ara miro el que porta la samarreta.
20: Compte que recupera la pilota Gordon a l'interior de l'àrea, la cedeix cap a Abdelkarim, mitja volta, no hi arriba, la té Lamine Yamal, la seva rematada la pot interceptar un defensa del conjunt egipci, cau a terra Brian Fariñas, l'àrbitre assenyala la falta clara del jugador de l'Al-Ahli.
19: És el segon error de Choubira, el porter de l'Al-Ahli, d'aquest estil. A la primera part li ha caçat la pilota Lamine i ara ho ha fet Anthony Gordon.
14: A la samarreta porta Orion.
20: Falta clara, jo crec que sobre Brian Fariñas, una agafada de Ben Charki que permetrà al Barça tenir una falta escurada a la dreta, bona per un esquerrà, bona per exemple per la Lamine Yamal, tot i que Dani Olmo

0: aquell rinoceron blanc, dos Rashford i un Rafinha.
1: La pilota la juga Olmo, la toca per Orient, aquest amb Jordi Pasquer, Pasquer amb Gordon, Gordon enrere. Es produeix ara la circumstància, com a mínim, des de la nostra posició visual. Tinc la sensació que hi ha tres jugadors que són, si no pèl roig, pràcticament, eh? Gordon, Pasquer i Orian Gore.
2: Sí, la banda Gordon-Pasquer, jo diria que...
1: semblen germans. La pilota la juga l'equip blaugrana, el Barça, que guanya per 2-0. Dani Olmo.
3: Ara hi ha hagut crits de Gavi, Gavi, ha sortit a escalfar-se Gavi, també hi ha amb ell Karim Adeyemi.
1: Juga Brian Fariñas, desplaçant la pilota a la banda esquerra, la toca Pasquer, Pasquer prova de superar Taher, avança metres, s'ha avançat massa la pilota, això ha donat l'avantatge a Hani, recupera però la pilota el germà gran de Pasquer, Gordon. Germà gran des d'un punt de vista estètic.
2: Álvaro Cortés es queda al Barça? Primera plantilla ja, segur?
3: Sí, en principi pretenen que estigui en dinàmica de primer equip.
1: Té la pilota Lamine Yamal filtra la passada cap a l'interior de l'àrea per Dani Olmo, lleugerament escurat a la banda dreta, ha refusat la defensa de la Lahli, pilota cap al mig del camp, intenta endur-se-la Bakrar, l'home que acaba d'entrar en aquesta segona meitat. Bakrar la deixa, atenció, per l'arribada del seu company, xut i gol! Marcat el primer gol de la Lahli, Ahmed El Sayed Zizo. Zizo, després de rebre una bona passada de Bakrar, l'home que havia recuperat la pilota al mig del camp, ha acabat fulminant amb un xut l'aparició de Joan Garcia, que no hi ha pogut fer res. Escurça distàncies la Lahli, marca Zizo. 5 minuts de la primera meitat. Barça 2, a Lahli 1.
2: Perd el duel Koundé al mig camp. Molt ja tou, comença l'acció amb avantatge. A partir d'aquí la Lahli, amb la passada de Bakrar a Zizo, que acaba molt bé l'acció amb la cama esquerra. Koundé perd el duel, després arriben les ajudes. El retorn de Pasquer no arriba prou ràpid perquè Zizo sorprèn. On t'imagines que farà un altre control i s'aproximarà Joan Garcia, fa una definició fantàstica amb l'interior del peu esquerre, molt ajustada al primer pal. Jo crec que sorprèn Joan Garcia, que s'esperava un altre toc, un altre contacte.
4: La definició és molt bé. És que la pilota no passa ni molt menys a prop de la posició de Joan Garcia. L'efecte amb la rosca de fora cap endins, acaba tocant la base del pal. És molt bona la definició. Molt tou Koundé en el duel un contra un, en el duel físic ha perdut la posició i això ha generat l'oportunitat per la Lahli.
1: Penja la pilota Lamine Yamal, la tocava un jugador de la Lahli, reclamen mans per part d'algun futbolista del Barça,
4: de Hamza,
1: de Hamza Abdelkarim, sí. No ha arribat al segon pal a temps Gordon per impactar la pilota, serà servei de porteria, la posarà en joc l'equip egipci que acaba d'escurçar distàncies.
5: Koundé per el duel amb Bakrar, el 2 al 10.
4: El 10, sí.
3: Un dels jugadors que acaba d'entrar, no hem dit els que han marxat el dorsal 5, Riyad, un central, i el dorsal 9, Benzvida, el davanter centre.
1: L'ha substituït precisament Bakrar, l'home que ha recuperat aquesta pilota i que ha fet la jugada, que ha acabat assistint a Zizo en el gol de la Lahli. Compte que la té la mínima a l'interior de la retalla, xut sec, la pilota rebota a les cames d'un futbolista de la Lahli. Arribarà la pilota a la banda esquerra, Anthony Gordon. Gordon la cedeix a l'interior de l'àrea per Orian Goren. Orian Goren, acció individual, prova el xut, fora! Es lamenta el jove futbolista israelià d'aquest xut que buscava el pal llarg, ha acabat però sortint desviat a la dreta de la porteria de Schober. Orian Goren.
3: És un dels jugadors que té 17 anys, l'altre, i també ha entrat a la mitja part, és Jordi Pasquer. Té 17 anys, és de Llinars i, com veieu, juga al lateral esquerre. L'hem estat acostumats a veure'l amb el primer equip del Barça durant aquesta pretemporada, però aquí la té, encara no l'havíem presentat.
2: Sí, són del 2009.
3: Són del 2009, sí, clar.
2: No, vull dir, quan dius 17 anys, no sé si els fan ara i són del 2008, saps? Per això parlo una mica per identificar generacions.
1: Si han fet els 18 o no els han fet, vols
2: clar,
1: dir?
2: Perquè si la gran part de l'equip de Kubarsima, Espar, Bernal, Lamine, sabem que són del 2007...
4: encara que tinguin mesos de diferència, saber si Abdelkarim és del 2008 i veure què passa amb Goren i Pa.
1: Passada d'Eric Garcia, que ha arribat fins a la zona de l'extrem per fer una assistència a l'interior de l'àrea, refusa la defensa i la pilota acaba parant a les mans del porter Mostafa Schober.
3: Abdelkarim, 2008, i tant

0: Jordi Pasqué com Orian Goren són 2009, tots dos hi han fet els 17.
1: Aquests són molt, molt joves encara, eh?
2: Ostres, 2009, eh?
1: Sí, sí.
2: L'any del triplet, el primer triplet de Barça, sí, sí, el de Guardiola. Sí, aquests nanos no han vist jugar al Barça de Guardiola, perquè ja, aquests
1: nanos
2: tots 3 anys.
1: Han vist el Barça campió d'Europa ja justet, amb 6 anyets.
2: De Berlín, no?
1: Sí, és l'última,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
0: Sí, de fet, Cubarsí, que és un sempre diu que és un dels primers records que té, o dels records més grans que té de quan era petit, vull dir que deuen seguir la mateixa línia.
1: Clar, tenia 8, encara pot tenir una miqueta més de consciència.
3: Ara hi ha l'aparició d'una pancarta a darrere de la porteria de Chauvin, una pancarta en àrab, que jo sóc incapaç de desxifrar, però que potser amb alguna de les eines modernes que tenim podrem traduir-la. Ha generat xiulets, això sí. Pilota a la banda esquerra, la té Dani Olmo, aguanta l'esfèrica, la trepitja, té darrere Pasqué, rep la pilota Jordi Pasqué, la toca amb Gordon, s'associen, refusa però la defensa de l'Al-Ahli, que prova de sortir en jugada atacant. Té la pilota Taher. Taher l'acaba perdent. Em viene una mica ara, em viene enrarit, no sé si per la pancarta o què és el que està passant.
1: Perquè hi ha uns aficionats de l'Ahli, potser, allà al darrere.
0: Sí, darrere la porteria, on ara hi ha el porter de l'Ahli.
1: Que hi ha el llançament d'objectes entre ells i un altre sector de l'afició d'aquest gol.
3: Pilota per Lamine Yamal des de la frontal de l'àrea, prova de retallar, continua encara el 10 del Barça, l'intent de combinació amb Abdelkarim, la pilota però acaba atrapant-la al porter Chauvin, que s'ha endut un cop a la cara.
1: Abdelkarim és un rematador, és un nou de desmarcada, rematada, de duel, d'intensitat en la pressió, poc combinatiu, no? Aquí li costa més, d'esquena, tornar una pilota amb condicions, moure's en espais reduïts, però vaja, el seu perfil és indiscutible.
4: Li ha donat a l'espai, Lamine la demanava de cara.
5: Clarament, per tornar-li a Lamine de cara
4: i que definir, sí.
3: Tot això, en l'intent de lluita per aquesta pilota, Abdelkarim sembla que ha topat amb la cara del porter Chauvin. Aquest porter ara ha de ser atès, i aquí també hi ha una d'aquestes normes que introduirà el comitè d'àrbitres, no, Marc?
4: Sí, que teòricament, en aquest cas no, perquè hi ha hagut una jugada, hi ha hagut una topada, i en aquest cas és real la lesió del jugador de l'Al-Ahli. Però si no, la Federació Espanyola s'ha adherit a una prova pilot en què si el porter demana assistència, com que el porter no pot sortir del terreny de joc, l'entrenador de l'equip en què el porter s'ha lesionat o demana assistència ha d'escollir un jugador perquè surti del camp durant un minut.
3: Sí, sí. I si...
1: però això s'ha acollit la Federació Espanyola?
4: Sí,
3: sí.
1: I passarà als partits de Lliga?
3: Sí, sí. I els de Champions també, perquè la UEFA també s'hi ha d'anir.
1: També, eh?
3: Però no tot el futbol mundial.
1: Clar.
4: No, és però vaja, a veure
1: ens interessa,
4: funciona.
1: Sí, vaja. Sí,
4: o sigui, Espanya en aquest cas s'ha adherit al protocol B, que és que l'entrenador de l'equip tria quina persona o quin jugador marxa fora del camp durant un minut.
1: Té sentit que si vols alleugerir certes interrupcions falses, entre cometes, el porter no quedi exclòs d'això, com un jugador més del terreny de joc.
5: Clar, això sobretot havia passat
1: un porter, sí, en la competició femenina.
5: Sí,
1: no?
5: Sí, però vaja, aprofitant per fer temps morts.
1: Sí, però en el moment que tu actues sobre els jugadors de camp, has d'actuar sobre el porter, perquè si no, clar, vull dir...
5: Feta la llei, feta la trampa.
1: Clar, tens una escletxa, ara no la tens, i com que has de jugar amb porter, doncs ha d'abandonar un futbolista del terreny de joc, com quan expulsen un porter, un jugador s'ha de posar de porter encara que no ja tinguis canvis.
3: L'esperit de la norma, pel que van explicar els àrbitres en una reunió recent amb mitjans de comunicació, era sobretot evitar aquestes trampetes per aconseguir aquesta mena de temps morts, més enllà de la pèrdua de temps.
1: Home,
3: que
1: no,
3: impliquen.
1: No oblideu aquella de Joan García amb Rafinha, perquè Rafinha es canviés unes botes, sí, aquí, que ens va esglaiar perquè Joan García sortia d'una lesió i va fer veure que tenia una molèstia i després va confessar que era perquè Rafinha pogués canviar-se les botes.
0: Hi ha hagut canvis a les files de l'Al-Ahli. Ha marxat amb el 28 Fuad, també ha marxat amb el 25 Zizo, han entrat amb el dorsal 11 El Devis i amb el dorsal 19 Afsha.
3: La pilota la prova de jugar al Barça, ara amb una acció llançada a la banda dreta, amb fora de joc de la mínima. Fora de joc de la mínima, després de rebre aquesta passada en profunditat de Dani Olmo. Fora de joc justet, oi? Però l'àrbitre, en aquest cas l'assistent, era realment a prop i ha assenyalat la posició antireglamentària de Lamine Yamal quan recupera en defensa el Barça amb Jordi Pasqué enviant-la cap al porter.
1: Hi ha experiència que mai no oblides, exactament com us passarà a vosaltres si viu alguna de les experiències exclusives del món de l'esport que us ofereix CaixaBank Experience, perquè són inoblidables. Només per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos, prevendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix.
3: La pilota ha sortit fora, serà servei de banda favorable al conjunt egipci. Guanya el Barça, però només per 2-1. Recordem que en l'inici d'aquesta segona meitat ha escurçat distàncies l'Al Ahly amb un gol de Zizou.
6: I no cal cridar el mal temps, però si hi hagués empat, recordem que aniríem directament als penals, no hi hauria pròrroga.
3: Pilota per Dani Olmo, zona del cercle central, l'envia per Orian Goren, veu l'arribada a la banda dreta d'Eric García, la passada és massa forta i, per tant, no hi ha opció de continuar la jugada.
1: Ha baixat una mica el ritme, cosa que passa als Gampers i a les segones parts d'aquests partits amistosos, quan apareixen molts canvis de cop i volta en tots dos equips, el partit entra en una altra dinàmica.
3: La pilota la rep l'Al Ahly a la banda dreta, la toca Taher, avança metres, l'envia cap a un jugador clarament avançat. L'àrbitre assenyala el fora de joc a instàncies de l'assistent. Jugador que era en fora de joc des de feia estona.
5: Afsha, però un fora de joc.
3: Sí, fora de joc.
5: 4-5 metres.
1: Quilòmetres, no? Sí.
0: Aplaudiments, ara molts, perquè està a punt d'entrar Gavi. Ell ja és a punt, ara xoca les mans amb Flick, acaben de dir-se quatre coses, els últims detalls. Abans d'entrar també s'estan preparant Christensen i Adeyemi.
3: Pot ser que hagi estat el fora de joc més clar de la història del futbol?
5: És que més. Sí. És que a més notava molt que estava fora de joc, era molt evident i ha continuat la cursa cap endavant.
3: Pilota a la banda esquerra, la té el Barça, la té Orian Goren, atac blaugrana, juga enrere cap a Jordi Pasqué. Pasqué envia la pilota per Brian Fariñas.
1: Jordi Pasqué, que està fent la pretemporada perquè falta un altre a l'esquerra, que és Joao Cancelo, que finalment no ha aparegut, no, a la presentació, Mireia?
0: No, perquè el Barça no ha pogut tancar els últims serrells burocràtics que quedaven perquè es fes oficial Joao Cancelo com a jugador del Barça. Sí que és aquí a la graderia, però...
5: S'havia arribat a vestir, en el moment de la presentació estava vestit amb el 2.
0: Ara ja no ho està, però...
1: I Cancelo ve en pretemporada feta?
5: D'equip no. Ha entrenat en solitari, va marxar a l'Aràbia, però tampoc no va entrar en la dinàmica d'entrenaments del grup.
1: O sigui que tardarà una mica també,
5: eh? És possible.
1: A incorporar-se, molt bé. Canvis del Barça.
0: Doncs tots tres a punt. El que dèiem, Gavi, Christensen i Adeyemi. El primer, mira, Lamine Yamal, és el que s'anuncia a la pissarra del quart àrbitre. També veig Jules Koundé anant cap a la banda. En tenim dos. Ara tot just salta Christensen i marxarà també Eric García, que s'endú el braçal de capità. No hi ha Pedri encara, que està escalfant-se. Veurem si és per Gavi.
3: Qui s'ha col·locat de lateral dret, doncs?
1: Fariñas.
3: Brian Fariñas, que feia de
1: centre. Ja va jugar alguns minuts. Sí, és un altre jugador que s'adapta a la comprensió futbolística de tots els rols que li demanes.
3: Ovació per Gavi.
1: Gavi mig centre.
3: Gavi mig centre amb Orian Goren i Olmo complegant aquest mig del camp i Adeyemi que se'n va a la posició de Lamine Yamal, oi?
1: Sí. Adeyemi banda dreta.
3: El que no marxa és Abdelkarim, el davant de centre.
0: No, ni Abdelkarim ni Joan García, que de moment són els dos únics jugadors que queden de l'11.
1: Els drets televisius.
3: Té la pilota Joan García. La cedeix cap a Christensen.
1: És curiós que no estigui provant més coses a la posició de nou, no? Sí. En un partit com aquest, previ a la Lliga.
3: Sí, sí.
1: Tant minutatge per Abdelkarim, sabent que aquí has d'improvisar.
3: No l'heu dit que no jugarà Abdelkarim.
5: Però si està jugant molt...
7: És obsessió, no?
5: Però si ha de jugar el diumenge, potser avui ja està acumulant massa minuts, fins i tot, no?
1: Jo crec que, vaja, a mi em sorprendria molt.
7: Hi va haver un partit que va jugar Rafinha.
5: Sí, a Basilea.
7: Exacte. L'únic partit on Abdelkarim no va ser titular.
5: Sí, sí.
1: Ja, però no sé, provar Gordon, provar De Jemi, podrà provar Rafinha, provar Fermín, provar Fals Nou.
3: Juga la pilota del Barça, que guanya per 2-1. Som al Gamper, som al Camp Nou, som a l'inici de la temporada 26-27. Una temporada que comença amb il·lusió, amb un fitxatge estrella que avui no veurem, el de Rodri té la pilota a Gordon, Gordon per Olmo, Olmo a l'interior de l'àrea per Abdel Karim, atenció Gordon, anul·lat el gol.
5: Per què? Ah, per fora de joc.
1: Fora de joc d'Abdel Karim.
5: Quina combinació, Gordon, sobretot Olmo, eh?
1: Sí, sí, la deixada Olmo. Gordon li ha donat continuïtat per incorporar-lo de cara i aquí Abdel Karim ja havia fet un pas endavant i havia quedat fora de joc.
3: Abdel Karim, que és la segona vegada que topa sí. amb el porter.
1: I Abdel Karim, que jo crec que està molt cansat ja, sí, 65 minuts.
5: S'està tocant la zona de l'adductor esquerre, com si tingués un cop fort.
3: Doncs mira, a veure si...
1: Hem forçat.
3: Si no, no podrem veure-la a ells. Topada entre el porter Xoveir i Abdel Karim. La jugada estava anul·lada per fora de joc. En tot cas, en l'última acció, la rematada de Gordon ha acabat amb la pilota a l'interior de la xarxa.
5: Fora de joc d'aquells que s'hauria de mirar bé al bar, Marc?
8: Prou.
9: Sí, jo crec que li falta això, Li falta això de...
8: Aguantar la línia.
9: Aguantar la línia.
5: Sí, però a mi en aquesta ocasió m'ha semblat que estava...
8: Estava més ajustat del que semblava.
5: Sí, aquest, sí, sí.
3: A mi m'ho ha semblat,
0: Va, diverses coses. Abdel Karim, absolutament dret, recuperat, i en principi Flick, que no farà cap canvi encara. Tema número 2. Darrere de la porteria de l'Alagli, ara el Bernat ens deia que havia sortit una pancarta.
3: Ara, perdona, hi ha Mossos d'Esquadra desallotjant persones.
0: Sí, estan fent identificacions, alguns els han fet abandonar...
3: Compte que se'n va De Jemi, que és una fletxa. Continua De Jemi, encara De Jemi a l'interior de l'àrea, la pilota queda enrere, reclama unes possibles mans... De Delvis.
1: L'àrbitre molt a prop, ha vist clar que eren molt forçades aquestes mans.
3: Com deia, hi ha...
0: Sí, hi ha batussa ara, perquè els estan fent desallotjar l'estadi, ha entrat la policia.
1: Són egipcis?
0: Sí, són seguidors de l'Al-Ahli. De fet, hi ha bastantes empentes ara i la gent del Barça que va xiulant mentre els van fent fora d'aquest camp. De fet, hi ha aficionats de l'Al-Ahli que encara s'estan encarant amb la gent de seguretat de l'estadi. Dic gent de seguretat perquè hi ha gent de seguretat i policia vestida amb cascs i amb tots vestits de negre de Mossos d'Esquadra.
3: Hi ha cops de puny, hi ha
0: empentes.
3: No,
0: cap a la policia, exacte, cap a la policia i cap als membres de seguretat de l'estadi que estan tancant tota aquesta sortida per darrere dels Mossos i estan fent una mica de pinya, de pressió per anar empenyent tots els seguidors cap a punt.
1: Però tot plegat comença amb la pancarta,
0: exacte.
1: No? I què diu la pancarta?
0: Mira, no t'he pogut desxifrar el 100% perquè hi havia doble pancarta i no es podia llegir del tot, però el que sí que hem pogut identificar són l'any 2012, el número 72, també el número 74 i Port Said. I estirant una mica d'aquest fil és que l'any 2012 a l'Al-Ahli van a jugar un partit contra l'Al-Masri a Port Said, també a l'Egipte, i hi va haver una invasió de camp i un atac de l'afició local, que era l'Al-Masri, cap a la visitant, que era l'Al-Ahli. I molts seguidors de l'Al-Ahli van morir atrapats.
3: Compte que la té Gordon, prova xut, salva la pilota el porter Xoveir. Intenta endur-se-la Jordi Pesquer, ha estat a punt de marcar un gol que ara sí que hauria valgut Anthony Gordon.
0: I el que deien aquestes pancartes, el que reclamava era justícia, venjança per això que va passar, i entenc que ho feien per la visibilitat que dona el Barça i el Camp Nou.
3: I la televisió...
0: Exacte.
3: Tot i que la televisió no es deu haver vist, oi, la pancarta?
5: No. Pancarta ni la batussa.
3: No, va ser una tragèdia que sí. És relativament recent, va ser el 2012.
0: Sí.
3: I quants aficions van morir del
0: 72, tot i que també hi ha 74 d'aquestes pancartes perquè en reclamen dos.
1: Que les samarretes d'escalfament, els jugadors han també sortit amb el 72, tots amb les samarretes d'escalfament, un 72 al darrere.
3: Torna a tenir-la Gordon a l'interior de l'àrea, ara però li ha donat temps al defensa Hani a prendre-li la pilota.
1: Jo m'ho he preguntat què hauria per què aquest 72
2: és una mica
1: que
2: com
1: encara, el... encara detecto en algun jugador que és a la banqueta,
2: sí.
1: És a la samarreta d'escalfament i això doncs ens ho respon.
2: Salvant les distàncies, perquè tampoc conec exactament els detalls, té similituds amb els 96 de Liverpool, no? De Hillsborough, que van morir en aquella, a Sheffield, en aquella tragèdia també ja de fa més temps. Bé, doncs han ensenyat aquesta pancarta i han estat expulsats, però a empentes, eh? Literalment.
0: El que no deus ser si la gent que els ha fet fora ha identificat qui posava la pancarta.
2: I carà, corna Anthony Gordon des de la banda dreta, rebent els crits d'ànim del públic del Barça. La centrada del corna, la refusa la defensa de l'Al-Ahli. Som al 24 de la segona meitat, guanya el Barça 2-1. Compte que surt al contracop l'equip egipci. Pilota a l'espai, intenta rebre la pilota Bakrar. Aguanta l'esfèrica, Moncef Bakrar. És a l'interior de la prova, el xut, la pilota se'n va, corna.
1: Ha tapat Cortés, que ha estat el primer a arribar en aquest retorn. El xut, i ha evitat la rematada, que la rematada posés en problemes a Joan García. Ara hi haurà més canvis de l'Al-Ahli, que té el partit obert, 25 de la segona, perd per 2-1. El Barça ha baixat una mica la intensitat ofensiva, aquest últim xut de Gordon probablement l'oportunitat més clara de la segona part, i les esgarrapades de l'Ahli que posen el resultat en compromís.
2: L'àrbitre, bé... El,
0: sí, no es faran els canvis,
2: sí,
0: no?
2: Es picarà el corna.
9: El primer. Yes.
2: El primer com corna favorable a l'Ahli. Hi ha dos jugadors al costat de la pilota per picar-lo en curt, així ho fan. Pilota a l'interior de l'àrea, jugada assajada, la centrada, l'àrbitre diu que no hi ha mans de... Gordon, era?
1: Sí.
2: Una pilota tocada per Edelvis, que reclamava que havia tocat a les mans de Gordon. L'àrbitre, però molt gràficament, ha fet el gest de no hi ha res, no hi ha res. Torna a ser corna per l'Al-Ahli.
9: El segon.
2: Picarà... Corna l'Al-Ahli, aquest farà en llarg des de l'esquerra del seu atac. 2-1, guanya el Barça, pica corna l'Al-Ahli, el primer pal, la pentinen, la caiguda del joc claríssim.
9: L'àrbitre
2: diu que no.
9: Aquí en Barça xiula en penal.
2: Sí, sí, sí.
9: Hi ha un penal de Piqué, que hi davanté paraguaià al Mundial del 2010.
7: Cardozo.
9: A Cardozo, que el falla Cardozo, l'atura Casillas, que és similar, que per la posició que era l'enganxa i el fa caure.
2: Els jugadors han... s'han abraonat sobre l'àrbitre.
1: Se l'han passat, eh?
7: Penal sobre Coca.
9: Però i aquí l'assistent no ho veus? Que és un penal claríssim.
2: Ha agafat una mica, no?
9: Una mica.
2: Ryan Farillas ja va fer penal l'altre dia.
1: Sí, aquell més discutible, la ruleta, sí. Aquella, que no sé si va haver-hi contacte, però el va xiular, aquest, el segon pal, en el duel, en l'home a home, doncs ha quedat més retratat, però l'àrbitre se l'han passat.
2: Canvis, carrusel de canvis ara a l'Al-Ahli, que és un d'aquells moments que odia la Mireia Ruiz, perquè, evidentment, doncs...
0: De moment, crec que n'hi haurà 5. Primer que es facin, després us els canto. Perquè també n'hi haurà del Barça. Per part del Barça entrarà en Pedri, entrarà Stenzner i entrarà Bissibu.
2: Doncs es van barrejant els d'uns i altres... Recordem que també hi ha una nova norma que diu que si el jugador que ha d'entrar triga més de... Quants són? 10 segons?
4: 10. Però 10 des de l'últim que anuncien. Sí. És a dir, si hi ha 5, és 10 segons des del cinquè.
2: Sí, sí. Llavors s'hauria d'esperar un minut fora del camp a partir del moment que reprengui el joc i fins que hi hagi un nou, una nova aturada.
4: No té per què. Com que no hi ha per motiu de lesió ni res, aquest pot entrar amb la pilota en joc. Però a partir del minut.
2: El minut.
0: Mira, els del Barça sí que han estat fàcils. Ha entrat Pedri, ha marxat Orian Goren, que tot just acabava d'entrar. Ha entrat Wojtek Stenzner i ha marxat Joan García. I ha entrat Jesse Bissibu, ha marxat Abdelkarim.
1: I Gordon nou, Bissibu a la banda esquerra. Ha jugat Abdelkarim i Joan García, són els que han jugat més minuts, no?
0: Sí, tots dos.
2: El públic canta...
1: 75 minuts.
2: Stenzner... bé, jo que diu Chesney, perquè la gent no ho sap dir.
0: Stenzner fumador.
1: Gavi, mig centre, Pedri segona alçada, Daniel Mou, mitja punta, Gordon en punta, Bissibu, banda dreta, banda esquerra, Deiemi, banda dreta, Christensen i Cortés a la parella de centrals, amb Pesquera a l'esquerra, Farinhas lateral dret.
3: Té la pilota Pedri, la rep, l'obre a l'esquerra per Pasqué. Pasqué aguanta, toca enrere, cap a Álvaro Cortés. Álvaro Cortés la deixa per Pedri. Pedri toca cap a la banda dreta. Ryan Fariñas, d'aquest cap a Christensen. Christensen amb Pedri. Pedri toca la pilota a la banda esquerra per Pasqué. Pasqué fa la centrada, amb el cap la refusa la defensa de l'Al-Ahli. 29 minuts de la segona meitat. 2-1, guanya el Barça. Resultat ajustat. Deixa passar-la Álvaro Cortés perquè hi arribi Christensen.
1: Bicibú de quin any és?
0: Bicibú té 18 anys, és del 2008.
1: Com Abdelkarim, eh?
0: Sí.
3: Juga la pilota Brian Fariñas, la toca per Adeyemi. Adeyemi amb Gavi. Gavi ha arribat una mica forçada aquesta passada de... a Adeyemi, però ha aconseguit endur-se la pilota davant del Casar.
1: És que Bicibú i Abdelkarim són més petits que la Minya Malco, Bercí, Bernal i Espart, eh? O sigui que estem acostumats que siguin els més petits i encara ara n'hi ha de més petits.
3: Jugador de l'Al-Ahli estès a terra, amb rampes, ara rep l'ajuda de Brian Fariñas.
0: Mira, va, que repassem els canvis que han fet ara els jugadors de l'Al-Ahli. Han marxat amb el dorsal 13, Atiya. Amb el dorsal 26, El Gazar. Amb el dorsal 30, Hani. Amb el dorsal 17, Ben Sharkey. I amb el dorsal 7, Taer.
1: I ja sabeu que CaixaBank us convida a viure experiències esportives, que per ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Només has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience mai no l'oblides. I ara hi haurà la pausa d'hidratació, que ara es fa a la mitja hora des del Mundial. Això, bé, com que els afegits són més llargs, abans es feia una miqueta abans.
3: Sí.
1: Entres a la recta final del partit, el dia que no hi hagi un temps suplementari llarg, serà un sprint, això.
3: El Mundial es feien ja més des d'un punt de vista televisiu, comercial, per poder posar anuncis. Aquí sí que té tot el sentit del món fer una pausa d'hidratació.
1: Home, aquí sí.
3: A més,
1: com estem...
3: també et puc dir que en aquesta mateixa trobada amb els àrbitres ja van explicar que es faran les pauses d'hidratació en funció de la necessitat per temperatura i per calor. No, o sigui, no es faran automàticament com s'ha fet al Mundial.
0: Ara els jugadors que s'han acostat a l'àrea tècnica, hi ha Gordon parlant amb Marcus Sorg. Flick aquesta vegada no ha parlat amb cap jugador concretament, està parlant amb Arnau Blanco mentre els jugadors s'estan refrescant, estan bevent molta aigua, s'estan posant gel per refrescar-se i treure's aquesta calor, si és que és possible. I hi havia parlant Pedri, que ha agafat el braçal de capità quan ha entrat al terreny de joc. Estava parlant amb Gavi, que és qui li ha cedit aquest braçal.
3: Per ser un matís, arran del sobrenom que el Jordi Costa li ha exhibat a Gordon, això de Flash Gordon. Flash Gordon efectivament és un superheroi, un personatge de ficció, però es veu, m'ha dit l'Albert Mora, que no és el Ràpid. El Ràpid es deia Flash, sense Gordon. Flash Gordon era un altre superheroi que era fort. Jugava a futbol americà.
1: Ah, el Flash Gordon.
3: Sí, Flash Gordon jugava a futbol americà, era fort, una mica ràpid també ho era. I...
9: però era un superheroi, no? O sigui, feia...
6: sí, però... ens ho ha apuntat, ens
3: però,
6: ha dit.
3: No tenia poders específics, més enllà de ser un tio forçut i...
1: què ens ha explicat?
6: Ens ha dit que Flash Gordon no corria, que no era un superheroi, que no tenia res a veure, sinó que era un esportista aventurer que viatja a l'espai amb una missió. Això ha dit un oient.
1: El Flash Gordon?
6: Sí.
3: Però vaja, va, amb un uniforme que podria ser interpretable com a Superman. Eh?
9: Sí, sí. I després hi havia el Burmar Flash, que era un gelat.
3: Que vaig descobrir que els hi diuen, a Espanya li diuen d'una altra manera. Li diuen...
9: Polín.
3: Polín, sí.
6: I aprofito per comentar també que a les xarxes socials corre un vídeo en què es veuen els jugadors del Barça esperant al túnel de vestidors per la presentació prèvia del partit, i es veu a Cancelo vestit amb l'equipació del Barça, amb la primera equipació, tornant a pujar com les escales marxant, i sembla que Lamine li pregunta que no surts, i com si no l'haguessin deixat sortir. Recordem que encara no és oficial, bé, és un vídeo graciós.
3: El Camp Nou, el públic ara ha arribat ja al moment de l'onada, passant-s'ho bé, mentre l'equip guanya 2-1.
2: Al minut 33 de la segona meitat, en una de les nits amb més xafogó que jo recordo el Camp Nou dels últims temps. Juga la pilota Christensen cap a Álvaro Cortés. Cortés amb Gavi, Gavi amb Pedri. Parlant de dolços, li he llegit avui a Xavi Bosch que la milla mal a Gavi i Pedri els diu el xupa-xups de fressa i nata.
6: Sí, el Barça va publicar... El Barça va publicar un vídeo d'un entrenament, com sortien els vestidors, els jugadors, perdó, al terreny de joc, i la Lamine feia aquesta broma pel color de cabell de Gavi i Pedri.
2: Queda un xupa-xup de maduixa i de nata.
6: Sí, exacte. Com el blanc i el rosa.
2: Sí.
9: El de Yemi té detalls de molta qualitat, però després... té un punt d'imprecisió, eh? Quan ha d'encarar dues, no? Tres accions...
10: Ha fet un bon control, sí, difícil.
9: Control fantàstic, però després...
1: La veritat és que ha tingut una temporada que jo crec que ha perdut confiança, ha perdut finalització. Aquest Adeyemi que finalitzava és més de fa dos anys, i jo crec que ha de recuperar una miqueta aquesta autoestima i aquesta capacitat per acabar jugades, com dieu, però...
2: Bona acció de Visibu,
1: pot fer-ho.
2: Ara. Enviant la pilota, llançant a l'espai, la presència de Gordon. Gordon a l'interior de l'àrea amb l'exterior del peu, busca una passada cap a Adeyemi, talla molt atenta la defensa de l'Al-Ahli, la pilota se'n va fora, serà servei de banda favorable al Barça.
1: Recordo com a Adeyemi són molt ràpids, són molt verticals, li donen al Barça vertigen.
10: Adeyemi va fer 7 gols de que hi tanco a la Bundesliga la temporada passada.
2: Ara m'agrada el detall de Visibu per això, eh? Intenta endur-se la Olmo, l'agafa el jugador de l'Al-Ahli, l'àrbitre diu que hi ha falta favorable al Barça, una falta lateral al costat esquerre de l'atac blaurana, que ha picat ja ràpidament l'equip blaurana. La té Olmo, la toca per Pedri, li fa el relleu Pasqué, Pedri opta per enviar-la cap a la zona central, cap a la maduixa, cap a Gavi, Gavi amb Christensen per Adeyemi, 2-1 guanya el Barça, 35 segona meitat, Adeyemi xuta! Fora! No s'ho ha pensat dues vegades.
1: Un bon cacau, eh?
9: Toca la part de dalt de la xarxa, sí. Com a mínim, la corda que aguanta, que subjecta la porteria.
2: Sí. Bon cacau de Karim Adeyemi, el futbolista alemany, que ha arribat de forma sorprenent aquest mercat d'estiu al Barça. Dic sorprenent perquè jo crec que no havia sortit el seu nom enlloc.
1: Bé, Deco ja ha fet alguna operació similar,
9: ha tocat,
1: no?
9: El travesser.
2: Sí?
9: Diria, sí.
1: Gordon i Adeyemi van ser dos fitxatges de foc ràpid.
2: D'agent secret, sí. La pilota la té l'Al-Ahli. Guanya el Barça 2-1. Resultat realment ajustat. Tot i que el Barça no està passant angúnies per mantenir el marcador de moment.
0: Sabeu què va proposar a Anthony Gordon quan va arribar aquí al Barça i li van preguntar per les coses que li agradaven? Va proposar de fer un club de lectura dins del vestidor. Perquè ell llegeix molt, diu que li agrada molt llegir. Llegeix molt també sobre psicologia esportiva, i perquè diu que és la seva feina, llavors li agrada molt, li interessa molt, però que també llegeix el que sigui i que li agradaria fer un club de lectura aquí dins.
2: Molt bé, doncs ja ens mantindràs informada de...
0: Li falta Íñigo Martínez.
2: Quan s'hi apunten. Pilota al mig del camp, de zona defensiva, de fet, de l'Al-Ahli, provant de treure la pilota controlada des del darrere l'equip egipci. Amb una acció de l'Ishahat, un dels que també ha entrat ara en aquesta segona meitat. Hi havia fora de joc de l'equip egipci. 2-1, guanya el Barça. 37 minuts de la segona meitat, en queden 8 més l'afegit.
0: Per part del Barça no s'escalfa ningú més. De moment, qui quedaria a la banqueta i no ha sortit és Cubarsí.
1: Seria l'únic que no ha jugat.
0: Juntament amb Tunkara i amb Eder Aller, que és el tercer porter.
1: Ah, clar. Prima Tunkara tampoc ha jugat tot i molt minuts, però dels jugadors de primer equip, Cubarsí,
0: sí, sí.
2: Juga la pilota Stensner, la toca cap a Álvaro Cortés.
1: I no ens consta cap problema físic.
0: No, a mi no, però ara ho esbrinaré.
2: Álvaro Cortés jugant en horitzontal cap a Christensen. Christensen toca novament cap a Cortés, aquest amb Gavi. Gavi cap a la zona del cercle central, rep la pilota Christensen, obre a la dreta per Brian Fariñas, més a la dreta encara. Fariñas contacta amb Adeyemi, Adeyemi per Pedri, Pedri la torna per Adeyemi, posa la cinquena, continua Adeyemi, interior de l'àrea, una mica embolicat, tot i així provava de fer l'acció individual, acaba perdent. A recuperar la defensa de l'Al-Ahli.
3: Ara la pressió és bona per part de Gavi, permet la recuperació del Barça. La juga Pedri. Pedri a la seva zona d'influència habitual, la toca per Álvaro Cortés, que prova el xut de lluny, una mica atrevit. La pilota se'n va molt desviada per damunt la porteria de Xobert. Gairebé 39 minuts de la segona meitat. Ho ha provat el central, Álvaro Cortés.
0: Que Gavi li obria els braços dient-li que la passada hagués pogut anar per ell. I ara Flick també parlava amb el grup, amb Álvaro Cortés des de la distància, també com retrient-li poder que aquella no era la millor decisió.
3: Posarà en joc la pilota al porter de l'Al-Ahli, Mustafa Xobert. Bé, Xobert o ha entrat de Xenawi? Potser que sigui el porter suplent, oi? Sí, el dorsal número 1. Han canviat el porter.
0: Exacte.
3: Jugant la pilota, el Barça en defensa, la recuperarà Cortés, la deixa curteta per Wojtek Stenzne, el polonès, jugant cap a Christensen. Passada enrere, cap al porter novament, Stenzne se la treu de sobre, intenta combinar amb Adeyemi, que ha tocat la pilota, no sé si amb el cap o amb l'esperó. No, no,
5: amb l'esperó, sí.
3: Però
5: poc,
3: d'intenta autopassada. Sí. Vistós, però amb poc resultat. Ara, en canvi, Pedri també amb l'esperó toca la pilota, la deixa per Gordon, intenta veure l'arribada visiva, ràpid, però el porter Xenawi l'envia cap a la zona defensiva del Barça. Tocant la pilota al Barça en defensa, guanya 2-1. Els gols del Barça a la primera meitat, Abdelkarim i Rafinha de penal. Aquest últim a la segona meitat, Siso ha escurçat distàncies des de... Aleshores ja no hi ha hagut més gols. I ocasions podríem dir que poquetes, no?
5: Per part dels egipcis, tres rematades, el Barça unes quantes més, tant a la primera part com a la segona, han tingut rematades, però tampoc oportunitats clares.
6: I el Barça és a punt d'aconseguir el 48è trofeu Joan Camper, de les 61 edicions.
3: Té la pilota Brian Fariñas, la juga cap a Pedri. Pedri envia la pilota d'Álvaro Cortés a prop del cercle central, en curt i a la dreta per Gavi. Gavi, posició de mig centre, toca cap a Gordon, que s'endú una trompada del central Marey. Recupera la pilota al Barça, la juga per Ian Fariñas, l'envia per Adeyemi, que prova d'estar actiu. Juguen enrere per Pedri. Pedri canvia el joc cap a la punta esquerra. No hi arriba Pasqué perquè se l'endú la pilota Bakrar. Intenta aguantar Pasqué, li pren molt bé la pilota. L'àrbitre però diu que hi ha hagut falta. Falta de Jordi Pasqué.
9: I passa fàcil xiular aquesta falta.
1: Que si us feu clients de CaixaBank, podeu accedir a moltes experiències exclusives del món de l'esport que t'ofereix CaixaBank Experience. Abans es feien partits aquí al Camp Nou, per exemple, que te'ls oferia CaixaBank. Són del tot inoblidables, tens mil avantatges, pots accedir a sortejos, prevendes, aconseguir entrades i descomptes, o gaudir del millor contingut d'entreteniment relacionat amb l'esport. Has de buscar @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
3: El Shahat s'endú la pilota a la banda esquerra, amb contundència Christensen, no s'ho pensa dues vegades, i ens diu una puntada a la pilota que va directament a la graderia. Bona acció defensiva de Christensen per esvair perill en aquesta aventura del Shahat.
0: I que ha aplaudit Flick des de l'àrea tècnica.
3: Pilota que prova de jugar en defensa l'equip egipci.
1: Aquí... Poc resolutiu el Barça de cara a porteria, oi? 2-1, resultat curt.
9: Tampoc no ha generat tantes ocasions, no?
1: No, però vaja, n'ha tingut moltes que és que ha evitat el xut. O sigui, ha faltat Caixal, un dribbling més del que tocava, una passada més del que tocava. És a dir, no és un problema d'efectivitat.
3: Compte, acció d'atac del Al-Ahli, pilota a l'interior de l'àrea, continua encara abadat. El davanter que buscava la rematada, intenta endur-se-la al Shahat, refusa i la pilota se l'endú finalment la defensa del Barça.
1: No tant d'oportunitats fallades d'efectivitat com de falta d'ambició, que és normal perquè és un amistós i els jugadors saben que avui era un amistós i ens hem enredat en situacions d'avantatge que amb un altre mode, el de la contundència, hauria ampliat el marcador.
3: Pilota que podrà endur-se Gordon a l'espai, la controla amb el cap a l'interior de l'àrea, cau a terra, l'àrbitre diu que és penal. L'àrbitre assenyala penal, targeta groga pel jugador que protestava, no sé si és el mateix que ha comès el penal, però que protestava reclamant-li a l'àrbitre, home, aquest sí, i el d'abans no l'assenyala.
1: Ha estat molt llest un altre cop, Gordon, com abans Rafinha, després del control amb el pit, posa el cos entre pilota i defensa.
9: Frena una miqueta.
1: Frena i aprofita el contacte per ser atropellat, caure a terra i provocar aquest penal, que per mi ho és, perquè és més dies el davanter que el defensa, però clar, havent-hi el de Fariñas, els jugadors egipcis estan una mica enfadats.
3: Doncs compte que ha agafat la pilota Gordon. Gordon ha agafat la pilota i serà l'encarregat de llançar aquest penal.
1: Un especialista.
9: Home, Caït ha fet el penal sobre Gordon.
3: Hi ha hagut un moment on Adeyemi s'ha plantat al punt de penal, com dient, a veure si algú em dona l'oportunitat.
1: S'hi ha presentat.
3: Sí, sí, s'hi ha presentat. Olmo ha agafat la pilota, jo pensava que potser seria Olmo per una qüestió també de galons, però finalment serà Anthony Gordon, el futbolista anglès, fitxat aquest estiu del Newcastle, i l'home que ha forçat el penal, una mica seguint el que ha passat a la primera meitat, la llei de l'escola, qui li fa el penal al xuta.
1: Els egipcis una mica tous, innocents en defensa, i Gordon que picava els penals al Newcastle.
3: Doncs, per tant, és especialista, no?
1: Sí.
3: Anthony Flash Gordon a punt de llançar el penal que podria suposar el tercer gol del Barça.
1: En una bona desmarcada, Dona molta vida a les desmarcades de Diem.
9: Està fent
1: Gordon,
9: de fals nou, no?, en aquests últims minuts, bé, intercanviant posicions.
1: Està fent de nou.
9: Està fent de nou.
1: Sí, el tema del fals nou, bé, després ja en parlarem, perquè cada cop que hi ha un jugador que no és nou, que es posa de nou,
9: ja diem que és fals nou,
1: sigui
9: però...
1: fals i no sí, és un sí. fals.
3: I va Gordon, atenció, sota pals de Xanaui, opció pel 3-1, 25 a l'esquena. Anthony Gordon vol marcar el seu primer gol al Camp Nou. Amb la cama dreta xutarà aquest penal. Cap a la pilota, xuta Gordon, atura Xanaui. Flash, no ha estat flash, i la pilota l'ha pogut refusar el porter, diria que amb certa facilitat fins i tot.
9: L'ha picat malament, sí.
3: L'ha enviat la pilota a corna, ha fallat el penal Gordon.
1: A vegades no és una situació transcendent, però tardarà a tornar a picar un penal Gordon amb el Barça.
3: Pilota que pica el Barça des del corna, centrada de Dani Olmo, el segon pal al cop de cap, i atrapa la pilota el porter Xanavi.
0: S'han afegit 4 minuts, justament mentre Gordon estava a punt de picar el penal, un penal que ha fallat i que després de fallar-lo ha anat a buscar tots els seus companys sobre la gespa i els ha anat xocant la mà. Un a un.
1: Sobretot dic això no perquè Gordon no els pugui picar, sinó perquè no ets el primer ni el segon de la llista. Aleshores, el tercer, si té una oportunitat per continuar sent el tercer amb opcions de pujar posicions, has de fer gol. Si no, quedes com un tercer que el teu precedent és que l'has fallat.
9: Ha buscat el xut de seguretat, creuant la rematada amb la dreta.
3: Mal
9: però
3: xutat.
9: Massa centrat. Potent, relativament potent. És que el porter li ha sobrat braç.
1: El porter havia anticipat i no ha mirat el porter, per tant ja li havia guanyat aquella posició.
3: Bé, doncs no ha tingut l'encert Gordon per fer el seu primer gol al Camp Nou. Haurem d'esperar-nos
9: sí,
3: a un
9: per un partit oficial millor, no?
3: Sí, tant.
0: Sí, però sap greu poder, perquè avui l'ha fet un i l'han anul·lat per fora de joc, ha xutat un penal, l'ha fallat, no sé si marxarà contra.
1: No recordava aquest gol del fora de joc.
3: El fora de joc d'Abdelkarim, que tu passes al borde i el refús l'ha agafat.
1: Ja havia desconnectat la jugada. Sí. No el considero gol anul·lat, això.
3: Minut 47, arribarem al 49, 2-1 guanya el Barça, era l'oportunitat aquest penal fallat per Gordon d'assegurar el partit. Encara el Barça haurà de lluitar durant 2 minuts per evitar que l'Al-Ahly marqui un gol que ens porti als penals.
9: Hem dit quan fa que el Barça no perd el Gamper?
6: La primera amb Flick va perdre 0-3 contra el Mónaco. O sigui, la temporada passada va guanyar, però la primera de Flick va perdre.
10: La temporada pintava molt negra.
1: Exacte, aquell dia que passaria el que passaria després.
3: El partit contra el Mónaco, amb qui després el Barça s'hi va trobar a la Champions.
10: I va tornar a perdre.
0: Perquè van expulsar Eric García al minut 10 de partit.
9: Sí.
3: Pilota que lluita Visibu, veurà si se l'endú també Dani Olmo. No, finalment ho fa Afsha, que envia la pilota cap a l'esquerra per el Shahat.
9: Pedri fa la guitza amb el color del cabell, perquè les confessions de Daniel Olmo m'ha passat abans.
3: Sí, és veritat.
9: Sí, com Daniel Olmo és més habitual, aquest tenyit groc, com el vi,
2: Sí. Ja se'l podria haver tenyit de blau i així...
9: Era fàcil, no?
10: El Mònec... Perdona, acaba, Bernat, acaba.
2: No, digues del Mònec.
10: Un apunt del Mònec, que fa uns dies va acomiadar Pogba. Recordeu que la temporada passada va formar part de la plantilla amb poc recorregut, diguem-ne, poc ritme. Aquesta temporada ja no hi participarà més.
2: Ansu Fati s'hi ha quedat, oi?
10: Sí,
2: l'han fitxat.
10: Sí.
2: Juga la pilota Gordon. Som al minut 48 i mig. Queden 30 segons i l'àrbitre assenyalarà al final del partit. I si no hi ha cap daltabaix inesperat, el Barça sumarà un altre trofeu Joan Gamper pel seu palmarès. Toca la pilota Gavi cap a Pedri. Pedri amb Christensen. Christensen jugant la pilota per Ryan Fariñas. Avança, trenca el ritme, toca cap a la dreta per Adeyemi. A punt d'arribar ja al 49. L'àrbitre mira el rellotge. La pilota per Pedri. Deixarà acabar la jugada. L'obre a la banda dreta. Farà la centrada de Ryan Fariñas. Talla la pilota de la defensa. L'àrbitre ara sí assenyala el final del partit. El Barça ha acabat guanyant per 2-1. Victòria blaugrana. En aquesta nova edició del Gamper, la copa, el trofeu que torna a quedar-se a casa, sonen petards i forts, mentre també comencen a sonar les notes del cant del Barça, els gols d'Abdelkarim, el 29 de la primera, i de Rafinha, el 44 de la primera, aquest de penal, han superat el gol de Zizou a l'inici de la segona meitat. Ja no hem vist més gols. Gordon ha tingut l'oportunitat de fer el tercer, però ha fallat un penal en els darrers instants de partit, i el Barça, amb les novetats que avui podien jugar, amb les rotacions típiques d'aquest trofeu i amb la presència massiva de jugadors joves, ha ofert un partit interessant que li permet endur-se un nou títol del Gamper i fer gaudir durant una tarda-nit molt calorosa, amb molta aixafogó al Camp Nou, a la seva afició. Els jugadors es queden a la gespa, rebran el trofeu, veurem qui és el jugador estrella del partit, el jugador considerat més valuós. Tot això ho explicarem aquí a la TDT el dia que ha començat la temporada, una temporada il·lusionant, una temporada plena de reptes, una temporada on no podem evitar pensar que tenim aquesta Champions amb moltes ganes de fer-hi coses importants, però a poc a poc i bona lletra avui per començar el Gamper, una competició que marca l'inici de la temporada, que és la festa major del barcelonisme i que avui amb un estadi pràcticament ple ha vist com el Barça se tornava a endur el trofeu. Avui al Camp Nou, victòria del Barça davant de l'Al Ahly per 2-1. De seguida assistirem a l'entrega de trofeus. Com dèiem, hem guanyat un altre Gamper. Barça 2, Al Ahly 1.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Els jugadors del Barça i els jugadors de l'Al Ahly encara sobre la gespa. Hi ha alguns del Barça, són Pedri, Gavi, Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Gordon i Jesse Bisibu, que els veig encara sobre la gespa, però preparats per fer aquest escalfament final tan típic ja del Barça de Flick, els jugadors que han tingut minuts en aquesta segona meitat. La resta són sobre la gespa i el jugador més buscat per part de l'estaf de l'Al Ahly no podia ser cap altre que Lamine Yamal, que els ha estat atenent, s'ha estat fent fotos amb ells, i cada vegada que li venia algú sempre posava bona cara i acceptava una foto. També se n'ha fet unes quantes Hansi Flick amb gent amb staff de l'Al Ahly. Un Hansi Flick que ara està parlant amb Karim Adeyemi, parlant d'alguna cosa. Flick li assenyalava algun espai concret del camp, fa gestos amb la mà com volent-li marcar, dir cap on córrer, cap on xutar, cap on girar. Adeyemi, que deu tenir gent per aquí, perquè ha començat a mirar molt la graderia i ha començat a fer hola, molt content de veure la gent que trobava per aquí. També Rodri, que també ha mirat cap a la graderia i ha començat a saludar gent. Comencen ara, però, a separar-se jugadors d'un i altre equip, que fins fa un moment s'han estat saludant, han estat intercanviant samarretes, i Hamza, el Abdelkarim, que és l'únic jugador del Barça que ara hi ha entre la munió de jugadors amb samarretes de color crema de l'Al Ahly. Els jugadors del Barça que segueixen saludant a la graderia, ara veig a Stenzner, i hi ha els dos premis ja preparats, el de campió, el de subcampió, també la lona amb el títol de la festa del Gamper, perquè la gent, els jugadors d'un i altre equip es puguin fer les respectives fotografies amb els trofeus que se'ls entreguin.
2: Per cert, em crida molt l'atenció com el Barça no perd gens el temps. Ha xiulat l'àrbitre i una sèrie de jugadors que han sortit de la segona meitat s'han dedicat ja a fer una mena d'entrenament suplementari, fent, en aquest cas, doncs, unes curses, sí, sí, entre límit de l'àrea i d'una àrea i d'una altra.
0: S'hi ha afegit Olmo i Jordi Pesqué, també, juntament amb el fisioterapeuta.
9: Sí, i això no em fa pensar que no deu estar del tot físicament, no?
0: Intentaré resoldre el dubte abans que acabi la transmissió, i tant. Ara mateix Cobercí se'l veu, la mare tranquil·la, la mare de content, somrient i rient amb Joan Garcia. També hi ha... No veig amb qui s'està agafant.
2: El que també està sent molt sol·licitat per part dels jugadors de l'Al Ahly és Abdelkarim, el jugador del Barça, l'autor del primer gol del partit, davanter centre, avui titular del Barça durant molts minuts.
0: De fet, ets company de molts ells.
2: I, de fet, està amb ells, com si fos membre encara del conjunt egipci.
0: Sí, moltes abraçades, sí, sí.
2: Per començar el protocol de premis, el que és necessari són les autoritats, en aquest cas, doncs, el president del Barça, Joan Laporta, membres, com sempre, hi ha representants de la família Gamper, no sé si fins i tot algun representant federatiu, baixen els llums del Camp Nou... I comença per megafonia anunciar-se ja el seguit d'actes que hi haurà i que seran ben simples, simplement el lliurament del trofeu de subcampió i el del campió. Després també resoldrem el dubte de veure qui ha estat el jugador designat millor del partit. Una designació per això que té el seu... Mira, doncs ja ho sabem.
0: Rafinha.
2: Té el premi, o... Sí, sí, té el premi de, sí, sí, de millor jugador. Li entregarà el nostre bon amic Jofre Riera, el director de patrocinis d'Adam.
1: Sempre
2: no falla,
1: fa molt bé.
2: No falla mai a la cita.
1: Molt bé.
2: Sí, sí. I que lliura Rafinha.
1: Un clàssic.
2: Sí, sí. No deu passar calor, no? Jofre Riera, amb vestit i corbata.
1: Però ja està acostumat que aquest dia d'agost ja ho fa.
2: Això del Premi Estrella, Déu, ho hem d'explicar també, perquè passa bastants filtres. Finalment, Rafinha, que ha fet, crec que una bona primera meitat. Estem d'acord, no?, que podria ser un dels candidats a endur-se el premi?
0: Jo n'hagués votat un altre.
1: Nosaltres hem de votar, no? També,
0: sí, però per això em guardo el vot encara. Però jo em votaré un altre que no serà Rafinha.
2: Doncs Joan Laporta amb el directiu de l'Al Ahly, que ha acompanyat l'equip en el seu estatge per Catalunya, membres de la família Gamper. I ara tocarà rebre el trofeu al subcampió. L'Al Ahly, si us hi vol que s'apropi el capità. Jo no sé si havia participat mai un equip africà,
9: no.
2: El Gamper, eh?
9: No, és el primer equip que ho fa.
2: Perquè sud-americans sí, europeus evidentment, sud-americans, centre-americans també, asiàtics...
9: Mira, hi ha d'eco a TV3 ara, el podem sentir.
15: Rodri, què pot aportar Rodri a l'equip?
16: Yo creo que estamos contentos con todos, ¿no? Yo creo que todos los fichajes que hemos hecho tienen un sentido. O sea, antes de fichar pensamos mucho, discutimos mucho internamente, hablamos, hacemos nuestro trabajo para tomar una decisión, ¿no? Yo creo que Rodri sí que es verdad que al principio no estaba en los planes porque no pensamos que era un jugador que podría estar disponible. En el momento que vimos que había una oportunidad, sí que hemos intentado y hemos visto que podía aportar muchas cosas a nosotros, así como Gordo, ADM, Ibisui, o sea, todos los que han llegado como Cancelo, todas las renovaciones que hemos hecho, o sea, todo tiene un sentido porque es lo que queremos, tener un mejor equipo todo año y ir mejorando. Creo que siempre se puede mejorar, yo creo que Rodri mejorará bastante el equipo.
15: Rodri, ¿es el primer gol de la temporada al Madrid?
16: No, la verdad que no, nunca hemos, sé que siempre hay rivalidad, pero nosotros no fichamos porque vamos a sacar a un jugador de, creo que sería un error hacer estos movimientos. Yo creo que al final, Rodri es de los mejores centrocampistas del mundo. No sabíamos hasta algunos meses que esto sería posible. Hasta ahí no habíamos pensado, o sea, nosotros no hemos entrado en la lucha con Madrid porque no solo por un tema de ganar a Madrid, no. Nosotros tenemos claro que puede aportar y por eso hemos entrado, por eso no tenía sentido.
15: Queden uns 10-12 dies de mercat. Hi hauran més sorpreses com la discreció que s'ha portat amb Rodri, amb Adeyemi? El Barça té molta feina aquests dies?
16: Bé, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es, por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert, o sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
15: La operación del nou, ¿cómo está?
16: No, es esto, creo que al final es intentar buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido, siempre se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer de aquí a final de temporada. En la ventana solo.
15: ¿Y el Barça haurà de patir per inscriure els jugadors?
16: No, yo creo que una de las cosas buenas que hemos conseguido, yo creo que siempre... El Barça, cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, quiere disfrutar, pero para esto, para traer jugadores de nivel, tienes que tener un proyecto ganador. Yo creo que esto es lo que seguramente a Gordon, a Adeyemi, a Rodri, a Cancelo, que vuelve otra vez con nosotros, yo creo que esto es lo que ilusiona. O sea, yo me imagino que un jugador sí que quiere jugar en Barça, quiere vivir todo esto, pero quiere ganar títulos, quiere soñar y entrar en la historia. Yo creo que al final es lo que hemos conseguido, este equipo ha conseguido que los jugadores que están fuera vean que aquí se puede ganar, que aquí se puede ser feliz y hacer historia. Yo creo que es esto lo más importante.
15: Molt bé, doncs moltes gràcies.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
17: La teva recuperació no depèn únicament de la quantitat de sessions de fisioteràpia, depèn de la qualitat de cada sessió. A Epsilon Physio incorporem tractaments personalitzats i tecnologia d'última generació. Recuperar-te no t'ha de fer perdre més temps del necessari. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
18: Les dades del partit.
4: Rematades. Barça 14, 9 entre els 3 pals. Al-Ahli 4, 2 entre els 3 pals. Corners. Barça 6, Al-Ahli 2. Faltes. Barça 6 amb cap targeta groga. Al-Ahli 7 amb una targeta groga. Fores de joc. Barça 5, Al-Ahli 5. Hem acabat amb el 70% de possessió i un 63% del temps a camp de l'Al-Ahli.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
19: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: Partits de la jornada.
10: A més del Barça 2, a l'Ahli 1 del Camp Nou, aquesta nit hi ha hagut més futbol a la Lliga. Partit endarrerit de la jornada 1.
6: Partit en joc al minut 2 de la segona part. De moment, partit sense gols. Atlètic de Madrid 0, Màlaga 0.
10: I a la Champions es tanca l'anada de l'última fase d'accés. Partits a l'inici de la segona part.
6: Nek Nijmegen 0, Bodoglim 3.
10: Hapoel Beersheba 1, Sabà 1.
6: Celtic 2, LASK 0.
10: I Slovan de Bratislava 1, Celje 1.
13: La TDT.
20: Què us poso?
21: Per mi una estrella.
20: I per tu?
22: Jo també una estrella.
21: Ara estem d'acord.
22: Estem d'acord?
23: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Laia Cervelló.
24: Per mi, brutal la influència que té la Minyamal en aquest equip, per molt evident que sigui.
13: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
25: M'agrada, tinc dubtes sobre...
26: No ho entenc.
18: Les conclusions del Ricard.
9: El Barça ha guanyat el Gamper després de superar per 2-1 l'Al-Ahli egipci. De més a menys, l'equip de Flick, potser per la calor que fa avui i està fent tot l'estiu a Barcelona. Els dos gols del Barça han arribat a la primera part, l'1-0 de l'egipci Hamza Belkarim, que li ha fet un gol al seu ex-equip. El 2-0 l'ha fet Rafinha de penal. Els primers minuts de la segona, l'Al-Ahli ha fet el 2-1. Lamin ha jugat més d'una hora. Pedri i Gavi s'han estrenat aquest estiu. Rodri no ha jugat, ha vist el partit des de la graderia, com Cancelo. Adeyemi i Gordon han sortit a la segona meitat, s'han estrenat al Camp Nou. Gordon ha fallat un penal als últims minuts. Ricard, què t'ha agradat?
1: La predisposició de Gordon i Adeyemi a rebre l'espai. És el millor de la segona part. La necessitat que té el Barça, amb molts passadors, de tenir receptors. És una cosa que en Ferran el Barça ho tenia, que amb Rashford ho podia tenir més del que ho tenia, i que dona molta vida, perquè aixefa molt la defensa rival, qualsevol desmarcada fa que es generi espais entre línies perquè puguin aparèixer Dani Olmo, Fermín. Aquesta combinació de jugador profund amb jugador entre línies és bàsic per la circulació del Barça. I tot i que després Gordon i Adeyemi no hagin estat, tot i que no han estat després molt resultats,

0: estil de joc, i el que no et farà un nou, sigui un fals nou o sigui un nou com Abdelkarim, eh? En canvi Gordon, aquests minuts de nou ha servit per estirar molt la línia d'atac, per obrir aquestes possibilitats en profunditat. La veritat és que crec que demostren el sentit dels seus fitxatges i el que poden aportar.
1: Dubtes?
0: Quina serà l'opció del nou que començarà la temporada? No ho sé. O sigui, ara mateix estic perdut, desconcertat, perquè a Rafinha l'ha provat poc, a Gordon l'ha provat uns minutets, també poc. El fals nou de Dani Olmo o el fals nou de Fermín també els ha provat més aviat poc. Crec que la pretemporada no, alguna altra temporada sí, tots dos. Abdelkarim, em sembla que avui que avui hagi jugat 75 minuts, jo ho relaciono més als drets de televisió egípcia, que no era una broma, o al partit, que no pas a una projecció de futur pròxim. Tot i això, després de que hagi jugat 75 minuts, no ho pots descartar. Pot ser una oportunitat, pot ser una possibilitat que contra l'Elx jugui. Estic una mica desconcertat. No crec que arribi un fitxatge d'aquí 4 dies. És evident que el Barça buscarà el mercat i que el més probable és que arribi algú, perquè el Barça ho necessita. Perquè també el fet que Flick no remeni gaire és aquell punt de dir, bé, no em poso nerviós, no començaré a buscar com un boig ara. Ja arribarà el que hagi d'arribar. I mentrestant toco dues coses. Fins ara hem vist uns minuts de Rafinha, uns minuts de Gordon i aquests minuts d'Abdelkarim. D'aquestes tres possibilitats hauria de sortir la titular de cara al primer partit de Lliga diumenge a Elx, que no serà evidentment el nou titular de la temporada, ni serà possiblement el nou que jugarà 3 o 4 partits consecutius. Ara parlo estrictament de com començarem la temporada en aquesta posició.
1: Alguna cosa que no puguis entendre?
0: No, avui tot entès, que és el Gamper, i ja ens el sabem de memòria.
1: El nou que diumenge començarà la temporada oficial a Elx, hi ha Abdelkarim, que ha tornat a marcar, però que sembla poc probable per joventut i inexperiència davant d'un partit de Lliga, i les opcions potser passen per Rafinha, Adeyemi, Gordon, Olmo, Fermín i potser un altre. Tot està molt obert. I la predisposició dels nous davanters del Barça, d'Anthony Gordon i de Karim Adeyemi, per oferir desmarcades a l'espai. És un nou ingredient per a l'atac del Barça de Hansi Flick, que segurament serà important aquesta temporada. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio, després del Gamper d'aquest Barça 2 a l'Ahli 1. Ara escoltarem Hansi Flick, en principi, i sentirem l'efecte Costa.
2: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: L'efecte Costa.
0: Bona nit, Jordi.
5: Bona nit, Ricard.
0: Abans de parlar amb l'efecte Costa, Mireia, Flick parlarà?
6: En roda de premsa, no, però sí que sí. Parlarà als micròfons de TV3, que és a la televisió que avui tenia els drets del Gamper.
0: Per tant, estarem pendents. I què, hi haurà... Tu podràs acostar-nos algun protagonista o no?
6: Sí, en principi sí. Hi haurà zona mixta que es muntarà a l'auditori, on normalment és la sala de premsa, tot i que encara no us puc dir quin protagonista sortirà.
0: Un.
6: No ho sé. Ara, quan arribi, t'ho preguntaré.
0: Quin protagonista en singular...
6: Perquè normalment acostuma a ser una mica escuet, però depèn també de la voluntat dels jugadors
0: i
6: dels que han arribat.
0: Home, doncs estaria una mica estrany que el Gamper només sortís un futbolista a parlar, ni pot haver més que tinguin coses a dir i ganes de dir coses, oi, Jordi?
5: Estem en època de presentacions clandestines, vull dir que no t'estranyi que en surti un.
0: Bé, hem vist Gordon, hem vist Adeyemi, hem vist... què més hem vist a la segona part? Bé, la resta de joves, amb què et quedes?
5: Doncs una mica en la teva línia, ganes de veure en directe les dues fletxes del Barça i curiositat, és evident això que explicaves tu, que són gairebé en terminologia de futbol americà dos receptors oberts. La meva curiositat és com conviurà aquests dos velocistes que vindrien a abonar el

0: que hem vist del Barça de Flick, de revolució i revolució i revolució, amb un tio que en un moment determinat pot considerar, o en molts moments, que el partit no ha d'anar a aquest ritme. Si, vaja, jo estic per anar canaletes perquè per mi el gran dèficit del Barça de les dues últimes temporades és que no podia frenar. I ara, amb Rodri al costat de Pedri, podrà marcar el ritme dels partits. I a vegades el ritme dels partits no serà el de Dejem i el de Gordon. Tinc curiositat per veure per on passarà aquest Barça. Si serà un Barça Flick style i, per tant, Rodri serà el que haurà d'anar més revolucions, jo no ho crec, o si veurem una cosa més híbrida que farà, d'això no en tinc cap dubte, farà l'equip més competitiu.
1: És interessant això que expliques, però és veritat que són les dues ànimes. La sensació és que si Flick vol Rodri, sap que li pot donar Rodri, i potser Flick, que sempre m'ha semblat molt poc dogmàtic amb tot el que s'identifica amb el seu estil futbolístic, accepta o incorpora aquesta possibilitat de tenir l'equip més agrupat al voltant de la pilota, però també hem de dir que és l'equilibri perfecte, perquè si tens gent que t'estira, sí, sí, i tens un equip agrupat i ja, saps estirar-te en el moment que toca, selectivament.
0: El City de Rodri i de Guardiola també corria.
1: Correcte,
0: eh?
1: Vull dir que també tenia flexes,
0: sí,
1: a dalt.
0: Sí, sí, vull dir que no estic dient que siguin, que no siguin compatibles, al contrari, jo crec que el salt de qualitat és precisament, sí, que el Barça, que només tenia una velocitat possible, ara en pot tenir dues.
1: I després jo crec que hi ha una cosa important aquí, que és que la jerarquia de Rodri no és la de Dejem i Gordon, és a dir que si es... Espera, aquí
2: Valde
1: parla.
2: A TV3, en Francesc La Torre.
3: Sí, sí, al principi vas tindre unes molèsties, però bueno, només vas parar una setmana i ara em sento molt bé, recuperant energia i em trobo bé físicament, que és l'important.
4: No ha sigut una pretemporada molt normal, perquè molts jugadors han arribat al final després del Mundial, però això comença amb 4 dies al Camp de l'Elx. Com veus l'equip?
3: No, crec que l'equip arriba bé, sí que és veritat que ha estat una pretemporada una mica diferent, perquè jugadors que venien del Mundial han tornat una mica després, però bueno, crec que l'equip està molt bé, físicament bé, i bueno, amb moltes ganes de que comenci tot.
4: I anímicament com està Alejandro Valde? Perquè sentim, no?, o llegim els diaris o tertúlies, Alejandro Valde amb l'arribada de Cancelo s'haurà de posar les piles aquest any. Com ho vius tu tot això?
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil, sí que la veritat que últimament al redor meu es parla moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant, però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
4: Escolta'm, quan us han presentat un per un, ja es preveia, però déu-n'hi-do l'ovació que s'ha emportat a Rodri. Què creus que pot aportar a l'equip?
3: Bueno, crec que és un jugador molt bo. Ara mateix crec que és el millor o un dels millors migcampistes defensius del món. Té un Ballon d'Or, un jugador amb molta experiència, i crec que ens ajudarà molt a tot l'equip.
4: I acabo amb l'última. Heu guanyat dues lligues consecutives. Digue'm si aquí baix al vestidor, aquest vestidor nou que heu estrenat, hi ha un cartell supergran que hi posa Champions.
3: Bueno, nosaltres anem partit a partit, crec que som el Barça, hem d'optar tots els títols i, bueno, si pot ser la Champions, doncs millor.
4: Amb aquesta rialla crec que ho dius tot. Alejandro, bona temporada.
3: Gràcies.
1: Deia Jordi que a vegades la jerarquia dels futbolistes també marca, és a dir, que no és el mateix que et llenci una desmarcada de Dembélé o Mbappé a que te la llencin Gordon i Adeyemi. Que si te la llencen Mbappé o Dembélé, estàs com més obligat o més exigit a alimentar-la, i que les desmarcades de Adeyemi i de Gordon les controlarà més al mig camp, no? que és on passarà el Barça, i que probablement això fa que l'equilibri de tot el context col·lectiu sigui molt més reposat, més sa.
0: Sí, jo crec que el tio més feliç del món, tot i que el Mundial i pel que va passar el Mundial s'ha instal·lat la tesi que Pedri i Rodri no convivran bé, jo crec que Pedri és el tio més feliç de la Terra, perquè el que ell havia de fer pràcticament sol en les últimes temporades ara, vaja, tindrà un sostenidor gegant que li permetrà a ell. Vaja, jo és que tinc la teoria que Pedri ha arribat que no s'aguantava les mitges al final de les dues últimes temporades, perquè Pedri havia de fer massa coses. És generós en la recuperació, a la vegada havia de marcar, com tu deies, el tempo de l'equip, i jo crec que això era insostenible.
1: O sigui, tu a la llegenda de la selecció espanyola que es pot justificar per
0: jo crec que no han encaixat perquè Pedri ha aguantat que no es podia ni posar l'han arribat al
1: perquè
0: Mundial.
1: Ha arribat fos com al no Mundial i lesionat a l'Eurocopa. O sigui, no és tant una qüestió de convivència tàctica.
0: Zero dubtes.
2: Pedri això era sempre dels futbolistes amb més quilòmetres acumulats al final de la temporada.
0: A Pedri se l'ha espremut d'una manera inhumana els últims anys i arribava als finals de temporada com arribava. A mi a la selecció espanyola m'és igual, però les últimes temporades amb el Barça els terms finals no era Pedri. Llavors jo crec que des d'aquest punt de vista és un fitxatge que vaja, és fonamental per moltes coses, però també per aquesta.
1: Molt ben justificat l'entusiasme ja manifestat.
0: Ja puc marxar cap a Canaletes.
1: Jordi Costa, per Rodri, que és el fitxatge que avui encara no hem pogut veure.
0: Que estic amb el Bernat, que si a més en aquests 10 dies...
1: El tema nou, què?
0: Home, jo crec que estaria bé fitxar-ne un ara. També et dic que qualsevol, no. O sigui, no, és que no ha pogut ser Julián, que és el que volies. Ara qualsevol cosa, no.
1: Sí, ja, si et marco tres perfils, que és que ara en parlarem, que és primera espasa...
0: Però és que no hi ha primera espasa. No, primeres espases són Haaland i Kane. Clar, i no es poden fitxar.
1: Això
0: per tant,
1: això és fora de Catalunya.
0: No hi ha primeres espases. Per mi Julián ja no és un primer espasa com a nou.
1: No, eh?
0: Per mi no.
1: Sí, Haaland i qui has dit? I Kane. Són els dos.
0: I no en aquest ordre.
1: Sí,
0: no.
1: Bé, la categoria primera espasa queda...
0: Fora.
1: Això, no, això és fora de categoria. Són dos
0: llavors cims. Ja entrem en el terreny dels Lautaros
1: aquí,
0: i tal.
1: Aquí hi hauria dues categories, no? Hi hauria la categoria Lautaro, per dir algun nom, no? I després vindries les categories, per dir noms que han sortit, Luis Suárez, Mikau, Tatze...
0: No?
1: Qui més? És aquesta segona categoria. I després hi hauria la categoria del jove, no? Del Tresoldi de Torn, que és una aposta ja una miqueta a mig termini.
0: A mi les apostes a llarg termini m'agraden, però en aquest cas crec que el Barça no se la pot permetre. És a dir, si el Barça vol un nou, no ha de fitxar un que pugui arribar i moldre. Ara.
1: Per tant, hauria de ser un Lautaro. Que estàs més per aquesta via.
0: Sí, però jo tinc dubtes molt... bastant forts sobre la regularitat de Lautaro i sobretot del preu. Que aquesta no la sabem.
1: No, però clar, has de triar-ne un dels tres perfils o no fitxes.
0: No, és que jo...
1: O vas a un jove jo, o vas sí, a un suplent de Julián, que és Lautaro.
0: Ara hem escoltat Deco i estic d'acord amb gairebé tot el que ha dit, però sobretot ha dit és que nosaltres els fitxatges els pensem molt. I estic d'acord, tots tenen un perquè. Ara fitxar un nou, perquè sí, de qualsevol manera, quan tu en volies un i no ha pogut ser... Jo no,
1: o sigui, tu obriries l'opció de no fitxar, eh?
0: Si ha de ser un qualsevol, que no el vegi... No, és que, clar,
1: bé, és que no ha de ser un qualsevol, no, tu mateix estàs sí, dient que els dos únics que poden venir no poden venir, clar. Per tant, estaries més per l'opció de no fitxar.
0: Bé...
5: Però Flick Jordi està molt convençut. Que
0: ja, ho sé, però jo el que no em convenç és... És que no tenim 9.
1: 90 per Lautaro, no?
0: No, ni de conya. A mi ja em costava anar al 100 de Julián.
1: Sí, 40 per Tresoldi?
0: És que jo Tresoldi el tinc...
1: Bé, ho dic per marcar perfils diferents de 9.
0: O
1: que em diguis, no, ni 90 pels Lautaros de la vida, ni 40 pels Tresoldis de la vida.
0: 90 per Lautaro, clar, a mi em semblen molts, però és que n'has pagat 80 per Gordon, que tampoc és una estrella mundial, llavors... No ho sé. Si Flick considera que Lautaro li ha de fer el servei que li feien Lewandowski i Ferran, no et dic que no, a mi no...
1: Bé, però no...
0: Jo he anat a Canaletes per Rodri, no sí, aniré per Lautaro.
1: No et passaria res si no fitxa el Barça, ja veig.
0: En les coordenades que hi ha al mercat, no.
1: Això és el que buscava, molt bé.
0: Buscaves un titular de...
1: Sí, buscava que et mulleses una voltes. Mica, sí. Val, ja t'he entès. Estàs més per no fitxar ningú que per
0: ara, és veritat que és una mica... Entenc que l'aficionat que ens estigui escoltant, aquests tios són imbècils, no començar el maig, que el nou era la prioritat.
1: Quina seria la primera opció del que hi ha aleshores per tu? No ho saps tampoc.
0: És que Gordon em falta veure'l amb continuïtat de nou, però jo gairebé tiraria per aquí. Rafinha a mi no em convenç, l'altre dia Basilea no em va convèncer, perquè a més és que Rafinha s'avorreix.
1: Sí.
0: Llavors
1: sí,
0: jo crec que Gordon té més aquest hàbit.
1: Molt bé.
0: I no sé si tenim gaire més, perquè
1: bé, doncs, m'ho apunto, perquè això...
0: I jo no deixaria de provar, tot i que Flick crec que no li agrada pel motiu que sigui, a mi l'opció Olmo tampoc em desagrada.
1: Molt bé. El millor avui?
0: Rafinha.
1: Gràcies, Jordi.
0: A disposar. Bona nit.
6: A Catalunya Ràdio, la TDT.
7: Ei, perdona, una estrella.
8: Ei, una estrella.
7: Perdona, una estrella.
8: Una estrella.
7: Què? Un crit valent?
8: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
6: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. A Catalunya Ràdio,

0: gran! El nen se'ns fa gran! I jo que estava
1: fatal. Se'ns fa tan gran que avui ha jugat 60 minuts i encara no està per aquesta càrrega de competició perquè fa molt poc que s'entrena. Avui l'hem vist desacostumadament imprecís i lògic per una futbolista que encara no està en condicions de tenir un nivell alt de rendiment. Ja va dir Flick que fins a finals de setembre no tindríem una mica el Barça en una línia òptima. Fins a finals de setembre hem d'anar incorporant Lamine Yamal, Pedri, Eric, Cubarsí i tots aquests jugadors que han estat campions del món. Mireia, alguna novetat a l'auditori?
2: Doncs encara no, i aquí no. La zona mixta muntada, i en principi sortirà només Eric García.
1: Molt bé, Eric García, que avui ha estat titular. Laia Cervelló, benvinguda, ben tornada.
3: Què tal? Bon dia, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, i bona nit, ja pots dir.
3: Sí, sí.
1: Què t'ha semblat? Primeres impressions d'aquest Barça que has vist en directe?
3: Il·lusionant, jo diria que és la paraula. Sí que és cert que és un partit en el que no pots treure conclusions i que et falta un davanter centre, que això encara ho notes, que hi ha jugadors titulars que encara no podem veure perquè venen amb la carregada del Mundial, però sí que veus aquelles coses dels nous fitxatges, que els veus amb ganes, que els veus entonats, els jugadors joves que també van demostrant maneres, i bé, jo reconec que aquest és un Barça que m'il·lusiona i que fa temps que no sentia aquesta il·lusió per aquest equip.
1: Sí. Ah, sí? I qui t'ho provoca, això?
3: Que haguem fitxat a Rodri, crec que té un gran paper.
1: Un altre entusiasta Rodri, eh?
3: Però tinc la sensació que és el primer mercat de fitxatges, el primer estiu, que veig que fas coses perquè les tries tu i no perquè és el que et toca fer per la teva situació econòmica. Llavors, crec que les coses s'han fet bé, i les coses quan es fan bé s'han de reconèixer, i aquí la direcció esportiva de Barça per mi ha estat no impecable, perquè impecable hagués sigut també portar Julián Álvarez, en aquest cas, que era el davanter centre que volien, però per mi ha estat de notable alt.
1: Tu què en penses del nou?
3: És que és un meló difícil d'obrir, perquè és que no hi ha... El que et diuen és que primeres espases no n'hi ha, que és una mica el que estava preparant una mica amb el Costa.
4: I a Hansi Flick amb el Francesc Latorre de Vedres.
1: Aviam què dius.
5: Felicitats amb aquesta presentació tan emocional abans del partit.
6: How do you sum up the
5: pre-season? Com resum aquesta pretemporada? Miri, aquest any no serà fàcil, eh? La pretemporada no és fàcil perquè molts jugadors han arribat fa una setmana. I hem d'utilitzar tots aquests partits que tenim per poder gestionar minuts, portar els jugadors al més alt nivell possible. El diumenge, partit amb l'Elche, la competició oficial de Lliga. Com creu que podrà veure la gent el potencial ple de l'equip? Jo crec que tenim partits difícils per endavant. L'Elche ha jugat un futbol molt bo darrerament. Però nosaltres tenim qualitat, amb un equip fantàstic. Hem de gestionar hem de gestionar-ho, perquè jo crec que aquesta pausa internacional no ens ho ha facilitat, però si anem de cap a la temporada, tenim bones vibracions, molt positiu. Tenim en Rodri, un nou jugador, és una persona que està encantada d'estar aquí. Què pot portar aquest jugador al partit i a l'equip? Veurem que en Rodri, ell ha mostrat en el Mundial el millor jugador. Ha donat més estructura a l'equip, és bo amb la pilota als peus, és un jugador que pot decidir, no? Pot decidir com jugar més ràpid, més lent. És el que volem, un jugador així. Té experiència, és un líder tant al camp com a l'usuaris. Per acabar, en uns dies acabem la finestra de transferències, de traspassos. Necessitem un jugador que jugui de davanter en lloc d'en Robert o en Ferran. I estem buscant aquest jugador. En Deco fins ara ha fet una feina fantàstica. Espero simplement. Crec que absolutament ho heu tancat, a ulls clubs, amb en Deco.
6: El tècnic del Futbol Club Barcelona.
1: Doncs, Flick, confia en l'estrena del Barça. Laia, digue'm, el nou. Aviam, espera, mira, Laura, de Julián Álvarez, el Metropolitano, hi ha alguna notícia?
7: No,
1: ha aparegut al terreny de joc com a espontani? No.
4: Ha fet unes declaracions a TV Alemanya a la prèvia del partit a Movistar.
7: Sí, però ha dit que remetia al que ja s'havia dit, no ha dit res de res. Mira, acaba de marcar l'Atlètic de Madrid, just ara s'avança el marcador, Atlètic de Madrid 1, Màlaga 0.
8: Kangin ha marcat.
7: Ha marcat Kangin al minut...
8: 70.
7: Sí, el
1: Ui, doncs estava patint l'Atlètic de Madrid, no? Ja el 25 de la segona.
7: El 25 de la segona, exacte.
1: Un dels fitxatges de l'Atlètic de Madrid. Bé, Laia, hi torno. El tema del nou, què faries?
3: Ah, és que és complicat, perquè jo no sé si aniria al mercat de fitxatges a gastar-te un dineral per un jugador que no és el que tu vols o el que tu has triat o és l'estrella que es necessita per un equip com el Barça, que al final sí que tens en totes les files, et pots reforçar amb la Masia, però és cert que la porteria i el davanter centre doncs són les úniques que sí que val la pena anar al mercat i gastar fort. Costa perquè no tens cap altra alternativa que sigui especialista en aquesta demarcació, però és que jo per fitxar qualsevol jugador, intentaria apanyar-me una mica amb el que tinguis.
1: O sigui, una mica com el Costa, eh?
3: Sí,
1: no
3: sí, sí.
1: Algú pensa que el Barça no fitxarà?
8: No, jo estic segur que fitxarà. Crec que Deco ho ha deixat, no sé si bastant clar, però
4: Llorente és així. També, no? I Flick també ha dit que estan esperant-lo.
8: I crec que fan bé, perquè crec que és obligat que el Barça fitxi un davanter. És a dir, això de... No, perdona, Laia, però no fitxem...
3: No, sí, t'entenc.
8: Escolta, no haver fitxat a Adeyemi. Adeyemi no el necessitàvem, per dir-te alguna cosa. Un davanter el necessites, un davanter centre.
3: El que et diuen des del Barça és que d'alguna manera les incorporacions de Adeyemi i de Gordon ja eren buscant que si no arribava aquest davanter centre que tant buscaven fossin jugadors a polivalents.
4: Sí, però Flick no cedeix i crec que Deco també està molt convençut que aquest equip, aquesta plantilla necessita un davanter centre de referència.
3: Sí, probablement.
1: El que passa és que has d'anar un segon esglaó, no?
4: Bé, home, aviam, volies evidentment Julián Álvarez. El club no volen acabar de descartar-lo al 100%, però assumeixen que és una situació molt complicada, més que complicada. Però vaja, el futbol és boig i és la primera opció, és la que han treballat més en els últims mesos. I si no surt aquesta opció, el tema de Lautaro, que Gijantes, per exemple, el Gerard Romero, que esta tarda fa unes hores abans del partit, indicava que era l'alternativa número 1. A mi no em convenç personalment, però si convenç a Deco i a Flick, doncs endavant, intenta-ho, serà difícil arrencar-lo de l'Inter, també és veritat. I si no, una opció d'un jove que li vegis projecció, hi havia el nanoquet francès de la Premier.
1: Junior Krupi.
4: Aquest, que era una opció a mig llarg termini. Si tens un perfil identificat, o aquest Tresoldi del Bruges, que hi confies, tot i que sospitis que el rendiment no hagi de ser immediat i que aquesta pròxima temporada potser no t'aportarà la quantitat de gols o el que t'hagi d'aportar de manera tan immediata, doncs no seria una mala aposta, però ha de ser amb convenciment.
1: Sí.
3: Jo... Flick no vol joves, eh? És a dir, jo igual me la menjo, però jo ara mateix diria que Flick preferiria no fitxar
4: que
3: fitxar un jugador jove.
8: A mi m'agradava l'opció, això ja és comentari nostre de tertúlia. A mi l'opció de Luis Suárez és colombià, oi?
1: Sí.
8: De l'Sporting de Portugal, a mi m'agradava bastant.
4: Però ja no la contempla, no? Aquesta opció, te'n recordes encara una nit?
1: Sí, que tu vas dir que n'hi havia un que a mi m'agradava, però sí, que no podies dur.
4: El contemplen, el segueixen, però jo no estic convençut que aquesta opció
1: sigui ferma. És que saps quin problema hi ha? Que hem de veure també a Deco com li pesa, per exemple, el passat amb Vitor Roque,
4: clar.
1: D'un jugador gairebé desconegut. En una temporada on el Barça, clar, l'altaveu de Julián Álvarez el condiciona, és a dir, anava a buscar un jugador que li pogués fer els 30 gols que deia el Bernat, que pogués ser un futbolista amb unes condicions superdotades, perquè ens entenguem, i d'aquí, clar, d'aquí a la següent realitat hem de veure com es gestionen aquestes possibles expectatives. Si ve un nou que pugui ser una opció més, però no una opció per ser titular o no per ser titular indiscutible, si hi ha més futur que present i després pot sortir malament, com li va sortir Deco el tema Vitor Roque, i si no, quina realitat acceptes com a dir, mira, aquest és el meu nou, no? Clar, és el Barça.
8: Jo crec que el Barça, a una secretaria tècnica del Barça, es digui el secretari tècnic Deco, Robert Fernández, Zubizarreta o Chiqui Beiristain, home, se li ha d'exigir un coneixement de mercat i una capacitat de poder tenir opcions B, C i D.
1: Però a la posició del nou, aquestes opcions B i C, Bernat, són molt arriscades, eh?
8: Bé, però doncs te l'has de
1: jugar. Perquè el gol es paga.
8: És que a mi em fa una mica de gràcia i escolto tots aquests elogis a la feina de Deco, que no tinc per què negar, però jo, per exemple, penso, el Barça s'ha gastat 80 milions en Gordon. Gordon juga d'extrema esquerra.
1: Mm-hmm.
8: Aquí és on juga Rafinha.
1: Sí.
8: Per tant, Gordon no serà titular.
1: Jo també crec, com el Costa, que serà el nou titular del Barça.
8: Serà nou.
1: Fins que no arribi una altra realitat.
8: Bé, si l'utilitzes de nou, a mi els minutets avui de nou i més la capacitat que li hem vist al Newcastle...
1: Ho dic perquè és veritat que no és un davanter referència, però és un davanter que es pot semblar Ferran, és un davanter que t'ataca molt bé l'espai, que et pressionarà com ningú, és un jugador especialista en aquesta idea defensiva, no té mal peu... És a dir, per la combinació per dintre, té millor peu que Ferran. És a dir, té algunes variables que no són per ser un nou indiscutible que et faci 30 gols, que no te'ls farà, però jo crec que conèixer aquesta posició.
8: A mi, si tu tens Gordon com a opció alternativa, com un Ferran, que per mi fins i tot el pot millorar, doncs perfecte.
1: El que passa és que no tenim el Lewandowski.
8: Que necessites el Lewandowski.
9: És el que hi deco ara, no?
8: O el que s'hi assembli una miqueta. Perquè tinc la sensació que... És veritat que s'han fixat molt en Julián i que estan donant-li voltes i tal.
1: Jo tampoc pagaria
8: ningú,
1: la hipoteca de casa per fitxar Julián.
9: Doncs si ara l'Atlètic de Madrid canvies d'opinió de manera sorprenent, hauries de pagar la hipoteca de casa i de la segona residència.
1: Però és que el Barça estava molt convençut. No, jo no mano, és una opinió. Vull dir que a mi és un jugador que m'agrada, però que no perdria el cap per Julián Álvarez per ser el nou del Barça.
8: Sí, mira,
1: em sembla un futbolista que tu pots trobar amb un registre inferior, però un futbolista que pots trobar amb un registre inferior. El que no pots trobar és un davanter centre que t'asseguri els 30 gols que diu el Bernat, que sigui un rematador, que sigui un complement a tot el que tu vagis generant al darrere, és a dir, i que a més et passigui al davant i que et pressioni. Clar, tot això és molt difícil de trobar.
3: Però sí que és cert també que, veient la insistència de Deco i de Flick i de manera com s'han arriscat, arribaven pràcticament al final del mercat de fitxatges confiant en poder-lo fitxar, que et fa pensar, bé, si ells dos hi creuen tant, també serà per alguna cosa.
1: Segur.
3: I llavors aquí és a mi on em fa dubtar i on penso que, perquè moltes vegades quan parlem de davanter centre, aquí hem de reconèixer tots que doncs, a Julián Álvarez...
2: Seu-me a costall perquè acaba d'arribar Eric García a la zona mixta avui del Camp Nou. Amistós abans del començar la Lliga diumenge, sensacions després de la pretemporada amb jugadors nous que han arribat, veniu de Mundial també, sensacions teniu per diumenge i per la temporada?
10: Bé, amb moltes ganes, al final sí que és veritat que bueno, portem menys temps entrenant alguns, que tenim fitxatges nous, però bueno, crec que ara ja hem passat, diguéssim, la part amistosa i ja comença la Lliga i hem d'estar al 100%.
2: Hola, Eric, bona nit. Avui t'hem vist amb el braçal de capità. L'altre dia ja va sortir Flick explicant que ell us havia designat a vosaltres tres. D'entrada, com vas viure el moment de decisió de Flick i si estàs fent campanya des del vestidor? Perquè en vols ser un d'ells?
10: No, campanya no. Al final, content de que el míster m'hagi escollit, encara que sigui momentàniament, i intentar-ho disfrutar al màxim, però no, fent campanya no.
11: Eric, com uno de los tres capitanes provisionales, como mínimo de equipo, ¿qué mensaje se le manda a la gente de cada temporada que lo que más pide es la Champions?
10: Bueno, está claro que es el deseo de todo el mundo. Creo que como mínimo debe ser como los dos años anteriores, ¿no? Que traemos la Liga a casa, la Copa del Rey, y obviamente la Champions, sobre todo. Hace dos años nos quedamos a las puertas de la final y creo que este año con los fichajes que estamos haciendo, con la calidad que ya tenemos en el equipo, pues claro que es el objetivo de todos.
2: Comenzarán las preguntas en castellà, Eric García.
12: De la selección, ¿qué te parece cómo se ha reforzado el equipo esta temporada, especialmente en esa posición con Rodri?
10: Bueno, muy bien, al final un ganador de Balón de Oro, pues lo he tenido compañía en el City, en la selección, es un jugador obviamente que nos va a ayudar mucho y creo que se suma, ¿no?, al gran equipo que ya tenemos y eso creo pues que nos puede hacer mejorar aún más.
1: La Mireia seguirà atent també les preguntes en castellà. Carles, tens alguna idea molt clara sobre el tema del nou?
13: Això, que si no tenim un especialista, un crack, gastar-te 80-90 milions, no. Gastar-te en 40, possiblement. Però a mi em costa trobar-lo, eh?
1: O sigui, tu fitxaries un perfil per 40, encara que sigui un perfil més jove, de futur...
13: O hagués agafat un veterà. O sigui, jugant amb extrems com juguem, necessitem un tio que remati tot el que es mou per l'àrea. I a partir d'aquí... Home, no et diré Morici, no? Però
1: un rematador,
13: un rematador, un equip que jugarà pels extrems, que centrarà moltes vegades la pilota, jo aniria per aquí.
8: Molt. Jo, Ricard, per resumir el meu, sí, el meu sentir, sí, i de pas...
1: El teu neguit, potser,
8: de,
1: o no?
8: El meu neguit, sí. I de pas fer una passada a l'espai perquè la puguis aprofitar, yeah, et diré que, yeah, crec que era molt més necessari fitxar un davanter centre que fitxa Rodri.
1: Jo també.
3: Home, sí.
1: Jo també, sí.
3: Sí, sí, sí, parlem de urgències de l'equip, jo crec que és evident, però el fitxatge de Rodri, més enllà que evidentment a nivell d'equip també doncs, millora la plantilla, això és indiscutible, encara que no et fes falta o no el necessitessis, per mi és un fitxatge estratègic que també d'alguna manera eleva l'autoestima de l'equip a un nivell que també, clar, fa falta, no, per guanyar una Champions.
2: Torno a tenir aquí Eric, i sí que li vull preguntar una cosa que hem estat parlant bastant a la transmissió, que ens ha xocat veure a Koundé de central, a ell de lateral. Volia preguntar-te, Eric, com s'ha gestat això dins del vestidor, si ha estat cosa del mateix Flick, si és una conversa que tu has tingut amb Koundé, si és Koundé el que està demanant a tornar a l'eix de la defensa.
10: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro.
2: I en principi ha de seguir així?
10: Bueno, en principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
2: Doncs fins aquí.
9: Això és notícia, eh? O sigui,
1: gràcies, Mireia.
9: Hansi Flick l'ha dit a Eric
1: que comptarà amb ell de lateral.
9: I a mi em sembla que que comptarà amb ell de lateral i que serà lateral dret, habitualment titular.
1: Això ho afegeixes tu?
9: Sí.
1: Jo m'hi sumo. És a dir, que el punt de partida és que Eric serà el lateral dret titular i que Koundé, si ha de buscar-se espai, l'haurà de buscar en la competència amb Eric o fins i tot a la posició de central. És a dir, el que avui podia semblar que li donava a Koundé un carmel, li està dient a Flick, ves jugant al centre perquè potser al lateral no jugues. I com que a l'eix de la defensa hi ha Christensen, hi ha Gerard Martín, hi ha Cubarsí, mira aviam si et pots buscar les garrofes aquí. Cosa que ara ja faig una tercera lectura. Cosa que li diu a Koundé també, segons com, que decideixi si vol acceptar aquest rol a la plantilla d'aquesta temporada.
8: I si no el vol acceptar, què ha de fer Koundé?
13: Marxar.
8: Doncs, però queden 12 dies, no?
1: Home, però 12 dies, tu creus que no hi ha ningú interessat per Koundé?
8: Voleu dir que està a la carpeta Koundé?
13: Home, no m'he sorprès aquestes paraules, ara.
1: Jo això que diu l'Eric i jo...
9: Sí, home, si Koundé vol tenir Koundé garanties de ser titular pràcticament tots els partits, aquí al Barça aquesta temporada, sí, no ara mateix no les té.
8: Koundé ara mateix, jo crec que és el suplent d'Eric al lateral dret.
1: Correcte. Jo crec que, bé, el que diu el Xavi, subratlla el Xavi de les paraules de l'Eric a la pregunta de la Mireia, que crec que ha estat molt oportuna, i crec que l'Eric s'ha destapat. Va parlar amb mi per dir-me que...
9: A principi de pretemporada, eh? O sigui, que això continuarà així.
1: Que aniria, bé, no sé com ha dit. Va parlar amb mi per dir-me que aniria a la dreta, o que aniria a aquesta posició, o que jugaria aquí.
2: Que em volia en aquesta posició.
1: Una posició on Eric ja havia jugat, per tant, la conversa no la necessitava, no? Sí, sí, vull dir, és una cosa que no és estranya per Eric. Si parla amb ell, és per dir-li, escolta'm, tu que has estat ballant per moltes posicions, començarem per lateral dret, que no vol dir que Eric no pugui jugar de central, però vol dir que d'entrada això va així. I avui veiem la primera prova amb aquesta posició de Koundé de central, que jo no sé si té el cap molt centrat al 100% ara mateix que serà jugador del Barça tota la temporada.
8: Mm-hmm. Bé, doncs tenim uns quants dies per desxifrar aquest enigma.
1: Tornem al
8: fa
1: tema.
8: Fa 4 hores
1: sí,
8: hem començat la TDT
1: Rodri, sí.
8: I hi ha un misteri.
1: No,
8: hi ha un misteri?
1: No, hi ha un misteri general.
8: A Catalunya hi ha un misteri?
1: No, però...
8: Sí o no, Campos?
1: Sí, però sí. Són aquestes...
8: Hi ha un misteri?
1: Però són aquestes
8: que bombolles... Què opina, Ricard, del fitxatge de Rodri?
1: No, mira, m'afegeixo al que has dit tu, sobre que potser no he transmès entusiasme pel fitxatge de Rodri, perquè jo crec que no era una necessitat de la plantilla, o sigui, no era una prioritat de la plantilla, o no era una peça imprescindible de la plantilla. I aleshores jo l'entusiasme el tindria si el Barça hagués trobat un nou que volgués. O sigui, una mica com deia abans la Laia, dels jugadors que vol. No? I ara dic Julián, que pots estar més o menys d'acord, però era el que volia. O una primera espasa que diguis, bé, que això ens augmenta el salt qualitatiu. Per què? Perquè crec que el Barça té més un problema de finalització que no pas de producció de joc, de perfil, de personalitat, d'estil. I crec que això ho té bastant integrat. Ara bé, jo crec que Rodri és el millor mig centre de defensiu decisiu del món, ho deia Valde, i jo crec que no hi ha cap dubte. Sí que és veritat que m'agradaria apuntar a tota aquesta il·lusió un parell d'interrogants, no? Un, que el Mundial ens ha canviat la mirada. Abans del Mundial, no sé què, si tots pensàveu el mateix que penseu ara, però jo abans del Mundial no pensava que Rodri fos el millor migcentre del món. O sigui, les lesions que ha tingut l'havien penalitzat, no havia tingut una temporada amb regularitat, amb continuïtat, amb un rendiment alt. És veritat que havia millorat aquest últim any, però tampoc havia estat en partits assenyalats aquell migcentre que havia estat. I és veritat que el Mundial va de poc a molt i acaba el Mundial amb la millor versió de Rodri. Aquesta millor versió de Rodri, que crec que fa que el Barça, com deia Deco, de cop i volta hi posi la banya, no? I digui, ostres, hi ha una possibilitat, compte, això, i que tingui la noció que és possible el fitxatge, és el que ens canvia la mirada. Jo no sé si a 60 partits Rodri podrà estar la versió que va estar a la part final del Mundial. No ho sé. Quan dic no ho sé, vull dir que no ho sé. Potser li faltava el que va tenir el Mundial, pujar l'autoestima i tornar a aquell lloc. També crec, i estic convençut, i per això crec que és un fitxatge que millora molt la plantilla, que Rodri aquí al Barça no cal que jugui 60 partits, perquè necessitarem que Marc Bernal en jugui 20. I aleshores Rodri n'haurà de jugar 40. Crec que és la millor notícia per Marc Bernal. Marc Bernal no pot assumir aquesta responsabilitat amb la lesió de De Jong, amb 19 anys, de tenir el govern de l'equip per cada dia, permanentment, per jugar 55 partits. No és bo per un jugador que ha passat pel que ha passat i que està en fase de formació. És, per mi, el millor, que pugui créixer a l'ombra de Rodri, que és una garantia, que és una fiabilitat, que ens donarà moltes coses que no tenim. Ho deia el Costa, aquest punt de control, de saber quan corre i quan no. Veurem d'ajudar a Pedri a controlar i a domar la bèstia del Barça de Flick, molt defensivament, perquè és la porta dels centrals, de guanyar duels, de saber quan has de saltar en una pressió o quan has d'esperar per córrer cap enrere. Hem de veure també aquesta capacitat de córrer cap enrere com la té activada, però amb la selecció espanyola no va haver de córrer gaire cap enrere perquè l'equip pressionava meravellosament bé i ell pot ajudar molt en aquesta pressió. És a dir, per mi és un fitxatge top. Sí, per mi és un fitxatge que millora molt la qualitat de la plantilla. No tinc un entusiasme natural perquè no l'esperava, i com que no l'esperava i crec que el Barça no el necessitava, bé, doncs crec que ens canviarà la cara qualitativament, però no ens canviarà la cara de l'equip. I un davanter que acabés jugades amb una regularitat indiscutible, jo crec que ens canviaria la cara de l'equip, perquè continuo pensant que generem molt més del que rematem. No sé si m'he explicat prou,
8: fantàsticament,
1: prou
8: as convincentment,
1: sí?
7: I bé, mentre t'explicaves, golaç de Baena al Metropolitano, el segon de l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0. Queden només 2 minuts per arribar al 90.
1: Molt bé. El millor jugador, el podem fer ràpid?
7: Va, al cost.
14: El millor Costa, jugador del partit.
7: Al Costa ha votat Rafinha, Ricard Titrias.
1: Rafinha.
7: Bernat Soler.
8: Abdelkarim.
7: Mireia.
2: També Abdelkarim.
7: 2-2. Marc i Carles, Laboratori.
13: També Abdelkarim.
7: Xavi.
9: Abdelkarim.
7: Bernat Coll.
15: Valde.
7: Laia.
2: Abdelkarim.
7: Els oients havien escollit Xavi Espart, però Abdelkarim és el millor jugador triat avui.
1: Mussol.
16: A Catalunya Ràdio, la TDT.
17: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
16: El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
1: Ben tornat, Guillem.
18: Bona nit.
1: Pots volar.
18: Busquem un nou i potser ja el tenim. Quin instint, Abdelkarim. Condé on li agrada, de central. Rafinha provoca un penal. El capità fa el segon. S'adona el festival. Déu-n'hi-do, fluixet el rival. Quina xafogó. Juguem amb menys ritme que una batucada de festa major. Haurem de tenir paciència. Calma, que tot just comença. Condé està tou, com un entrepà d'aquells del Camp Nou. I retalla l'Alegli. Quin show. Si algú li posa el seu nom en whisky, li prendran de les mans. Posa'm un Anthony Gordon amb gel. Res tornarà a ser com abans. Adéu. I a mi és una bala, ganes de veure aviat l'equip de gala. Talent en tenim, però caldrà com si sempre, fotre-li pic i pala. La segona part és dura, com quan vas a sopar i t'arriba la factura. Però tots sabem que gaudirem fort, perquè Hansi Flick és la nostra sort.
1: Gràcies, Guillem, i esgota bé les vacances. Gràcies per aparèixer en les teves hores de descans.
18: Bona nit.
1: Adéu.
18: Adéu.
1: Tornem diumenge, que comença de debò. Primer partit de Lliga, Elx-Barça, a 10:15, des d'una hora abans, a la TDT. Bona nit, això ja ha començat. Que descansin.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Junts per Catalunya passa l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix al partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència. Ho ha dit aquest dimecres el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
2: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents.
1: El secretari general de Junts ha posat el mateix sac soc Vox i Aliança Catalana i afirma que el creixement de l'extrema dreta té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull també ha tornat a descartar una entesa de Junts amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Més notícies, Txell Garriga.
3: El govern espanyol prepara el trasllat urgent a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Diverses ONGs les acolliran, de manera que les comunitats autònomes, la majoria governades pel PP, en quedaran al marge. Els populars, però, ja han sortit a rebutjar aquest pla i insisteixen a demanar l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els que hi van entrar a Espanya irregularment a l'última entrada massiva. Sentim la ministra de Migracions, Elma Said, i Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
4: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
5: ¿Y las niñas que viven en Ceuta, quién las protege? Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
1: L'exèrcit d'Israel admet per primera vegada haver disparat contra el cotxe que transportava Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir el gener del 2024 a Gaza, i anuncia que investigarà el cas. L'exèrcit reconeix que va atacar el vehicle on viatjaven la petita i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que l'havia d'atendre. La història d'aquests fets dramàtics va ser explicada al film La veu de Hind, nominat als Oscars de Hollywood l'any passat.
3: 3 dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que reunirà amb el dictador nord-coreà, Kim Jong-un, i és una declaració insòlita. Trump ha fet una estimació precisa de l'arsenal nuclear del règim comunista.
6: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
1: Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una 20ena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Zhytomyr. 2 bombardejos ucraïnesos a les regions russes de Belgorod i Briansk han provocat la mort de 2 persones més. Les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores, i és que l'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
8: El de noviembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
7: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
9: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs, mai ens havia passat això, però igual també aquest és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
7: L'alternativa és, doncs, derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: I als esports, el Barça guanya la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha per l'equip blaugrana a la primera part i Zizou ha fet els gols dels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, fitxat pel Barça aquest estiu, ha fallat un penal als últims instants. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys.
3: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada, diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové, Vania Darkusic, de 26 anys, que ha arribat cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
1: Encara a primera divisió, l'Atlètic de Madrid ha debutat avui a la Lliga contra el Màlaga. Ha acabat el partit amb un resultat de 2-0 a favor dels matalassers. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà al club.
3: I en ciclisme, el català Abel Valdestón, fins ara del Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11: 15, 22, 24, 34 i 42. I els dos sols són el 4 i el 7.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
12: Cada dia a les 7, tot costa.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
12: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Si no... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
18: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
19: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
18: Hola, què tal? Com esteu? Ja sabeu que aquesta temporada hem posat en marxa una sèrie de debats sobre qüestions tecnològiques i socials i avui volem dedicar aquesta estona de conversa a parlar d'un tema important. Com viu la gent gran o les persones sèniors, m'agrada dir, aquesta digitalització que avança a gran velocitat? Els avis i àvies que ens escolteu, us interessa la intel·ligència artificial, la paraula algoritme o els chatbots? De seguida ho sabrem. Avui conversarem amb tres grans convidats que van dels 70 als 91 anys.

0: Cada més gent gran està incorporant-se a aquest món que no té marxa enrere. Molts estudis delaten oients situacions complexes. Per exemple, el 21% diu, jo això ja no ho vull aprendre, no? La meva mare o el meu pare a vegades també ho diuen, El 65% depèn d'altres persones per fer tràmits digitals, perquè una cosa és connectar-se a internet i fer alguna cerca o enviar correus, cosa que fan 4 de cada 10 persones que tenen entre 75 i 85 anys. I l'altre saber desenvolupar-se en un entorn digital que cada vegada ocupa més espai a la nostra vida. De seguida us presento la Pilar, el Joan, el Josep, aquest debat sènior amb gent gran i tecnologia. També conversarem amb una dona molt creativa i influent i que té moltes coses a dir sobre la publicitat, com està canviant amb la incorporació de la intel·ligència artificial, la creativa Eva Santos. Acabarem el programa descobrint els projectes d'una emprenedora en el camp de la salut que posa la tecnologia al servei per frenar aquest ritme frenètic que vivim. Com podem acabar amb l'estrès? Ja sabeu, els dissabtes ens trobareu sempre a l'API web de Catalunya Ràdio. Els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llaví.

0: La bretxa digital que afronta la gent gran és preocupant. A Catalunya, tots els indicadors disponibles mostren desavantatges a partir dels 65 anys. A la gent gran li interessa la tecnologia, li interessen tots els canvis que venen? De seguida ho sabrem. Oh, yeah. One more time. I molt contenta de que sigui a l'estudi la Pilar Recha. Què tal? Quants anys tens, Pilar?
1: Doncs 91 aquest any.
0: Sí. 91, estàs estupenda. T'interessa la tecnologia, tu?
1: Sí, sí, molt. El que passa que a la meva edat també aprendre em costa més estona o m'hi haig de fixar una mica més, però sí. Fins que no me'n surto, procuro.
0: Tens el teu mòbil, les teves aplicacions...
1: Sí, tablet també i ordinador, clar. El mínim.
0: Ho tens, eh? Ara en parlarem.
1: No és que ens sàpiga molt, però sí.
0: Molt bé. Al seu costat, Joan Mañosa, un jove de 80 anys. Què tal? Com estàs?
2: Bé.
0: Has estat professor, m'han dit, de biofísica a la Universitat Autònoma durant 40 anys. Per tant, tu has estat en contacte amb la tecnologia i la incorporació al món digital suposo que és normal per tu.
2: Sí.
0: Ets actiu? Ets actiu digitalment?
2: Sí. Relativament actiu en el sentit de que utilitzo les xarxes molt poc. Utilitzo, diríem, les eines que hi ha, les utilitzo pel que m'interessen. He viscut tot el procés a la universitat des de, diríem, fase analògica, i llavors vaig passar tota la fase digital. Sí, hi haurien molts exemples i moltes coses que es podrien parlar sobre aquest tema, com va canviar, per exemple, la universitat i, per tant, tot el meu entorn, com va canviar fins fa 10 anys. Molt que bé. És el que jo sé. Posteriorment, a fa 10 anys, ja no hi he estat.
0: Us veig tecnooptimistes, a veure. Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya. Tu ets el jove a la taula. La tecnologia ajuda la gent gran o li complica la vida?
3: Sempre diem nosaltres, és una oportunitat o una amenaça? I aleshores, vist des d'aquesta perspectiva, és una oportunitat, si és una oportunitat per estar al dia, i vols estar al dia, però per altra banda és una amenaça perquè és molt difícil poder estar al dia. Tens moltes coses que et venen a sobre i que no saps com sortir-ne, i aleshores pues, dius, ostres, tan bé que estava abans i m'estan complicant la vida. I, o sigui, per tant, la tecnologia, per una banda, és una oportunitat, per una altra banda, jo crec que en uns determinats és una amenaça.
0: Ja. A veure, Pilar, a tu no t'espanta ni el mòbil ni les tauletes. Explica'm això, que t'han deixat una tauleta i tu la fas servir força, no?
1: Doncs sí.
0: Què fas? Què fa la gent gran? Podem saber què consulteu? Què fas?
1: Bueno, en principi, relacionar-nos amb la gent del barri.
0: Ah.
1: Això, aquesta tauleta no és la meva, aquesta te la deixa l'Ajuntament per conversar o per preguntar coses o per xerrar també una estona amb la gent del barri. I llavors et trobes de quan en quan per veure't, per conèixer també de cara, i vas a fer un cafetó per dir alguna cosa.
0: Però per on és? Principal... Per Instagram? Per WhatsApp? Per una xarxa?
1: No, és WhatsApp, això.
0: WhatsApp,
1: és com si fos un WhatsApp, no? És diferent, no és igual que la que jo tinc, diguéssim, però bueno, fa el mateix.
0: I... Però ho fas sola? Tu no t'ajuden els nets i netes? Perquè ara has escoltat moltes àvies que els ha d'ajudar, o el fill o la filla, els nets i netes, no?
1: No, per lo que jo faig, no. Cuidado. Si hi ha coses més importants, llavors ho necessitaria. Però, bueno, per el que faig ara, hi estic tot el dia, amb totes aquestes coses.
0: Estàs tot el dia, 91 anys, i estàs tot el dia fent
1: què? Perquè és una cosa que atrau i descobreix coses, i ara vull saber això, Ara va i m'han posat això de la IA. Un amic del meu fill diu, et poso això. Diu, no m'ho posis, que ja em vaig treure l'Instagram, deixa-m'ho. Que sí que t'ho poso, clar. Què passa? Doncs ha de ser una cosa que m'interessi molt, eh?
0: Això de la IA, el ChatGPT t'han posat?
1: Sí, aquest.
0: I què tal? Converses amb ell?
1: Converses amb una màquina, no? Però, el que li pregunto ho ha solucionat.
0: És veritat, a mi també em passa.
1: És això,
0: I va bé. La IA, la utilitzeu, les persones grans? el ChatGPT també.
3: Sí, evidentment és una eina, i com a una eina que tens més la pots utilitzar, i de fet la utilitzes. Ara, la utilitzes per què? I moltes vegades aquesta utilització, que la preocupació que tenim almenys des de les persones grans de la nostra federació, el que ens preocupa és de que la mala utilització. Sí. I m'explico el que és la mala utilització. Si jo em fa mal a la cama, agafo i miro a veure a què és degut. I la IA em diu, no sé què, i tu l'escoltes i dius, ostres, mira, que m'han dit que el que haig de fer és resoldre aquest tema. Per tant, la IA és una mica el que estava comentant abans, de que t'aporta moltíssimes respostes i suports i ajudes en moltes coses, perquè és cert, la IA, i per exemple, què és l'Alexa? És la IA.
0: Alexa, això... recordem, per la gent que no ho sap, li pots dir que et posi música, sí, i li dius, Alexa, posa música de per ballar amb la meva parella dels anys 80-90.
3: Aquí està, sí, i et pot recordar en quina hora t'has de prendre la pastilla, i et pot fer, et pot donar molt suport d'aquest tipus. I com aquestes, moltes altres coses que se'ns han donat en compte...
0: Ah, mira, el de la pastilla no tenia. O sigui, l'Alexa li diu, Joan, t'has de prendre la pastilla a les 12.
3: Ostres, a les 12 avisa'm de que he de prendre la pastilla, i evidentment a les 12 t'avisarà que t'has de prendre la pastilla. És una fórmula, algú que tens. I com aquesta, van sorgint cada vegada coses més innovadores.
0: Que està bé, fa companyia.
3: No, i t'ajuden. I t'ajuden perquè, doncs perquè vull dir, pot ajudar-te a no patir la solitud no volguda, et pot ajudar a temes mentals, a la salut mental, et pot ajudar. Per què? Perquè diu, escolta'm, cada vegada t'estan recordant coses, i la IA et pot afavorir moltes d'aquestes coses. I cada dia n'hi ha més. I si miràvem el que hi havia al mobile, doncs cada vegada veies que hi havia més coses que, de fet,
0: Josep,
3: et podien ajudar.
0: Una pregunta que et faig. La gent gran a vegades es troba sola, o viu sola. Creieu que la tecnologia l'ajuda, Josep?
2: Joan.
0: Joan Joseps, hi ha a totes les cases.
2: Sí, puc fer un comentari?
0: Sí, sí, sí.
2: Em quedava admirat del que ells estan explicant, perquè la seva utilització és molt més extensa que la que jo faig servir. Jo l'utilitzo, diria, molt mínim. Les eines que jo utilitzo, l'ordinador i tal, és per buscar informació i tal. Però, per exemple, relació, diríem, virtual...
0: No té.
2: Tinc... el mínim possible.
0: No estàs sempre... a Instagram, ni a Facebook...
2: No et diré que no sé què és, perquè sí que sé què és,
0: però no
2: estic enlloc, a cap d'aquestes xarxes. Però no perquè tingui res en contra, sinó ben bé perquè no sento cap necessitat. Jo tinc el WhatsApp i tinc les coses normals, enviar e-mail...

0: Evidentment, si tens tecnologia, el que passa que la tecnologia no és un problema únicament de les persones grans, sinó que també ajuda a les persones joves. Les persones grans, el que veiem quan tens una situació de que tens una necessitat, com has de recórrer. I el més fàcil és agafar i trucar el teu fill, el teu parent, el que sigui. I abans el que vaig agafar és marcar un número de telèfon. Ara ja ho tens programat de tal manera que apretant un botonet tens un contacte directe amb el teu persona de confiança. I això és una mica... És la tecnologia. I la tecnologia... nosaltres que som grans crec que és la generació que hem viscut els canvis tecnològics més importants de la humanitat. Hem vist coses realment assombroses. El que costava posar una trucada de telèfon per trucar al veí del poble del costat, i ara en un segon parlem a l'altra punta del món. I la penicilina, el que ha estat avançant, aquestes tecnologies, i no parlem de tots els aparells electrodomèstics de les cases, formen part d'aquests avenços. I aquests avenços el que han de fer, el que s'estan fent, és ajudar-nos. I ho hem de prendre com a tal, com una ajuda.
1: Avui fent aquest debat 4.0 amb gent gran, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb la Pilar, amb el Joan, amb el Josep. Estic pensant que jo pensava que la gent gran estava menys posada, i us veig a tots molt posats, no? Josep, Pilar, amb la tecnologia.
2: Jo segueixo els avanços, diríem, que hi ha per les notícies que hi ha sobre això. I m'interessa, i m'ha interessat sempre, però... incidint en algunes altres coses que s'han dit, aquesta relació, diríem, de xarxa social i tot això, jo la tinc al mínim. Tinc la família...
1: Però o sigui, tinc relació directa. Hi ha molts avis i àvies que estan enganxats als algoritmes d'Instagram i que passen molta estona mirant Instagram.
2: Sí, no. Però això dependrà amb el que s'ha dit, per exemple, de si estàs vivint amb molta gent al costat o si no, diríem jo. Tinc uns grups d'amics o tinc la família, dintre d'aquesta família, esclar, la sort que tenim els que tenim 80 anys és que tenim fills i nets. Uh-huh. Fills, filles, nets i nets. Esclar, llavors això, jo la que em poso, diríem, una mica nerviós i tal, busco... la filla, que la tinc més a la vora, per exemple, buscaria el meu fill i tal, i ara els nets.
1: La solitud no t'agrada?
2: No, però l'aguanto bé, la solitud. Jo puc estar, no necessito estar contínuament en xarxes socials i tal. Jo estic a la mar de tranquil·la amb aquesta relació. Sí, o dos.
1: Escolta, una cosa, us enganyen molt, per això, també, de dir un tema que em preocupa i que volia tractar. Poden ser enganyats, perquè la gent gran està molt exposada a fraus i estafes online, no sé si us ha passat, però s'explica prou bé per protegir-se a internet. Coneixeu a gent de la vostra edat que fan estafes a la gent gran, ho sabeu, això?
0: Sí, no, i és cada dia n'hi ha més. I sobretot els Mossos d'Esquadra cada dia ens venen i ens comenten i ens expliquen...
1: Què us diuen?
0: Què és el que no hem de fer? O què és el que hem de fer? No? Però sobretot el que no hem de fer. La tecnologia el que fa és la gent cada vegada més i diuen els hackers han entrat a l'hospital clínic. Ja no parlo ja d'una persona gran, perquè sempre pensem no, els que tenen més fraus són les persones grans, però no és veritat, perquè tothom hi cau amb aquest parany. I persones grans, persones joves, empreses, entitats, i ara s'explicava el tema del clínic. El que sí, ens donem compte que el que per nosaltres, el que ens pensàvem que era una cosa inimaginable, ara és una cosa imprescindible. I les tecnologies són aquí, i per tant les hem d'utilitzar, i les estem utilitzant. I a vegades diuen, no, jo no n'utilitzo. Però escolta'm, si tu viatges al metro, què estàs fent? Has de comprar el bitllet amb una màquina.
1: Clar.
0: I per tant estàs usant la tecnologia. I si vols treure 50 euros de la teva compte, te l'has de treure a través del caixer. Però coses molt simples, molt senzilles. I aquestes coses, el que passa és que es van complicant cada vegada a mesura que es vas avançant i que necessites més necessitats. Quan tens una necessitat més complicada, el agafes i dius, bueno, ara he d'entrar. I diuen, entra a la pàgina web i aquí ves a tecnologia o no sé què, i a partir d'aquí comença a demanar coses. I aleshores diu, no, i qui m'ajuda? I m'ha dit, no, que m'ajuden els fills o els nets. No és veritat. Els fills i els nets el que fan et solucionen el problema. Sí. Però no t'ajuden ni t'ensenyen.
1: T'has d'espavilar. Sí. Pilar, a veure, què és el que t'agrada més que fa?

0: Vas amb el mòbil i la tauleta, tu. Perquè t'hi passes hores. Quantes hores al dia?
1: No t'ho sabria dir ben bé, però sempre que puc, sí, me'n vaig cap allà, saps? Si passo per davant, haig de posar... O tinc sempre engegat l'ordinador, perquè, pues, perquè m'estic fent gran.
2: És una dependència,
1: per
2: això.
1: Em queden moltes coses encara per veure. Jo he viatjat relativament poc, he fet Europa. Europa, sembla que el programa de televisió, doncs, he fet Europa. I prou. I ara em ve de gust de conèixer una mica més el món. És això, eh? És el món.
0: I fas com viatges virtuals? Ho pots fer a través d'internet?
1: Sí,
0: tant
1: que sí. Jo em vaig a YouTube i els hi poso un vídeo de tal país.
0: De Costa Rica, de Nova York.
1: Ui, no, si és Nova York ja és el màxim.
0: Però hi has d'anar-hi, a Nova York?
1: No, no, és una assignatura pendent que tinc.
0: Pues si la pots fer, s'ha de fer. Perquè us vull fer un joc, va, a veure, juguem una mica.
1: Sí.
0: Que m'expliqueu alguns conceptes que a vegades no són fàcils, eh? La intel·ligència artificial. Explicada des de vosaltres, des d'una persona gran, com me l'explicaríeu? Perquè no és fàcil d'explicar, eh?
2: És el lloc on et donen resposta a tots els teus problemes.
0: Vull dir, diries així, que és una màquina com un ordinador que pot pensar i aprendre una mica com una persona. Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. En el cas teu, a veure, com m'explicaries què és Google? Què em diries? Pilar, per tu què és Google? Google?
1: Pues el començament de la IA.
0: Al començament de la IA,
1: sí, un lloc on perquè pots... és el que ja buscaves abans de tenir això, pues anaves a Google sempre. Li preguntaré això a Google, et contestava fins allà, però clar, al sortir-lo de la IA, tot te'n vas a lo més fàcil,
0: clar,
1: que és la IA, que és més ràpida.
0: Google és un lloc d'internet on pots buscar qualsevol cosa, un viatge a Colòmbia, a Nova York, a Argentina. Com explicaríem que és un chatbot a la gent gran?
2: Això ja... Per mi això és una...
0: Un què? Una definició complicada.
2: No, però t'ho dic. Bueno, t'ho dic. Si tu vols tenir converses... diríem directament amb algú, suposadament aquest algú virtual, tens aquestes converses i les pots tenir.
0: Molt bé. És un programa que parla
2: com tu.
0: És un conjunt
2: de programes que...
0: Com quan escrius una empresa. És a dir, és un chatbot que et respon a preguntes, eh? I sí, ja ho fa, per tant, el sistema. O l'avatar, no? No sé si us interessa l'avatar.
2: Clar... És una representació, sí, diríem...
0: Esteu aquí molt bona nota, eh? Un excel·lent de tecnologia, eh?
3: Una cosa la teoria i l'altra la pràctica.
0: Però més o menys ho entenem. Però és que a mi, jo amb aquest programa també he fet aquest debat perquè a vegades em diu la meva mare, el meu pare, això que has explicat no s'entén. Clar, és que a vegades nosaltres parlem de blockchain, de deepfake, d'avatar, núvol, i ho intentem fer-ho fàcil, eh? I avui m'agrada perquè crec que estem arribant també a la gent gran que evidentment teniu conceptes de tecnologia que en sabeu molt i que la gent es pensa que no tant. Estaríeu d'acord?
3: No, jo no. Jo crec que la bretxa digital existeix. I existeix i diu, no, és que ara la gent quan es jubilaran ja no seran, no tindran bretxa digital perquè ja en sabran. I és veritat que en saben i estan al dia. Però la tecnologia evoluciona d'una rapidesa tan gran que aquesta gent d'aquí uns anys ja estaran totalment desfasats. I per tant, quan parles de la bretxa, tothom... Hi ha tres grans bretxes o tres grans problemes. Una és la bretxa d'accés. No tothom té accés. I el dir que no té accés, diem, hi ha molts pobles a Catalunya que no tenen encara la fibra òptica. I dius, pues clar, això a nivell de població, comparat amb una gran ciutat com pugui ser Barcelona o les capitals que ens envolten, no té incidència, però molts pobles no tenen encara la fibra òptica. Després hi ha les habilitats, saber-ho fer funcionar. Clar. Com tu ho saps fer funcionar molt bé, però hi ha molta gent que no se fa prou. Però encara que tinguis habilitats, després a l'ús, què en fas? I aquest és el gran problema, què en fa de tot això? Pues, però escolta, això t'ho pot resoldre la IA. Això per comprar un bitllet per anar a fer un viatge no hi ha problema perquè ho pots fer directament. Que pots comprar pues, no sé què per Amazon. I això és molt simple, però en definitiva aquestes habilitats que has adquirit després posar-les a la pràctica. I posar-les a la pràctica ve les complicitats. I les complicacions...
0: Vosaltres heu fet videotrucades amb metges?
2: Una cosa.
0: Heu fet videotrucades amb metges, no, eh? Digue'm.
2: Videotrucades amb metges, no.
0: No n'heu fet, eh?
3: No. Sí, jo sí.
0: I què tal?
3: Bé, perquè vull dir, cal puntualitzar, les trucades que he fet és amb metges que tens molta relació i molta confiança. No l'he fet de dir, pues, entra la meva salut i a veure què et surt. No.
2: Jo, si puc, ho evitaria, això.
0: Digue'm.
2: Llavors, volia un comentari sobre això de la bretxa. Jo no ho veig ben bé així, ho veig una mica relatiu, tot això. És a dir, la majoria de llocs sí que hi ha línia d'internet. Hi ha fibra, la majoria. Hi ha llocs que encara no n'hi ha, però la majoria sí. Llavors, per mi, el que veig és, es tracta de tot això que va sortint de nou, això que deies tu, de que va sortint de nou i ens hem d'anar coses que va canviant i tal. Bé, es tracta de quan necessites alguna cosa d'aquestes, està el cas de que això existeix, i fer-ho servir en la mesura que t'interessa per lo que t'interessa. Jo crec que així perds bastant el temps. Ai, no perds tant el temps que tu intentes agafar informació de tot arreu, estar al dia amb tot i tal. No, agafes el d'allò. La qüestió dels bancs, no? Això que també s'ha comentat.
0: Els bancs,
2: sí, el banc
0: és veritat.
2: Pot ser un problema.
0: Atenció presencial, la demaneu.
2: Sí, jo demano atenció presencial si puc. I després, el dia que no sé res què més fer i haig de fer una transferència estranya, m'hi fico i veig que cap d'una estona i algú m'ajuda a la millor, doncs ja ho faig. Per tant, jo ho veig, o sigui, no m'aclapara tot això, que hi hagi tanta cosa nova que vingui entrant.
0: Clar.
2: Perquè jo estic com més o menys preparat que tot això jo podré, d'alguna manera, amb l'ajuda, sobretot.
0: Clar.
2: No,
0: la
2: dels
0: pregunta
2: fills
0: que us faig
2: nets
0: avui, us agrada més el món d'abans o d'ara, Pilar? És a dir, què trobes a faltar? Tu que tens 91 anys, has vist moltes coses.
1: Què
0: trobes a faltar?
1: No, procuro no mirar enrere.
0: Val, a tu t'agrada més el món d'ara, sí?
1: No, el món no. Però t'hi has de posar, t'has d'adaptar.
0: I què trobes a faltar? Que dius, això m'agrada més. Per exemple, escoltàvem la música, us en recordeu com l'escoltem ara? Ara, guardat de l'Alexa, de Spotify, abans anàvem amb el disc,
1: jo
0: amb
1: busco
0: el caset. És a dir, què trobeu a faltar?
1: Jo busco cap música i tinc la música fantàstica. No sé com dir-te. Ja no tinc els discs de vinili, tampoc, com és natural, ni els altres, ni aquestes. Ara hi ha moltes coses que jo ja he après, ja no serveixen els...
0: A mi m'encantava el radiocasset. Jo me'n recordo que als 15 o 16 anys estaria...
1: Sí.
0: Però bé, ens
1: però
0: hem d'adaptar.
1: No.
0: Jo trobo a faltar
1: aquell
0: radiocasset que compraves, aquell disc que regalaves. Home, era molt romàntic regalar disc o radiocasset, sí o no?
3: Sí, no.
0: Això s'ha perdut?
3: Sí, sinó la gran diferència que jo crec que hi ha en aquest moment és la falta de relacions socials.
0: Sí. Ja.
3: Perquè envia'm un WhatsApp, no sé què,
0: ja,
3: parla no sé quantos. I tots els que veïm en comunitat, amb una escala de veïns, veus que cada vegada et coneixes menys. I veus que la relació que hi havia uns anys enrere, de que tothom coneixíem quants fills tenien, coneixien com eren els seus pares, coneixien que estudiaven i tal. I avui en dia ja no.
0: Hi havia la trucada pel telèfon fix de mitja hora. Ara la gent s'envia un àudio o un missatge.
3: Exacte.
0: Ja. O un cor, o un petonet amb un dibuixet.
3: No, ja no escrivim, vull dir, agafar el bolígraf no ens fem servir per res.
2: S'ha passat d'una relació, diríem, analògica a una relació virtual.
3: Sí, exacte.
0: Això ho trobes a faltar, sí?
2: Jo no ho trobo a faltar, crec, perquè intento no fer-ho. Per això tinc poca... No estic a les xarxes. O sigui, la meva relació virtual amb la gent és mínima. Jo, la meva relació és... diríem, directament amb les persones sempre que pugui. Si el metge d'allò, si el banc hi puc anar-hi, també. Però no perquè l'altre em sembli malament. Em sembla perfecte que existeixi, però per mi són eines. Eines que m'han de fer d'alguna manera que jo estigui millor amb aquestes eines que no si no les tingués. És a dir, jo prefereixo viure ara, o sigui, el present. Clar. Amb tota la tecnologia. I llavors jo agafo el que em sembla i de la manera que em sembla, si puc.
0: Fantàstic.
2: Si puc, però no m'agrada que em pressionin.
0: Estem acabant el debat ja, ens queden 2 minuts, m'agradaria una reflexió per part de tots. Pilar, per acabar, tu que ets un pou de saviesa, 91 anys, què?
1: No, jo escric molt.
0: I què escrius?
1: No, ni sé escriure, ni sóc escritora, però escric molt. I procuro no rectificar el que he posat. Perquè llavors et treus tot el sentit, perquè ho vols arreglar bé, perquè la sintaxi no se'm dona gens bé, per exemple. Però sí, sobretot escriure, amb llapis i amb boli.
0: Molt bé.
1: Però, no, ja dic,
0: un missatge a la gent gran que ens escolta, què li diries?
1: Doncs...
0: Que es posin al dia.
1: Costa molt, eh? Així, de gran, posar-te al dia, costa molt. Però també ho he tingut fàcil, jo. Perquè l'última feina que vaig tenir estava treballant amb el meu germà, que és advocat, diguéssim, i estava allà al despatx i ja començava jo ja també amb els ordinadors i tot això.
0: Molt bé. Missatge final, Josep.
3: Jo el que diria és que les xarxes socials o que la tecnologia no es deixi de banda les relacions socials, la socialització entre les persones. I aquí és on hem de fer èmfasis perquè tots plegats treballem en aquest camí.
0: Molt bé. Joan?
2: Una mica en la mateixa línia, o sigui, de les relacions que no siguin virtuals, per dir-ho així. És a dir, no perdeu el temps ni amb Meta, ni amb TikTok, ni amb Instagram.
1: Jo no tinc això.
2: Perdeu el mínim de temps possible amb tot això, utilitzeu-vos, i el que vindrà, el que vindrà.
1: Sí, això.
2: Allò, però no cal. No? És a dir, no és necessari perdre el temps, per mi és perdre el temps, no? Passar moltes estones en tot això, sinó utilitzar-ho per estar millor, per tenir informació molt directa, per tenir informació molt ràpida, que és un dels temes importants en les xarxes, en tota la qüestió d'internet.
0: Molt bé, però sempre la vida real és molt més interessant. Ha estat un plaer, Pilar, Joan, Josep, molt contents que hàgiu compartit aquesta estona. Segur que heu fet que molts oients grans del programa hagin perdut també la por a relacionar-se amb la tecnologia, a fer-la servir, perquè, a més, a vegades pensem que la gent gran no està al dia, sí que ho està, sí que s'han de vigilar amb l'estafa, amb les estafes que hi ha, però, escolta, m'ha agradat molt saber la vostra experiència i un plaer que hàgiu vingut a la ràdio. Us ho heu passat bé?
2: Sí, sí.
1: Fabulós.
2: Sí,
0: molt bé.
1: Gràcies. Estic d'acord amb vosaltres.
2: Sí?
1: Sí, completament.
2: Estem d'acord.
1: És que jo no m'avorreixo.
0: Clar que sí. Gràcies, abraçada.
2: Molt bé.
0: La publicitat ha viscut en 50 anys un canvi brutal. Ha passat d'un model massiu i unidireccional a un ecosistema digital. Als anys 80, les marques parlaven a través de la televisió, la ràdio i la premsa. Amb l'arribada d'internet als anys 90, neix la publicitat digital. Recordeu els banners i la possibilitat de mesurar amb clics. A partir dels anys 2010, amb l'explosió dels smartphones i les xarxes socials, la publicitat passa a ser ja més personalitzada. Els usuaris passen a ser protagonistes. Neix també la paraula influencers. I ara, el 2020, a sobre estem amb la intel·ligència artificial i el Big Data. En parlarem de seguida amb una gran publicista. I'm still levitated, I'm heavily medicated, ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me. Eva Santos, què tal? Estàs d'acord amb aquest resum ràpid que he fet de la publicitat en els darrers 50 anys?
4: Hola, què tal? Bon dia. Sí, sí que estic d'acord, és un bon resum. Hi ha molta història, però per parlar-ho en 10 línies em sembla que és un bon resum. Ha canviat diametralment.
0: Com diries, que ha passat de la publicitat que connecta i acompanya a la que s'anticipa? Com ho diries tu?
4: Sí, ha passat de ser un monòleg on la marca parlava, deia i tu podies escoltar o no, però de fet, escoltaves més perquè les audiències no estaven fragmentades, tenies milers, milions de persones enfront d'una televisió o d'una ràdio i el missatge arribava, podia arribar amb millor o pitjor resultat, però arribava. Ara no saps si el missatge arriba. Les audiències estan fragmentades, la gent està dispersa en mil indrets i necessites que la creativitat i el missatge busqui la manera de ser escoltat. I ara no és un monòleg, ara és un diàleg.
0: La Eva Santos, hem d'explicar que és publicista, té una agència pròpia, Santa. Has estat escollida per la revista Forbes com una de les 100 dones més creatives del món empresarial. Estàs contenta, no, suposo?
4: Sí, estic contenta, sí, estic contenta. És molt de temps treballant en aquesta indústria, una indústria, jo soc creativa publicitària, i, bueno, he passat al món de l'empreniment, vaig treballar en una multinacional i després vaig decidir que tenir la meva pròpia companyia em permetia estar més a prop de les idees i de la creativitat real.
0: Per tu, què és la publicitat i la creativitat? Com l'has viscut al llarg de la teva trajectòria i com l'has aplicat també amb els canvis de plataforma que hi ha hagut?
4: Per mi la publicitat és una manera molt potent de fer comunicació comercial, però des d'una perspectiva creativa. A mi m'encanta la creativitat, el meu approach sempre ha estat vinculada a la creativitat de negoci. A mi no em sembla que la publicitat hagi de ser, i ara estem molt més en aquesta etapa, i per mi és molt més interessant, una capa que es posa un vestidet, que li posem a una marca perquè estigui maca, i després s'ho treus i li poses una altra. Això era la publicitat dels 50. Uh-huh. Ara la publicitat ha de ser part de la marca, ha d'estar a l'ADN d'una manera real i creïble.
0: I més autèntica, no, trobo?
4: Sí, ha de, sí, més autèntica, més real, ha d'estar vinculada amb el producte, no és només una capa, no és una part superficial, és intrínseca, i les marques que funcionen són les que entenen que han de posar la creativitat dins de la pròpia marca.
5: Solo Kodak lo hizo posible.

0: Kodacolor Gold, la nueva película que capta los colores intensamente. Disfrútala.
1: Kodak, és un exemple d'una companyia líder en fotografia que no va saber adaptar-se o entendre la digitalització, no, Eva?
2: Sí, és el típic exemple, perquè va ser molt radical, era una icona i no va entendre l'entrada del digital. I era fotografia, carret, i es va quedar fora d'aquesta part del negoci. Però, per altra banda, Kodak va entendre molt bé el poder de la marca. Kodak és una marca molt potent que ara, amb tot el retorn del vintage, de l'autenticitat, ha tornat a créixer i creix moltíssim a nivell de negoci, però no amb el producte, llicència a la marca. Kodak va entendre el valor de la marca. Produeix, altres marques produeixen i Kodak ven la marca.
1: Clar, la història està plena per això de la cadena de videoclubs Blackbuster, la marca Nokia de mòbils, no? Si no t'adaptes al que està passant, no hi ha campanya de màrqueting que et salvi, em diries? Okay.
2: Sí, sempre has d'entendre què està passant a la societat i anar un pas per davant. Si no, si la publicitat és molt bona, la comunicació és molt bona, la creativitat és molt bona, però el producte no està connectat amb les tendències socials, et quedes fora. Per això també, cada vegada més, la comunicació, la manera de fer negoci és diferent. És primer la marca i després el producte. Perquè si la marca és molt potent, molt flexible, té una molt bona valoració, està molt bé construïda visualment, conceptualment, narrativament, i és part de la marca, és part de la companyia, pots canviar de productes. És el que es diu tenir una marca plataforma que no depèn d'un sol producte i ser molt més versàtil. Perquè si és... Abans era diferent. Soc un producte i la marca és el vestidet que li poso a aquest producte. Ara no. Ara és la marca i els productes són els diferents vestidets que
1: Digue'm
2: poses.
1: Digue'm dos o tres marques internacionals que per tu ho han fet molt bé al llarg de la història.
2: Mira, Nike ho ha fet sempre meravellosament bé i sempre és un exemple, però de fet Nike va tenir una crisi molt gran fa 4 anys, me'n sembla que va ser, perquè va decidir que no necessitava més fer publicitat i que tampoc necessitava vendre a més llocs que la seva tenda. Va dir digital first, tota la meva tenda, no inverteixo més en comunicació perquè ja sóc una marca que ja està construïda i no necessito més. Va tenir una caiguda a bolsa històrica. Els CEOs van al carrer i van canviar, van posar un nou CEO i van tornar a invertir en comunicació, creativitat, comunicació amb atletes. Ninguna marca pot pensar que el treball està, que la feina ja està feta si l'has fet molt bé durant molt de temps. Has d'estar sempre en la conversa. I de marques noves, que jo diria que la gent no coneix, no sé si es coneix aquí en Espanya, però és molt interessant, Liquid Death. Liquid Death és una marca d'aigua, que la idea original és simplement canviar el packaging i l'approach i la marca de les aigües, perquè les marques d'aigua no són sexis, són molt neutres, i és agafar tots els insights del món de les cerveses, no, i de la beguda energètica i posar-lo en una aigua.
3: Si te ríes, pierdes, pero en la vida real. Cada vez que nos ríamos, pago 100 pavos. Estoy con Karchez, con Ander y con Barbe. Todos hemos vivido juntos, ¿eh? Es curioso. Pagas tú, ¿no?
1: Aquest és l'Ibaianos, que té 15 milions de subscriptors, influencers, youtubers, tiktokers. Què t'ha semblat també els personatges que han nascut amb la publicitat? T'agraden els influencers?
2: Sí, no, clar, això és part de... Això ha arribat i no se n'anirà i està molt bé que estigui. El tema és que ha canviat la manera que les marques l'utilitzen. Inicialment, aquesta idea més a la... que està bé, però que funcionava, de Paula Echevarría, Las Pombo, on només posant la seva marca com si fos un escaparat, venia, això ja no funciona. Ara el model és diferent. És perquè no tenen retorn. Ja s'han tornat amb televisions massives. La seva audiència és molt massiva, però no està qualificada, targetitzada, i és una mica paisatge. Ara funciona molt més perfils com l'Ibai Llanos i perfils d'aquest tipus, però que no només promocionen la teva marca, sinó que són socis de la marca. Això és ara la nova tendència i que està funcionant molt bé. I que fa que estiguin...
1: Que són socis de la marca.
2: Igual que el Media for Equity, l'Influencer for Equity.
1: Molt bé. I la intel·ligència artificial en la publicitat, t'agrada o no? Perquè, clar, aquí afecta molts llocs de treball en el món de la publicitat.
2: Sí, afecta molts llocs de treball, igual que en el món dels mitjans de comunicació, i tu saps molt bé. A mi em sembla que ha arribat per quedar-se. Això és una revolució industrial molt més gran que la revolució industrial, però necessita pensament. I ara mateix la gent pensa que això és màgic i que em dona la meva creativitat màgica, els meus banners màgics, i tot està fet, i el que està passant és que la publicitat s'està tornant tota igual i no està funcionant. Això no és màgia. Perquè un missatge funcioni, perquè una campanya capti, has de tenir creativitat, ingeni, i això és igual, i a l'ull de la gent està molt més avançat. I no agafa qualsevol truquet.
1: Val. Tu l'utilitzes com, la intel·ligència artificial, em diries?
2: L'utilitzo per buscar informació, però sempre li has de dir que et doni les fonts, perquè s'inventa les coses, i tothom ho sap. La intel·ligència artificial és generativa i està programada per sempre tenir una resposta, i si no ho sap, s'ho inventa. Jo la uso molt per buscar informació, debato aspectes, em dona feedback, em sembla que és un bon partner de conversació, però les decisions les pren jo.
1: Molt bé. Hem d'anar acabant. Eva, darrer titular, publicista, aquesta dona, escollida per la revista Forbes com una de les 100 dones més creatives del món empresarial. Has d'acabar amb una idea creativa, un consell pels emprenedors, per als directors que ens escolten. Què els diries com a publicista?
2: Jo el que
1: els
2: diria és que és moment de pensar. És moment de pensar, de sortir-se de la caixa, de no buscar solucions ràpides i fàcil, perquè la solució ràpida i fàcil no és una solució. Que pensin, que apliquin la creativitat i que parlin amb professionals i veuran els resultats en el seu negoci.
1: Molt bé. Eva Santos, felicitats per la teva trajectòria professional, per la teva creativitat i per molts anys amb intel·ligència artificial o sense, però que sempre hi hagi la creativitat humana com la teva. Gràcies.
2: Moltes gràcies, Chantal.
4: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada. Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Gairebé el 60% de la població espanyola diu que pateix estrès i gairebé una de cada quatre persones també té ansietat. No són temps fàcils per la nostra salut mental i no podem abaixar la guàrdia. Eva Peiró, estàs d'acord que vivim massa estressats tots, sí?
5: Totalment.
1: I què passa? Què passa? És a dir, l'Eva Peiró és una emprenedora innovadora que aplica la tecnologia al servei del benestar mental i l'impacte social, creadora de MediaClick Health Tech, és una aplicació per tenir cura de la nostra salut mental, i explica'm què fa aquesta aplicació i per què neix.
5: Mira, doncs MediaClick neix perquè realment necessitem eines de benestar que ens ajudin a baixar ritme, a reduir l'estrès, i per mi era com una necessitat crear alguna cosa per ajudar. I en aquest sentit vaig com reconnectar amb el meu passat i amb 19 anys vaig tenir l'oportunitat doncs de conèixer el benefici de les meditacions. Per tant, doncs em vaig ficar doncs a justament això, a crear-la doncs per poder oferir doncs aquest a qui no coneix, que pugui gestionar millor les emocions, reduir l'estrès i doncs això, no, que ens aporti un benestar.
1: Per tant, MediaClick és MediaClick és una plataforma de salut digital. Sí. Que promou aquest benestar. Uh-huh. Aquesta app va ser creada, no?, per tu.
5: Sí.
1: Quines accions concretes amb el suport de la tecnologia proposes? Què fa?
5: Mira, Teletecnologia és pionera en català, no sé si ho havia dit, però això és important perquè al final poder meditar amb la llengua materna doncs també és molt important per moltes persones. I Teletecnologia del So 8D que inclou totes les audiomeditacions i relaxacions. I això què fa? Doncs que aprofundeix encara més tot l'aspecte de relaxar-te, doncs ajuda molt més a que això passi.
1: Uh-huh. Per desenvolupar-ho, ha sumat ciència, tecnologia i humanitat, sí?
5: Sí, exacte. Tenia clar que una prioritat era que fos un projecte que arribés, i vaig voler-ho fer de forma rigorosa, i a través d'Eurecat doncs es va prototipar. Vam prototipar la part del so, es va fer doncs un estudi previ, i sí, es va doncs a treballar aquesta part del so perquè fos un valor afegit en les meditacions, com a tret diferencial a part del català, també.
1: Em crida l'atenció que dius que és so 8D. Com definiríem el so 8D, a veure?
5: Sí, el so 8D és un so en moviment que és envoltant, que fa que en aquest cas de les meditacions concretament, doncs tu escoltes i et dona la sensació com que estàs endinsada dins de la, de, del so, de que estàs endinsat dins la història, no? Una passeges pel bosc, doncs aquells sons dels ocells, del riu, doncs ajuden molt més a que arribi tota la part emocional i que t'ho creguis més.
1: Anem a meditar una mica avui al Revolució, aquesta calma, no? Escoltar aquests sons, perquè la meditació en un món tan accelerat, no? Què aporta, no? Sobretot, calma. No?
5: Calma, calma, bàsicament, calma, equilibri, tot el que ajuda, doncs, a que la, tot el que portem a dintre, doncs, puguem apaivagar, que puguem descansar millor, puguem respirar i oxigenar, tan important és respirar bé per oxigenar el cos, si no, a dintre no funcionen bé tot el que ha de treballar. I realment és un poder que té molt, molt important i que no ho treballem. Per altra banda, exercitar la ment. Meditar fomenta les habilitats cognitives, com la memòria, com també tota la part de la neuroplasticitat. I si caminem, sortim a caminar i a fer voltes i a fer exercici per mantenir el cos bé, doncs la ment necessita també aquest exercici. Necessita, per una banda, netejar-se per poder tenir un bon dia i cada dia començar de nou, i per altra banda, l'exercici mental per poder treballar mentalment i neuronal.
1: Fa poc vas presentar el Mobile, m'han dit, aquest programa de benestar PRL, MeditaClic, en l'àmbit laboral, per empreses, sí?
5: Sí, molt important. Una necessitat, no? Tenir un problema molt important amb el burnout. I arrel de crear l'aplicació, doncs, va sorgir veure aquesta necessitat i aquest programa, molt agraïda a Sinergia Catalunya i a Gentic per aquesta oportunitat, la veritat. I va ser molt, molt espectacular. I el que pretén aquest programa, que inclou l'aplicació, inclou píndoles de salut online i també inclou tallers experiencials, doncs aportar a les empreses una eina, un recurs de salut pels treballadors i treballadores que tanta falta fa dins de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
1: Jo t'he de dir que he utilitzat, no la teva, però va bé per relaxar, no?, aquestes aplicacions de relax. Tu, en el teu cas, explica'm per què decideixes crear-la.
5: Mira, doncs perquè en el meu cas jo vaig tenir l'experiència, 19 anys. A mi em va ajudar molt. Jo vaig patir un trastorn d'alimentació per una situació estressant que patia i casualment vaig descobrir les meditacions. Em vaig gravar a la ràdio, me la vaig gravar, i què va passar? Doncs que vaig millorar, dormia millor, estava més calmada, visualitzava i aconseguia, i quin poder, no? Poder màgic de les meditacions. I ara era un repte, després de la pandèmia, amb tots els problemes de salut mental que van aflorar. Per mi era com un deure personal fer-ho. Jo sóc bastant filantròpica, o sigui, a mi m'agrada molt treballar amb coses, amb aspectes amb propòsit, que arribin, que ajudin, i era una bona oportunitat per fer-ho. I vaig unir com molts cables i finalment, doncs, mira, amb molta feina.
1: Però a més la teva està inspirada en cultura catalana, eh? Explica'm això, que hi ha una primera llegenda de Sant Jordi, d'àudio immersiva.
5: Sí, aquí seria l'altra aplicació, que és la de Medistories, que és l'aplicació de cultura catalana immersiva, perquè jo vaig pensar en crear un projecte d'experiències immersives culturals i catalana. O sigui, experiències immersives culturals i saludables. I aleshores vaig crear les dues plataformes, perquè són molt diferents. Estan agermanades, però són diferents. Llavors, per una banda, hi ha el Mindfulness de MeditaClic amb el so immersiu i en català, i per altra banda Medistories, cultura catalana immersiva, que el que inclou són històries, llegendes, biografies, amb so 8D també, un so immersiu que ens ajuda a viatjar a través de la història, i després cançons populars i dites. I aquí tenim la col·laboració de personatges coneguts com la Judith Nederman, l'Octavi Pujades, i bueno, és un plaer que poder tenir aquestes persones a dintre del projecte, també.
1: Molt bé. Escolta, estic veient en tanta app. Tens tenir una vida molt, molt relaxada, no, la teva?
5: Sí. Sí, sí, aviam, ja et dic, per relaxar-se és necessari, és vital. Jo crec que si no ho fes cada dia no podria haver creat aquests projectes, perquè realment hi ha una tasca com molt intensa de connectar, no, amb persones. Estic en una associació de dones que es diu Dona Tenim Impuls, que feia moltes coses, i també pues, estàs com molt connectada, i la part de tecnologia, la part del benestar, crear el contingut, prototipar, veure que l'enfoc cap a on va, i sí, sí, hi ha molt treball.
1: Perquè diries que hi ha molta ansietat, com deia a l'inici, no? El tema de la salut mental, jove, gent gran, amb la digitalització, amb les pantalles, enganxats tot el dia a la pantalla, tothom.
5: Sí,
1: perquè crec que és un tema que s'hauria de controlar més,
5: és,
1: no?
5: El tema
1: de les hores que passem davant de la pantalla, sí, de l'ordinador, sí, del mòbil, de la tauleta, no? Mm. I això provoca també ansietat, no?
5: Totalment. Al final és una de les dels motius pels quals els adolescents estan amb aquestes problemàtiques tan grans. Jo parlava del meu trastorn d'alimentació. Està comprovat que també aquests trastorns també s'estan provocats molts a través dels efectes de les xarxes, i realment és un problema de no saber parar, perquè ja estan pensades, bueno, ja ho hem vist ara últimament, no?, que estan pensades i es creen especialment, doncs, per enganxar les persones. Per tant, La missió una mica, no, d'aquestes aplicacions és, per una banda, aquesta part de relaxar el cos i ment, i per altra banda poder-te distreure d'una forma més cultural.
1: I com funciona? La baixa en pagament,
5: sí,
1: per acabar? Com funciona?
5: Mira, MeditaClick, que és l'aplicació de Mindfulness amb so 8D, està als marketplaces, a Google i Apple, llavors només poses MeditaClick, acabat amb C, no sé què, perquè és catalana, acabat amb C, i la trobeu. I després MediStories també, el que ara farem un canvi, una plataforma més gran, que serà web i app també, i ara s'està treballant molt contingut de MediStories també, que fins ara, bueno, tenim diverses històries, però estem treballant molt més contingut ara últimament.
1: Molt bé, m'he relaxat jo, eh? Amb aquesta música, Paco, a veure. Doncs escolta, Eva, felicitat per aquests projectes dedicats sobretot a la salut mental, molt important, joves, treballadors estressats, que també hi ha moltíssims, no? I per tant, en aquest món també necessitem parar, no? Enhorabona per aquestes iniciatives, aquests somnis personals fet realitat, i molta sort en aquests dos projectes i bons propòsits, no? Ajuda la gent sobretot a prendre's la vida amb més calma i a difondre també, en aquest cas, no?, la llengua i la cultura catalana. Felicitats, gràcies.
5: Moltes gràcies a tu, Chantal, un plaer. Alors on
6: danse. Alors on danse. Revolució 4.0. Alors Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Acabem programa avui amb una frase del conferenciant i escriptor canadenc Brian Tracy. Diu: surt de la teva zona de confort. Només podràs créixer si estàs disposat a sentir-te estrany i incòmode quan intentis alguna cosa nova. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen, Moderna i Merck. Les companyies asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar la metàstasi que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El fàrmac es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor del pacient i complementa el tractament que rep d'immunoteràpia. La comunitat científica es mostra esperançada per l'anunci, però recorda que la vacuna encara no s'ha autoritzat i que no s'han vist els resultats de l'assaig. Susanna Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, i Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, en declaracions a Tescatifo.
3: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
4: Ojalà sigui així, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però la veritat és que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
2: Amb l'anunci i les accions de Moderna s'han desperat més d'un 170%. Més notícies, Txell Garriga.
5: El govern espanyol prepara el trasllat urgent a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Diverses ONGs les acolliran, de manera que les comunitats autònomes, la majoria governades pel PP, en quedaran al marge. Els populars insisteixen a demanar l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els que van entrar a Espanya regularment. A l'última entrada massiva, la legislació espanyola i la comunitària no permet, però, devolucions en bloc, sinó que cada cas s'ha d'estudiar individualment.
2: Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. El termòmetre començarà a baixar lentament a partir d'aquest dijous. Mentrestant, a Espanya empitjora l'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, a Extremadura, que ha assaltat la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. Aquest dimecres també s'ha declarat un altre de focs a Madrid, al municipi d'Aldea de Fresno, que ja està estabilitzat.
5: La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpid a Barcelona directament per la Sagrera. El govern també preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana. Les obres començarien com a molt aviat el 2030.
6: Una connexió a Catalunya Central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
2: Poc més d'una setmana després, el recompte de víctimes pel terratrèmol de 7,4 que va sacsejar Colòmbia continua creixent. Ja són 314 les víctimes mortals. Segons les autoritats, continuen desaparegudes més de 260 persones. El sisme també ha deixat més de 4.400 ferits. Les autoritats colombianes calculen que el sisme ha afectat a unes 262.000 persones i ha destruït més de 30.000 habitatges. També hi continuen afectats centenars de centres sanitaris, carreteres, ponts i infraestructures de bastiment d'aigua.

0: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia a Barcelona amb una decoració dedicada a Antònia Font. La decoració homenatja els 20 anys del disc Batiscafo Catiuscas.
1: El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'Homeracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Procrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de baix i Fraternitat de dalt. A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El relleu de les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que se celebrarà del 22 al 30 d'agost.
0: I els esports, Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha per l'equip blaugrana a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El director esportiu blaugrana, Deco, ha dit que el club segurament farà un moviment per fitxar un nou, i el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vania Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. L'Atlètic de Madrid debut a la Lliga amb victòria contra el Màlaga al Metropolitano per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president matalasser, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà a l'Atlètic. I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip UAE per 3 temporades. El ciclista d'Ullestrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
3: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
6: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
5: Donem espai als testimonis en primera persona.
7: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
5: Fem reportatges.
8: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
5: I denúncia.
9: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
5: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
10: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
5: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
11: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La Vermella. Un podcast del doblatge en català.
12: Lluny d'aquest món obscur, vulgar i destrossat, existeix un país per als cors refinats. Lluny d'aquest món violent, amarg i torturat, existeix un país per als amants ardents. Vull que sàpigues una cosa. Quan estava penjada allà i ja em veia morta, només pensava en una sola persona.
13: Dixin, vull dir que... Bé, em dic Conan! Em dic Conan Edogawa!
14: Avui ens acompanya una actriu de doblatge que porta més de 30 anys a la professió i que ha posat la veu al protagonista de l'anime més llarg que s'ha doblat mai en català, el Conan Edogawa, del detectiu Conan. A més, també va ser la veu d'en Son Gwan a Bola de Drac Z i també ha doblat actrius com Scarlett Johansson o Kirsten Dunst, entre moltes d'altres. Joel Mulacs, moltes gràcies per acompanyar-nos.
15: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
14: El doblatge és cultura?
15: Potser sí, d'alguna manera sí, podria ser cultura. Podria ser-ho, si ho mirem des de la perspectiva que se'n pot aprendre. Des de... des del doblatge o incultura, segons com ho miris, perquè no veure les coses en versió original, però ja no penso que sigui una qüestió d'incultura, no? És una qüestió de... No tothom parla moltes llengües i, en qualsevol cas, no només estem parlant de l'anglès, anglès, francès, italià, ja per no parlar de coreà, xinès, àrab, llengües que són molt més difícils.
16: Com vas començar en doblatge, a veure?
15: Doncs mira, vaig començar... Jo m'estava preparant per ser actriu d'imatge, fer teatre i cinema, que és el que... i tele, el que em venia molt de gust i tot. I en un moment donat, quan anava a fer les proves de l'institut, es va fer un curs a Barcelona de doblatge. I la meva mare em va dir, i si abans de... La meva mare era una fan del doblatge. La seva millor pel·lícula, la pel·lícula preferida, era Cantando bajo la lluvia, que a més va una mica, no sé si la veu, la coneixes,
16: sí,
15: però...
16: Sí, i tant.
15: Doncs bueno.
16: És el canvi, no?, del cinema mut al cinema sonor.
15: I em va dir, i per què no proves de fer aquest curs abans, no? I vaig dir, ostres, per quin pal, la veritat, no? Perquè em venia molt de gust l'altre i havia començat, jo m'havia començat a formar. Vaig dir, bueno, vale, doncs estupendo. I era un curs molt car en aquell moment. Jo tenia 20 anys i me'l van pagar els meus pares i les meves tres germanes. Això ho dic sempre perquè, clar, sense elles, sense ells tots. Vaig fer aquell curs, era de 2 anys, i aquell curs ja no vaig fer el segon any. Va passar en aquell moment que hi va haver una vaga de doblatge. Com que l'escola es va com convertir una mica en la seu dels actors de doblatge que estaven en vaga.
16: Era a Padeca?
15: Era a Padeca. I aleshores, clar, va passar que van passar per l'escola moltíssims professionals que no tenia que haver passat, perquè, clar, haguessin hagut d'estar treballant. I vam tenir l'oportunitat que ens coneguessin a nosaltres, no? El cas és que ja no vaig fer el segon curs de doblatge. A tot això t'haig de dir que abans de començar el curs jo feia com... A 19, doncs sí, devia fer 3 anys, uns 3 anys, que anava a sala de Sonobloc per un contacte del meu pare, que coneixia una dona meravellosa que mecanografiava en aquell moment, i em va presentar a l'Antonio Lara. I l'Antonio Lara em va permetre estar a la seva sala durant 3 anys. Bueno, potser una mica excessiu, no? Igual, no.
16: Home, Déu-n'hi-do, eh?
15: Sí.
16: Fer sala durant 3 anys?
15: 3 anys, 3 anys. Bueno, i fer les meves coses i tal, però...
16: Tampoc cada dia, no? No. Ni cada setmana, potser.
15: Cada setmana sí, però cada dia no. I anava i sempre trucava abans, si podia entrar, li preguntaven, i sí, em quedava allà, i bueno, totes les pel·lícules d'aquells anys les vaig veure com les doblaven, no? Les que va dirigir l'Antonio, l'Ara.
16: Clar, el que passa que això de fer sala, ara, és una cosa que està totalment perduda, no? És una mena de com el paper de l'aprenent, no?, de l'ofici.
15: Sí, però, sí, clar, perquè és una pena, perquè se n'aprèn, eh? Aviam, tot s'aprèn amb la pràctica, no ens enganyem. Però sí que veus coses i si més no, veus altres coses que formen part de la professió, encara que no sigui purament el doblatge. I és important conèixer el món, de qualsevol món on et vulguis ficar. Aleshores es veu molt, veus molt com es relacionen les persones, veus moltíssimes coses.
16: Ara s'ha perdut, potser, aquell respecte o aquell ritual que hi havia a l'hora d'entrar en un estudi, en una sala de doblatge?
15: Doncs, possiblement. També et diré que ara també treballem molt sols. Aleshores, et creues amb molt poca gent, no? O et creues en gent, però el que és treballar, treballes amb molt poca gent. Mira, jo me'n recordo que quan entrava sempre donava la mà a tothom. Tant per dir hola com per dir adéu. I me'n recordo que el Joan Pera, per exemple, amb els anys em va dir que em feies molta gràcia. Diu, perquè, clar, ja feia molt temps que et coneixíem i tu encara seguies donant la mà. I és que em semblava una cosa d'educació. Saps? No sé, no? Com dir...
16: I també una mica de... Bé, aquí estic jo.
15: No? Bueno, no, aquí estic jo, hola, sí, he arribat, hola, ja sóc aquí per si em necessiteu, perquè clar, en aquell moment eren ambients, aleshores quan tu arribaves no significava que et posessis a treballar de seguida, t'esperaves que et cridéssim, érem un grup de gent. I bueno, doncs no sé, jo ho feia d'aquella manera, em va semblar que ho havia de fer d'aquella manera, i ho vaig fer, i ho vaig fer durant anys, potser una mica massa, però bueno, aquesta és la cosa.
16: I recordes el primer doblatge? On vas participar? Quin va ser?
15: Bueno, el primer doblatge va ser una frase que vaig dir en una pel·lícula del Jordi Grau, director de cinema, que estava doblant una pel·lícula seva a Sonobloc, que la va doblar en català i castellà, que es deia La Punyalada. I aquí vaig fer sala tota la pel·lícula del castellà. I que ara no sabria dir-te qui va dirigir el castellà, però sí que el català el va portar la Marina Penya. I en el català, el Jordi Grau li va dir a la Marina Penya que em donés una frase. I vaig fer una frase en aquella pel·lícula, però va ser com molt... en fi, res. Ara bé, el primer doblatge que vaig fer va ser en una pel·lícula de cinema que es deia El senyor de les mosques.
16: Home, i tant.
15: I va ser un horror. Perquè van ser tres convocatòries. Clar, tres convocatòries d'un personatge. I més cosa, també hi havia ambients, perquè si has vist la pel·lícula, que és duríssima, doncs surten molts nens. Què va passar? Que sortien tants nens que no tenien prou gent per fer tots aquells nens. En aquell moment, els nens els feien les dones. I, esclar, els protagonistes sí que els van fer doncs, la Julia Gallego, la Vicky Martínez, i gent que ja, en fi, que portava molts anys, no? O portava anys i ho tenia molt clar. Què va passar? Que jo no tenia ni idea de fer nens. No sabia com es feien els nens. I, clar, em vaig trobar al faristol amb persones que era com... Bueno, ¿ya lo tienes, nena? I uns nervis.
16: Clar.
15: Molts nervis i molta por de... Aleshores anàvem amb pneumàtics, no era tot digital, vull dir que si t'equivocaves no era tan fàcil punxar, i a més anàvem amb la mateixa pista, vull dir que si tu t'equivocaves tenia la persona, l'actor o actriu que estava al costat tenia que repetir amb tu.
16: I et vas sentir malament o et van fer sentir molt malament?
15: Jo em vaig sentir molt malament. Em vaig sentir molt malament perquè no en sabia de fer, és que no sabia com sortia la veu de la gola. Com podia fer que canviés aquella veu? No ho sabia.
16: Clar, perquè tu havies fet molta sala, però no t'havies posat mai davant del faristol.
15: No, però al final les coses s'aprenen amb la pràctica. I clar, no, si havia fet coses... Però no havia provat fer un nen. No sabia com sortiria de la meva gola o la veu de nen. I va ser molt angoixant. Total, com vaig acabar... Però t'explico l'anècdota perquè va ser molt bona. Quan vaig acabar la pel·lícula, el director no em va dir res. Va fer la pel·lícula... Jo no l'he vista perquè... Sé de què va, però no l'he vista perquè no em vull ni horroritzar sentir-me. Estava sentada a l'aspirina, que dèiem, era una taula rodona, blanca, que hi havia a l'entrada de Sanobloc, i es va sentar al meu costat, es va seure al meu costat i em va dir lo siento, Joel, no sabia que no sabies fer nens, no? I vaig pensar, pues com havia de saber si ningú m'ha ensenyat? Si jo surto de dir, però bueno, no... No passa res, la cosa ja està superada la cosa. Ell em va estar convocant durant més d'un any, cada setmana. Un nen, un nen, un nen, un nen. Jo pensava, em temania. Només em dóna nens. I era perquè n'aprengués a fer.
16: Qui era?
15: L'Antonio Lara.
16: Ah.
15: L'Antonio Lara.
16: I al final, i tant, que en vas saber.
15: Vaig viure molts anys... amb veus de nens.
16: Parlem d'algunes feines que has fet també en aquests inicis. Per exemple, una de les primeres va ser a finals dels 80, Els Barrufets.
17: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els Barrufets.
18: El nostre poble és el país on tot es pot fer. Si tu barrufes, jo també.
19: Molt a prop, hi ha qui us vigila. Ai, si us agafen gargamel.
20: Quina ràbia!
18: No es podrà
20: agafar-nos. A tots a tots. S'escaparan.
16: Allà vas fer la princesa Sabina, que no sé ni si sortia només en un episodi d'aquests capitulars. Tu te'n recordes d'haver participat o...?
15: Me'n recordo d'haver participat als Barrufets, però sí que, com tu dius, devia ser un personatge que o va sortir en un o dos o tres capítols, molt poquet, no era un personatge recurrent.
16: I què recordes d'aquell doblatge dels Barrufets?
15: Bueno, va fer molta il·lusió perquè, clar, eren els Barrufets. Aleshores, era superxulo. Això es va fer a Seymour.
16: A Seymour.
15: A Seymour.
16: Clar, perquè en aquell moment ja tenies una veu aguda i tirant, no?, cap a...
15: Sí.
16: Cap a dalt o...
15: Sí,
16: o
15: bueno...
16: O a més la posaves, no?, per fer,
15: la
16: clar.
15: La posava, la devia posar, suposo. Home, sí, tenia la veu més aguda abans que ara, però no et pensis que m'ha canviat tantíssim, des que vaig començar.
16: Ah, no?
15: No es passi... M'ha canviat, però tampoc no... No se m'ha agreujat molt, ni... No.
16: Parlem de més feines. Ens situem ara a l'any 1991, perquè va arribar Bola de Drac Z.
21: Bola de Drac Z. Volant,
0: sempre amunt, sempre amunt, na-na-na.
16: Un doblatge dirigit per Vicenç Manel Domènech i on tu feies el Son Guant de nen.
1: M'he perdut, ara no trobo el camí.
16: Recordes com et va arribar el Son Guant i tota aquella època?
15: Sí, tant que ho recordo, mare meva. És que això va ser extraordinari. Jo crec que el càsting per això de la Bola de Drac no el va fer el Vicenç Manel, el va fer el Joan Pere.
16: Joan Pere.
15: I, bueno, va ser magnífic. Jo és que estava captivada per aquell nen, perquè em feia molt, em donava molta, molta, molta tendresa. O sigui, jo no és que fos una fan de l'anime, ni havia vist Heidi en el seu moment, ni Marco, però no... I no havia vist la Bola de Drac, la primera, tot i que sabia que havia tingut moltíssima repercussió, però no... Però em vaig enamorar d'aquell personatge i, clar, a més, va ser un doblatge molt xulo perquè a tots els actors doncs teníem molt bona relació, no? Aleshores, clar, amb el cor petit, amb el Krilin, la Bulma...

0: Sam molt, molt petit i va anar creixent. Els primers capítols eren molt bebé.
1: Sí?
0: Era super, super bebé. Bueno, suposo que podria intentar-ho en algun moment.
1: I tu havies d'anar canviant, no?, i evolucionant també la veu a mesura que en Son Guan s'anava fent gran.
0: Sí.
1: Després, de fet, adolescent, ja no el vas doblar tu, perquè...
0: No, vaig anar fins a la màquina del temps.
1: Fins a la màquina del temps.
0: Sí.
1: I quants capítols van ser, més o menys?
0: No en tinc ni idea. No en tinc ni idea. Van ser uns quants.
1: Uh-huh. I allà també, de bebè, no?, a nen, hi ha un canvi de veu. Com el fas, els canvis de veu?
0: Ostres, doncs no sabria dir-te. Això em passa quan... Bueno, no sabria dir-te. Jo penso que... Saps que m'ajuda molt a dir les coses? La meva gestualitat, la meva actitud corporal. Aleshores, quan fas un nen petit, no sé, és com que intento sentir-me nen petit. I intento que el meu cos sigui petit, de nen petit. I, bueno, en general, amb tots els doblatges, no? És una mica que la ajuda molt, no?, que la teva gestualitat, la teva actitud corporal i el teu, doncs, vagin amb aquell personatge. I suposo que devia ser així, perquè si em demanes una tècnica, no te la puc donar, ho sento.
1: És una mica el que t'inspira,
0: sí,
1: la imatge en aquell,
0: sí,
1: moment, no? Allà, Bola de Drac, Bola de Drac Z, a partir de l'episodi 118 i fins al 139, hi ha l'anomenada saga dels androides, la 16, la 17, la 18, i també la 20, que és el doctor Gero, interpretat pel Jordi Dauder.
0: Ai, el Jordi Dauder.
1: Vas coincidir amb ell a sala, en algun doblatge, amb el Jordi?
0: Sí, vaig coincidir molt a sala amb ell al començament, perquè ell va ser un dels directors que em va convocar en moltes ocasions. Fins i tot van fer una sèrie que no dirigia ell, però sí que sortia ell, que la portava el Roger Penya. Els Borinots, m'ha sortit ara. Ostres, venia pensant en aquesta sèrie i deia... Com, quin era? Els Borinots, es deia. I era un pare amb una filla, ell era el pare, jo era la filla, amb la mare d'ell, crec que era la Montserrat Carulla, i tres nois que voltaven a la noia. El Sergi Zamora, l'Òscar Muñoz i l'Albert Roig. Clar, va ser una sèrie que no és que sigués molt llarga, però va ser molt intensa, no? Perquè, a més, en aquell moment el que et deia, no?, que és que tots treballàvem junts. I clar, totes aquestes persones que t'acabo de dir estàvem sempre, com feien la sèrie.
1: Clar, us veieu cada dia, no?
0: Clar, ens veiem cada dia que anàvem a fer la sèrie.
1: I estàveu junts al faristol,
0: sí,
1: i convivíeu junts.
0: Exacte, i quan no estàvem, perquè treballàvem nosaltres, estàvem fora i estàvem xerrant, i clar, ens vam conèixer.
1: Com...
0: I la Marta Calvó, perdó. I la Marta Calvó.
2: Ja us vaig dir que no teníeu res a fer. De seguida vindran els androides a 17 i a 18. No ens podreu guanyar, no! Volen destruir la 17 i la 18 abans no els activi. No, no us permetré que ho feu. Mai.
3: Jordi Dauder va ser un actor de teatre, cinema, televisió i doblatge que va néixer a Badalona el 5 de març de 1938. Amb només 5 anys, va veure com empresonaven el seu pare durant la dictadura del general Franco, fet que el va marcar políticament tota la vida. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i Història Contemporània a la Universitat de París, ciutat on va exiliar-se per motius polítics durant 15 anys. Allà a París va començar a fer les primeres passes en teatre i quan va tornar a Barcelona, ja als anys 80, va iniciar la seva carrera d'actor. En aquells inicis, va participar en el doblatge de pel·lícules com Carros de Foc o El Comte de Montecristo. I l'any 1989 va fer d'home bèstia de la sèrie He-Man i els Senyors de l'Univers.
4: Ho he provat, Skeletor, però aquesta bèstia és diferent de les altres. Oh, però no t'hi amoïnis. La Micheta ha tret el seu interès. No fallaré.
3: Després van venir més títols com Chaplin, El Padrí 3, o Molt soroll per res, de William Shakespeare en l'adaptació de Kenneth Branagh de l'any 1993, on va posar la veu al personatge de Leonato, interpretat per l'actor Richard Briers.
5: Calleu, insensat, no em vingueu ara amb burles i amb evasives. No parlo com un neci ni com un vell xaruc. Us dic que heu ultratjat la meva filla innocent.
6: Senyor, us equivoqueu.
5: No, senyor, i ho demostraré en el seu cos, si és valent.
7: No vull saber res de vos.
3: En cinema va ser un secundari de luxe en moltes pel·lícules com Carícies i Amic Amat, totes dues de Ventura Pons i de l'any 1998. O El sense nom de Jaume Balagueró, l'any 1999. Però segur que molta gent el recorda com un dels personatges que més ha marcat la ficció del migdia de TV3, el de Mateu Monsolís, al costat d'Emma Vilarasau com a Eulàlia.

0: Solís. La història d'amor dels dos germans a Nissaga de Poder.
1: Encara que haguessis fugit, no hauria estat capaç d'estossar la vida del nostre fill. Ja l'he fet prou mal. Ara el pots destruir.
0: En teatre va participar en nombrosos muntatges com La Gavina, de l'any 2002, o Hamlet, de l'any 2008, però mai va deixar el doblatge i va posar la veu a un dels dolents del món de Star Wars, el senador Palpatine, que més tard esdevindria Darth Sidious, interpretat per l'actor Ian McDiarmid en L'atac dels clons i La venjança del Sith.
2: Mestre Yoda, encara sou viu.
3: Us sorprèn?
2: Us han cegat la vostra arrogància, mestre Yoda. Ara us caurà al damunt tota la fúria i el poder del costat fosc.
0: Va guanyar nombrosos premis, com el Premi Butaca al millor actor de cinema per Carícies, l'any 1998, el Goya a millor actor secundari per Camino, o el Gaudí a millor actor per Azaña, els dos el 2009. També va rebre el Gaudí d'Honor l'any 2011. Va morir el 15 de setembre d'aquell mateix any, a l'edat de 73 anys. Jordi Dauder, sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
4: El Jordi Dauder era una persona, bueno, pel que jo vaig conèixer, una persona molt generosa, molt implicada en el benestar de la professió, com ja ho va demostrar, a més després, no només en la nostra, sinó més enllà, no? Perquè en un moment donat ell va marxar a Madrid a fer teatre i cinema, on el van acollir molt bé, i ell estava molt content d'estar allà. Jo també el vaig veure a Madrid, vaig quedar una vegada que hi vaig anar, havia quedat amb ell, i estava molt content. Jo no el vaig conèixer de forma superíntima, però sí que el vaig conèixer treballant i parlant. Era una mà molt amable, era dolç, amb unes conviccions molt fermes, i tenia una veu meravellosa. Era un fantàstic actor, de tot, eh? Tot el que tocava brillava.
5: Tot això que dèiem va ser als anys 90, i uns anys més tard, l'any 2001, va arribar el detectiu Conan.
6: Tard o d'hora se sabrà la veritat. Potser sembla un nen, però té el cervell d'un adult i és el detectiu Conan.
5: Una sèrie que encara a dia d'avui van arribant capítols per doblar. Ja se n'han doblat 1097, amb més de 30 pel·lícules que també han arribat, i tu n'ets la veu del protagonista, en Conan Edogawa.
7: Professor, venia corrent des del restaurant Columbo, oi?
8: Eh? Oh, com ho saps?
7: Per la roba, professor. M'he fixat que té la part del davant molla i la del darrere no. Això demostra de manera ben clara que ha corregut cap a casa sota la pluja. I té els pantalons tacats de fang. I per aquesta zona només hi ha fang a les obres de davant del Columbo. A més, té salsa especial del Columbo a la barba.
8: Com ho saps?
9: Elemental, estimat a casa.
8: Shinichi.
5: Per qui no ho sàpiga, en Conan és un famós detectiu a qui un verí el va convertir en un nen, i tu, clar, li has de posar la veu de nen. En quin moment et va arribar el Conan?
4: Jo crec que va arribar el 97, si no vaig errada, no? I també me'l va repartir el Joan Pera. Joan, vaig treballar moltíssim, segueixo treballant tant en tant, vaig treballar durant molts anys moltíssim, i me'l va repartir ell, i va ser com una cosa també que no enteníem gaire, perquè al començament anàvem una mica bojos amb aquesta sèrie, perquè en original l'actriu que dobla el Conan el dobla de petit i de gran, o sigui, fa les dues veus, també fa la del Conan Shinichi, que és l'altre personatge.
5: Clar, que la fa l'Òscar Muñoz.
4: Que la fa l'Òscar Muñoz.
5: En català, aquí es va diferenciar, no?
4: Aquí es va diferenciar.
5: I ella, en original, no hi ha tanta diferència.
4: Hi ha una mica de diferència, però tampoc hi ha tanta, perquè és la mateixa, és una dona, també. I aquell noi és un adolescent.
5: Clar, aquí, sí. aquí no es pot fer això, no?
4: Crec que pogués fer... Jo personalment, no sé si potser un altre tipus de veu podria, però jo personalment no puc fer un adolescent de 15 anys. Jo puc fer, i ja no me'ls crec tant, me'ls havia cregut molt, però ara ja no tant, si parlem d'humans, fins abans que canviïn la veu, que van canviant la veu ja no. Sí, i ahí rozant molt el límit, eh?
5: De fet, el doblatge del detectiu Conan és història del doblatge en català perquè és el doblatge occidental amb més episodis doblats per darrere del tailandès.
4: Anda.
5: Sí, que és el, a nivell internacional on s'han doblat més episodis. Però el català és el primer idioma després del tailandès més,
4: uau,
5: més
4: no
5: doblat. Què t'ha d'especial aquest anime per tu? Perquè són, clar, 20 anys, no, doblant-lo?
4: Molts.
5: Més de 20.
4: Jo l'estimo. És que no et puc dir una altra cosa, l'estimo. És un nen tan, tan impertinent. La meva mare el veia. O sigui, em feia molta risa i m'ho deia la meva mare. És molt impertinent aquest nen. I és veritat, perquè és superimpertinent.
5: Ell es creu Sherlock Holmes, de fet, no?
4: Sí.
5: Vull dir...
4: Sí, no, ell, clar...
5: És pretensiós.
4: És molt pretensiós, sí. No és arrogant, però, esclar, és impertinent. Jo crec que la paraula és que és molt impertinent. Està ficat en tot arreu. A més, millor no te'l trobis, perquè allà on va, aquest nen hi ha un assassinat. Però, clar, és curiós, és molt curiós. Fa molta pena, no?, perquè qui conegui una mica la trama de tot això, doncs la Ran, no?, que està enamorada del Conan Shinichi, que no el veu mai, perquè, clar, que és un nen, fa com tot una mica... És estrany, no? Vam tenir al començament, per això de les veus, perquè hi ha moments que no... que no sap si és un o és l'altre. Nosaltres des d'aquí vam al final doncs posar les nostres, o no jo, no, el director, no va posar les seves regles, no? Quan està amb gent, el nen té que parlar com un nen. Quan pensa, òbviament, ha de parlar amb la veu de l'Òscar. Però després, jo me recordo que al començament, ara ja no passa tant, al començament sí que em feia fer alguna mena de distinció de com parlar. Quan estava amb els nens, quan se li posen, tu l'has vist la sèrie?
5: Uh-huh.
4: Quan se li posen les ulleres,
5: sí.
4: Que ja va dir que soc Conan Edogawa, un detectiu o alguna cosa així.
7: Em dic Conan Edogawa. Vaja, vaja, vaja. I no deu pas ser aquell noi que has vingut a buscar en Shinichi.
4: Aquí el Joan em deia, no, aquí fes una miqueta més... Ja com més gran. Jo deia, bueno, me faig una miqueta més gran. És l'única distinció que jo amb el meu personatge vam fer. N'estic doblant, ara que ho sàpigues.
5: Sí, és que...
4: Ara també, eh?
5: Sempre em van arribant. Van arribant, sí. I és un no parar, no? De fet, és un doblatge també curiós perquè ha passat per molts estudis. I tu també. Va començar a Sound Studio, després a 103, Audioclip...
4: No, a Sound Studio no.
5: Ah, no? International Sound Studio no va començar allà?
4: Jo crec que allà estudia en castellà.
5: Ah, va començar en castellà allà, potser. Doncs mira,
4: que
5: tenia...
4: en castellà no soc jo, és l'Isabel Valls.
5: Ah, ho tenia mal anotat. I a partir de l'episodi 500, a l'estudi de Takemaker. I també, segons tinc entès, i ho has comentat, el Joan Pera... la va dirigir, també ha passat per diferents directors, si m'equivoco com ho dius, sí. David Corselles, la Teresa Manresa,
4: sí.
5: Jordi Vilaseca, en fi, no sé si al llarg de tants anys i tants estudis la sèrie, tu creus que ha canviat, depèn d'on estigués, o l'heu tractat, perquè clar, també hi ha hagut canvis de repartiment, en fi, com ho has viscut tu al pas dels estudis? Perquè també és una cosa molt curiosa d'aquest producte, no?
4: Doncs mira, no ho hem notat, perquè en sabíem més nosaltres que els directors que venien nous. Clar, aleshores eren ells que ens preguntaven, ells es feien un lío quan els arribava la sèrie, clar, era com, i es feien un lío, ens preguntaven a nosaltres, clar. I nosaltres ho teníem molt clar,
5: clar,
4: ja.
5: Perquè
4: no, això és així,
5: vosaltres
4: així.
5: Portàveu ja 200, clar. 300, 400 episodis.
4: Esclar, i aleshores, clar, vull dir, no vam tenir mai cap problema, vull dir, al revés, era, ells ens deien i nosaltres els informàvem. No, això és que és així, això ja està, aleshores ja ho tenien clar, o sigui, no ens va afectar en absolut perquè ningú va voler deixar una petjada, no podien deixar-la, si és que ja era el que
5: no,
4: era.
5: Clar.
4: Vull dir, aleshores no... Uh-huh. I així ha sigut. Vull dir, hem sigut nosaltres que vam anar donant les pistes, no?
5: Sí.
4: O la informació, més que les pistes.
5: I el fenomen fan o de seguidors? Per exemple, el Saló del Manga, com l'has viscut al llarg dels anys? Perquè ets un dels animes que també té més seguidors.
4: Doncs no hi vaig gaire. Hi vaig alguna vegada, si m'han... Però no és algo que he anat puntualment, no només a Barcelona, sinó també per Espanya,
5: uh-huh.
4: Tot i que no sigui el català per altres coses. Però el visc, bueno, quan hi vaig, és una cosa que em sorprèn moltíssim, la visc bé, perquè sempre em trobo amb gent tan educada. Són gent tan, tan educats, que no ho diries a priori, no ho diries, no vull ser igual i tal, que no toca, no? Però quan ho veus des de fora, com que bueno, fan ve de fanàtic, no? Una mica, aleshores veus, no? I quan es posen tots aquells, es vesteixen d'aquelles maneres i tal, són autèntiques meravelles. Si tu pares a pensar, i ho pares perquè són gent supereducada, i gent super... que a més et veu d'una manera que a mi em sap molt de greu, perquè penses, pues, posa una veu, no? És la meva feina, i la faig molt a gust, i m'agrada molt, i soc molt afortunada per fer el que m'agrada. Però clar, jo no soc fanàtica, o no soc fan de especialment de, dels animes, no? Ho visc...
5: Et resulta incòmode anar-hi?
4: Em resulta incòmode que la gent em doni una importància que no tinc. Això és el que em resulta incòmode.
5: Clar, però de fet, gràcies a ells i al fenomen fan de l'anime, doncs ha arribat molta feina també per la professió, no?
4: I tant, perquè ells han apretat moltíssim.
5: Clar.
4: Si és que són, i a més, vull dir, ells saben millor que jo tot el que jo he doblat. Jo i tots nosaltres, eh? Tenen un control, vull dir, és com absolutament, és meravellós.
5: I per què creus que l'anime en català està tan ben valorat?
4: Home, els doblatges són molt bons. Els càstings que es fan, els repartiments són bons. Fa molts anys que ho fem. És més difícil doblar dibuixos que persones.
5: Ah,
4: per
5: sí?
4: Mi, sí.
5: Per què?
4: Una persona et dona tota la informació, el que et deia, amb el seu cos, la seva mirada, els seus moviments, i a més ja després tot una seqüència o un no sé, el lloc on està, tot, que és natural, no diguéssim, és real. Un dibuix, una persona saps quan començarà, quan obrirà la boca. Només amb els ulls mirant ja saps quan obrirà la boca. No has d'esperar que l'obri, perquè ja ho veus. Et donen moltíssimes senyals. Un dibuix no et dona cap senyal. Obre i tanca la boca, i tu has d'endevinar per altres, has de buscar altres referències per saber quan obrirà o tancarà la boca. Per molt ben fets que sigui, no estem parlant de dibuixos, estem parlant d'anime, que tampoc no, que està molt ben dibuixat, però no són reals.
5: Per acabar amb el tema del Conan, perquè podríem estar parlant molta estona, de tots els episodis que ja hem dit que són més d'un miler que has doblat, hi ha algun especial o alguna trama que recordis amb especial carinyo?
4: No.
5: No, eh?
4: No, perquè jo fa molts anys que faig oblido. El que sí que puc dir és que quan és el Conan el que al final del capítol fa tota l'explicació d'això, que no sempre és el Conan, però clar, fa aquella cosa amb la pajarita, i de vegades és la Sato o el Megre, o en fi, diferents, no? A lo millor estàs fent 3 o 4 tics seguits i tu el fas, i jo moltes vegades quan acabo de llegir-ho tot, de doblar-ho tot, em giro i dic al tècnic, tu has entès alguna cosa? Perquè jo no sé què he dit.
5: O sigui, perquè no has anat seguint tota la trama, només l'has doblat a ell, no?
4: Sí, però entenc la trama. No, perquè és tan enrevessat. Jo penso que és tan enrevessat. Clar, ahir ho dèiem, per exemple, deuen començar des del final, clar, o sigui, s'ha de fer al revés, això. Perquè,
5: a l'hora d'escriure el guió, vols dir tu.
4: Clar, perquè és que clar. Si no, és tan complicat.
5: Clar, sempre es busca com tres peus al gat, i com pot ser, no? Potser ho fan al revés.
4: Força.
5: Perquè si no és impossible arribar allà, perquè la cosa A et porta a la B, la B a la C, la D a la E, però de la A a la E és que no hi ha res a veure.
4: Res.
5: Clar.
4: Res. Aleshores, és com dius, jo sempre dic, aquest senyor entre saque i saque,
5: ja.
4: No para dibuixar i escriure.
5: Han fet els passos al revés, no?
4: Jo penso que sí.
5: És la gràcia, també, no?, que et descol·loca tant.
4: Sí.
5: Que clar.
4: Perquè és que jo no entenc tot això, quan comença amb les línies de metro, sobretot, i les vocals, o això, bueno, és en fi.
5: Una altra actriu aquí has doblat, li has posat la veu força vegades, és Scarlett Johansson, per exemple, a Què els passa als homes, o a la pel·lícula Hitchcock, en català, on interpretaves a Janet Leigh al costat de l'Arseni Corcelles, que posava la veu Anthony Hopkins en el paper d'Alfred Hitchcock.
3: I digue'm, reina, què més has fet per preparar el paper de la Marion Crane?
10: Doncs he escrit tota la seva història. Potser et semblarà una mica estúpid, ja ho sé, però m'ajuda molt.
3: No ho trobo gens estúpid.
10: Només voldria preguntar-te com penses rodar l'escena de la dutxa.
3: Rodaré diversos plans breus des d'angles diferents. Un cop editats, el muntatge només insinuarà la nuesa i la violència. En realitat no es veurà res.
5: Aquest va ser un doblatge de l'any 2019 dirigit pel Joan Pera, justament.
4: Sí.
5: I no m'equivoco si dic que va ser, si no l'últim, un dels últims doblatges de l'Arseni, perquè ell va morir el novembre d'aquell mateix any del 2019. Què té d'especial per tu l'Scarlett Johansson, ara que parlàvem d'ella?
4: Doncs que és millor actriu del que ens pensem. Ha fet papers molt xulos, molt... El que passa que suposo que molts la tenen o es té una mica al cap per la... la Viuda Negra, no?
5: En castellà l'has doblat a tota la saga de superherois de Marvel amb la Viuda Negra. És més fàcil o més difícil doblar el castellà per tu?
4: Més indiferent. Sí que és veritat, a vegades, segons les frases catalanes, algunes, dius, ostres, costa una miqueta pel català, però jo penso en català, jo soc catalana, aleshores, més indiferent en realitat.
5: I per què no s'ha doblat aquestes pel·lícules de Marvel en català?
4: Doncs no ho sé. Se m'escapa. És que se m'escapa perquè no estic jo en aquestes... No ho sé, no tinc idea, ho sento.
5: Clar, són altres coses, no? M'imagino de subvencions, decisions, sí. Doncs potser de distribució...
4: De distribució segur, no això de subvencions, distribució segur, això no és una cosa que es decideixi, suposo, entenc aquí, la distribuïdora decidirà i suposo que també entenc el pressupost que hi hagi, és que...
5: Home, aquestes dels Venjadors són les pel·lícules que més taquilla han fet en la història del cinema. Estan allà en els llocs de més amunt, no? Ha arribat a tot arreu. Per tu ha significat alguna cosa? Hi ha hagut algun abans i un després d'haver fet La Vídua Negra o no?
4: No, jo desitjava que ja s'acabés aquesta saga i que fes altres pel·lícules. Clar. Perquè l'havia vist en altres coses i havia fet... Ja entre sagues vaig fer Històries d'un matrimoni, que està estupenda, i havia fet alguna altra, més n'he fet d'ella, però que pensava, ostres, que aquesta noia mentre segueixi fent això, perquè és un rotllo, doble les de
5: Marvel.
4: És un rotllo patatero, això.
5: Per què?
4: Home, perquè tots són crits, tots són gestos, sempre estan cansats, sempre estan barallant, sempre estan... O sigui, és visualment és estupenda la pel·lícula, és fantàstica. És molt xula, a mi m'agrada veure-la, però doblar-la és un rotllo, perquè no té xitxa.
5: I els diàlegs tampoc no...
4: No tenen, jo, mira, només recordo un diàleg que vaig pensar, home, mira, que bé, que és quan ella explica, no sé quina de les pel·lícules, explica la seva història d'on ve, que van ser 4 o 5 takes, tot el que va fer. Vaig pensar, ostres, mira... Aquí la noia...
5: Com a mínim... Sabem d'on ve.
4: Clar, sabem d'on ve i ho explica amb una emoció i un sentiment i tal. Però la resta de pel·lícules, francament, és que... Pues eso.
5: Un altre protagonista que vas fer en català, no sé si recordes, va ser la d'Scream, posant la veu a l'actriu Neve Campbell.
11: Escolti, ajudi'm, sisplau. Soc a la casa de l'Estomar, que ara carrer Tarnardó, sisplau, algú intenta matar.
5: En aquestes actuacions que s'ha de transmetre la por del personatge a través de la veu, com d'important és la respiració?
4: Moltíssim. Tot passa per la respiració. Tot passa per la respiració. La respiració passa a través de la nostra gola i... Que és, o sigui, la respiració fa el mateix camí que fan les paraules. Aleshores, quan les juntes, segons com respiris, donaràs una intenció o una altra. I no respirem igual que quan tenim por, que quan estem cansats, o quan, no sé, ens hem fet un fart de riure.
5: Una curiositat, perquè també vas doblar a la Nicole Kidman, com a mínim una vegada, no sé si la recordes.
4: Més d'una vegada en català, sí.
5: A Moulin Rouge.
11: Jo no et necessito més! Tota la vida m'has fet creure que només valia el que els homes pagaven per mi! Però en Christian m'estima! Ell m'estima! I això sí que ho vol tot! Ens n'anem lluny de tu, lluny del Tuc, i lluny del Moulin Rouge!
12: Spectacular! Spectacular! The words of the vernacular!
4: Amb Moulin Rouge, fantàstic. No és un actor que m'entusiasmi, aquesta és la veritat, però amb Moulin Rouge sí que em va agradar moltíssim. Aquí sí que vaig preguntar, veus, per què?
5: Clar, no l'havia fet la Núria.
4: Clar, per què? La Mediavilla, clar. I per què? Per què? I aleshores aquí sí que TV3 va estimar que havien passat molts anys, la van doblar com 15 anys més tard, i aleshores van pensar que potser la Núria ja... Era massa gran, però clar...
5: La veu, no?
4: La veu.
5: Un altre motiu pels quals a vegades hi ha aquests canvis d'actor o actriu de doblatge, perquè la veu canvia al llarg dels anys.
4: Sí.
5: Una altra pel·lícula que també m'he fixat que vas doblar va ser Cyrano de Bergerac, on vas fer la Rosaura. Al costat del Ricard Solans, que feia de Cyrano.
13: Els vostres mots baixen per arribar a la cita.
3: Els meus pugen, senyora, i els cal un temps més gran.
7: Però pugen més bé des de fa uns instants.
3: Aquesta gimnàstica se'ls ha fet habitual.
7: Us parlo, és veritat, d'un lloc molt més alt.
3: Cert. I em mataríeu si, de dalt estant, em deixéssiu caure damunt del cor un mot pesant.
7: Baixo.
3: No.
7: Pugeu fins aquí, doncs vinga.
3: No.
7: Com que no?
5: Va ser un doblatge difícil, aquell? Perquè tot era en vers, el
4: va
5: recordes?
4: Va ser fantàstic. Va ser fantàstic aquell doblatge. Sí, perquè treballar en vers no es dona molt
5: sovint,
4: no?
5: Clar.
4: I va ser superxulo. El que passa que no vaig coincidir amb ella.
5: Ah, no ho vau fer els
4: texts
5: junts.
4: No ho vam fer junts, eh?
5: Llàstima, no? T'hagués agradat.
4: Llàstima, hòstia. Ostres, sí que m'hagués agradat. I tant que sí.
5: Clar,
4: sí,
5: clar.
4: Sí, sí.
5: Una altra qüestió a nivell personal. Tu tens acúfens.
4: Acúfens, sí. O tinnitus, sí.
5: Què són exactament els acúfens?
4: Són sorolls que sents a les oïdes, no? Unes freqüències, com una freqüència, que és com un pip, i té una, bueno, té una vibració també, i bueno, un volum, no?
5: És com un xiulet continuat?
4: És un xiulet continuat. Aleshores, a vegades hi ha persones que el tenen només a un oïda, o persones que el tenen puntualment, que va i ve, depèn, no? Jo els tinc sempre. Jo els tinc 24 hores.
5: I a les dues oïdes?
4: I a les dues oïdes. Però penso que és millor, perquè dic, bueno, així m'estabilitza, no? No sé, penso que... Crec, no ho sé, eh? Com que els tinc els dos, no ho sé, però si tingués un només, penso que potser, ostres, em desestabilitzaria, no sé.
5: I això com et vas assabentar? O hi ha una explicació de per què algú en té i d'altres no?
4: Mira, pot ser per haver treballat sentir música molt alta amb cascos, i que jo l'he sentida tota la vida amb cascos molt alta, també treballar... Els cascos no són bons per les oïdes, no? Perquè estan... I aleshores suposo que hi haurà gent que tingui més predisposició que d'altra, en el sentit que la seva oïda sigui més sensible als sorolls. Jo quan em vaig adonar, jo sabia que els tenia puntualment, sabia, de tant en tant els sentia, però un dia vaig dir, vaig a veure cada quan els tinc. I quan vaig dir, a veure cada quan els tinc, em vaig donar compte que els tenia sempre. 24 hores.
5: Ostres, i quan et van diagnosticar?
4: Doncs vaig anar al metge i el metge em va dir que això no tenia solució, que l'única, bueno, que sabia... Hi havia tractaments per conviure amb ells. I potser rebaixar una mica la intensitat en el cas de que fos molt alta. I, bueno, vaig sortir i quan em van dir això, el primer que vaig pensar és que em va entrar una tristesa enorme, perquè em feia molta pena pensar que no tornaria a sentir mai més el silenci. I va ser un procés de... xungo, eh?
5: No, i tant, perquè quants anys fa d'això?
4: Que jo me'n vaig adonar farà uns 5 anys.
5: Fa 5 anys?
4: Sí.
5: I tu, per exemple, ara mateix?
4: Però és el que ja els tenia abans, eh? El que passa que no... Et dic una cosa... Sí, ara els sento.
5: Els sents, ara?
4: Sí, ara els sento.
5: I sents un xiulet?
4: Sí.
5: Continuat.
4: Però abans, quan parlàvem... Ara perquè n'estem parlant. Però abans semblava com que no el sentia. Però sí que el sento perquè hi són. Però la meva ment ha fet una feina, no em preguntis tampoc cop, ha fet una feina que, no sé, no els hi faig cas.
5: Els bloqueja.
4: Sembla que els bloquegi, però...
5: D'alguna forma.
4: Sí.
5: Però hi són.
4: Però hi són. Perquè quan hi penso, quan dic els acúfens... Sí, hi són. Sempre hi són. Però m'ha vingut molt bé per una altra cosa. Perquè vaig decidir que tenia que fer-me'ls els meus aliats. En comptes de lluitar contra algú que sabia que no podria guanyar. I ara els faig servir per la meditació.
5: Medites?
4: Medito.
5: Escoltant-los.
4: Medito escoltant-los.
5: T'enganxes a ells?
4: M'enganxo a ells, perquè és un soroll que ve de dins meu, no de fora. Aleshores, agafo aquesta concentració molt gran i després arriba un moment que els deixo de sentir quan estic meditant, perquè ja estic en una altra cosa. Per entrar i per poder entrar, bàsicament, els utilitzo. És com, són com un canal d'entrada.
5: I has conegut més persones que també els hi passa això o no?
4: Jo crec que és una cosa bastant habitual, eh? Uh-huh. I suposo que en la meva professió hi deu haver-hi bastanta gent que els tingui, no sé.
5: Sí, però no se'n parla sovint d'això, no?
4: No se'n parla. Uh-huh. Però jo crec que més que són diversos, eh? Vaja que sí, que sí.
5: Bé, ja anem acabant, però parlem d'altres qüestions fora del doblatge, perquè també fas molta publicitat i fins i tot, no sé si encara ara, però ha sigut la veu corporativa de La Sexta.
4: Encara ara.
13: Se ha terminado marzo y queríamos deciros que... Qué bonito es que un mes más nos hayáis vuelto a convertir en la tercera cadena privada más vista.
5: ¿Vas de casting?
4: Sí. Sí, sí. Vaig fer càsting. Va ser jo crec que això va ser l'any... Quan va començar La Sexta? Ho he mirat de vegades. Crec que va ser el 2003 o 2004, pot ser? Bé, no ho sé. El cas és que va començar La Sexta quan es va començar a emetre. Va començar amb una sola veu masculina, que era el Xavi Serrano, i al cap de 6 mesos van decidir que volien fer meitat a meitat. I es va fer un càsting. En aquell moment, La Sexta estava a Barcelona i la fèiem a Mediapro.
5: A Mediapro.
4: I van fer càsting i no em van triar a mi.
5: Ah?
4: No. Us ho explico perquè s'ha d'explicar, és la veritat.
5: Sí.
4: Van trigar la Concha Valero. La Concha Valero en aquell moment estava ja molt malalta. I, pobreta, quan la van trucar va dir que no estava. Per això. I jo vaig ser la segona opció.
5: I et van agafar.
4: I em van agafar. I des de llavors, doncs, he passat aquí, perquè ara està a Madrid, això.
5: Clar, La Sexta està a Madrid, però tu ho graves des de Barcelona o com ho fas?
4: Ara ho gravo des de Barcelona, perquè tinc home studio a casa i ho puc gravar des de casa. Quan se'n van a Madrid, vaig estar un any anant a Madrid. Cada dimecres i tornava el divendres al vespre.
5: Déu-n'hi-do.
4: Sí, per fer una cosa que tampoc és tan... Saps? Que la puc fer des de casa i enviar-la.
5: Clar.
4: Però en aquell moment va ser així. I després ja, per motius personals, ja vaig deixar d'anar, però em van mantenir. I aleshores, en aquell moment, aleshores, encara ho feia a Barcelona en un estudi, justament de dos tècnics, que eren els meus tècnics, de La Sexta a Barcelona, però que havien muntat un estudi al costat de casa meva, com aquell qui diu, i aleshores anava a fer-ho allà i ho enviava. Després vaig anar a viure a Madrid i ho feia en un altre estudi. I ja, des de la pandèmia, ja ho vaig estar a casa.
5: Des de la pandèmia ha sigut habitual que molts actors i actrius tinguin el seu home studio?
4: Sí, jo crec que sí.
5: I si algú...
4: Absolutament necessari.
5: Necessari?
4: Sí.
5: Per què?
4: Home, per fer publicitat segur, eh? Mm-hmm. Per fer doblatge, no. Doblatge és una altra història. Perquè, a més, sempre hi ha un decalatge en el so, quan és a distància, i és un rotllo. Tu ho dobles, ho poses en boca, però quan t'ho passen està fora de boca, és un rotllo. I es perden moltes coses, sí.
5: Clar. I recomanaries a algú que vol fer locucions o publicitat que es faci un home studio ara mateix?
4: Sí. El que passa, clar, també, clar, tot el mercat va canviant i tot va canviant. No? Jo fa molts anys també que ho faig, aleshores també depèn, perquè jo et puc dir que, clar, jo he estat molts anys en els estudis. Aleshores em coneixen de molts anys els d'aquí i els de Madrid, perquè vaig estar visquent a Madrid també molts anys, que estava entre Madrid i Barcelona. Ja és com... Però com tot canvia, és molt possible que això cada cop sigui, malauradament, més innecessari. I si un té un bon home cinema, té un bon micro, té una bona aïllació, sobretot, i es pot treballar des de casa, doncs, bueno, també s'optimitza molt el temps, no només el d'un, sinó també el dels altres.
5: Clar, perquè com es fa per tenir un home studio a casa? Què és el que es necessita? Qualsevol persona s'ho pot fer a casa seva?
4: Qualsevol persona sí, però tu saps, jo en el meu cas vaig fer obres a casa meva i vaig deixar un espai habituat la sala que tinc a casa està aïllada d'obra. Hi ha d'obra, i després...
5: Clar, per aconseguir un so acústicament, no?
4: Clar.
5: Molt bo.
4: Clar, i després acústicament també està dintre. Es té, però és com això, no? No és com aquesta, no? Però té els seus panels i d'això.
5: Sí, sí.
4: És important que estigui ben aïllat, això és superimportant. I després que tinguis, bueno, un bon previ, un ordinador que funcioni, un programa que funcioni i un bon micro. Et diré que és més important la qüestió de l'aïllament que...
5: El micròfon.
4: Que el micròfon.
5: I el doblatge, creus que és necessari?
4: El doblatge és necessari, ha estat molt necessari des que existeix, bueno, per fer entendre, no, el que estem veient. Ara, ostres, també no sé què dir-te, perquè jo particularment penso que el doblatge està destinat a morir. Això és el que jo penso.
5: Per què?
4: Perquè les noves generacions no els importa veure subtitulat. Inclús moltes vegades no els importa veure... Parlo ara per les meves, els meus nebots, no? No els importa inclús veure coses que ni tan sols entenen. Una de les meves nebodes es va veure Juego de Tronos en versió original i no parlava anglès. I no hi havia subtítols. Aleshores penso, uau, sí, i veig que les seves amigues, els seus amics, i va una mica cap aquí. Aleshores penso, ostres, sí que ha sigut molt necessari, ens ha anat molt bé, però ara tot està molt més obert, tenim totes... En fi, tot està tan globalitzat i podem accedir a tantíssimes coses. És trist dir-ho, eh? I segurament, en fi, se'm podrà tirar molta gent a sobre, però és el que jo penso.
5: Et veig una mica pessimista.
4: No, realista. Però és igual, anem cap a altres coses. Aleshores, tot està canviant, no només el doblatge. Hi ha moltíssimes feines i moltíssimes professions que d'aquí 20 anys no existiran. Ja només amb la intel·ligència artificial, penso que és una eina molt bona, que pot ajudar moltíssim, però penso que la humanitat no està preparada per aquesta eina. I actualment crec que pot fer més mal que bé, tenint en compte que tampoc hi ha legislació suficient com per emparar coses que se'n facin, no? Penso que és una eina fantàstica, meravellosa, però no crec que la humanitat estiguem preparats per aquesta eina, per utilitzar-la pel bé.
5: Per què no estem preparats?
4: Perquè tu no pots posar en boca, jo penso, jo, sota el meu parer, tu no pots posar en boca d'algú que està mort paraules que no saps si voldria dir o hauria dit a la seva vida. Tu no pots utilitzar la imatge d'una persona o inventar-te o fabricar una imatge d'una persona que està morta i enviar un missatge d'una persona que potser hagi tingut o tingui per moltíssima gent una importància, una rellevància molt gran i enviar un missatge que potser no és bo. No estem preparats. Jo crec que no estem preparats. Una de les meves germanes ara em farà un màster. Clar, jo abogo per la meva germana, perquè la meva germana és una bona persona i sé que em farà un bon ús. I sé que molta gent em farà un bon ús. Però només que hi hagi dos que em facin mal ús, i n'hi haurà més de dos, creu-me, pot ser molt de mal. No crec que estiguem preparats encara.
5: Bé, Joel, ja per anar acabant, què és per tu la màgia del doblatge?
4: És dir paraules que arribin al cor de la gent.
5: Joel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Que et vagi tot molt bé.
4: Igualment, Jordi, una abraçada immensa.
14: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol prepara el trasllat urgent a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals del juliol. Diverses ONGs les acolliran, de manera que les comunitats autònomes, la majoria governades pel Partit Popular, en quedaran al marge. Els populars, però, ja han sortit a rebutjar el pla i insisteixen a demanar l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els que van entrar a Espanya irregularment en l'última entrada massiva. Sentim la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares.
2: Estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
3: ¿Y las niñas que viven en Ceuta, quién las protege? Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
1: La legislació espanyola i la comunitària, però, no permet devolucions en massa, sinó que cada cas s'ha d'estudiar individualment. El president de Ceuta, mentrestant, assegura que la Moncloa no l'ha posat al corrent d'aquest trasllat a 500 migrants i que comparteix el criteri de Feijóo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%.
1: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024, en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac.
4: La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès per trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana. Les obres començarien com a molt aviat el 2030.
1: La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera la torre clàssica de 8. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
4: Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial i avisa dels greus impactes que això té en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant molt a les Illes Balears. Sentim dues banyistes de Can Picafort, de Mallorca.
5: Lo malament que han tractat la terra, dic jo. Tot, crec que tots tenim un pot de culpa.
6: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
4: La temperatura mitjana del mar amb el que portem d'agost ha estat de 30 graus a Mallorca, 4 per sobre de l'habitual.
1: Esports, el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pel l'equip blaugrana a la primera part i Ziso ha fet el gol de l'egipci a la segona. El director esportiu blaugrana, Deco, ha dit que el club segurament farà un moviment per fitxar un nou.
4: El director esportiu de l'Espanyol encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
1: L'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga amb victòria contra el Màlaga, el Metropolitano, a Madrid, per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president matalasser, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà a l'Atlètic.
4: I en ciclisme, el català Abel Bardelston, que fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour Tadej Pogacar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
7: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
7: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
7: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
7: Escolta'ls abans que ningú.
8: Ja t'ho tota mai.
9: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
0: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
9: DJ Trapella.
10: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
0: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: La violència només ocasiona més violència.

0: El meu ex no em passa la pensió. És una frase que sentim moltíssim i sobretot la pronuncien moltes dones que després de separar-se o divorciar-se es queden amb la custòdia dels fills. D'això tècnicament se'n diu violència econòmica, però n'hi ha de molts tipus. No cal ser una dona separada perquè la violència econòmica afecti aquestes dones. Quan, per exemple, la parella impedeix que treballem o estudiem, quan controlen les nostres despeses o ens nega els diners per necessitats bàsiques. Això també és violència econòmica. Pot ser més o menys subtil, però la restricció de diners o la possibilitat de guanyar-los acaba sent una altra forma de violència que sotmet les dones. Avui, a Les Dones i els Dies, en parlem.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

I començar amb aquesta cançó tan maca d'aquesta banda que es diu i aquest tema que es diu Orgullo. És una banda de Bèlgica que, tot i així, la seva cantant és portuguesa i per això canta amb aquesta paraula, amb aquest orgullo. M'agrada començar amb la paraula orgull i amb aquesta cançó perquè ens va bé parlar d'orgull, perquè, de veritat, que moltes de les dones que parlaran avui viuen situacions de violència econòmica i se'n surten amb l'orgull intacte.

0: hi ha moltes maneres de fer violència. Parlem moltes vegades de violències masclistes i sempre quan pensem en violència masclista pensem en algú, en que algú et pega, per exemple, o no et deixa marxar de casa, o en la violència psicològica. Però a vegades no pensem l'important que és l'autonomia financera i com això pot afectar molt les relacions. Afecta diàriament un 12% de dones a l'estat espanyol i és una violència de cada 3 a escala global, segons la Fundació Nanting Bloom, sense ànim de lucre. Aquestes són les dades d'aquesta violència econòmica que dèiem, allò de el meu ex no em passa la pensió, el que entenem tots i que sabem perfectament. I per visualitzar tot això que volem explicar avui, ens acompanya la Gemma Fradera, que és una advocada especialista en dret matrimonial. Benvinguda, com estàs?
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: I també el testimoni, que ens fa molta il·lusió, i li donem molt les gràcies, de la Montse, que és un testimoni de primera mà d'aquesta violència econòmica. Com estàs?
2: Bona nit.
0: Bé. Gràcies per venir, gràcies a les dues. Ara parlarem del teu cas i de la teva història. Jo ho he dit una mica al principi, però abans de tot m'agradaria que la Gemma ens expliqués què és violència econòmica i en què hem de pensar quan parlem de violència econòmica.
1: Bueno, la violència econòmica hem de pensar que és una manera de control o sotmetiment que ens vol posar, normalment ve de la persona que té més capacitat econòmica, és a dir, del membre de la parella, doncs, que guanya més diners. I en què consisteix? Bueno, doncs, pot consistir durant el matrimoni, per exemple, doncs, que ens diguin, bueno, ja no has despeses a pagar, la llei ens diu que les despeses a pagar conjuntes, doncs, l'habitatge, els subministres, tot això, quan tu decideixes anar a viure junts, s'han de pagar segons la teva capacitat econòmica de cadascú. Inclús les feines de la llar es consideren una aportació a l'economia familiar. Quan un dels dos imposa a l'altre que tot i guanyar més diners s'ha de pagar tot a mitges, aquí entrem en una violència econòmica. Perquè no pot ser que si un guanya 1.000 euros i l'any un guanya 3.000, tots dos hagin de portar 1.000 euros i l'altre se'n quedi 2.000 per ell, no?
0: I també perquè independentment de si se separen o no, al final la persona que cobra menys diners, que solen ser les dones,
1: exacte,
0: es queda en una situació d'empobriment, que això la pot perjudicar a la seva vida, en les seves activitats i també en la seva, sobretot, independència i mobilitat.
1: Exacte, és a dir, a veure, durant la convivència, pues, bueno, no passa res, perquè dius, bueno, jo porto 1.000, l'altre em porta 1.000, jo porto tot el meu sou i l'altre, pues, només porto una part, però bueno, aquí arribem a un acord, més
0: sí,
1: o menys.
0: Però
1: no?
0: Poden passar coses, també, perquè potser et vols comprar un jersei i amb els, com que tu has posat 700 del teu sou, tu no arribes pel jersei.
1: Exacte.
0: Aquí ja t'estan sotmetent una mica.
1: Exacte. És el que dic, que no estem en igualtat de condicions quan un guanya més i l'altre guanya menys i es posen els mateixos diners per les despeses comunes. Però és que la cosa es complica quan venen els fills.
0: I quan hi ha hipoteques... I...
1: Bueno, les hipoteques encara... Tot el que és quantificable patrimonialment depèn dels pactes que tu arribis i encara pots agafar i dir, bueno, jo he posat més diners, tinc una part més de la casa, però, per exemple, la hipoteca paguem el 50%. Tornem a estar en un tema de violència econòmica, perquè estic pagant la propietat que ell té més percentatge, però estem pagant el mateix percentatge, i sobretot això quan em divorcio. És a dir, com que s'ha de pagar les hipoteques segons el que t'has pactat amb el banc, doncs l'altre té un percentatge més alt, però resulta que estem pagant el 50%.
0: I tu dius que es complica quan arriben els fills.
1: Bueno, amb els fills es complica. Per què? Perquè hi ha un treball no quantificable. És a dir, com quantifico jo la dedicació que dono als fills, portar-los al metge, portar-los a anar a tutories de l'escola, plegar de la feina, que es posen malalts, corre vina, que té febre, i ho deixes tot per anar-hi.
0: Això com es quantifica? Això ja...
1: Com ho quantifiquem, això?
0: Això ja és més complicat.
1: I a part, té unes repercussions econòmiques, perquè la feina, evidentment, no accediré als càrrecs o no em promocionaré o demanaré reduccions de jornada o tal per atendre aquests nanos o atendre la llar o atendre... Que dius, encara que tinguem una persona que ens ajuda, vale, tots dos treballem, tenim un bon sou i deleguem aquestes funcions amb un tercer, però hi ha unes coses que les han de fer els pares, és a dir, hem d'anar a les reunions de les escoles, a portar-los a l'hospital, les nits que estan malalts, qui els cuida, i passes la nit sense dormir, que després té una repercussió a la feina o al dia a dia. Però és que, a més, hi ha una carga mental, que tens d'estar pensant, el fill estarà bé, no estarà bé, etc, etc, que no dic que sempre siguem les dones, eh? També hi ha homes, i cada cop més. És a dir, allò de l'època dels meus pares, de que les dones no, estava a casa...
0: Això ja ha passat una mica la història.
1: A casa dels meus pares, no? Ma mare amb 5 fills a casa, i ell treballant, i ell li deia que li donava una part per gastar, i ja està, això. Ha passat a la història, bueno, no tanta història.
0: No tanta història, en
1: no
0: alguns casos.
1: No fa tants anys, que sí, jo ho he viscut, vull dir. Però sí que és veritat que no és... Ara, generalment, ja no és així. És a dir, ja es tots dos treballen, tots dos miren de compartir les tasques de la llar i tots dos miren de cuidar els fills. Però sempre hi ha una part, o una part de la parella que deixa coses, la feina a part, diguéssim, o que ens dona diners, o de promocionar-se, o d'estudiar, o de fer màsters, o del que sigui, per dedicar-ho a aquest cuidar...
0: A la família.
1: Que després què passa amb el divorci? Com ho quantifiquem? En que si jo hagués treballat en un lloc 8 hores i no 4, hagués cobrat més? Doncs no, no es quantifica així. És a dir, avui en dia... quan tu et divorcies i has sigut una dona que has treballat, encara quan t'has dedicat a la llar i als fills es pot demostrar, tens dret a una prestació compensatòria, però per un temps determinat, 3 anys, 5 anys no més, què fas després? Perquè vivim molts anys, eh?
0: Què fas després i què fas amb els fills a càrrec? De tot això parlarem ara. Per cert, obrim telèfons 9-3-2-0-7-4-7-4, que m'imagino que és un tema que interessa molt, però després ja ho parlarem amb la Gemma Fradera, advocada especialista en dret matrimonial i família i directora del despatx d'advocats Fradera, però ara és el moment de parlar amb la Montse, perquè jo crec que aquestes coses s'entenen superràpid quan sents una història com la seva.

0: La història de la Montse és potser la de molta gent o de força gent que es va divorciar a l'època en ple Covid, el pare dels teus fills, vau decidir que us separàveu, però comença no només un divorci, que això potser li va passar a molta gent, sinó que el teu es va complicar, podríem dir així?
1: Complicar, s'està allargant i sembla que no s'acabi mai. Uh-huh. O sigui, és com... Sembla que et dona la sensació que ja has fet un judici, surt una sentència i dius, bueno, podem mig respirar, perquè no és tampoc el que t'agradaria, però al cap d'uns dies tornes una altra vegada, que es revoca la sentència i...
0: Clar, espera, que aquí no m'ha arribat encara, perquè hi ha molta gent que no entendrà què estem dient. La qüestió és que tu et vas divorciar, en principi, doncs, totes les coses es van fer com s'havien de fer, però aquesta persona no passa la pensió.
1: Bueno, ara sí, però...
0: Però parlem del principi.
1: Al principi
0: fem una mica d'història.
1: Bueno, això, en el Covid, pues, va haver-hi una... Bueno, vam decidir que ens teníem que separar. Jo em vaig quedar a casa, i va marxar a casa dels seus pares, i jo em vaig quedar a casa amb els tres fills, tinc tres fills, i, bueno, a través d'unes amigues, doncs, vaig poder contactar amb la Gemma, i vam començar, bueno, ella em va assessorar per tot el tema de com es
0: feia el divorci. Clar, perquè d'entrada el primer any no et paga la pensió.
1: El primer any no em va estar pagant res.
0: I per què? O sigui, quina era l'excusa?
1: L'excusa era que no hi havia una sentència ferma, perquè el problema d'això sempre és el temps. Jo entenc que tot el tema justícia, institucions, tot va molt lent, i això és un problema de violència econòmica també, perquè t'agradaria que quan tu vas a un advocat i dius que t'estàs separant, doncs que les coses vagin ràpid, doncs perquè ho necessites.
0: I clar, quant temps va passar des que et vas divorciar fins que va començar a pagar la pensió?
1: Un any ben bé.
0: Un any ben bé. Sí. I clar, en un any ben bé, tu vas quedar-te amb els teus tres fills,
1: sí,
0: que en aquell moment m'imagino que eren menors.
1: Sí, tots tres,
0: tots
1: anaven,
0: tres eren menors, sí. anaven a l'escola, o el que sigui, i tu, sí, treballaves... Treballaves o no treballaves?
1: Jo treballava.
0: Sí.
1: Li dono gràcies a Déu que treballo i que treballava. Sí.
0: Treballaves en un supermercat?
1: Sí, treballo en un súper, treballo bastantes hores, 9, 10...
0: Bueno. Perquè ets encarregada?
1: Sí.
0: I la teva parella en aquell moment també treballava o no?
1: En aquell moment sí, treballava. Ell estava treballant, sí. Va estar una temporada a l'atur, abans de quan ja no anaven bé les coses, però va trobar feina i treballava.
0: O sigui que l'excusa aquesta d'això no guanyo diners no podia ser. Simplement no estava complint els seus deures com a exparella.
1: La sensació que t'emportes és, et donem igual, ja no ets tu, sinó els teus fills han de menjar, els teus fills s'han de vestir, els teus fills van a l'escola.
0: Perquè tu podies entendre que la relació de parella s'hagués acabat, però hi havia una responsabilitat de cara a les criatures en aquell moment.
1: Jo pensava que hi hauria aquesta responsabilitat, però aquesta responsabilitat no va ser... Evidentment, jo no tinc família, o sigui, estava sola amb els meus tres fills.
0: I què et va passar en tota aquesta època? Uf. Què era el que et passa pel cap? Vas tenir por en algun moment de dir acabarem al carrer?
1: Tenia molta por de sobretot pels nens, pel fet de que no els hi faltés un plat a la taula, pel fet de que no els hi faltés la roba, que no els hi faltés poder anar al seu metge acabant, a la seva teràpia, que no els hi faltés anar a la seva extraescolar.
0: Però això, si em permets, quan guanyes tu, més o menys?
1: Bueno, jo tinc un sou bastant variable, no és un sou, sí, per tirar coets.
0: Però no arribes als 2.000 euros.
1: No.
0: D'acord.
1: No.
0: Llavors, tot havia de sortir de tu. M'imagino que, pel que m'estàs dient, tres fills, parles de metge, de teràpia, parles de coses que ara, si vols, aprofundim.
1: Sí.
0: Però hi ha algú que es va sacrificar aquí. Ets tu, que no vas canviar de jersei, o que vas haver de fer imaginació a l'hora de cuinar o del que fos?
1: Bueno, a part de que, com diem, existe l'estofado de fin de més.
0: Sí.
1: Molta imaginació i sobretot molta força i tirar de, bueno, targetes, buscar...
0: Crec que hi ha algú que, de la teva família, per això, que et va ajudar.
1: Bueno, més endavant, quan ja va haver-hi el tema de sentències, divorcis, perquè clar, de sentències i judicis n'hem fet molts i evidentment

0: en això, a part de patir pels calés, també hi ha un patir psicològic, perquè hi ha és una manera d'estorquir a l'altre, de causar-li un abús, de causar-li un prejudici. Com ho vas sentir, això? Tu creus que el tema de no donar-te aquests diners era una amenaça cap a tu? O sigui, hi havia una relació, és a dir, que era una manera de fer-te mal, parlant clar i català.
1: Sí, sí. El fet de dir no et dono diners era per fer-me mal, perquè me tirés enrere i m'anés arrossegant torna, cosa que no ho faria, ni ho hagués fet, ni ho faré mai, però la violència econòmica va lligada de la mà de la violència psicològica, perquè això et destrossa, et fa sentir a uns nivells d'estar per terra, de que no et sents molt culpable, de que no estàs fent bé les coses, de que t'equivoques, de que què et passarà demà? Demà em vindrà la factura de la llum, la podré pagar.
0: Culpable, has dit una paraula molt forta, és a dir, t'ho estan fent mal a tu i ets tu la que et sents culpable.
1: Et sents molt culpable. Jo, perquè deixes de pensar en tu, tu t'anules com a persona, no existeixes, desapareixes, perquè la teva prioritat són els teus fills.
0: I també m'imagino que comencen a venir pensaments d'aquests disruptius, de pensar, no hauria d'haver tingut aquesta economia, perquè teníeu, per exemple, comptes unitaris, com ho teníeu, això?
1: Sí, bueno, teníem un compte unitari on...
0: I cadascú tenia els seus diners, o
1: no,
0: tot estava allà,
1: en la mateixa caixa, perquè és on pagues tu la teva hipoteca i on, pues, al final les despeses, no?, dels subministres, de l'alimentació. Sí que és veritat que... Pues...
0: Però tu no tenies un compte a part.
1: No, jo no.
0: Que aquesta és la història de moltes dones, eh?
1: Sí.
0: Que de moltes dones i de molts homes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, que poder sí que està bé que per molt que et casis, et juntis o el que sigui, crec que tots hauríem de tenir el nostre petit espai, el nostre petit racó, perquè, bueno, mai saps el que et pot passar, no? I, bueno, jo no el vaig tenir, jo dones plena confiança, et penses que serà per tota la vida i, bueno, confies en la persona amb la que estàs, no? O sigui, al final et fas la teva vida, de dir, bueno, serem una família, ho compartirem tot i tot serà mitges i tot serà...
0: I en tot aquest procés, a part de passar-ho malament, que em queda molt clar que ho vas passar molt malament, com ho viuen els fills?
1: Els fills pateixen en silenci, perquè hi ha diferents classes de nens. Sí que és veritat que es va començar a enganxar quan s'estaven fent adolescents. I això, pues, també és una bomba, no? Perquè per una part estan fent adolescents, per l'altra part veuen, pues, la situació, et veuen a tu que estàs allà sola, treballant, deixant-te la pell. Els nens et demanen unes bambes. I avui en dia, pues, volen unes bambes que porten tots. I tu, pues, com els hi dius? És que no te les puc comprar. I això, pues,
0: trenca.
1: Et trenca per dins, et destrossa. Què fas? Bueno, pues, tornem a tirar de targeta. I tu, pues, si no has d'anar a la perruqueria, no hi vas. Si no t'has de comprar roba, no et compres roba. I si no has d'anar a fer un cafè, pues, no el vas a fer. Perquè prioritzes.
0: I això encara rai. Estem parlant, podríem dir, perruqueria, cafè,
1: sí, sí,
0: i
1: no,
0: tal, però
1: sí.
0: M'imagino que el plantejament en alguns moments era un altre. Era, en lloc de comprar bistec, comprarem llom.
1: No, o sigui menjar un bistec és com fer un sopar de Nadal, pràcticament. O sigui, realment et fas alimentacions bàsiques, com ho deien antigament, de putxero. Per què? Pues, perquè en un putxero comem muchos.
0: Clar, clar. Teníeu tres fills que continues tenint, que sí, viuen amb tu, que viuen amb tu des d'aquella època, però no ha estat fàcil perquè, per exemple, un d'ells té TDAH, l'altre ha estat en un centre de menors,
1: sí,
0: per una història que li ha passat, sí. si ens ho vols explicar.
1: Bueno, va tenir una història, una bralla, va estar quasi bé un any tancat en un centre. Degut a això, pues, s'ha tingut que fer, degut a tot aquest procediment que ell va passar, ell va estar condemnat amb una indemnització que tenia que donar a la víctima de tota aquesta...
0: I, una baralla entre nois.
1: Sí, van tenir una baralla, va haver-hi una sentència i al Pau, pues, li van tenir que posar una indemnització en la qual, pues, de

0: 25.000 euros, sí, tinc entès. I aquests 25.000 euros els pagava la mare.
1: Els he pagat jo. Els he pagat jo.
0: I quan et passa això, i a més no t'estan pagant la pensió, no t'estan passant la pensió, i et passa més això, què fas?
1: El dia que va haver-hi el judici, que suposadament pues, deien que el podia sortir amb llibertat vigilada, però tenia que pagar una indemnització, jo no vaig anar a aquest judici perquè l'advocat va dir que no calia. Jo estava treballant i de sobte em truca el Pau des del centre i em diu: mira el que ha passat. I dic: què ha passat? Pues que s'ha personat allà l'advocat del pare dient que ell no es fa responsable de la meitat, perquè al tenir la pàtria potestat hem de fer-nos responsables els dos tutors. Per tant, aquests 25.000 euros havien d'estar repartits la meitat pel pare i la meitat per la mare, i ell es va dir que no, que ell no se'n feia càrrec. Per tant, el jutge en aquell moment diu: mira, això són coses de família, diu, no venen a casa aquí, diu, això no ho primer solucioneu el tema familiar i llavors solucionarem el tema de si el seu fill surt o no surt, perquè això s'ha d'arreglar.
0: Però de moment havies de pagar 25.000 euros i suposo que en aquest moment sé que et cau el món.
1: En aquell moment, el primer que vaig fer va ser estirar-me els cabells, començar a plorar i dir: què puc fer, què tinc que fer, no sé què tinc que fer, estic desbordada, què tinc que fer. Automàticament, el primer que vaig fer va ser trucar al gestor que tinc del meu banc i li vaig explicar el que m'estava passant. Clar, el gestor em va dir, diu: Montse, diu, ja estàs una miqueta
0: apurada.
1: Apurada, ho veig una mica difícil. En aquell moment jo li vaig suplicar, li vaig plorar, li vaig demanar, li vaig dir de tot, li vaig dir: per favor, sisplau, de veritat, necessito que em donis una solució. Van ser 3 dies horribles, perquè, bueno, parlava jo amb la Gemma, evidentment era una cosa penal que anava també lligada amb el tema de divorci, però al final vaig tenir la sort que el senyor del banc em va trucar i em va dir: diu, mira, dic, podem fer una cosa, et faig un préstec amb unes despeses, amb unes assegurances, perquè clar, perquè me'l concedissin, pues, era tot un suma, que al final aquests 25.000 euros pues, són més diners. Però me'l van poder concedir.
0: Vaja, però aquí estem explicant totes aquestes coses. Tu amb els 3 fills pagant aquest préstec gros de 25.000 euros i pagant també, doncs m'imagino, el psicòleg del teu fill amb TDAH, la teva filla que va començar a treballar, que ha començat a treballar en els últims anys i que s'ha fet una mica càrrec del seu manteniment, però que també viu a casa.
1: Sí, el que passa que s'ha fet càrrec del seu manteniment perquè ella està estudiant una carrera. Evidentment, quan va tenir que començar a estudiar la carrera, ella mateixa em va dir: mira, mare, em poso a treballar, no estudio. I jo li vaig dir: dic, no. Dic, per tot el que hem lluitat, no deixaràs d'estudiar. Ja ens en sortirem, però has d'estudiar. Tu has de tenir la teva carrera. I al final tenia una feina de poques hores per poder pagar universitat. Si algun mes no hi arribava, doncs l'ajudava. Ara es va quedar sense feina. Aquests mesos que no tinc feina, doncs l'he tingut que ajudar. Ara hem tingut la gran sort que ja porta uns dies que ha començat a treballar, té una bona feina i es podrà acabar de pagar la carrera. I si Déu vol i tot va bé, doncs suposo que també podrà emancipar-se i fer la seva vida, no?
0: Montse, et sents mare coratge? O
1: no? No, no, no. No, perquè al final, torno a repetir-me, jo abans a la Gemma en el cotxe li comentava, no? Et deixes com, tu com a dona, o almenys jo em sento que m'he apartat, m'he abandonat i simplement el meu objectiu és que els meus 3 fills estiguin bé, que les coses els hi vagin bé, que aprenguin i que tinguin valors, sobretot perquè violència econòmica va lligada amb violència psicològica i tot això fa que uns crios perdin valors. I de valors anem molt escassos.
0: Clar, tu et planteges que potser, per exemple, el que li va passar al teu fill, que va tindre aquesta baralla, creus que té a veure també amb la situació d'estrès que vivíeu? Perquè és una situació d'estrès,
1: sí,
0: aquesta violència econòmica.
1: Mira, jo parlant amb ell, perquè jo li vaig preguntar, però com ha sigut això, no? Ell li va preguntar al seu pare: per què no vols pagar? I el seu pare li va dir que era perquè això era per culpa meva. El meu fill li va dir, mira, això ho he fet jo. No és culpa meva, ni de la, ni teva, ni de la mare. Diu, ho he fet jo, és culpa meva. O sigui, no sé si...
0: Està clar, s'ha entès perfectament.

0: S'emociona la Montse i s'emociona la Virgili, també, que fa el programa, perquè aquestes històries mouen. 9-3-2-0-7-4-7-4. Suposo que hi ha moltes històries de dones que ens estan sentint que s'assemblen una mica a les de la Montse. Cadascuna té les seves particularitats. No hem parlat de que tot això, com hem apuntat al principi, ha estat un viacrucis molt llarg, de judicis cap endavant, cap enrere, perquè al principi no et pagava la pensió, però amb un temps te la van apagant. El problema és que, clar, la pensió que et paga és 250 euros per cada fill i 100 euros per la filla.
1: Sí.
0: I, a més, esteu pagant la hipoteca mitges, aquesta hipoteca del pis en comú.
1: Sí.
0: Tu creus que això és una misèria?
1: És una misèria i, a més, també això és una cosa que estem amb una altra esperant sentència, judici. Ja des del primer judici, de la primera sentència, el jutge dictamina una pensió alimentícia, però, a part, dictamina també unes despeses de gastos extraordinaris, que això són, evidentment, a tot en una pensió alimentícia en la qual entra pues, l'alimentació, la roba, que és lo correcte, no? Però després hi ha unes despeses extraordinàries que estan incloses dintre de la sentència, que jo aquestes despeses no les he cobrat mai. Despeses extraordinàries es consideren...
0: Doncs si has de fer, per exemple, al CRIU una ortodòncia.
1: Una ortodòncia. Uh-huh. El CRIU ha d'anar aquest any a les colònies. El CRIU ha d'anar...
0: Si extraescolars o...
1: En el cas del...
0: Del repàs, fill,
1: en el cas del meu mitjà, ha d'anar a una fundació perquè té un TEA. Ha d'anar a unes teràpies. Això són molts diners a final de mes. Si tu fas un sumatori de subministres, alimentació, més aquestes gastos extres que tens, això són molts diners.
0: Escolta, perdona, jo t'estic sentint clar, estic sumant, jo soc molt dolenta amb els números, però a mi no em surten.
1: No surten.
0: No surten.
1: No
0: si
1: surten.
0: Cobres, per dir alguna cosa, 1.800 euros.
1: No surten.
0: I has de pagar la hipoteca, que no sé quina és, però tot això que em deies, no surten. Per molt que la teva parella, doncs, si sumem 250 són 500, més un són 6, per tant, passa 600 euros.
1: Sí.
0: A Catalunya amb això no es pot viure gaire.
1: No es pot viure. O sigui, realment hi ha mesos que estàs al dia 20 i dius, bueno, mira, no estoy en negativo, suerte. A lo millor arribes al dia 30 i dius, bueno, solo estoy en 40 euros en negativo. Bueno,
0: clar,
1: no passa
0: nada.
1: Clar,
0: viure tota l'estona com...
1: Vius
0: com
1: constantment
0: en fil ferro.
1: Però torno a repetir, jo tinc feina. I les dones que no tenen feina... I les dones que no poden treballar. No me les vull imaginar. O sigui... no... És algo que... És molt dur pensar-ho, perquè al final... menjant de menjar. La llum l'has de tenir. Mm-hmm. L'aigua l'has de tenir.
0: I la cosa és que ara està així, els teus fills, els dos nois, sobretot, encara són menors, la teva filla ja... la teva filla ja ha començat doncs, a treballar, l'altre em sembla que fa dos dies que ja és major d'edat,
1: sí.
0: I van creixent, però clar, ja sabem que tal com està el món avui, tal com estan els pisos, no marxaran ara mateix de casa la setmana que ve.
1: No ho crec, no ho crec, estan molt bé.
0: Clar, la cosa a tot això és que... Tu ara mateix estàs veient que el teu ex torna a demanar que això se't retiri. O sigui, que això que et paga, no pagar-ho, que es rebaixi.
1: Sí.
0: Aquí estem, eh?
1: Sí, ara estem en aquest punt. Ara hi ha una... Estem esperant perquè va sortir una sentència, aquesta sentència ha anat a l'audiència i, bueno, vol... Lo de sempre, o sigui...
0: Vol pagar menys.
1: Vol pagar menys i vol veure... Mira, que em vulgui veure a mi la misèria, mira, m'és igual. Però els fills no s'ho mereixen. Ells no s'ho mereixen, això. Cap fill es mereix que uns pares vulguin que visquin malament, que els hi falti roba, o inclús... són crios. Un dia volen anar al cine, no? Un dia es volen comprar una samarreta de marca. Que no passa res, si no se'l compra, no passa res, ja estan acostumats. Però també un dia...
0: Però és violència per tu i per ells.
1: No, evidentment. És per tota la unitat familiar.

0: parlant de violència econòmica, amb la Montse, que li agraïm molt aquest explicar-se en directe, que sabem que quan un parla de les coses que el toquen i que li fan mal, és una prova forta. La Gemma Fradera, de fet, ella és advocada, però tu no tens la mateixa història, però tu tampoc vas tenir un divorci fàcil. Mai. Segons dius a la web del teu despatx, pràcticament el divorci difícil et va fer actuar i gairebé convertir-te en la dona que ets avui.
1: Sí, a veure...
0: No t'esperaves això, eh?
1: Jo no. A veure, jo... La meva història personal és que realment, bueno, van venir els meus fills, que són bessons, van venir de cop, i tot i sent advocada i sabent pues, les lleis i sabent les conseqüències de deixar de treballar, de dedicar-te als fills i tot això, pues, em vaig dedicar als fills. És a dir, vaig tenir un embaràs de risc, em van dir de deixar de treballar, jo tenia el meu despatx, el vaig tancar i em vaig dedicar pues, a cuidar, bueno, a tenir l'embaràs dels meus fills, que era un embaràs de risc, i a tenir els meus fills. I realment, quan em vaig divorciar, els meus fills s'acabaven de tenir 2 anys, de fer 2 anys, i no tenia feina. Sí que és veritat que jo violència econòmica no vaig tenir, perquè el pare dels meus fills sempre ha respost i respon, i està allà. Vull dir, això no n'haig de dir res, però sí que, bueno, em vaig tornar a reincorporar al món laboral. Ell, per qüestions laborals, va tenir que marxar a treballar fora, i jo, doncs, estava 24-7 amb els nens i treballant.
0: I, a més, la feina d'advocada.
1: D'advocada, que no és arribo a un lloc i ja tinc feina, és a dir, te l'has de guanyar.
0: Sinó que te l'has de buscar, te l'has de guanyar.
1: Te l'has de buscar, buscar clients de nou.
0: I clientes com la Montse, que m'imagino que... quan ens vam posar en contacte amb tu i vam demanar-te que volíem parlar d'un cas de violència econòmica, ens vas dir, ho tinc claríssim, si ella vol parlar és la persona, però en deus tenir moltes històries.
1: Moltes històries, perquè a veure, la Montse sí que és un perfil, jo crec, que existeix bastant, però també tinc perfils de dones que, bueno, han tingut una vida durant el matrimoni d'un alt nivell econòmic. Quan et dic alt nivell econòmic, és col·legis privats, cada fill pagant 1.000 euros d'escola, etcètera, etcètera. Hipotecant la seva vida professional per poder cuidar els fills i tirar endavant, i el marit es projectés, i ara al final el divorci, que ens trobem, doncs, ella amb una precarietat econòmica. O que tu dius, aquí a Catalunya, amb 2.000 euros, doncs, sobrevius, no vius? I ell continua tenint la seva capacitat econòmica, que potser són 10 o 11 mil euros al mes cobrant, més els bonus de l'empresa, més accions de l'empresa, més tot això.
0: Com nosaltres, igual.
1: I a sobre té una violència econòmica que qualsevol activitat que volen fer els nens els diu que no.
0: Clar. I això anava a dir, amb la violència econòmica, amb aquesta idea de que quan no t'estan pagant el que et toca rebre, t'estan tractant malament, és a dir, és lògic que hi ha una violència també psicològica, que tu no pots anar a un jutjat i dir-li, escolti, miri, que jo, a més de que no m'estan pagant la pensió, jo estic vivint una situació de violència econòmica. Això no és una agreujant...
1: No, no està penat.
0: No està penat, ni pots anar...
1: És a dir, l'impagament de pensions sí que està penat, és un delicte,
0: sí.
1: I poden anar... Si tenen, es demostra que tenen un sou i que no paguen perquè no volen, és un delicte, té una condemna penal, però el tema de dir no, és que a més ho fa expressament i a més em diu que no perquè no vol les activitats, com per fer-me mal a mi.
0: Perquè... Sí, perquè moltes vegades, i és el cas de la Montse, però també és el cas de molts altres, moltes vegades deu anar... juntament amb amenaces i cert...
1: Bueno,
0: cert
1: tracte, i molt, no? Dient, això és per culpa de la teva mare, si la teva mare no hagués fet això, la teva mare és la que ho ha de pagar tot, jo ja li pago, ja en té prou, bueno... I a part, la càrrega la càrrega mental, no?, que tens, a dir, que deia la Montse, no?, com els hi pagaré aquest mes poder pagar l'escola, com perquè els meus fills que abans feien tota la sèrie d'activitats ara no les poden fer, perquè jo he decidit la meva vida personal no voler seguir convivint amb aquesta persona com a parella, perquè ho han de pagar els fills, perquè m'haig de veure en aquesta situació.
0: I el que també m'explicàveu, i també és el cas de la Montse, però de moltes altres, és que molts d'aquests homes que durant anys ja els hi va semblar bé que la custòdia fos tota de la dona, l'estan ara demanant. L'estan la vol volen reconquerir. Exacte. Perquè també és una manera de no passar diners.
1: Bueno,
0: i així no cal pagar la pensió.
1: Exacte, i a més s'entén que evidentment potser durant el matrimoni hi havia un pacte que jo feia unes funcions doncs, de fer família, no? Com deia una clienta, no? Va dir en el divorci, és que jo he fet família i ella ha fet empresa. Clar, en el moment del divorci et diuen...
0: Molt bona aquesta frase, eh?
1: Sí, és boníssima. Clar.
0: Jo he fet família i ella ha fet empresa.
1: Exacte. Després, encara. Què passa en el divorci? Tu et quedes, com, ho que dèiem, com es quantifica, fer família. En canvi, ell sí que té l'empresa. Després, o que tu em venies a dir, no? Et trobes en què dius, bueno, per què ho han de pagar els fills? Per què tinc que tenir aquesta situació? Quantos dos hem contribuït en creu que hi ha, no?
0: Claríssim. Montse, Gemma Fradera, advocada, moltíssimes gràcies a les dues per venir a explicar-ho a les dones i els dies.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: I gràcies per aquesta gràcies generositat, que no és fàcil explicar això per la ràdio. Merci.
2: Gràcies.

0: ara baixar-lo, que si no, no puc parlar. Ferran Badia m'ha mirat amb cara de bé. A veure, jefa, no et passis. Passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Esteu sentint Les Dones i els Dies. Això és Catalunya Ràdio. I ara posem-hi una mica d'humor, espies i energia aquí, que no us ho imagineu, perquè venim de parlar de divorcis, però sempre tenim un momentet per l'amor i per les històries boniques aquí a Les Dones i els Dies. Avui s'estrena en aquest programa Helena Sotoca. Com estàs?
1: Emocionada, nerviosa, intentaré dissimular. Jo faré com si res. Així tot apretaré bé. La panxa i faré com si res.
0: Escolteu, aquesta dona, l'Helena Sotoca, potser la coneixeu a xarxes com Fem Sapiens, us recomano molt que la seguiu, que es dedica a la divulgació de la història de l'art, vaja, que parla de moltíssimes coses, que va publicar un llibre meravellós que es deia Ni muses ni sumisses, que ja us ho deveu pensar de què va, però avui vens a parlar-nos d'un tema que jo no m'imaginava.
1: Sí.
0: Per ser el primer dia has començat molt forta.
1: És que, a mi, mira, no paraven de sortir-me coses sobre espies en la segona, dones espies a la Segona Guerra Mundial, dones espies al franquisme i no sé què, i a més, espies que feien mitja. Atenció. Llavors, clar, jo vaig dir, jo això m'ho he de mirar.
0: Et començaven a aparèixer aquestes dones espies que em deies, i semblava que hi havia com un missatge que t'arribaven d'alguna manera a través d'Instagram, no sí. sé com van arribar-hi.
1: O sigui, jo el que vaig fer és que vaig fer un reel pensant en totes aquelles dones, no, que, bueno, pues que van passar la vida bàsicament cosint, teixint la roba de marits, fills, etc, no, i que va ser una mica una condemna, no, des de fa segles i segles, però bueno, que crec que també moltes vegades va ser una alliberació. I quan jo vaig penjar aquest reel, doncs un munt de gent dient-me sí, perquè és que clar, les espies russes i les espies que feien servir mitja per passar missatges secrets, i jo vaig dir, uau, temazo.
0: Un tema del que vol parlar, a veure si ella quan penjava el reel, com dèiem a Instagram, en realitat el que la gent li va començar a explicar és històries d'espies, i és que no ho hagués sentit mai, però moltes espies feien servir i posaven notetes en aquesta mitja que teixien. Com va començar això? Explica'm, perquè em sembla que des de llavors has fet una gran investigació.
1: Sí, o sigui, clar, o sigui, estem parlant sobretot en contextos de guerra, i a la guerra ja sabem tots que anar un pas per la abans que l'enemic és molt important per guanyar la guerra, no? Llavors, bueno, doncs, una cosa que es feia és que era que es van inventar tota mena de, atenció, esteganografies, ho he dit bé? Esteganografies.
0: I això què és? Això què és? Perquè jo ho he llegit avui i jo deia, doncs no tinc molt clar què és això.
1: Bueno, aquesta paraula també és molt nova per mi. Consisteix bàsicament en amagar un missatge o bé a dins d'un altre missatge o bé a dins d'un objecte, i això és el que ens interessa avui, no? Amagar un missatge a dins d'un objecte que li direm l'objecte portador.
0: I escolta, d'acord, o sigui que és com les notetes que et passaves a l'institut amb les amigues dins d'aquella maquineta de fer punta, doncs aquestes dones feien el mateix. Exacte. Però a dins dels jerseis, a dins de les troques de llana, etc. I clar, com que eren senyores que feien mitja, eren zero sospitoses, m'imagino.
1: Clar, zero sospitoses, era el cas perfecte, i a més que van sortir, hi ha molts cartells de fet que conservem que els governs animaven a la població, no, a la Primera i Segona Guerra Mundial, a fer mitja i a fer, no sé, els mitjons i tal. Llavors, un objecte com aquest era, bueno, totalment innocent, no? Qui pot sospitar d'una bufanda?
0: Escolta, jo estava pensant que ara que parles de tot això m'està venint al cap la Penèlope, que jo crec que tots tenim al cap la seva història, la dona d'Ulisses, que tal com ens explica allò Homer a l'Odissea, va haver d'esperar el seu marit durant anys perquè tornés a la guerra de Troia, però ella fent mitja, teixint.
1: Clar, perquè ella tenia un munt d'homes al voltant, bàsicament assetjant-la, volent casar-se amb ella, doncs donant per fet que l'Ulisses ja estava mort, no? I ella va dir, d'acord, jo triaré un de vosaltres només quan acabi de teixir el sudari del meu sogre.
0: No era llesta ni res, la Penèlope.
1: Sí, però què feia? Que teixia durant el dia i a la nit es teixia. I això, doncs, es va convertir en una eina per ella de liberació, perquè, clar, aquesta labor era infinita, bàsicament.
0: Si voleu fer servir per l'Apolo a les 3 de la matinada, quan se us acosti un xic o una xica, és que estic fent mitja, noi. Ja, truca'm d'aquí una estona. Tenim l'alegria de viure, tenim la sort de ser aquí. Volem arribar més enllà. explica'm aquesta història, fem servir aquesta cançó fantàstica de roba estesa, de les criades, perquè em parlis d'aquestes dones que van enviar missatges fent servir això, la roba, el teixit. A veure què ens portes, perquè la veritat m'ho imagino, però clar, penso, paperets els devien veure, no? Allà, de... no es veia res.
1: Bueno, és que ho van fer molt bé. A veure, començarem pel cas més senzill, ¿vale? per la esteganografia més senzilla, i a més, anem a parlar de dones amb nom i cognoms, que això és molt important, perquè quan ens parlen de les guerres, d'això no existeix, no? Pues anem a canviar una mica el
0: relat. Vols dir que les dones no existeixen, estaven a casa totes cuinant
1: i plorant.
0: Les cantonades.
1: Vale, pues anem a parlar.
0: Parlem d'aquesta primera dona.
1: Venga.
0: Qui era?
1: Doncs la Molly Ringker, una dona que va viure a finals del segle XVII i que durant la Guerra d'Independència dels Estats Units va col·laborar amb el bàndol americà.
0: A veure, què va fer aquesta la Molly Ringker? Jo ja m'estic apuntant el nom, és molt important dir els noms de les dones.
1: Sí, Molly Ringker. Sí, bueno, que era Mary Ringker, però se'ls deia Molly, a les Marys.
0: D'acord.
1: La seva història ha passat per tradició oral i ara, és que tu vas a Filadèlfia i és que gairebé és una llegenda regional allà a Filadèlfia, que és on ella vivia. I què passava allà? Doncs que s'havia convertit en el centre d'operació dels anglesos i ella treballava en una fonda on s'allotjaven molts dels soldats anglesos. Llavors, ella anava escoltant les converses mentre servia a les taules d'aquests soldats i no només això, sinó que sembla que quan terminava tota la feina, ella seia allà i es posava a fer mitja. I clar, qui podria sospitar d'aquesta dona gran que estava doncs, servint la taula i fent mitja?
0: Clar, pobreta, però m'imagino que ella estava allà parant l'orella, no? Estava parant l'orella de tots els secrets que s'anaven deixant anar.
1: I tant, i no només parava l'orella, sinó que era una peça clau per l'entramat d'espionatge del bàndol revolucionari, i va ser molt important. I atenció al seu modus operandi de la Molly Ringker, ella apuntava les informacions que li semblaven important en paperets i lligava aquests paperets a una pedra. I aquesta pedra la ficava a dins de cap dels de llana, no? I llavors hi havia una hora acordada, no?, que ella pujava a una colina que estava ben a prop de casa seva.
0: Sí, allà una muntanya amb els capdells, sí. Amb els capdells, sí. Que passaven perquè tenien una pedra dins.
1: Clar, però a priori, a simple vista, no eren sospitosos.
0: Clar.
1: Llavors ella el que feia és que es llançava i a baix, evidentment, doncs estaven els companys americans que recollien els missatges.
0: O sigui, llançava els capdells de llana a partir de a la muntanyeta i baixaven rodolant.
1: Exacte.
0: M'encanta la Molly Ringker, però que bona que és. Sempre fàcil, però tinc la sensació que en realitat s'estava jugant la vida, perquè, clar, si l'enxampaven amb tot això, malament.
1: Imagina't, clar. O sigui, en realitat, aquest mètode era molt senzill, però no estava exempt de perill, evidentment. I una cosa molt similar feia l'Elizabeth Bentley, que era una americana que durant la Segona Guerra Mundial doncs va ser espia.
0: I què passava? Informació als americans, aquesta, o què feia?
1: Mira, doncs no. Ella passava la informació a la Unió Soviètica, a la URSS.
0: M'agrada.
1: Sempre portava sobre la seva bossa de labors i entre els capdes de llana, les agulles i totes aquestes coses, portava, atenció, microfilms i documents classificats. Però no qualsevol document, que va ser la que els hi va passar els plànols...
0: Escolta, perdona, és que no puc més que interrompre't perquè jo pensava, amb totes les pel·lis d'espies que hem vist, com és que no hem vist cap d'aquestes senyores fent llana? És que
1: oi?
0: No ho entenc.
1: És que és meravellós.
0: Tant John Le Carré i tanta punyeta.
1: Sí, sí.
0: A veure, i llavors aquesta dona portava microfilms i documents classificats.
1: Sí.
0: Per exemple, plànols importants,
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí, ella va passar els plànols del B-29, el Boeing B-29, perdó, que era l'avió, que ni més ni menys dels que van tirar les bombes a Hiroshima i Nagasaki, o sigui,
0: mare meva.
1: Plànols importants.
0: O sigui, que l'Elizabeth Bentley no portava poca cosa a la bossa de labors.
1: No. Va ser una espia important i, de fet, els americans la van anomenar la reina roja de l'espionatge. I els russos, a veure si ho dic bé, umnitsa, què vol dir? O bé noia llesta, o bé bona noia.
0: Clar, és que a Rússia ja sabem que ser llest i ser bo es veu que és el mateix.
1: És el mateix. Per Plató, com es diu en català?
0: Plató.
1: Per Plató també.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs, no sé, Plató no era rus en principi, però, escolta, tot és saber-ho. Escolta, molt diferent això de ser bona noia, que sona bé, a ser noia llesta, però, vaja, tenim altres personatges.
1: Sí, deixa'm ara parlar-te de Phyllis LaTour Doyle, alias d'espia molt més fàcil, Genevieve, i va ser reclutada pel PSOE, que no és el Partido Socialista Obrero Español.
0: Aquí tenim espies d'una altra manera.
1: Sinó la Special Operation Executive, que era una organització secreta creada per Churchill o Churchill, pels amics, no? Durant la Segona Guerra Mundial, que bàsicament el que volia fer amb aquest grup era desestabilitzar els nazis fent, doncs, una mica de tàctica de guerrilla.
0: I com és que la van reclutar? Per què?
1: Bueno, és que sembla, pel que he llegit, que devia ser una tia llestíssima i, a més, molt valenta.
0: I aquesta també feia mitja o què?
1: Aquesta també. Mira, o sigui, imagina't com era la tia.
0: Ara no m'ho tornaré a mirar, que passaré per una merceria, no me la tornaré a mirar igual, després d'això avui. Helena?
1: Que amaguen.
0: Clar, clar, segur. És que ara allí tenen tots els secrets.
1: T'imagines? Tenen allà tots... Bueno.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta Genevieve, ni més ni menys, que va arribar a Normandia, que és on havia de fer les seves missions, es va tirar en paracaigudes i era Normandia ja ocupada pels nazis, o sigui que d'unidó. I allà es va fer passar per una noia que venia sabons. A més, hi ha una cosa molt concreta amb aquesta noia, que tenia com 30 i pocs, però semblava que tenia 15. Llavors va passar per una civil francesa que no passava res. Va establir, doncs, una relació de molta confiança amb els soldats nazis i, bueno, els tios es van relaxar tant que fins i tot, doncs, li van revelar secrets d'estratègia molt importants.
0: Mare meva, com amb la Genevieve, aquesta dona, que perillosa. I com els feia arribar els del PSOE, aquest grup?
1: Doncs aquí ve el que a mi personalment més m'ha fascinat de tota aquesta història, i és que, clar, a veure si t'ho puc explicar bé, anem a fer un exercici d'imaginació. Ella teixia bufandes amb llana ben gruixuda i després al mig ficava un fil de seda molt finet que passava desapercebut quan algú mirava aquesta bufanda, no? I abans ella, entre cometes, escrivia el missatge en el fil de seda. I com ho feia? Doncs feia servir nusos. Feia nusos a distàncies concretes, de forma que quan els receptors anaven traient el fil de seda de la bufanda, el col·locaven al llarg d'una porta on estaven marcades les lletres de l'abecedari i cadascuna a una polzada de la següent.
0: Però escolta, això és una obra d'enginyeria que em quedo, vaja, esmaperduda. Entenc llavors que mirant amb quina lletra coincidien els nusos podien anar desxifrant els missatges.
1: Exactament.
0: Em sembla molt
1: aquesta
0: fort.
1: Dona... Sí. Atenció, perquè es va prendre tan seriosament el secret que no es va dir a ningú. O sigui, fins al segle XXI no s'ha sabut això. Sí, sí.
0: Doncs, Helena Sotoca, moltes gràcies per avui haver teixit aquí aquests secrets enmig de les dones i els dies. Tornarem a parlar amb tu, segur. I nosaltres ho deixem aquí, aquest programa fet per l'equip de les dones i els dies, que són Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Ana Ayala, Helena Miquel, Nilvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Ni de...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. En el segon dia del judici contra la companyia Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu de Facebook i d'Instagram per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Després de treballar per l'empresa durant més d'una dècada, Béjar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que els canvis en les xarxes socials només es feien si ell els aprovava. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja